0: sempre estat com molt curiosa. M'agradava molt menjar i m'agradava molt ensumar, m'agradava tastar.
1: Maria és una cocinera i és una artista, i és que és una mujer post-renacentista.
2: Maria és una visionària, és respetuosa, és empàtica.
1: Maria és una intèrprete del paisatge, Maria és una recolectora.
0: Una mare de la naturalesa.
1: Un lugar totalmente mágico, único, irrepetible.
3: És un restaurant absolutament únic i especial. És que se me posa un somriure a la cara perquè m'emociona.
4: ¡Vamos!
5: La càmera d'Àlex Dioscòrides ha entrat dins l'univers de Can Atonet, el restaurant referent que té a Queimari la prestigiosa xef mallorquina Maria Solivelles. Parlen de cuina i producte de proximitat, territori i memòria. La seva vida i la de la seva família, les seves germanes, és i s'ha convertit en una història de pel·lícula. La seva estrena serà dijous, com dèiem, 28 de juliol, a les 9 del vespre en els cinemes Rivoli, i amb la presència de tots dos i forma part de la secció del Festival Atlàntida de Mallorca Film Fest, de la secció Talent Balear. I ara en parlam en profunditat.
6: En profunditat.

0: Gràcies aquí als Estudis Beta Ràdio, Àlex Dioscorides, com estàs? Benvingut.
1: Vine, com molt costa, bé, moltes
0: costa
1: gràcies.
0: Tenir micro. Sí. Àlex, moltes gràcies per venir a presentar la pel·lícula. No sé si ets la primera entrevista que fas de la pel·lícula.
1: Sí, ets la primera.
0: Sí, sí. Okay, ara ja podràs anar fent...
1: Claro, ja han d'encetar, totes aquestes coses.
0: Manco d'un mes vos queda per estrenar aquesta pel·lícula. Àlex, tu ja vens de fer moltes coses en el sector audiovisual, però perquè a quin moment decideixes? Dius, jo li vull dedicar una pel·lícula a Anna Maria i a la seva família i a la seva gastronomia i al seu concepte.
1: Bueno, Anna Maria és que sempre ha estat un referent en el món en el que ella viu, no? De tot el que seria producte local, quilòmetre zero, és que ja ni emplea quasi aquesta terminologia ella, perquè ja ho du tan de dins seu que ho fa de forma totalment natural. Uh-huh. I bé, jo realment sempre són temes que me ressonen i són temes que m'agraden molt. M'agrada molt menjar, m'agrada molt... Bé, mon pare era agricultor i també va ser pioner o era un dels locos fa 30 anys o 35 que intentava fer agricultura ecològica i bueno, pues claro, jo mai criant amb això. Realment de 6 en els 18 anys he estat agricultor. I bueno, pues tot això, són diverses coses que al final me fan pues això, perseguir Anna Maria i convencer-la de que me deixi fer un documental sobre ella.
0: I s'ha deixat,
1: sí.
0: Bé, li demanarem a ella. Maria Solivelles, que m'anam, benvinguda.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Va bé, i tu?
2: Molt bé, molt contenta.
0: T'has deixat, enganar. Bé, enganar, no sé, si una càmera imposa molt, hi ha un moment que te n'oblides i ja no és.
2: Sí, no, la veritat és que bueno, som un inconscient, i realment quan l'Àlex me va proposar fer un documental, jo és que no li feia, no me creia, saps? Jo de, bueno, m'encalça, me diu, ell me deia, tu, quan facis alguna interessant t'avisa'm. I jo, bueno, mai me'n recordava, sempre me'n recordava quan ja ho havia fet, de, ai, m'he segut de cridar en Àlex. Però realment és que crec que és l'interessant d'aquest projecte és que jo no m'he pres massa en sèrio. Mm-hmm. I, per tant, jo que som bastant controladora, li he donat absolutament carta blanca, ha fet ell el que ha volgut en jo. I crec que i això me pareix que serà com una bona... Crec que és una bona recepta perquè realment serà la seva mirada cap al meu univers i és una mirada lliure, que està molt bé.
3: Clar, abans en Àlex ho deia, ja fa temps que tu, Maria, estàs dins cuina de proximitat, quilòmetre zero, de fet, te recordant com a referent de la slow food aquí a les illes, però ja fa anys que sentim i que vivim aquests conceptes. No sé tu, Àlex, què volies contar en el documental d'Anna Maria que no hagi contat ja? Perquè, clar, Anna Maria ha contat moltes coses.
1: Sí. Ella ho va contant dia a dia i ho segueix contant. I era, pues, això, és fer una peça única, o sigui, única, on estigui tot resumit, o no tot, perquè és impossible resumir el món d'Anna Maria en una hora, però una gran part de la seva vida i sobretot donar valor al que ella fa en una peça audiovisual.
3: Mm. És a dir, que quedàs dins una peça, dins una pel·lícula.
1: Efectivament, sí.
3: Clar, tu, Maria, com ha estat convertir la teva vida en pel·lícula? Clar, tu deies que no t'ho has pres gaire seriosament, no? Ha estat com... les càmeres han entrat dintre teva, no?
2: Sí, totalment. I, de fet, ara me n'empenedec una mica, perquè l'altre dia vaig visionar una mica... I me va entrar una miqueta de vanitat i vaig dir, mare de Déu, que no, tan malament mos pren... Bueno, malament no, tan poc en sèrio m'ho prenia, en tanta lleugeresa que vaig despentinadíssima. No m'he currat gens la meva imatge.
3: Vaja, han entrat a casa teva.
2: Sí, però crec que serà lo interessant d'aquest documental.
0: Sí, que li doni naturalitat, perquè ara és ver que...
1: És que tot això, a tot això, Anna Maria, que no ho ha vist sense...
0: No l'ha vist.
1: L'altre dia va passar per camp meva i li vaig deixar veure 10 minutets i li vaig dir, au, vinga.
0: Ja està.
3: Però tens el vistiplau.
1: Sí. Ja m'he donat.
2: Bueno, bé, el vistiplau. Jo estic quasi a punt de contratar un psicòleg perquè m'ajudi a superar tota aquesta moguda. Perquè el dia que vaig veure un cartell d'un documental que posava Maria Solivella, ni més ni manco, vaig dir, però per favor, Àlex, què estàs fent?
3: Nom i llinatge.
2: Posa-li un altre nom. No sé, que me va fer molta vergonya. Vaig tenir com una mica de vergonya. I encara no l'he vist... però bueno, bàsicament perquè en Àlex m'està fent xantatge. Li he de donar unes fotos i fins que no li doni aquestes fotos no me mostra, per tant.
3: Això està bé, aquest intercanvi, eh?
1: Sí, no, perquè és que si no me les donaria mai. O sigui que...
0: I el farà dia 28 en el Rivali?
1: No, li passaré.
2: No, abans. No, perquè me pot pegar.
3: Per saber si ha d'anar a s'estrena o no.
2: Imagina, me pega un patatú si de repente veure'm allà en pantalla grossa, no, el veuré ja, el que si he de dir que l'altre dia me va mostrar res, just una petita pinzellada i m'he quedat molt, molt tranquil·la perquè la veritat és que té una qualitat, o sigui, té una factura, és documental meravellosa, vull dir, una fotografia superbona, que vaig dir, uau, que guapo serà això, i de fet, no vaig veure-ho, vamos, en el minut 1 ja estic plorant d'emoció, la veritat.
3: Ara sentíem...
2: No, crec que serà guapo.
3: Mm. Sentíem fragments, ara fa una estona. Àlex, com ha estat aquest rodatge? Noms de gent que apareix, que puguem comentar, que puguem avançar?
1: Clar, sí. Bueno, com sempre, de la gent que fa feina a nivell tècnic, pues estan en Lluís i en Toti d'Espai-Temps, que són dos amics i grans professionals amb els que sempre fa feina, a part de molta altra gent que hem anat passant per allà. I bé, i després està tot el món que envolta Anna Maria, pues, com Albert Pinya, Joan Pere Català Roig, i suport. Bé, i després ja està, tots els altres grans artistes que són per nosaltres també, que són tots aquells productors locals amb els que fa feina Anna Maria, no? Tant de cellers, els agricultors... i tota aquesta gent. Així que, bueno, però ja ha estat un plaer, i després tota la gent que fa feina amb ella també, tot el personal de Cana Toneta i de restaurants en els que ella fa feina, i per pues això, un plaer haver conegut tota aquesta gent, i qualcú ja se coneixia, però aventura íntima més, i veure com fan feina, i veure el que fan, i tastar els productes, que això també és algo fonamental, i molt agraït dins un projecte així.
0: Uh-huh. És la teva mirada, però és una mirada molt personal, és de cineasta, de documental.
1: Sí, és un documental molt personal i que intenta fugir un poc del mainstream i de les coses així comercials, no? Uh-huh. A part, és intentar donar també un toc artístic perquè tot el món d'Anna Maria no només és culinària, sinó que també ella li dona molta importància pues, a la bellesa i a tot a nivell artístic, no? O sigui, ella eleva tot com un punt artístic. I això, al final, pues, clar, s'havia de transmetre i també és molt agraït fer feina dins aquest món.
3: Mm, clar. Entres dins Cana Toneta, dins cuina, evidentment, per a peus de ball taula, també, i surt sort de ses tonetes. En quins espais o en quins moments retrates o ressegueixen a Maria?
1: Bueno, pues sí, hem estat a la cuina, hem estat a la seva tenda, hem estat dins el seu hort, hem estat dins casa seva, hem estat amb els seus filalls de remellet, mm-hmm. hem estat amb les seves figues de moro, o sigui que hem estat bastant de dins de tot el procés. Mm-hmm. Hem estat obrint botelles de vi, hem estat beguent, i bueno... Mm-hmm.
0: Clar, no, Maria, ho deia, un punt de vergonya, no, Maria? De dir, uau, això són jo, no? Clar, quan te veus a la pantalla a vegades ens costa de gestionar.
2: Sí, bueno, primer, menys mal que ja m'agafa d'una certa edat, que supos que ja no té menys vergonya, ja té menys vergonya i som menys venidors que abans, i ja m'és una mica més igual tot, no? Però sí que hi ha una... Bueno, sota m'intriga molt com m'ha mirat n'Àlex, perquè no sé exactament que... No sé quina imatge donaré, saps? Perquè en aquest sentit, si jo no he intervengut en absolut, vull dir que ha estat una cosa molt, molt, molt natural, Vull dir que no ha hagut res impostat, ni... Per tant, no sé, m'intriga bastant a veure que... Perquè, de fet, jo sempre li deia a l'Àlex, però per què fem això? Si ningú li interessarà. A qui li interessa la meva vida, saps? Com, perquè realment ho pens, no? No sé jo si li pot interessar a qualcú, no m'ho veurem. Mm-hmm. A veure, però bueno, això és cert, ja va d'en Àlex, de contar la història i li deixar-la prou atractiva com perquè interessi.
1: Bueno, va haver un punt de dificultat, jo crec que és l'únic, va ser el moment que havíem de fer l'entrevista a Maria, que ella, com bé diu, és bastant controladora. Tot l'altre no va poder controlar perquè anava passant mentre ella feia feina.
3: Clar, clar.
1: Però el moment que ella havia de ser entrevistada, sí, anava mirant el plano, ui, això no m'agrada, ai, això, ui, no ho sé, ui, no m'ho veig, ai, no sé què, la seva germana per allà, l'ajudava amb el pentinat, en xerrava...
2: Sí, menys... Va ser un nit dia que m'he posat controladora. I dona gràcies, Àlex.
1: I dona gràcies, sí.
2: Dona gràcies.
0: Ho heu fet una sola càmera? Ho heu fet amb més càmeres?
1: No, ho hem fet quasi sempre amb dues càmeres.
0: Dues càmeres. Sí, sí, I hi ha imatges d'ací i també entrevistes. A part d'Anna Maria, qui sentirem parlar?
1: Bé, està la seva germana, que òbviament du... Pues, tota la vida amb ella, literalment, sí, però també dins ses
0: Teresa, dius?
1: De Teresa, mm, clar, de ses tres germanes, pues, són dues ses que duen tota la vida allà, canatonata. I després pues, també està Neve de las Heras, que és una de ses sommelier. Mm. I després pues, tenim una Mireia, de Celler Camp Majoral. Després tenim en Joan Pere, que té la Roig.
2: Pot sona,
0: eh?
3: Sí, sí, sí, sona, sí. Però Pere.
2: Sona,
3: sí,
2: no?
3: Sí, d'aquí res, una estona te la veig.
2: Que bé, sí, vàrem estar en el celler, va ser un dia ben guapo aquell dia. Vàrem estar en el celler, vàrem arreglar el món. Vàrem tenir una conversa molt guapa, no sé què sortirà d'aquell dia, però va ser molt guapo.
3: Que bé. Que bé.
0: I amb l'Albert Pinya, que també és el que ha fet el cartell de...
1: Clar, són l'Albert Pinya, sí, i en Joan Pere Catalarros, que són, els que han fet, pues, bueno, en Pinya han fet els murals de Canatonata durant els darrers 20 anys, i ara amb en Joan Pere pues, han fet un mural ceràmic, que és preciós, que convida tothom que el vagi a veure, perquè...
0: És a Caimari, també?
1: És a Caimari, sí, diria, mm-hmm, Canatonata, sí, és la darrera intervenció que han fet a la terrassa, mm-hmm, i que ara farà dos anys, no?, que el vàrem fer.
2: Fa dos anys, sí, és que, de fet, sí, nosaltres vàrem estar... és que aquest... hem estat un parell d'anys, eh? Fent
1: sí, jo encara no me'n recordava, si ho havien gravat l'any passat o l'altre.
2: No ho sé, jo el que vaig veure l'altre dia...
1: No, tres anys gravant coses.
2: Crec que sí, i de fet jo me va cridar molt l'atenció perquè vaig dir, uau, que jove, tant, me vaig trobar joveníssima. Me vaig trobar superjove i dir, anda, això és com a... No sé. I bueno, també surten la gent de Racó d'Artà, d'un hotel on estic jo fent una assessoria.
3: Sí.
2: Gastronòmica, i no sé qui més. És que, a més, jo no me'n recordo el que han gravat i me'n vaig dur sorpreses molt grates.
0: Però va ser guapo. Hauràs de posar una càmera el dia que Anna Maria miris documental i que formi part.
2: Sí, serà
0: un procés creatiu. Així ja per tancar el cercle, no?
1: Sí, sí.
2: Total.
1: Estaria bé, com el youtuber que surt ahí mirant algo, saps?
2: Ja.
1: Yeah.
2: Que se pena més massa...
0: Sí, perdona.
2: Ai, perdona.
0: No, digues.
2: No, la pena va ser que just quan acabaven ja de gravar el documental, que van dir, vinga, ja, acabam, just vàrem agafar el celler Tona Traïnca, que era un procés, que aquest procés era meravellós per gravar, i però ja justament vàrem acabar. I me sap moltíssim de greu, perquè aquesta història, ja, aquesta sí que era tancar cercle, eh? Està guapíssim, però bueno, la segona part serà...
0: Sí, haurem de fer una segona part. Haureu de fer, perquè sí que és vera que aquest celler que heu agafat dins, que també és preciós, i tota la feina que heu fet de donar-li aquest caràcter i tot això, que ha estat una bona segona part. Però
3: clar, recull aquest llegat que heu fet de Can Marrón, i ara amb aquest cantonat hauria estat bé. Que també
2: molt
3: he sortit,
2: bé, però... jo m'ha estat molt de greu no haver-ho fet, perquè a més ha estat un procés tan guapo, bastant brutal, era quasi històric, no? Era molt guapo, ha estat molt guapo, realment, però bueno, d'igual, la resta també serà molt guapa.
3: I que supos que és allò que amb allò que estàveu més capficats aquests darrers mesos?
2: Aquests darrers mesos hem estat aquí en procés de part, però bé, molt contentes. I també celebrant enguany el 30è aniversari de Cana Toneta, ni més ni manco. Mm. I, per tant, estem contentes. I també estic contenta de poder-ho celebrar amb el documental, no? Que perquè en el final no deixa de ser un recull d'aquests 30 anys.
0: Mm-hmm. I, a més, per una porta molt grossa com a Atlàntida. Àlex, ja. T'esperaves
2: estrenar l'Atlàntida? No, és que aquí va ser... Jo va ser quan va pegar el quan vaig veure això, que vaig dir, però tu què estàs fent? Que com te presentes a festival sense avisar-me?
3: Que ve la reina,
1: eh? Ve la reina, com sempre, sí. No, a més bueno, jo anava liadíssim i me'n vaig recordar el 28 de febrer, que és el darrer dia que te pots inscriure a l'Atlàntida. O sigui, que va ser justet. Que això que tens te ve alguna cosa en el cap i dius, quin dia és avui, 28? I què passava el dia 28 de febrer? Vaig començar a mirar, vaig dir, és el darrer dia per l'Atlàntida.
0: Vinga, corre, però bé, apuntats i estrenau.
1: I ho vaig llençar,
0: i seleccionats, sí. Perquè clar, t'han de seleccionar. Sí,
1: Sí, era una cosa que més o manco ja se podia preveure, perquè també l'entitat aquesta part que dona molt de suport a tot el talent balear i i els agraï realment. Uh-huh. Però bueno, sí, dels tres festivals que hi ha a Mallorca ja tenien clar que seria l'Atlàntida per el tipus documental i res, sí, per això. Bueno, si varen tirar, ja vaig estrenar ja Pedra i Oli i bueno, res, és un puesto molt agradable i sempre mos ocupen molt bé.
0: Mm-hmm. I un festival internacional, també.
1: Sí, molt bon festival, i després que té filming, que després ja en pot anar ja a veure els documentals, i, o sigui, està molt bé, és com un pack molt complet, perquè al final lo interessant és que se vegi i que tingui visibilitat.
0: Clar. Què fareu el dia de la presentació? Heu pensat qualque cosa?
1: No, t'estem tan liat tots dos, però algo, sí, jo també m'imagino molt de vi. Això...
3: Molt de vi.
2: Vi seguríssim. No, de fet, el primer que vaig pensar vaig pensar, ostres, hauríem de fer aquí un petit càtering, qualque coseta, però no sé si me donarà temps, perquè anem tan liats, però qualque cosa farem. Mm. Uns vinets per celebrar i brindar.
0: Això seguríssim,
2: sí.
0: 28 de juliol. Sí,
3: que és en dimarts, hem dit en dijous, sí. És en dimarts. No?
2: És dimarts, sí.
3: Correcció feta, sí. Sí. 28 de juliol.
0: En el Rivoli serà la presentació. Vendran les teves germanes, vendrà la teva família, Maria...
2: Hombre, com que em falti qualcunes i pos falta greu. No, de fet, aquest dia he tancat tots els dos restaurants perquè em fa il·lusió que vengui tot l'equip, bueno, tota la gent que vulgui venir de l'equip, òbviament, però sí, em fa ganes que estiguen tota la família de Cana Toneta.
3: Faltaria, ja que t'estrenes de trio.
2: Sí, ja com estem de triu, el manco que estigui ben acompanyadeta i me pugui arrufar, perquè me moriré de vergonya.
0: I Àlex, també tot el teu equip, no?
1: Sí, ja estaran tots. Uh-huh. Ja estaran tots. Serà un...
2: Bueno, i vosaltres també, no?
3: I tant.
0: Sí, nosaltres també, nosaltres vendrem segur. I si m'ho han dit que hi haurà...
2: Bon... Cau vinets.
0: Encara més, no.
1: Hombre, és que un 28 de juliol a les 9 del vespre, almenys saps d'entrar...
0: Acompanya.
1: Un poc refrescadet, no?
0: Exacte. La pel·lícula claro. Maria Solivelles és el títol. Tu no te vas pensar massa, Àlex, vas dir... Aquest és el títol?
3: Nom i llinatge.
1: Nom i llinatge, no més.
2: No m'ho de vergonya. Veus, això sí que... el títol encara m'està costant molt, però bé... Ja me vejaré.
0: D'aquesta pel·lícula. I ara, abans de que bona nou, que en Àlex ja ha vengut amb el seu fill, que tenia una festa d'aniversari, Oliver. Tens una festa avui? Sí, diu que sí, molt bé.
2: Que no, Oliver, aquí, que bueno.
0: Sí, també tenim l'Oliver aquí, a l'estudi.
3: Sí, pot xerrar en el micro, eh? Sí. Si vol dir hola.
1: Di que és el cumpleaños.
0: On has d'anar després, Oliver? Ah, s'ha empagut. Normal. I a banda que bon aneu, Oliver, ton pare i tu i na Maria, vos farem un qüestionari així un poquet més estiuen.
3: Fresquet.
0: Ja més, de màniga curta. Uh-huh. Ah, oi,
4: el paraulòmetre.
0: I Gràcies, entrant a Maria Pons i acabarem aquesta entrevista amb un qüestionari més fresquet, Maria.
5: Xerrant de teca, també, però, també, no? Que no
3: sí,
5: falti.
3: Sí, clar, evidentment.
5: Vam, que començam amb Àlex o Anna Maria.
0: Com vulguis, tots dos.
5: Àlex, que te tenim aquí, tu primer, vinga. Trampó o pa amb oli?
1: Trampó.
5: Trampó.
0: I Anna Maria?
5: Maria?
2: Trampó.
5: Molt bé. Després, que això, Pontura, coincideix. El vostre plat preferit d'estiu?
1: Uf.
5: Tenim molts a la nostra gastronomia.
2: En l'estiu no tant, no te penses.
5: Bueno,
2: no,
5: si
2: no, de no cuinant tant, en l'estiu, com sí, si vam.
1: Se val, és que, clar, no sé, una tomàtica.
5: Sí. Però bastorrats, aubergines farcides, això també a és mi, un pot d'estiu, truita.
2: A mi un que m'encanta, que no el menjo molt sovint, però que me duu a molt de llocs i que m'emociona, és una coca de proves torrats amb formatge de Menorca i rem. M'apareix com una menja tan d'estiu.
3: Rem de
5: munt, o
3: rem per acompanyar.
2: Rem per acompanyar. Per acompanyar. Això no ho menjàveu, això, jo. Sí, jo sí. També era un sopar superrecurrent. Sí. M'agradava molt. Aquella loreta que feia tota la cuina de prova, m'encantava.
0: Boníssim.
2: Això m'agrada molt.
5: I una fruita d'estiu, que també en tenim moltes, mam. Àlets.
2: Ubercoc.
5: No m'hauria de teclar, ubercoc.
1: Ubercoc, bueno, ara que ja me l'ha llevat, pues... home, un melonet.
5: Un melonet, eh? També dolçet, ben bo.
2: Sí, sí.
5: I per acabar, una lectura per aquest estiu, si en teniu qualcuna en ment, si en recomaneu qualcuna...
1: Uf... Maria, tens alguna cosa, tu?
2: Àlex?
5: Ah, se passa en sa pilota.
1: És que no tenim molt de... Jo no t'entenc ni per llegir.
5: I no, Maria, ja, supos que tampoc li sobra, no? Ja, estem per llegir.
2: No. A veure, ja ara... que no, entenc molt poc... Ara mateix entenc molt poc i no... I tenc un llibre així en marxa que... que és un llibre d'antropologia de menjar, en realitat, que se diu Com eres una història, que l'estic llegint, però bueno, puc llegir una pàgina per dia, però amb aquest dormit... No me re gens un llibre darrerament.
1: A veure, ja fa temps que rosa El mapa i el territori, que també és un llibre molt bo, però...
5: Ses energies
3: vives.
1: Ja està. Sí, sí, sí, sí. No, jo és que, clar, ara, per exemple, avui vespre m'he posat acabat subtítols en castellà i demà vespre hauré començat amb els subtítols en anglès, o sigui que en els finals que duu molta...
0: I també ho fas tu, Àlex?
1: Bueno, vaig fent, sí, vaig fent. Però, òbviament, me se revisa gent que sap més que jo, sobretot d'anglès.
0: Però també és una feina que s'ha d'afegir, que no...
1: Sí, no ho vas fent. Ara he estat afegint les fotos que la filmava una Anna Maria i encara estic fent qualque recurset més que falta i vas afegint cosetes, sí, canviant una cançó... Bueno, pues això va apurant al màxim. Ja vaig escriure a l'Atlàntida, que és el darrer dia per entregar el màster. I així bé.
0: Molt bé, idò. Àlex, Maria, enhorabona. Tothom apuntat 28 de juliol a les 9. El cine Rivoli estrena de Maria Solivelles la pel·lícula. És que això queda gras.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Maria, gràcies a
2: vosaltres. M'ha fet molta il·lusió aquesta entrevista per parlar de la pel·lícula. M'ha encantat.
3: Que bé.
0: I demà en cap de setmana. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Àlex, demà en cap de setmana. Olivera, tu també. Passa-t'ho bé. Gràcies.
6: IB3 Ràdio és participació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria tal vegada...
8: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: 5:32 minuts i és el moment de connectar amb en Jaume Miranda. Jaume, com anem?
1: Com va? Com està?
0: Molt bé,
1: bon divendres.
0: Mira, aquí tenim en Celestina Maria, perquè, clar, en Jaume, a Barcelona no mor veu, que som els teus espectadors avui.
2: Sí, i tant.
3: Sí, estem expectants.
2: Molta gana de saber què diu en Jaume. Encantada, Jaume, que no vos coneixíem.
1: Encantadíssim. A veure, ara te defraudaré perquè, no sé, jo crec que sóc més mediocre de lo que t'han venut, però bueno, a veure què faig.
3: Bé, per penjar sempre, no, sempre ets atents.
0: Que no mos pengi, que has preparat un guió fantàstic, en Jaume. I a més començarem parlant ni més ni manco que de qui han de xerrar, Jaume. Ho dius tu?
1: Vinga, ho dic jo. De Nana Obregón.
2: Oh. Bueno, bueno, bueno.
0: I d'ací, Jaume, Ana Obregón ha confirmat un any més que tornarem a tenir, que hem de dir, posat, que és que mallorquí queda fatal, no?
3: Posat.
1: Clar, és posat d'estiu.
0: Posat d'estiu.
1: Sí. Sí, lo que coneixem com a posada de verano en castellà, posat estiuenc, per fi ha confirmat que en torna a fer, lo qual realment no mos hauria d'emocionar gens perquè en fa cada any, però sí. Ella sempre té aquest punt com a que li agrada fer-se de rogar i que la gent li insisteixi una mica. És cert també que un any no va fer esposat, l'any en què malauradament va morir seu fill, que estava de dol profund, aquell any no en va fer, però la resta de 34 anys n'ha fet cada vegada, llavors mai hauria de ser noticiable, però a ella li agrada fer aquesta cosa una mica d'estrella que l'hem d'esperar, no?
0: Clar que sí.
1: I doncs bé, l'altre dia confirmava que sí, que hi haurà aquest posat, tornarem a tenir posada de verano i segons ella mateixa deia, mos sorprendrà moltíssim.
2: Ah, no. Tienen que volver los posados de nou.
4: Sí, a ver, os doy una primicia. Hay posado y no lo podéis ni imaginar. Pero
2: acompañada, Ana.
4: No. Ya sabes que con mi niña nada, yo desde que cumplió 3 años, lo dije y lo mantengo a rajatabla, la carita de mi niña ya no la vuelve a ver nadie. Y el posado lo veréis en breve.
1: Bé, com veus, ha especificat que en breu tindrem posado. De fet, ha concretat en una altra entrevista que la data concreta és 7 de juliol.
3: Ui,
1: així que apuntau-vos a l'agenda.
0: Queda res, pot dies. No,
1: jo insomni, dimarts. Hauré de prendre, no sé, ansiolítics per poder dormir, perquè és, m'té, vamos, això, sense ungles.
0: És que, Jaume, jo t'he d'agafar un bitllet i venir. És a dir,
3: és ja. Que has de ser.
1: Efectivament, perquè, a més, estem de sort, perquè no sé si l'heu sentit, que deia que la seva filla neta, perquè jo no sé com descriure-ho, no sortirà, perquè ara diu que ja no la vol treure més mitjans de comunicació.
3: A rajatabla.
1: Ara, això sempre estarem a favor d'aquesta notícia.
0: Això sí.
1: I tornant-te en esposada com a tal, la gran pregunta, que és un poc el que estaves dient, Margalida, si la sessió de fotos la farà o no a Mallorca.
0: Ah, que no serà a Mallorca?
3: Com?
1: A veure, vos ho explico. Clar, a Mallorca s'ha fet moltes vegades i inclús a Eivissa també alguna altra vegada, però alguns altres anys ho ha fet en el Parque Warner de Madrid. Allà on trobi aigua, ella s'hi fot i fa una sessió de fotos.
3: Com?
1: Un poc en el millor posat.
3: Que anava a dir? Que ho fa davant d'un pronter, a casa seva?
0: No.
1: Sí, amb un croma, ella s'hi fot allà i li foten aigua per darrere.
2: Se para el banyador, el biquini i per avall.
1: Clar, però és vera el que estàu dient, que el seu seria que fos a Mallorca, perquè, per qui no ho sàpiga, jo crec que vosaltres estàu informats des de l'estudi, però Nana Obregón i els seus posados van néixer precisament a la nostra illa mallorquina, a la costa d'Espins, a la casa familiar on ell ha estiuetjat des de sempre de nina.
0: Clar,
1: sí, jo, de fet, he anat d'aquests posados...
0: Allà, qualque pic, pensant... Que Nana Obregón feies posados allà. No hi ha una mai, Nana.
3: Aposta.
0: Sí,
3: per això.
0: No hi ha una mai en aquesta cala.
3: Sí, però... Sí, no per anar allò.

0: que havia nascut aquell any, i els paparazzi, evidentment, varen voler captar la situació. I l'actriu, per tal de preservar la seva intimitat i la desmenor, va pactar fer una sessió de fotos amb els paparazzi a canvi de la seva posterior tranquil·litat familiar. I aquest és l'origen del famós posat estiuenc, que vendria a ser, bàsicament, un pacte amb la premsa i, cal dir, un zero guany econòmic. No sé si ho sabíeu,
1: no,
0: això.
1: No. I me sorprèn. Va pensar que hi hauria remuneració en tot plegat.
0: Clar, conforme han passat els anys, la cosa s'ha anat fent gran i ja hi ha hagut alguns estius en què el posado s'ha fet a una revista o, com dic, per exemple, per inaugurar la temporada alta del Parque Warner de Madrid, que un any ho va fer allà. O sigui, tot una mica... bastant, no sé, a veure qui pagui millor, ella hi va, no? Bé, he de dir que amb els anys, el posado aquest, el posat estival, ha agafat un valor bastant simbòlic, perquè conforme Nan Obregón s'ha fet gran, la gent se'n riu d'ella per fer-se aquestes fotos un poc amb aquesta idea de que no és propi de la seva edat lluir com si volgués fer joveneta.
1: No pot ser això.
0: Sí, doncs, precisament aquesta setmana ella mateixa, la mateixa Nan Obregón, ha reivindicat aquest posat estival com un símbol antiedatista i inclús feminista.
2: En el mundo parece que una mujer a partir de los 40, 45 desaparece. La importancia de este posado a mi edad es eso, que las mujeres tengamos claro que cada edad tiene algo maravilloso. Entonces, da igual que tengas 40, 50, 60, 70, 80. Ya más tonterías de estas de la mujer mayor, la mujer que se hace gorda, que se hace anciana, que se hace a la mierda.
1: Wow.
0: Bé, estic totalment d'acord amb ella.
3: Sí, sí, amén.
0: Mira que hi ha moltes coses en les que no podem estar d'acord amb Nan Obregón, almenys jo, però aquestes paraules m'agraden moltíssim perquè és vera que conforme s'ha fet gran... l'acte de fer aquest posat d'estiu en biquini, o en banyador, com sigui, o en triquini, és quasi una actitud punk, que és contracultural pur i dur, m'encanta.
1: És així. Bé, esperant a Nan Obregón, a veure si finalment és Mallorca o no, que farà aquest posat. El que sí, és que ja és ben clar, és que qui hi ha per la nostra mà balear és Oprah Winfrey i Kris Jenner. I Jaume, el vaixell, el iot, és tan gros que ara que et veus una fotografia a l'última hora i no hi cap... No hi cap.
0: No hi cap a la mà. O sigui, Cabrera ha quedat més petita en comparació. És gros, lo d'aquest iot. Ara te'l comentaré una mica, però abans dic que aquestes dues no és la primera vegada que venen a Mallorca plegades, a pesar de que realment no són família. M'agrada bastant aquest viatge perquè són com una vibra així com de dues divorciades, amb unes mimoses a sa mà, a mi aquesta vibra m'agrada, és una cosa bastant aspiracional. I de bé, elles dues, per si algú no les coneix, que m'apareixeria greu, són dues figures importantíssimes. No, per favor, no
3: bé,
0: pot
3: ja
0: ser això.
3: Bé, però sí,
4: ja tenc una mínima coneixença. Sí.
0: Després, mira, igualment per si algú... Si algú que està a casa seva està igual que tu, vaig explicar que... Elles dues són figures clau de l'entreteniment estadounidenc. De fet, Oprah Winfrey és aquesta gran presentadora d'èxit que vendria a ser com una Maria Teresa Campos a l'americana, perquè mos entenguem. I Kris Jenner és aquesta matriarca del clan Kardashian i, per tant, és la productora i també estrella de reality de les Kardashian, no? És la més gran, diguem. I, de bé, aquest duo ha tornat a Mallorca, aquesta vegada amb el iot de luxe Rising Sun, que és aquest que comentaves, Margalida, que, atenció, té una llargada de 130 metres i multitud de pisos. Els he intentat comptar i no he estat capaç de comptar.
4: 130 metres de llargada i multitud de pisos.
0: Sí, n'hi ha com a 5 o 6, una barbaritat de pisos. És com un edifici enmig de la mà, realment. I, de bé, els serveis aquests que ofereix el Rising Sun, aquest iot, inclouen diverses sales i espais comuns, un grapat de terrasses on prendre el sol, suites privades, gimnàs, sala de cinema inclús, etc. I la capacitat del iot permet hospedar a diverses desenes de persones, incloent passatgers i, evidentment, tripulació, perquè aquest vaixell no el pots fer anar tota sola. I, de fet, he llegit que és un dels iots privats més grans del món.
4: Poca cosa.
0: Sí, i he de dir que, més enllà de l'insult que suposa aquest iot per ser classe treballadora i també per el ciutadà local mallorquí que està saturat de veure com els seus recursos naturals se cedeixen a uns pocs, en els més rics, bàsicament, és que no cap d'entendre com aquesta manera, d'aquest modus operandi de fer turisme, perquè al final venen

0: fer ruta per la tramuntana, no? Diguem, fan com a Port d'Andratx, d'allà, sa Calobre, que és la ruta que més habitual fan aquestes dues, segur que estan molt enamorades d'aquesta zona, però sense sortir del vaixell. M'explico? O sigui,
1: Sí.
0: clar, com que tenen uns serveis i una absoluta privacitat dins el recinte del iot, no surten. Però llavors és com, si sou de Los Angeles, quedeu-vos a la mà, que allà també n'hi ha, no? És que
2: No, és que
0: no
2: no és
0: entenc
2: el
0: molt bé la
2: mateix,
0: dinàmica.
1: Ja,
2: però
1: però
2: les vistes canvien, no?
1: Ventura Chefs ja els hi fan coca de trampó, saps?
2: També.
1: Un tombet,
0: Sí, té
1: sí.
0: pinta de que
1: Pot
0: no
1: d'escabetxo.
0: deuen saber... Ja no xerra de que sàpiguen que xerram aquí català, sinó que se deuen pensar que xerram anglès, inclús, saps? A Mallorca.
2: Sí, però les
0: Deu
2: vistes
0: ser...
2: que hi ha és que no tenen res a veure amb allà on són, per això venen. Però bé...
0: Supos, no ho sé, bé, sap greu, perquè a mi també jo, saps què passa? Que jo, més enllà de que m'apareixin dues riques a rematar, me faria tanta il·lusió trobar-me-les a la costa, així per esbon,
2: Clar,
0: passejant.
2: això
0: Ja és
2: sí.
0: una il·lusió personal, saps el
2: Això
0: que t'ho
2: sí,
0: vull dir?
1: No, i si véssim el vaixell
2: t'entenc.
1: també les saludaríem, no?
2: Sí,
1: Sí.
2: nosaltres ens sonar
1: De
2: el
1: la
2: tallut.
1: punta de sa roqueta, sí.
2: Per ventura no mos veurien,
0: Sí,
2: però se
0: sí.
2: podria intentar.
0: Potser te disparen,
2: Bé,
0: també.
2: si aquests dies veus un iot que fa 130 metres, és de Kris Jenner i no
1: Que jo ja
2: Oprah
1: les conec,
2: Winfrey,
1: sí.
2: que
1: Sí.
2: són a la mà balear. Però bé, pegam un bot fins a Eivissa, Jaume, perquè també tenim notícies. Jaume, també hi ha famosos a Eivissa, no, Orba?
0: Bé, evidentment, a Eivissa ja sabeu que Mallorca també anem carregades i les altres Illes Balears també, però a Eivissa et se meca de les petardes i les mamarratxes, sobretot en l'estiu. I aquesta setmana, justament, algunes s'han reunit a la inauguració d'un restaurant que se diu Lenya, a la capital eivissenca, que és un restaurant que també té local a Mallorca, i la Vibra, per qui mos estigui escoltant, és un local com molt... Jo l'he definit com un local de futbolista, amb decoració com a molt fosca, paret negre, un lloc obscur, una mica lúgubre, pretén ser com enigmàtic, però bàsicament és hortera, no sé. Sabeu quin tipus de look vos estic intentant descriure?
2: El sacarem.
1: Sí,
0: sí,
1: però
0: com a
1: clar,
0: Vibra una mica de...
1: Hem de veure imatges.
2: Sí, però sí,
0: clar,
2: sí.
0: És una mica... És un local on hi aniria un DJ o un futbolista a fumar una xixa o una cosa d'aquestes, vale? Però és un restaurant.
2: Va.
0: El DJ, precisament, va ser en Diplo, que no sé si estàveu molt posades en la música electrònica o la música, si els productors musicals de la música pop, però és com un, això, un DJ importantíssim
1: sí.
0: arreu del món perquè ha produït gent com en Bad Bunny o en Madonna. I entre les estrelles convidades, lo millor de cada casa, per exemple, hi havia na Susana Bicho, que és un influencer de lifestyle que probablement no coneixeu, i ja vos va bé així, perquè realment no hi ha res a rescallar.
2: Bé, jo sé qui és, que venia de Gran
0: Lucía
2: Hermano.
0: Rivera.
2: Sí.
0: Va fer, exacte, va guanyar Gran Hermano, però ara s'ha com a reconvertit en estrella com a més estilitzada de xarxes socials, no? Com a que pretén vendre productes d'alta gamma i va de fina. Bé,
2: sí.
0: aberrant.
2: Un poc això.
0: Sí. Després hi ha na Lucía Rivera, que bàsicament és coneguda per ser filla d'en Cayetano Rivera i na Blanca Romero, o, atenció, una estrella, na Victoria Federica, que és sa nepo baby per excel·lència de l'estat espanyol. A mi m'agrada reivindicar-la com a sa gran figura per sa lluita de sa república, perquè com que aquesta dona fa absoluts desastres constantment juntament amb el seu germà, trob que estan fent una gran feina per la caiguda de la corona. Bé, i qui també hi havia, atenció, és Naron Piper. Per favor, digueu-me que sabeu qui és.
2: Sí. Jo no.
1: Me
0: sí,
1: sona, bueno,
0: no. No ho tinc molt
2: com a taula. No facis trampes. Ha fet trampes.
0: A veure, vaig ajudar-vos una mica. Naron Piper és un actor que està molt de moda, que és conegut sobretot per protagonitzar la sèrie juvenil de Élite de Netflix. I és un tio que se passa el dia com a... performant-se com a infant terrible, com aquesta cosa d'antiheroi o antifamós, no? De fet, ha arribat a dir coses com, atenció, això és textual, a mi me gusta pasar desapercibido, no ser el centro de atención, así que sigo luchando con ello. És un poc que té aquest estil una mica com a de James Dean, com una mica com a pertorbat amb els focus, no? Però alhora que aquest tio està cada estiu a Eivissa, a tots els protocols i a totes les festes, que jo no ho acabo d'entendre tampoc, m'apareix com a mínim contradictori, perquè si no vols que te persegueix quines focos, te'n vas a estiuetjar a Ponte Ovejuna, no sé, a Torremolinos, és que no sé què dir, a un altre lloc, no, inclús Torrelodones directament, saps? Bueno, clar. Quan veus una festa, que com diuen en castellà, dius los que hi ha i ells se junten, perquè és com la crema de la crema.
2: I això ha passat a Eivissa, eh? Uh-huh. Aprofitant que som a Eivissa, perquè també hem de parlar d'un grup molt vinculat en aquesta illa, que són els Locomia. Locomia, que xapa.

0: Jaume, Locomía, explica'ns un poc la història d'aquest grup.
1: Sí, mira, Locomía, jo crec que estareu més el dia de Locomía que d'Aaron Piper.
2: Sí,
1: així,
2: sí,
1: no?
2: Sí, per edat, també.
1: Mm. Ja. Clar, mm. I perquè són meravellosos. Mm. A mi m'encanten. Bé, Locomía va ser un grup molt popular a finals dels 80 i principis dels 90. Van ser, de fet, una de les primeres boybands de l'estat espanyol i justament se varen formar a Eivissa, on els quatre integrants se varen conèixer a través d'una vida bohèmia en comú. I més enllà de compartir això, passió per la efervescència d'Eivissa, d'aquella Eivissa dels 80, la confecció tèxtil, els ventalls XXL, varen començar a produir música en conjunt amb molt d'èxit comercial. I, de fet, més enllà de la frivolitat anecdòtica que puguin suposar Locomía, varen capitanejar també la celebració de la llibertat sexual i la dignitat LGTBIQ+, en temps molt convulsos, perquè anem a recordar que a finals dels 80-90, principis dels 90, era una època molt complicada per ser homosexual. L'OMS no va eliminar la homosexualitat com a malaltia fins l'any 1990, i never forget que en aquella època hi havia tot l'estigma de sida sobrevolant la comunitat homosexual i LGTB en aquelles mateixes dates. O sigui, jo des d'aquí els vull reivindicar perquè sempre m'han fascinat moltíssim. Però he de dir que, més enllà de tota aquesta reivindicació que he volgut fer, que es cau bé per dates, a més, perquè estem en l'orgull, aquest dimecres va morir un dels quatre integrants de Locomía.

0: Aquesta setmana mos deixàvem Manuel Arjona, que és un dels quatre integrants originals, que ell vivia a Viladecans, d'on era, i precisament allà on també ha mort en els 58 anys. No se sap la causa de sa mort, però has sentit que ha sofert una parada cardíaca mentre dormia. S'ha de dir que en Manuel feia molta estona que estava retirat ja de show business, perquè lo comia estaven paradíssims a nivell de producció musical des de fa anys, i ja és el quart integrant de Locomia que ha mort de forma repentina i a una edat molt temprana. I, a més, en Manuel és el primer que forma part de la primera tongada d'aquests Locomia que després van anar canviant de formació i d'integrants conforme passaven els anys.
1: Ja són, quatre integrants morts.
2: Sí, vaja.
0: Doncs tu diràs.
2: Sí, és la notícia trista de la setmana, la mort de Manuel Arjona, un dels membres de Locomia, que, com deia en Jaume, van tenir el seu moment molt d'auge a la Eivissa dels anys 80 i 90. I hem d'acabar aquesta repassada per el cor, aquesta secció que fa en Jaume Miranda, Jaume, per parlar de les fades.

0: Jaume, acabam avui amb una bona notícia, la secció.
1: Sí, a més m'ha agradat molt aquesta transició de lo comia a fades, perquè crec que a nivell metafòric s'han traspassat una mica s'entorxa, no?
2: Sí.
1: Sí, tenen un estil similar. I de, mira, tinc bones notícies de fades, que a més duiem acumulades vàries dolentes. Ja ho vareu comentar a Tento, el de fet que havien sofert sa banda, sa gal banda de fades, havia sofert sa homofòbia, sa seves pròpies cans aquests darrers dies. De fet, havien viscut 4 atacs a l'escenari, 4 atacs de 11 concerts que havien fet. Vull dir que és un percentatge elevadíssim. I, de fet, el dissabte passat varen rebre aquest darrer atac a Lloret de Mar, en ple escenari, on uns malnascuts els hi van tirar globus d'aigua cap a ells, no? Des d'aquí, evidentment, crec que parlaré en nom de tot el programa, que estem totalment en contra d'aquests atacs, en contra de la llibertat de fades i del propi col·lectiu LGTBIQ+, sigui qui sigui. I, de bé, després d'aquestes pèssimes novetats, hi van tornar als escenaris, en el festival Vida, a Vilanova, i me diuen que, per alegria nostra, va ser un show excel·lent i molt emotiu per tota la càrrega simbòlica que suposava que tornessin en els escenaris. Va ser un retorn per la porta gran i, de fet, així mos explica en Marc Andreu, que és un company meu de Catalunya Ràdio, que hi va assistir.
3: Ahir la nit les fades van tornar a actuar a un dels escenaris del Festival Vida. Hi havia molta expectació, ho van rebentar. Elles ho van deixar donar tot sobre l'escenari amb una actitud com la que sempre elles defensen, de festa i de reivindicació. I hi havia la Muixca donant-los molt de suport. També es va veure els tiets que estaven per allà com companys de professió. No hi cabia ningú més. Són unes perfectes.
0: Idò, aquestes són les declaracions de Marc Andreu, que va ser en el Vida Festival, que ja és aquest cap de setmana, que també va tocar a Maria Jaume, temps per mi.
1: Exacte, i de fet varen pujar juntes, les tres fades i na Maria Jaume, a cantar aquest gran hit seu, que ara no me sé el nom, però és aquest...
4: Mon Chéri Go Home. Una mescla de ser dur, bé, dius dues cases de cançó, Mon Chéri, Turis Go Home, sí. No sé si és tot això el títol, però sí, un himne.
1: Bé, és el nostre Bohemian Rhapsody. A mi m'apareix que no li falta ni li sobra cap nota musical. És perfecte. És que jo, a més, ara no vull menysprear les fades, que des d'aquí les vull reivindicar en el màxim, però tinc una obsessió tan gran cap a na Maria Jaume, o sigui, una mica Charles Manson, saps? O sigui, és que m'obsessiona. Lo que no arribaré a ningun punt que va fer Manson, evidentment,
0: no,
1: perquè sóc una persona
0: no.
1: Sana i cívica.
0: Això està clar.
1: Però és accessible, a mi m'agrada molt.
0: Que bé. I de Jaume, bon cap de setmana, què faràs per la setmana que passades a València? A què quedes a Barcelona?
1: Mira, aquest me quedaré aquí perquè crec que també he d'estar una mica tranquil·leta. He de fer netca meva que està, que fa un oi. Mira, ara si vengués en Carles Porta de Crims...
2: Un oi, saps? No va dir sense.
4: Què diria en Carles Porta?
1: No, diria, aquí alguna cosa grossa ja ha passat i simplement és que viu una porca que sóc jo, o sigui, no hi ha ningú mort. Però he de fer neteja i cures.
0: Bé,
1: no sé què feis vosaltres, però
2: no
1: ja
2: fa, no se fa dissabte. Mm-hmm. Això, té això.
0: Bona feina,
1: exacte,
0: Jaume.
1: Exacte.
0: Una ferrada, fins la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
4: Adéu.

Miquel, acabem un programa, com sempre, amb música. T'afegeixes en aquesta taula avui per parlar de Jim Morrison.

0: I de si Miquel Jim Morrison
1: avui. Així és, avui no podien dedicar aquesta pindola musical a una altra persona que no fos en Jim Morrison, com el va deixar tal dia com avui de l'any 1971 en només 27 anys.
0: 27 anys, sí.

0: De fet, ell és del 27.
1: Clar, tots els que van morir en 27 anys són d'aquest club.
0: Que malauradament van ser sí. Bastants.
1: Així és. Nascut el 1943 a Florida, als Estats Units, Morrison ja de petit demostrava que era un artista, que volia ser un artista, li agradava llegir, estava fascinat per la literatura i escrivia poesia, i precisament d'aquí, de la poesia, varen néixer The Doors, la seva banda, perquè per difondre aquests poemes va demanar a un amic de la universitat que posés música en els seus escrits.

0: I de Doors varen publicar el seu primer disc l'any 1967 i vos hem de dir que la seva trajectòria va durar molt poc, però varen ser un grup molt prolífic. Mm-hmm. Varen arribar a publicar 6 àlbums d'estudi amb en Jim Morrison en vida. El grup només va durar 6 anys. I després
1: disc varen... per any, pràcticament.
0: Sí, disc per any. I després en varen publicar 3 més després de la seva mort.

0: I com dèiem, en Morrison va morir l'any 1971 acompanyant el Club dels 27 altres estrelles com Jimi Hendrix o Janis Joplin, que si no vaig malament varen morir el 1970, un any abans, dos anys tràgics. La seva tomba a un cementeri de París és de les més visitades del món.
1: Mm, he estat.
0: Hi has estat, sí,
1: sí. Sí, sí. Mm.
0: Jo a París encara no hi he
1: estat. En dues ocasions, a més. Sí, vaig repetir. No sé per què, però vaig
2: repetir. Va sí.
0: Jo hi aniria també si anava a París. Sí. I la seva música encara avui és viva, més de 50 anys després, continua influint a grups de rock de tot el món.
3: I tant, exacte. Doncs avui record per Jim Morrison, aquest artista, aquest cantant extraordinari que mos deixava a l'edat de 27 anys, tal dia com avui de 1971. Ara, però, abans mos queda un minutet de programa i recordarem la pregunta del dia i la resoldrem endavant. Bé, avui tenim una pregunta molt fàcil. Hem xerrat de la Serra Tramuntana dels 15 anys que va ser anomenada Patrimoni per l'UNESCO, sí. I, per tant, demanàvem la Serra d'Eufabi, que era un eufabi. I jo crec que avui ho sabíem tots. De,
1: sí, d'eufabi, que és un eufabi.
3: Que és un eufabi. Mm.
1: Que és un conjunt de rotlanes d'espart o palma que se posen als ulls de ses vistis, perquè no se meregin.
3: Això són les cucales.
1: Sí. Mm. És una bossa que se posa a l'esquena d'una visti.
3: Que són ses beasses.
1: Ses beasses. O és un eufabi és un recipient de fang, i, per tant...
3: Ser eufabis.
1: És això.
3: Moltes gràcies. Tothom l'ha encertat avui. Maria Pons, bon cap de setmana. Celestia Libé, Miquel Junqui.
1: Bon cap.
2: Fins dilluns. Igualment, fins dilluns.
3: Tornem dilluns a una ferrada.
4: IB3 Ràdio, formació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
7: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Tot una saludam als Atunos Rojos. Demà actuen al Teatre Maruja Alfaro Mai Terra. És una combinació entre crítica i denúncia social amb acidesa i molt bon humor. També presentaran el seu espectacle i cançó Los Machirulos. Little One i Musgo One s'ajunten també en un directe en el que interpretaran dues cançons i ens mostraran també la bona sintonia que hi ha entre parts i d'entre tot el col·lectiu, en aquest cas a Mallorca. Per acabar, tindrà moltes propostes a la nostra agenda final, una agenda pel cap de setmana, sobretot amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas. Tot això amb el suport tècnic dels companys que ho fan possible. L'emissió també al directe musical. Marga Cifra, Lluís Menéndez, Lluís Fortesa i tot d'una començam.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. L'Aviador, IB3 Ràdio. Música en viu.
6: Do you like that?
7: Dags.
6: ¿Eh?
7: Yeah,
6: dags. Dags. Very nice.
7: Ah, dogs.
6: Sure.
8: Hola, dags. Llego directo, solo quiero lisquear. Desarrollado, oigo más de lo que dais. Si traes comida, miro bien, es lo que hay. Lamo los versos necesarios de freestyle. Nadie supone, pero hay pelos por todo. Delgado, alto, bajo, corre, incluso gordo. Si quieres algo, me lo paso por el forro. Ayudo, asisto, aunque no pidan socorro. Si soy de moda, si me adapto a muchos climas. Que si te ladro, puede que haga alguna rima. Duermo de lado, raro, bajo, incluso arriba. Que una caricia puede que me dé la vida. No es muy corriente y hay personas radiactivas. Que si me quieres, juegas fácil en mi liga. Collar de púas guapo, saben que intimida. No hay perros malos, pero sí que hay policías. En el estrecho oigo algunos cuantos ruidos.

0: Mascat.
1: I'ma be with the dogs, como dijo Tebe.
2: Yo.
1: Soy un buen pastor dirigiendo el sample.
2: Sí.
1: Tócame el silbato, hará que ladre.
2: Wow.
1: No eres droga, pero vas ni farte. Abre la puerta, llévame al parque.
2: Sí.
1: Harto de parquet, necesito aire. Sácame del Tíbet como un Shinzu. Listo para darte guerra como Sun Tzu.
2: Ra.
1: Estratega como esta perra. Besos con la lengua. Amor de primera, a morder la lengua de quien tira mierda. Si no la recoge, multa la cartera. Vuelo de lejos la energía externa. Panadero o bollero de Berna, Method Man o un Doberman. Si se trata de rap o el can, sabemos la jerga.
0: Where the dogs, where the dogs, where the dogs at? Pura raso, Todd Musclat. Where the dogs, where the dogs, where the dogs at? Pura raso, Todd Musclat.
2: Yeah, yeah, Musco One.
1: Let's go. Y Little One.
2: Wow, wow.
1: Me agrada. Por si no se entiende, es todo un tema sobre cans.
2: Sí. Idò, així han sonat Little One i Musgo One, amb una primera peça que mos han cantat en directe. Sa base, sa música estava gravada. Ara no sé si heu de deixar, que heu de seguir sa entrevista amb els mateixos micros.
1: Mos han dit que podrien continuar.
2: Si voleu, podeu agafar sa altra. Bé, el que vulgueu, eh?
3: Sí, bueno.
2: Tots dos, darrerament, quan posam alguna novetat, mos heu presentat els darrers temes que heu publicat per separat, però també col·laborau junts, no?
3: Exacte.
2: En Little One és en Joan,
3: sí, i
2: en Musgo One és n'Aaron.
1: Sí, som.
2: Tot el bordeix, no sé què, One. Això és coincidència,
3: sí,
2: no?
3: És una casualitat.
1: Casualitat pura.
3: Sí, sí. Me'l varen conèixer ja així.
1: Me'l varen conèixer ja així, m'agrada.
3: Varen venir de sèrie.
2: I en el cas d'en Joan, Little One, clar, són dues paraules, però és un concepte, no? És petit.
3: Exacte, exacte.
2: És Little One. En canvi, Musgo One vol dir Musgo número 1, o què?
1: Sí, ve un poc des graffiti, de que com jo pin graffiti i tal, pues... també li vas dir Pongo el One i com a homenatge també en el graffiti.
2: Idò, molt bé. Bé, han sentit aquesta primera de les dues cançons que avui cantareu en directe,
3: sí,
2: era Perros. És la primera cançó que heu col·laborat, és més d'un o és més de l'altre?
3: Jo diria que és més de Naron.
1: Bueno.
3: Realment perquè jo produeix tot i també, bueno, passa a ser a Bou. I la veritat és que, bueno, tot va venir, perquè un dia vaig venir a teva. I...
1: sí, va venir en Joan, que volia fer unes cançons per un EP i tal, me va contactar i me va dir, ei, tio, m'agrada molt el que fas i m'agradaria fer algo junts. I va venir i va sortir aquesta idea que tenia en Joan, de que ja havia estat gravant vídeos i tal, perquè a en Joan li agrada molt gravar vídeos, i... ja havia estat gravant coses de cants i tal, tenia aquest concepte i el vàrem explorar un poc més enllà.
3: Sí, va venir algo així, va ser molt natural. Bueno, ja mos coneixíem, ja havia anat a la seva a gravar qualsevol vegada amb altres col·legues, amb en Zorro Gris, que d'aquí li mando un saludo.
1: Saludito, nensos.
3: I bueno, va venir així, i bueno, ja mos havíem conegut fa un any, més o menys, que mos coneixem. I va ser bastant agradable i bastant guai, vull dir, és molt fàcil fer feina en Naron.
2: Jo crec. I d'anem a escoltar com sona el darrer tema que ha publicat en Little One.
4: Oh, yeah. Dormitant i jo començo a fer colló. Me pesa el cap de pensar tant amb el món. Fora etiquetes concretant tots els meus noms. Escoltes beat i flipa quan romp. Little One, it's fucking hands on. Sa banda no la fa, ja la comp. Lloré en terra per a llevar remont. Fabrit ses ales, practicant amb ses paraules.

0: astronauta, no me fa falta, però tenc un terapeuta. Allà fes coses en ses meves mans lluentes. No me serveix si m'ho dius i no ho intentes. Idees clares, tu ja saps qui representa. Un tema nou, una joiada ben calenta. Me són iguals les històries que s'inventen. De dematí fins a hora de dormir. Lluitar, crear, connectar i construir. No xerris tant, te volia advertir. Que si t'avisen que el teu home serà un pitj. Trastotjat a les 3 del dematí.
1: Idò, és una cançó que se diu Plus de Nocturnitat, és el darrer tema que has publicat, no? També...
2: Sí, sí, sí, fa... Bueno, ja fa 2 anys, ara ho xerrem amb Aaron, i reiem sobre això, perquè cantar els títols darrers, sí, la veritat és que fa estona que no publis res, m'he mogut més fent contactes i coneixent gent dins el món de rap a Mallorca, i, bueno, coneixent un poc de l'escena d'aquí de Palma, que és per realment on se mou tot, i arrel d'això, doncs... Pues, estic gravant en Aaron, també estic gravant segurament amb en Pode, estic fent coses també amb en Black Track, molta gent d'aquí del moviment de Palma, que la veritat és que és un plaer conèixer-los.
1: En Nagasaki, no? Algú de vosaltres?
2: Sí, també, també.
1: Col·laborar amb vosaltres,
2: sí, sí.
1: També, no?
2: Sí, sí.
1: Me sorprèn que diguis que tot és a Palma. A veure, a Manacor no n'hi ha tant de rap.
3: Sí, de fet, els concerts que hem fet i tal ha estat fora de Palma.
2: Sí, realment sí, sí, sí. Però vull dir, com a moguda de rap i tal, aquí a Palma hi ha més moviment. A Manacor realment és un poble un poc més petit i som, jo conegui, som 2 o 3, bé, després també hi ha Porto Cristo,
3: sí.
2: Hi ha gent tota, si mateix, però bueno, al final, the place to be és Palma, per aquestes coses.
3: A nivell fer...

0: La targeta de memòria, que també és un altre tema, després si m'EP ja traurem. Dit traurem perquè realment també tota la feina
1: és seva. La producció musical ve de part meva i la lletra i qui cantes, en Joan. Sí, sí.
2: Però tu també en els teus temes, Aaron, ell també col·labora? O tu en els teus t'ho fas tot tu?
1: Depèn, però sí, en general, sí. Com que produeix música, cant, faig disseny també, pues ja me faig tota la tira de producció, me la faig jo mateix.
2: I doncs, anem a escoltar, si voleu també, ja que hem sentit un tema de Little One, escoltarem aquesta altra, que també Naron, Must Go One, mos va presentar en el programa, que és una col·laboració amb en Pau Walters, yes. Que se diu Staying Alive, i sona així. Mm.

0: Mira, no la sentirem sencera, la podeu recuperar. Després el seu company canta també en portuguès, que queda molt bé, li dona molt de rotllo a l'estima. Contam un poc com et sa manera de fer feina. A un vídeo que ha publicat en Little One, Sabor Bou, que ell diu, bé, ara ha vengut anar a una canostra i tal, i gravarem no sé què. I tu estàs amb un aparatet petit, sí, que abans jo li deia, això és un sample, és un... I em deia, no, ho és tot, ho fa tot, no?
1: Sí, bé, sapat que se veu just en aquest vídeo, és una SP-404MK2, per més friquis, que és, bàsicament és un sampler, però també té com a generació de sonido interna de separatito, però res, jo el que feia en aquest vídeo és bàsicament posar un beat d'en Joan i en Joan repetjava-ho, teníem tot connectat perquè se pogués gravar a través de SP i després la càmera gravant el vídeo, que va ser el lato d'en Joan.
2: Sí, va ser la meva lato estigui gravant, me va fer un favor enorme. Ja hi diuen que va ser molt graciós, vam estar tot el dia fent coses amb CCP, no, hem fet 3 temes, realment, aquell dia.
1: Sí.
2: I el darrer, ja era tard, va venir la meva lot i li vam demanar, per favor, mos pots gravar, i se va pujar damunt una jadira.
1: Sí. Sí.
0: Molt aguda, la teva lot, un dia la van conèixer.
2: Sí.
1: És un amor.
0: Sí, i ara, fa poc va venir també en Pode, va parlar també ara de cantar en català, no? Que ara...
2: Sí.
0: I de fet, el primer pic que va venir en Joan, record que també va venir amb altres companys, amb en Rafael i amb altres sensors que també col·laborau tots, no?
2: Sí.
0: Ara, tu també, no? És a dir, tu més amb en Pau, també...
1: Sí, vull dir, en el final crec que la música en general sol ser algo més col·laboratiu, no? I que, vull dir, si no vols juntar forces i fer coses xules amb gent que també fa coses xules i que t'agrada el que fan.
0: I també vos vaig veure en el concert que va fer en Chino Arcade, en el Mallorca Live.
1: Sí, sí.
0: Aquest concert, com se diu? Mood.
1: Expresso Concert, pot
0: ser? Ah, sí, però bueno, lo d'escoltar tothom sa música amb auriculars.
1: Ah, sí.
0: Que és una cosa curiosa, no? Jo deia, segur que no se sentirà fluix. No, però se podia pujar volum fortet,
1: La veritat que molt xula, sobretot com a públic, no? Que puguis aquí regular-te el volumen i tal, i una qualitat de sonido brutal. Jo me varen enganar completament, me varen dir 5 minuts abans de que començassi, me diuen, bueno, però tu pujaràs a fer un corito aquí amb nosaltres, no? I jo, bueno, sí... Després de fer feina 12 hores en el Mallorca Live.
2: Gran

0: fotos de 10 días.
1: Sí, sí, sí.
2: Ah, mira. I bé, no? Molt bé.
1: Bé, bé, superguai, la veritat.
2: Que bé. Idò, bé, ara fa poc també vareu tenir alguna cosa en el Matalàs Weekend de Porto Cristo.
0: Sí, sí, sí.
2: Que supos que va anar també una monada, no?
0: Sí, va anar una monada, la veritat. Va ser molt guai. Bé, bueno, amb en Joan Sastre, sempre d'aquí enviem un saludo, també.
2: Clar que sí.
0: Que és molt guai col·laborar amb ell.
2: Molt.
0: I, bueno, en tota la infraestructura de Matalàs, i està guai que se puguin fer aquest tipus de coses a una zona on realment no hi ha tant de concerts, ni tant de puestos, ni tantes sales, i està bé que una persona com en Joan mos doni un puesto a tots, i sigui, pues ja, sigui hip-hop, sigui metal, sigui rock, sigui gènere que sigui, que tot se pugui unir i fer un concert junts és molt guapo.
2: La veritat és que sí. Abans d'acabar, m'agradaria que m'acontessi un poc el que se du ara, que és el que està in, no? Ara, l'ofi, no? El que se du, vosaltres sí. També cantau així a pèl, és a dir, molt diferent de les tendències actuals d'altres tipus de música més urbanes, o no?
1: Pues, ja, tampoc t'ho sabria dir, vull dir, almenys jo no escolt massa música mainstream, per així dir-ho, llavors tampoc tinc massa clar què és el que escolten els joves d'avui en dia.
0: Bueno, jo crec que molts van enxerar en seu trap com a mat, si en tu i jo.
1: Sí, no? Pot ser.
0: No hem fet molta cosa més a part d'això, o escoltar a part d'això. Jo sempre, de fet, escoltant coses més bé, no...
1: Sí, o subgèneres i coses que potser pues, no són tan conegudes en el meu cas. Jo escolto molta música actual, però, clar, són coses més minoritàries.
0: Sí,
1: o...
0: més underground.
1: Sí,
2: com
1: molt més underground.
2: Podeu posar una orientació o passar de...
0: Bueno, jo...
2: Sempre dins de rap o...
0: No necessàriament. Tot. Jo ara, per exemple, estic escoltant molt de drum and bass, per exemple, i molta bossa nova dels anys 60.
2: Ah, que xula.
0: Per samplejar i per fer coses en Aaron.
1: Sí, jo també escolt molt de jazz, m'agrada molt el jazz, sobretot l'escena de Gran Bretanya ara mateix està
2: actual.
1: Increïble. Sí, Yusef Days, Tom Misch, Vena... Molta gent que estan fent...
0: És bastant guai.
1: Sí,
0: sí. Sí, sí.
2: Que bo.
1: Que fan coses molt guais.
2: Molt bé. I de, si voleu, podem escoltar el segon tema que fareu avui.
0: Super.
1: Va, bon lío.
2: Que és la targeta de memòria.
0: Sí. Mm-hmm.
2: I voleu explicar alguna cosa abans de...
0: Bueno, aquest tema ja vaig anar a Aaron, li vaig contar... Va ser molt graciós perquè tenia un concert i era com un poc apressurat o tot, no? Crec que era en una setmana. I amb un de matí ho van tenir fet.
1: Sí. I res, jo estic molt content, el beat m'agrada molt.
0: És molt xulo, la veritat.
2: Molt bé.
0: Tirant molt de lofi.
1: Sí.
0: Això sí, a nosaltres molt agrada, som dues persones que molt agrada molt el lofi i tirant molt de lofi.
2: I de lofi, seria lo-fi, no?
0: Lo-fi, sí. Low
2: però se diu lofi, ja.
1: Lo-fidelity, sí, al final... Sí. Sonido cochambroso.
2: Que és que hi ha menys beats per segon o què és exactament?
1: Avui en dia està un poc perduda, la definició, sí. Però... Bàsicament, és sonido que no cerca ser perfecte, sinó precisament s'allueix de les imperfeccions de sonido, de, jo què sé, de les inconsistències d'un casset o de que estigui tot un poc distorsionat o...
0: I també té una característica que, bueno, ja descú li pliqui com vol, però s'ha d'anar amb una velocitat un poc més baixa de la normal. I s'alça més com a més músic ambient, és a dir, es fons, i després tu ja fiques la teva veu damunt, algo així.
2: Sí, jo crec que en Chino va explicar alguna cosa i va dir això, com que hi ha menys beats per...
0: Sí, exacte, sí, sí.
2: En general, no sabia si per quina freqüència, però bé. I si voleu, ja vos podeu preparar per cantar, que vol dir que els que se posen drets just aquí a un costat de l'estudi perquè estaven asseguts i realment no necessiten gaire cosa més que comenci a sonar la música i el micros endavant.
0: Exacte. Yeah, yeah. Yeah. Escrit les xales i llevar les puix. Psicodèlia, dir línies de dibuix. Sona agradable com a l'amor a duix. No dono més voltes si llevam en el fluix. Posant xinxetes dins un altre puto mapa. Seré qui sigui traspassant una altra etapa. Transparència i cella entre tantes xapes.
3: dir-se merda i encara me venen rates. Acostumar el món a ses meves clapes. Tu no ho entens, jo t'explico de què se tracta. Deman sa pau mentre faig un altre pacte. Voré com caus, no protegiré s'impacte. Aquesta roja se m'està quedant petita. Molta tragèdia transformada en tant de mita. Massa nerviós com a sa primera cita. Te dono sa lírica de forma gratuïta. Me ve tot sol, moviments que m'espavilen. Reflets de llum, som un verd més clorofila. Un mirall, quatre gestos i unes rimes. Si no és així, se mos menja sa rutina. No canvi d'estil, jo me'n moig en el meu. A cursant paraules per provar sa més breu. Mal d'estien a quarantena, men qui m'atreu. T'he de posar en pausa amb els titres d'espeu. Sí, amb els titres d'espeu. Sí, amb els titres d'espeu. T'he de posar en pausa amb els titres d'espeu. M'és igual ser normal però original. El teu flow copiat per no variar. Perd aquí el meu fil per desentonar. Quatre grans noms i 50.000 a cas. No hi ha referents, és normal, jo ja sé. Però vaig engretades en els vostres campusers. Vaig a fer-ne un altre quan no hi ha res més a fer. Van sortint ses coses, diu el musgo anirà bé. Me fa falta fer xafè, llevar-me quatre noses. La primera és tessa, la segona massa coses. Jo té més, si és pior, si ja sé com te poses. Si tens la voluntat, però ja has init esforces. Jo ho faig així de easy, supero una altra crisi. Som un puta vago, ja se pensa un ser prolífic. Vicis són mentals, ja si vol te'ls fa físics. La matèria gris, tio, dins un cos més crític. Moltes gràcies. Yeah.
2: Idò, moltes gràcies a la Little One, en Joan, i també a l'Aaron Musgo One. Molta de sort i gràcies per haver-me.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Per convidar-nos.
2: Gràcies.
4: TV3 Ràdio és entreteniment.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol.
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
9: Com anem, com esteu?
10: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre ses is.
11: De fluència.
10: El paraigo en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
10: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
11: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
4: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Roda.

0: Arriba el moment de l'agenda. Saludam en primer lloc Anna Gornés. Com estàs? Que ara mos diràs si vas tenir oportunitat d'anar a veure Raimundo Amador l'altre dia.
1: I vaig anar.
0: I què mos contes?
1: Un concertàs, com era d'esperar. Sí, super emotiu.
0: Que bé. Molt bé.
1: Me sentiu bé?
0: Sí. Superbé. David Ventura, com estàs tu?
2: Què tal? Molt bones tardes, estupendament.
0: Que bé, i també tenim en Gavi Rodas, que ha tornat. Avui ha vengut com a convidat a la primera part del programa i ara torna, que hi ha moltes coses pel cap de setmana, Gavi.
3: Hi ha 5 o 6, sí.
0: Molt bé.
3: Bones totes.
0: Vinga, idò, començam amb Nana, si voleu, que mos expliqui què és el que podem fer aquest dia a Menorca.
1: Vinga, l'activitat del cinema és Moix Negre, no l'han de perdre de vista, perquè comença el cinema a la fresca i fan diversos cicles superinteressants. Avui comences de cinema i producte local amb un passe de O que Arde i un tast de la sidra Kane, que és una sidra feta aquí a Menorca. Després tenim un cap de setmana redó en el claustre. Comença avui amb Rudimentari, en la presentació del seu disc Mala Herba Sempre Creix. En Rudimentari, com sabeu, es fa rigui en menorquí i té un disc que és de tot de reivindicacions sobre l'especulació a Menorca, així que avui s'espera un dia bastant animat en el claustre. Demà actua l'Arandà, que ja n'han xerrat alguna vegada en l'agenda, sí. És un duet que juga en la música tradicional de les Pitiuses i també estan presentant el seu disc Turmerí. I diumenge també en el claustre Deborah Carter, dins el cicle de jazz.
0: Mira,
1: després seguim amb... Sí, la Deborah Carter és una supervocalista a nivell... Està fent un homenatge també molt interessant. En el Teatre d'Esborn, aquest cap de setmana també comencen la seva programació d'estiu. Ho fan amb L'Enemic. És una obra de produccions de ferro i es podrà veure demà i diumenge a les 9 del vespre. I ja cap, superrecomanable, entrar a mirar amb detall i atenció la programació del Festival de Foscats de Lítica, que és tots els dimecres i dijous d'estiu. Va començar aquesta setmana i la setmana que ve segueixen i, a més, també ho fan en col·laboració amb el cinema Moix Negre, que us deia abans, i fan un passe en els cines, el cine La Fresca de Hit the Road, dimarts a les 7. I ja us avanço la programació de la setmana que ve, perquè ara ja sabeu que ens estiu tenim cosa cada dia.
0: Sí.
1: I l'agenda és infinita, però fins aquí els meus destacats.
0: Molt bé, idò, anem a escoltar i anem a saludar o rebre també les propostes d'en David amb bona música.

0: I és que, en David, una de les propostes que ara m'ho recomanaràs té a veure amb Muriel Grossman i la seva banda.
1: Sí, efectivament. Muriel Grossman, la saxofonista austríaca que s'ha establert aquí a Eivissa, que té diversos projectes paral·lels, no? A vegades li dona pel jazz així més experimental i a vegades per la música més festival, més funk, que és la que oferirà aquest dissabte, precisament, amb el seu grup de Funk Explosion al Mercadet d'Estiu de Sant Josep de Sa Talaia, que serà a partir de les 11 del matí. Però durant aquest cap de setmana també hi ha un parell de propostes que us destac. Per una banda, el Festival Suau de Música Contemporània, amb tres concerts. Aquest divendres, els Filt Oxitocin, que faran una fusió de música clàssica i ambient electrònic a l'Auditori del Caló de Soli. Dissabte, la violoncel·lista i compositora polonesa Dorava Kocher, que barreja el violoncel amb els sintetitzadors. Això serà el Baluard de Sant Pere, a Dalvila. I el diumenge, els Tulanes, que barregen piano acústic i electrònica minimalista a Sa Pedrera de Can Coix. Tots aquests tres concerts seran a partir de les 9 de la nit. I després també hi ha el Festín, que és el Festival de Teatre Infantil, que aquesta setmana les obres es representen al pati de l'Escola d'Infantil i de Primària del poble de Sant Jordi. Avui divendres a partir de les 7 i mitja i dissabte i diumenge a partir de les 6, una programació completa amb companyies vingudes a Balears i del conjunt de l'Estat centrades en el teatre infantil. I aquest dissabte també, per acabar, vos destac que comença el cicle de curtmetratges Mecal Air Ibiza, amb una projecció de selecció dels millors curts dels dos últims anys. Això estarà al Parc Infantil del poble de Sant Agustí a partir de les 10 de la nit.
0: Carai, de moltes coses també a Eivissa, sobretot a les fitioses. Gavi Rodàs, tenim AIMA també aquest cap de setmana, aquest festival de creació escènica a diferents municipis. Què més tenim?
2: Pues te traigo un pupurri de estilos distintos, ¿no? Si te gusta el pop d'autor, está Caterina Ross, que la habéis tenido estos días aquí en el programa.
0: Sí, mira, sona de fons.
2: Actúa hoy mismo a las 9:30 en Esglemi presentando su disco Rosons del meu món. Si prefieres la cultura dance, hoy se inaugura el Jardí con un grande de este género, que es Fatboy Slim, a partir de las 10 de la noche. Y si prefieres el blues, pues en Mons Part, en Alaró, actúa Jordi Álvarez, que era el alma de los Big Juju. Y tengo dos cositas para el domingo. El domingo está el Festival Irradia, que se ha dividido en dos fines de semana. Este primer cap de semana en la Factoría de Son Santa María son 5 grupos en escena: SOH, Perlata, Sot, Arrase, que son los antiguos hoy de Arrase, que se presentan con voz femenina al frente, y Culpa, a partir de las 7, como decía, en Factoría del Sol. Y si lo tuyo, que es lo que sospecho, querida Mónica, es la bachata, pues tienes que ir a bailar a Son Fustaret junto a los técnicos del Aviador a las 6 de la tarde el domingo, Romeo Santos y Prince Royce.
0: Que bo. I també demà tenim el concert de Los Atunos Rojos en el municipal Maruja Alfaro Mediterra. Alguna cosa més per destacar?
2: Pues bueno, si te gusta la música clàssica, también hoy en la Fundación Miró, a partir de las 8, le hacen un homenaje a Sostakovich.
0: I també hi havia el concert de Marco Mezquida, però ja no quedaven entrades a Can Costa, només per 40 persones. I el que...
2: Guai de Mosa?
0: No, a Pollença.
2: Ah, val.
0: Escoltau, i algun tribut que mos perdem aquest dia, no, Anna, a Menorca, res.
3: Mira, no, és que l'avantatge de l'estiu és que s'acaben els tributs, clar.
0: No, espera, que el David sí que en té, o què?
1: No, jo no tinc cap tribut. No, el tribut és una cosa de temporada baixa. Vull dir,
3: clar.
1: Amb el que trobes. Aleshores, sí, és temporada de tributs. Sí.
2: Tendrien que fer el tribut fest, no? Ja existe el tribut fest, sí, i el tribut.
1: Bueno, a veure, és que jo crec que hi ha coses d'aquestes per la península que n'hi ha, de tribut fest. Sí. Em són alguns festivals d'aquests.
2: Ah, bueno, jo també
3: no,
2: està...
3: No donaria idees.
2: No, bueno, no son... Ellos mismos son un tributo a sí mismos, ¿no? Y actúan los Osifar, que grandes, me van a meter a más de 7.000 personas.
1: Hombre, por favor.
2: En Son Fusterest, y bueno, afortunadamente me toca ir a cubrir la noticia.
0: Que bé, i deu passar molt bé, Gavi. Res, ho deixem aquí, amb música de Caterina Ross. Anna Gornés, bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: I també en David Ventura, que vagi molt bé, i en Gavi Rodàs, que vagi molt bé al concert de...
2: Gràcies.
0: I vos deixem ara en l'informatiu vespre i amb aquest cicle de l'Eterno Verano, que en el qual col·labora també IB3 Música. Bon cap de setmana. Adéu.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestia. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
6: Notícia d'última hora.
7: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.

0: IB3 Música. IB3 Ràdio és diversitat. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà

que no veu més enllà del seu ull.

La millor selecció musical. IB3 Música.

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre ses is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional. Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol! Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

iVetres Música.

0: IB3 Radio es cultura.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
11: Tèntol.
10: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: De fluència.
7: El paraigo en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
9: Podem gravar, idò.
10: Dale play.
9: Raúl Valls, com estàs?
10: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
10: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
10: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
10: Actual de les 9.
9: No, i no t'obram, i no t'obram.
10: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio. M'agrada.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, no passeu vergonya i passeu, passeu, que cantaria Jaume Sisa, ell deia passeu, passeu, a un nou programa d'Entre avui i demà. Hem escollit aquesta paraula, vergonya, que ens fa posar vermells, que provoca que el cor bategui a més pulsacions i no saben com començar a suar. Però què passa amb tu, vergonya, que ens treus els colors quan voldríem passar desapercebuts? Mentrestant, el món està ple de poca vergonyes que ni s'immuten.

I aquí tenim aquesta crítica política directa del grup valencià, el tall, el crit de vergonya, cavallers, vergonya, una frase que s'atribueix a Jaume I durant la conquesta de Mallorca. Podria haver passat durant la batalla de Portopí, com canten el tall, quan el rei va retreure els seus cavallers que no es decidissin a avançar. O quan algun dels soldats recriminaren en unos sants que fugís en pes per les espases sarraïnes, o que va ser un crit del rei en Jaume per encoratjar els seus soldats a les portes de Medina Mallorca, perquè vergonya és també l'estimació de la pròpia honra o dignitat.

0: Vergonya és deshonor, humiliant, cosa deshonorant, això diu el diccionari, i també un torbament de l'ànim que sol fer enrojolar el rostre en sentir-nos objecte d'atenció d'algú. També diu que aquest torbament passa per alguna falta comesa o per una humiliació rebuda. Així defineix el diccionari la paraula polisèmica que hem triat per al dia d'avui. Toni Riera López de l'Amo, psicòleg, benvingut.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Escolta, d'on surt aquesta emoció tan incòmoda? Aquesta emoció tan incòmoda com sa vergonya. Té alguna funció?
1: Té una funció claríssima. Surt del fet de que som socials, del fet de que vivim en societat, vivim en comunitat i que desitjam formar part d'aquesta comunitat. Principalment perquè, bueno, ara és un problema que et puguin excloure, però en els inicis de la nostra espècie, el fet de que te deixessin de banda era una sentència de mort.
0: Sí.
1: I la vergonya és una emoció que, de qualque manera, te diu alerta, te l'estàs jugant. Alerta, estàs a punt de traspassar una norma, però no una norma escrita, però sí que cuida-hi amb el que fas.
0: Per tant, així com ho comptes, també té un cert sentit de supervivència, no?
1: Sí. Quan totes les emocions tenen una funció que quan s'ajusta adequadament a les situacions és adaptativa. Pot tenir un problema i és que se mos pot passar d'intensitat i ja tindríem aquí altre tipus de...
0: Sí.
1: De problemes.
0: Sí. Però si anem a lo habitual i lo senzill, tenim vergonya i el nostre cos mos delata, mos posant com una tomàtiga.
1: Sí.
0: El diccionari enrojolà, m'ha encantat aquesta expressió, però mos posant vermells com a tomàtiga, suam, mos tremola la veu. Per què la ment, entenc que la ment envia aquests senyals físics incontrolables, just quan el que voldríem és tot el contrari, passar desapercebuts?
1: Podríem dir que té sentit, en certa manera. Sí. Les grans funcions de les emocions són informar-nos en altres de que està passant algo, motivar-nos per actuar i també comunicar als altres què ens passa. Si és una emoció tan social, és interessant que ja s'assenyali socialment, vull dir, s'assenyali fisiològicament, que ens tornem vermelles a cara, que tinguem una reacció que se veu, se pugui començar, ens pugui començar a tremolar. Això és un senyal inequívoc per als altres, dir, en aquesta persona li passa alguna cosa. Però tu se n'ha donat compte.
0: I escolta, Toni, què opines d'aquest concepte de vergonya aliena? Perquè mos avergonya una cosa que està fent una altra. Jo no sé si és que aquí tenim excés d'empatia o projectant fins i tot les nostres pors o vergonyes, no?, de lo que fa l'altre.
1: Exacte, perquè tenim empatia, perquè tenim capacitat de projectar les nostres pors, perquè tenim les persones aquesta capacitat d'aprendre de les experiències dels altres. No fa falta visquem totes les experiències en la nostra pell, sinó que per socialitzar aprenem moltíssim més aviat de manera vicària, és a dir, observant què fan els altres. I no és un element que és clau per aprendre d'aquesta manera és que no només sigui una observació neutra, sinó que sigui una observació emocionant. Ja veiem segons quines situacions i dèiem, no fem un raonament, ho experimentam. De qualque manera sabem això que està fent aquesta persona, jo no em vull. No ho he de fer, mira que no es pensa que res. I això mos passa in vivo, mirant a qualcú o mirant una pel·lícula o una obra de teatre. Jo som de les persones que es posen molt incòmodes. No sé en quina situació de pel·lícules que dic, ai, no, espera, que encara ho dirà. Ai, i passa.
0: Per tant, aquí sí, empatia i projecció. I després tenim es poca vergonyes, Toni. Jo estic segura que tu no ets un poca vergonya, però com es diu la psicologia de les persones que actuen sense aquest filtre social, ja que veiem que, a més, és una emoció molt social?
1: Podria ser que s'hagin acostumat, podria ser que tinguin una funció per a aquestes persones. De vegades és una resposta. La vergonya està molt orientada en la nostra identitat, en espiral, en la construcció que fem. I podria ser que la gent, poca vergonya, al final és un judici també que estem emetint damunt d'una persona. Sí. Però podríem dir, o mos podríem trobar gent que és perquè com aquella cançó, la vida m'he hecho así.
0: Sí.
1: Som poca vergonya perquè la vida m'he hecho así. Mm-hmm. O perquè de base no tinguin aquesta sensació de vergonya. Sí. No tinguin... Si deien que són tant la vergonya com la culpabilitat, són emocions socialitzades, hi ha determinades patologies, o les consideren patologies perquè a nivell social ho són, com la psicopatia, que no tenen aquesta part, no senten el judici dels altres de cap manera. I per tant, podrien dir són poca vergonya, però no crec que... No és poca vergonya que pensam quan dèiem aquesta paraula.
0: No, es va. Jo ara te sentia i pensava més aquest... Ei, ustedes son sinvergüenza, eh? Aquest poca vergonya que fins i tot pot rosar certes il·legalitats. N'hi ha de poca vergonya.
1: Perquè, mira, una il·legalitat té una funció. Te surt sense teva, sense passar per vies habituals.
0: Sí, talment. I aquí sí que no hi ha empatia. I escolta, un episodi fort de vergonya, per exemple, a escola, durant l'adolescència, quan som infants, està clar que ens pot marcar per vida. Com feis feina vosaltres, els psicòlegs, per desfer aquests nusos, aquests traumes que podem arrossegar fins que són grans?
1: En línies generals, les principals eines són la validació d'aquestes emocions, l'elaboració d'aquest relat, d'aquesta situació que ajudi a tornar a col·locar aquesta història és la nostra vida. Hi ha teràpies específiques per fer feina amb trauma, com per exemple una que se practica, que està cada vegada més estesa i amb evidència per tractament de traumes, que és la teràpia EMDR, que fan, treballen amb això. També n'hi ha d'altres que ajuden a ressignificar tot l'aspecte traumàtic mitjançant una exposició perllongada en aquestes memòries, però per poder canviar una resposta emocional, la primera passa és aquesta que comentava, validar, reconèixer que les experiències, els fenòmens viscut durant la infància o l'adolescència, que és una època on la personalitat més se construeix. L'estem construint tota la vida. Les persones som. Si algo és una constant, és el canvi, i dins la personalitat també. No és un canvi tan marcant com durant l'adolescència, de qualque manera se torna més estable, però sempre canvia. Ara, els fenòmens, les experiències fortes durant aquestes etapes poden ser crítiques.
0: Sí. I importantíssimes. I anem acabant, que li diries a un oient que mos escolta que sent vergonya, però que és una vergonya d'aquestes limitants, que l'està limitant. Alguna primera passa?
1: Que... Sí, una primera passa? Que li planti cara, que li planti batalla, que si aquesta vergonya no se justifica, si aquesta vergonya realment no és per una situació real, jo què sé, que no realment és que estigui en un risc d'exclusió, sinó que s'ho pensi, que ho senti, que surti a fer ridícul, que surti a jugar, que mira una cosa que sí que fèiem en mi infància i adolescència era jugar interactuant, no jugant amb les maquinetes.
0: Yeah, yeah.
1: Que s'apunti un grup de teatre, que s'apunti un grup de ball de bot, que s'apunti a sortir, a fer coses diferents, que la vergonya s'ha de treballar. Quan en sessions feim treballar amb la vergonya, és fàcil veure'ls pel carrer, en el psicòleg i en els pacients. Jo què sé. Pues Ventura duen gafes de colors aferrades a la roba i entrant en el Corte Inglés. Això ha passat. Si mai me veus, no fa falta que me digueu res. Estic treballant.
0: Molt
1: se
0: bé.
1: Se pot fer, és espantar-li batalla. Molt sí.
0: Idò, mos han d'atrevir. Toni Riera López de l'Amo, com sempre, mil gràcies per la teva disposició i per explicar-ho també. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: I de tres ràdios, música.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
7: I que fèieu unes tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
8: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
9: Aquí, amb un poquet de vergonya em fa.
8: Te fa que venís a ràdio?
9: Me fa vergonya. No, me fa vergonya xerrar a la ràdio. No, me fa vergonya que me vegin. Si no m'ho veuen, no m'ho fa molt.
8: Res, no m'ho crec. Que la gent li encantaria veure-te i, a més, a vegades compartim la teva foto i la teva imatge.
9: No, no.
8: Així que, Toni Camps, no et passis vergonya, no sentis vergonya. La vergonya no serveix de res.
9: Sí, la vergonya té un component que, a més, obliga a reaccionar, no? A amagar-se sempre, a no aixecar el cap per enfrontar la situació aquesta que provoca la vergonya. I en el cine, normalment, sol acabar convertida en una mentida que té un efecte bolla de neu brutal.
8: Sí, no? Sí, que dius, ai, si ho hagués contat abans.
9: Si ho hagués contat en els primers 5 minuts de pel·lícula, no tindries pel·lícula directament.
8: No tindríem pel·lícula i a nosaltres ens agrada compartir la teva llista perquè sempre descobrim pel·lícules o coses que no sabíem de pel·lícules que hem vist. Per quina començam?
9: Començam per una espanyola que on sa vida té poca sortida i enfrontar-se a la vergonya d'admetre els errors no és gens fàcil.
10: Se me ocurrió algo. Soy algún que va y cojo uno de esos paquetes. Si no consigo dinero, me quitan a las niñas.
11: No hace falta que te sientes. Ya estábamos terminando.
12: Voy a denunciarte, Antonio.
11: Llevas años sin pasarme nada por las niñas.
12: ¿Tú eres imbécil?
10: Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera lo sé.
12: Tienes 3 disparos.
10: 24.000 euros.
13: Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto.
12: ¿Uno?
8: Quina és aquesta, Toni?
9: Aquesta és Los Tigres, que són Antonio i Estrella, dos germans bussetjadors. Ell treballa com a bussetjador i ella estudia la vida submarina i l'acompanya en cada una de les immersions. Però els secrets que guarden per vergonya els faran jugar a un joc que tal vegada no sigui una bona idea jugar. És una pel·lícula dirigida per Alberto Rodríguez, que ja havia dirigit abans La Isla Mínima i La Modelo. És d'aquestes pel·lis que t'asfixien, i més aquesta, no? T'asfixia a cada una de les immersions que fan els dos bussetjadors per després donar-te aire cada vegada que treuen el cap. És una pel·li curiosa perquè és molt petita, però té una història molt complexa d'explicar. El que passa és que, clar, té Antonio de la Torre i a Bárbara Leni com a protagonistes i, clar, poder-la contar ja te dona moltíssim, moltíssim d'aire. És un director molt modest, en Alberto Rodríguez, però té una de les característiques que a mi més m'agraden en un director de cinema, i és no tractar el públic com si fos idiota. O sigui, no haver-li d'explicar cada vegada tot el que està passant a la pantalla. No fa falta. molesta que els personatges se diguin hola, què tal estàs? I l'altre li contesti muy mal. I tu dius, claro, si és que sabeu, no fa falta que m'ho diguis, que estàs muy mal. Ja ho veig, que estàs muy mal, no? A més, cada bocí de la història i cada pista estan allà. El que passa és que no estan a la superfície. T'has de submergir, quan se submergeixen els dos protagonistes, i no t'ha de fer vergonya no saber què és el que t'estan contant, perquè potser t'ho contaran més tard. Hi ha una frase d'aquesta pel·lícula que la retrata molt bé, i és un moment donat que ell diu, llevo toda la vida bajo el agua, fuera, no sé. I me pareix tan, tan brutal la manera de descriure com ell se mou pel món, és que no fa falta explicar res més, fuera, no sé.
8: Vinga, idò apuntada aquesta Los Tigres amb Antonio de la Torre i la següent.
9: Tu podries admetre una falta de sa que t'avergonyeixes enormement abans de ser condenat per un altre?
14: Busco a Hannah Smith.
15: Smith? S'acaba d'ells.
14: Se ha ido. ¿Le ha dicho a dónde?
16: Guarden silencio.
17: ¡Nazi!
16: Estudiaré estos casos uno por uno.
17: Me llamo Hannah Smith.
16: ¿Se alistó en las SS en 1943?
17: Buscaban celadoras.
18: Yo estudiaba derecho, lo recuerdo perfectamente.
19: Las sociedades creen que se rigen por la moralidad, pero no es así.
17: Cada celadora elegía un número determinado de mujeres. Por la noche, Hannah Smith les pedía que la acompañaran. Obligaba a esas mujeres a leerle en voz alta.
9: A Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, un al·lot de 15 anys perd el coneixement i una dona molt seriosa i reservada que el doble amb edat el recull i el duc a seva. Entre tot dos sorgeix una història d'amor que se veurà interrompuda de manera abrupta, tu no saps ben bé per què, que evidentment t'aniran explicant. Aquesta és la proposta del director Stephen Daldry, que acabava de dirigir Billy Elliot i després havia dirigit Les Hores, vull dir que venia amb un bagatge que ja deies, mare de Déu, i va agafar la novel·la de Reader, El lector, per dur-la a la pantalla. És una història molt densa que te deixa enganxat a la pantalla. És una pel·li que té una ànima d'aquestes difícils, que són controvertides, d'aquestes que te donen molt de debat quan t'acaba la pel·lícula, quan surts de fora a la porta del cinema i te tires allà mitja hora xerrant de tot el que t'ha proposat, però té un cos molt, molt definit, que és el de Kate Winslet, que és la protagonista de la pel·lícula. Ocupa tota la pantalla, i no perquè sigui grossa, sinó perquè és enorme. És brutal el que fa aquesta dona. De fet, va guanyar tots els premis en els que estava nominada, inclòs Oscar, inclòs els Globus d'Or. És una història d'amor mesclada amb una història política, amb una història sobre la història. És una d'aquestes pel·lis que te du on vol sense que te'n donis compte. A mi m'agrada molt, i la novel·la també m'agrada moltíssim. És molt xula, molt bé. Xula.
8: Idò, aquesta me l'apunt perquè no l'he vista i Les Hores, per exemple, me va flipar. Aquesta.
9: No és tan bona com Les Hores.
8: Bé, igual,
9: a més, el tema que tracta és complicat, complicat. Sí, sí.
8: Vinga, vergonya és la nostra paraula.
9: Sí, i en el cinema, els vicis ocults, aquests que fan vergonya perquè tothom te rebutjaria, tenen una força tremenda.
20: Hola, ¿quieres jugar?
21: Tu disco duro es asqueroso. Quiero decir, sucio.
22: Despacio.
20: Intento ayudarte.
21: ¿Cómo me ayudas, eh? Apareces aquí y para mí eres una carga. Eres una carga. ¿Quieres salir de aquí? Puedo llevarte a un sitio.
20: Somos familia, tenemos que cuidarnos.
21: Hola, Romeo.
8: Tot teu, Toni Camps.
9: Aquesta és una pel·lícula que és obligatòria quan la paraula és vergonya. Primer de tot, perquè és el seu títol. Shame, vergonya. I segon, perquè és el que sentes protagonista durant tota la pel·lícula, fins i tot quan ja no és un secret. Shame és una història d'un home novaiorquès, atractiu i amb èxit, amb un seriós, molt seriós, problema d'addicció en el sexe. És fascinant com un tema com el sexe, tan tractat i tan maltractat a la vegada en el cinema, pot donar com a resultat una pel·lícula amb tant d'estil i tan elegant a la vegada que tan torbadora. Mm. És una pel·lícula d'aquestes que te deixen pozo, que te transmet sa amargor, sa compulsió i sa aïllament interior del seu protagonista, un absolutament tremendo. Si abans deien que Kate Winslet està brutal a El Lector, Michael Fassbender està absolutament brutal en aquesta Shame, acompanyat, a més, d'una impressionant Carey Mulligan. Steve McQueen, el seu director, demostra que és un d'aquests directors interessants del panorama de cinema actual, perquè, clar, la pel·lícula és del 2010, no... Mm. Just després va fer 12 anys d'esclavitud, vull dir que és d'aquestes pel·lis que també te deixen pozo, però... És una pel·lícula, és duríssima, perquè el que pateix ell no ho pateix ningú, però, a més, no ho diu, clar, ho té allà amagat, és com a uf.
8: I d'una altra d'aquestes pel·lis per posar a la llista, vosaltres ja després decidiu quan
9: sí.
8: la veig.
9: Sí, la veig.
8: Aquí, en quin moment, eh? Sin crispetes o sense...
9: Si vos fa vergonya aliena el tema de sexe, no la vegeu acompanyada.
8: Amb algú, i de la podeu veure tots sols, com vosaltres vulgueu.
9: Exacte.
8: Vinga, vergonya és la nostra paraula, aquesta ho duia en el títol,

0: destruint tot. Thomas Vinterberg, que van de dirigir Otra Ronda, ja va dirigir a Mads Mikkelsen en aquesta història de vergonya aliena de sa que és pràcticament impossible defensar-se. És una pel·lícula duríssima perquè és un retrat brutal de com és la societat i de com reacciona la societat a partir d'un rumor, com pot avergonyir-se d'una persona sense donar-li el benefici del dubte en cap moment. És tremenda i és d'aquestes pel·lícules que te recordaràs durant anys, perquè és impossible que te deixi indiferent, encara que sí que és vera que és molt més efectiva quan t'apunta que quan dispara. Val? És d'aquestes pel·lis que quan no t'ho diuen a sa cara acaben deixant un pozo molt més bèstic que quan després te descobreixen, fins i tot, sobretot l'epíloc, és allò que dius, grinyola un poc, però tot el camí fins a l'epíloc és absolutament fascinant i Mads Mikkelsen està brutal. I la pel·lícula, no ho han dit, se diu La Caza. Perquè m'he posat a xerrar de la pel·lícula i no he dit el seu títol. La pel·lícula se diu La Caza, és una pel·lícula de l'any 2012, dirigida, ja ho dèiem, per Thomas Vinterberg, el director d'Otra Ronda, que no té absolutament res que veure amb aquesta. A pesar de que Otra Ronda també té que veure amb la vergonya.
1: Sí, segurament sí, i amb la beguda se la treuen, efectivament. I d'aquí tenim aquest actor suec, no?,
0: que viu a Santa Catalina.
1: Que viu a Palma, sí. I que el poden trobar molt fàcilment. Jo crec que l'hauré coincidit un parell de vegades amb ell, pas que res.
0: Sí, exacte. Allò que dius, ostres!
1: Aquest me sona. Sí,
0: aquest me sona. Sí, te sona.
1: Vinga, tenim bolla extra, Toni, no passis vergonya, comparteix una bolla extra.
0: Sí, tenim bolla extra perquè la vergonya, a vegades, en el cinema, també pot generar històries d'amor.
2: Primero vi el pollo teriyaki por $1.79 y luego la sopa, que parecía una ganga. Pero al descubrir las natillas... ¡Ah, las natillas! Parece mentira que la mayoría de la gente no mire. No miran la letra pequeña, Lance.
1: Venga, Nam.
0: I és una història d'amor d'un home que viu en sa vergonya de sa com és, sempre, perquè ha viscut rodejat de persones que el rebutjaven. A sa raó per la qual ell té vergonya de ser qui és perquè ha conviscut amb 8 dones. La seva família són 8 dones. Ell ets únic, eres petit, i a més ets únic, i el rebutjaven constantment perquè tu no entens res del món, i ell pues, té molta vergonya, i viu allunyat de la societat, pràcticament no se relaciona amb ningú, però fa un descobriment, i és que descobreix que amb ses natilles pot acumular milles infinites per viatjar. Aleshores, ell compra una quantitat N de natilles i aconsegueix milles infinites i a partir d'aquí se dedica a viatjar pel món. I, bueno, ja està, ho deixarem aquí, val? No direm res més. És una pel·lícula de Paul Thomas Anderson que se va dirigir a fer sa primera comèdia romàntica i ho va fer amb Adam Sandler i Emily Watson. És molt estranya.
1: Encara no has dit el nom, per cert.
0: La pel·lícula se diu Punch Drunk Love, val, o Embriagado de Amor.
1: Ja, sí, val.
0: Sí, Punch Drunk Love, que és això, no? És un cot de puny, sí. És un cot de puny de gatera.
1: Curiosa relació, un tipus amb moltes germanes que té vergonya, menjar natilles per fer milles, enamorant Emily Watson, molt bé. I a més a més és Adam Sandler.
0: I ell és Adam Sandler. I l'acompanyen Luis Guzmán i Philip Seymour Hoffman. És una pel·lícula molt curiosa. És molt estranya, com totes les d'un Paul Thomas Anderson,
1: sí.
0: Perquè venia de fer, ojo, que venia de fer Boogie Nights, aquest home, i Magnolia, que ja són pel·lícules inclassificables, doncs aquesta encara ho és molt més. No saps mai on te durà. I això és lo verdaderament fascinant d'aquesta pel·lícula, que a vegades te fa vergonya aliena, perquè ell és que em fa de vergonya aliena, en sèrio. És una pel·li molt xula, que a més, si vos fa vergonya en Adam Sandler, que a vegades fa vergonya aliena, en aquesta pel·lícula vos llevareu l'espineta.
1: Molt bé.
0: Perquè l'acabaràs adorant.
1: Molt bé. Un tipus camaleònic i sí. Molt, molt còmic, i a vegades les descobreixes amb uns registres que dius, mira, m'agrada.
0: Sí.
1: El que feia era per cunyar d'on ves. Molt bé, Toni Camps, per cert.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és servei públic. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
11: Capítol 14. Les entranyes.

0: En Ramon i jo érem dins una cova freda, humida i fosca. Allà no hi havia cap museu. Havíem d'endinsar-nos dins d'un túnel cap a les entranyes del penya-segat.
1: L'arxiu... no és aquí. És més a baix. Il·lumina un trepitge, Núria. La roca està mullada per la humitat i rellisca molt.
0: Anem alerta. Déu meu, pareix que baixam al centre de la Terra. Ramon, dus 20 quilos de bronze i vidre a l'esquena. Volies dur les lents per despistar-los, però si caus per aquesta pendent amb aquest pes, te rompràs l'esquena.
1: T'he dit que tinc les cames fortes. Avança. A fora seguiran pensant que hem fugit per la carretera. Tenim temps.
0: La baixada era agònica. Les parets pareixien tancar-se sobre nosaltres a cada passa. El pes del bronze feia que en Ramon respirés amb força. I jo no podia deixar de mirar cap enrere, aterrada per la idea de quedar atrapats en aquella ratera de pedra sense sortida. Ramon, el túnel s'acaba.
1: No, no s'acaba. Es divideix.
0: Tres camins, tres túnels iguals, excavats a la roca, que s'enfonsen a la foscor absoluta. I ara què? Cara o creu? Si mos equivocam, podríem acabar en un carreró sense sortida. O caure per un avenc directe a la mà.
1: L'Arxiduc que era un home metòdic. No hauria deixat l'entrada del seu tresor més gran a l'atzar. Ni tan sol tant de metres sota terra. Il·lumina a poc. Busquem alguna marca.
0: A les parets... no hi ha res. Només humitat. Il·lumina cap a terra, Ramon. Davant de cada entrada.
1: Aquí, al túnel de l'esquerra, només hi ha pedra llisa. El del mig, tampoc.
0: Espera. Acosta el llum al túnel de la dreta. Just aquí. A terra. Abans de creuar el llindar.
1: Hi ha un relleu picat directament sobre la pedra. Són unes línies molt fines. Gairebé tapades per la pols. No hi ha cap lletra.
0: És un triangle. I té una línia recta que el travessa i es doblega a l'interior.
1: És un prisma òptic. La refracció de la llum.
0: Exacte. És la signatura de la xarxa de vidre. L'arxiduc ha deixat el seu propi fil d'Ariadna en forma de geometria pura, sense lletres, per guiar-nos. Aquest és el túnel correcte, Ramon. Som-hi. Aquest camí fa baixada pronunciada.

0: ja n'hi ha prou! Atureu-vos! Senyor Font, duc mitja hora picant. Hem netejat de terra tota l'esquerda que assenyalava la llum de les lents i aquí no hi ha cap porta oculta. L'arxiduc devia ser molt llest, sí. Però aquesta paret és pedra massissa. L'arxiu de la llum no és aquí.
1: Ah, és impossible! Les coordenades eren exactes. Hem seguit el raig de llum. El mapa de vidre de 1914 no pot mentir. Vostès són uns inútils que no saben cavar.
0: Font, vagi alerta un cop m'aixerra. No som els seus peons de biblioteca. Martell, puja la furgoneta i du el radar d'ultrasons i més llanternes. Si hi ha un forat darrere aquesta roca, el trobarem amb tecnologia i no a cops de pic i pala.
1: La física no s'equivoca. El pedestal, la inclinació, la refracció del vidre de Fresnel, tot era allà. On és l'error? On és l'error?
2: Llop! Llop, puja aquí dalt, ara mateix!
0: Què passa? Què vols?
2: Mira la furgoneta. No hi són! Han fugit!
1: Fugit? Com ha pogut? On és la xarxa de vidre? Les tres lents que havien deixat fora el pedestal han desaparegut!
0: Ah, malparits! Mentre acabàvem a les fosques com beneits, s'han alliberat! Han recollit les lents i han fotut el camp cap a la carretera. Ja deuen ser uns quants quilòmetres, corrent pel mig del bosc.
1: No té sentit. La matemàtica de l'arxiduc no falla mai. L'ancoratge de pedra és de 1914. És inamovible. Les lents són les originals. Si la fórmula és perfecta, que ha canviat en aquests 100 anys per desviar l'angle de la llum?
2: No ho sé, senyor Font. Que potser la mà s'ha menjat un tros de costa?
1: No. La terra no ha baixat. El que ha pujat és la llum.
0: De què dimonis parla ara?
1: Que han reformat la torre entre 1914 i ara deuen haver elevat la torre per augmentar l'abast de la llum. L'eix luminós és molt més alt ara que en l'època de Lluís Salvador.
0: Per tant, l'angle és fals!
1: La llum que hem seguit cae exactament 10 metres per sobre de la ubicació original. És una altra banda.
0: I com sabrem on és? Com arribarem al lloc exacte si no tenim la llum per guiar-nos? Hi ha milers d'esquerdes on cercar.
2: Llop, tranquil. Davalleu la veu i apagueu els llums. Deixeu-me fer.
0: Què fas, Martell?
2: A ca nostra, a la muntanya, els animals sempre deixen un rastre. Aquest dos va molt aviat, però el qual d'espatlles està carregat amb 20 quilos de vidre a l'esquena i aquest pes es nota sobre el terreny. Aquí, mireu.
1: Una ratxa negra a la pedra?
2: És la sola de la bota d'en Vilaseca. Amb el pes de la motxilla, la bota ha patinat i ha marcat la pedra. Seguiu aquesta línia cap a l'esquerra. Veig aquests líquens esclafats? Això ha passat fa menys de 10 minuts. Han baixat per allà, cap a aquell niu de metralladores.
0: Ets un artista, Martell. Anem a fer-los una visita guiada. I, senyor Font, quedis enrere, d'acord? Aquesta vegada no hi haurà discursos de cavaller. Dispararem a matar.

0: Ramon, ho hem trobat. L'hem trobat. Aquesta és la fi del laberint.
1: Deixa'm que m'aturi un segon. Tinc l'esquena rebentada.
0: Davant nostre s'alçava una portalada doble de fusta, incrustada directament a la roca. No estava podrida per l'humitat, estava intacta. Hi havia incrustacions de cristall de roca que reflectien la llum de les nostres llanternes com si fossin petites estrelles. I a dalt del marc, un monograma gravat en lletres d'or. Archivem Lucis, l'arxiu de la llum. El museu secret més gran de l'antiguitat ens esperava un pam de distància. M'hi vaig acostar i vaig posar la mà damunt la maneta daurada. Creia que ja estàvem segurs. I en aquell moment ho vàrem sentir.
1: Xxxt, la porta exterior. La porta de ferro de dalt de tot. L'acaben d'obrir.
0: No han anat a la carretera. Ens han seguit.
1: Apaga els llums.
2: Heu escoltat Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Quan els murs d'un laberint es tanquen al teu voltant, no importa què t'espera al final del camí, si el monstre t'està trepitjant els talons. En el pròxim episodi, l'Arxiu de la Llum revelarà els seus secrets, però el preu per veure'ls podria ser massa alt. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreta en Sebastià Font, Toni Pons és en Llop i en Toni Camps posa veu a Martell.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, es mostra amb forces per governar una segona legislatura seguida, sigui amb minoria o amb majoria absoluta. En una entrevista en exclusiva a IB3, la cap de l'executiu ha recordat que, malgrat les pressions i els condicionants de vots, no han traspassat cap línia vermella i han pogut complir pràcticament amb la totalitat del programa previst. La presidenta s'ha referit també als temes que més ocupen i preocupen els ciutadans de les Illes, com és la falta d'habitatge, apuntant que en aquesta matèria es necessita temps perquè les mesures sorgeixin a efecte. També ha parlat de la sobrepoblació, insistint en que Balears sempre ha estat terra d'acollida, però, això sí, sempre i quan qui vengui ho faci de manera regular i respectant els valors de la nostra societat. L'escoltarem tot d'una, però abans, repassant com sempre altres temes d'actualitat en titulars. Ha extingit l'incendi forestal a Viniancoll, a Sant Lluís, amb un balanç de gairebé 2 hectàrees de matoll calcinades. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Pel que fa al foc a la Bisbal d'Empordà, a Girona, un home ha estat detingut per la seva presumpta implicació en l'incendi, que inicialment va obligar a confinar gairebé 45.000 persones. El fum del foc, per cert, ha arribat a les Illes.
0: L'augment proposat per l'administració pública pel plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat, que fan feina a les Balears, és d'entre 105 a 697 euros al mes.
2: Continuen les negociacions entre l'administració pública i els sindicats. Recordem que el Consell de Ministres ha donat mig any de termini per pactar aquest augment.
0: Divendres 24 de juliol es desallotjarà l'estructura inacabada de Cala de Bou, convertida ara en un assentament a Eivissa.
2: Hi viu un centenar de persones. Els veïnats es queixen de la inseguretat que suposa, diuen, l'assentament.
0: I Ocifar s'acomiada dels escenaris de la millor manera possible, amb entrades exaurides i fent cantar a diferents generacions a Son Fusteret, a Palma.
2: Més de 6.000 persones, segons els organitzadors, es sumaren a un concert que va ser una festa entre els assistents, seguidors de tota la vida i joves que ahir s'estrenaren.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Continuen les sortides al Real Mallorca. La darrera, la del porter Vicent Leo Román, que parteix cap a Corunya després de que el Depor aboni els 9 milions d'euros que té de clàusula pel que fa a l'equip filial. L'excapital del primer equip vermell, Pep Lluís Martí, farà el relleu a l'argentí Gustavo Sivero, que ha recordat de forma voluntària deixar les regnes del segon equip. Pel que fa a la Copa del Món, en surt i gros de l'Argentina davant la modesta Cap Verd. De fet, va tenir que anar al temps extra per superar els africans per 3-2 amb un gol en pròpia porta de Borges i així classificar-se per la ronda de vuitens de final.
0: Previsió del temps, Dani Capó, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un cel destapat a tot l'arxipèlag, que és que tret de qualque interval de núvol prim poc important, el sol s'imposarà arreu, amb unes temperatures que continuen pujant. De fet, ja podem superar els 35 graus en alguns punts més, principalment de Mallorca, i el vent, això sí, encara es pot notar bufant moderat a punts de Menorca i també cap al llevant de Mallorca, de tramuntana. A la resta ja bufarà fluix, la mà millorarà en conjunt, però encara a la costa nord-est de Mallorca i a la costa nord de Menorca hi trobarem una certa alteració.
0: Gràcies, Dani. Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López, el control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, es veu preparada per afrontar una nova legislatura amb el creixement poblacional, l'emergència residencial o la contenció turística com a principals reptes. A un any de les pròximes eleccions, ha fet repàs als 3 anys d'executiu en una entrevista exclusiva a IB3, a Mesanit, i que es pot recuperar, per cert, de la plataforma digital de l'ENS. Apunta al compliment del 95% del programa de govern i a la millora de la vida dels ciutadans i adverteix vots que ha de respectar que el Partit Popular té una àmplia majoria per governar.
2: El primer que fa la presidenta en aquesta entrevista és balanç del govern autonòmic i destaca la feina feta i també el compliment, com hem dit, de les promeses electorals del Partit Popular, que resumeixen en el pla Illes en Transformació, grans inversions objectiu que va més enllà d'una sola legislatura.
5: Després de dècades sense inversió en infraestructures públiques, amb aigua, amb nous projectes ferroviaris, en transport públic, en compra de finques públiques, amb infraestructures educatives, amb infraestructures sanitàries, ara tenim 4.000 milions d'euros públics per poder destinar a la millora d'aquestes infraestructures. I tot això ho hem fet reduint el deute, ho hem fet estudiant més de 1.000 milions d'euros d'imposts que ara estan dins les butxaques dels ciutadans i amb més inversió que mai en educació, en sanitat, en serveis socials i en habitatge.
0: L'emergència de l'habitatge ha centrat bona part de la conversa, però ens ha destacat el pla de xoc engegat amb l'aprofitament del sòl disponible i polítiques de restricció en la compra d'immobles necessàries per a prioritzar els residents, ha dit.
2: Destaca que en acabar la legislatura s'hauran creat 1.000 habitatges de protecció oficial nou arreu de les illes, en la major protecció, diu, dels darrers 40 anys a la comunitat autònoma. A més, qualsevol construcció, diu Proens, ha de complir dos objectius.
5: El primer ha de tenir algun tipus de règim de protecció, o bé de protecció oficial o habitatge a preu limitat, és a dir, un 30 o un 50% per de baix del preu del mercat. I el segon, que és una novetat aquesta legislatura, ara sí, habitatge per la gent d'aquí. Ara sí, el manco 5 anys de residència legal a les Illes Balears per poder accedir a un VPL. Però és que quan xerram d'habitatge protegit, parlam de 10, de 15, de 18 anys de residència legal per poder accedir.
2: I reclama la presidenta Provença al govern central per revertir la manca d'habitatge disponible, un canvi legislatiu que aposti per la seguretat jurídica pels propietaris i perquè fomentar es posin més habitatges al mercat immobiliari. Provença també ha posat el focus en la importància d'oferir allotjament al personal sanitari i dels cossos de seguretat.
0: La presidenta s'ha referit també a la crisi migratòria, recordant que Balears sempre ha estat terra d'acollida, però amb condicions.
5: Però per això ha de ser una immigració regular, controlada, vinculada a un contracte de feina, i no només això, amb un compromís també d'integració en el nostre ordenament jurídic, a les nostres costums, a les nostres normes, a la igualtat entre l'home i la dona.
0: Altre tema que ha centrat la intervenció de la presidenta ha estat el turisme, però ens ubica l'esclat de la saturació en l'anterior legislatura socialista amb un creixement de 115.000 places turístiques en 8 anys. Suposa un increment del 25% del total.
2: I en contraposició assegura que les accions de l'executiu actual estan encaminades a revertir aquesta situació amb la persecució de l'oferta turística il·legal, que diu ha suposat eliminar 60.000 places, o l'acord amb les navilieres per limitar els passatgers de creuers els mesos d'estiu. I destaca el que considera la mesura estrella de l'executiu, la limitació de l'entrada de vehicles a totes les illes per final del mandat.
5: Molt varen fer creure que això només era possible a Formentera. I bé, ho hem aprovat a Eivissa, que ja és una realitat. A Menorca, el Consell ja ha instal·lat les primeres càmeres i també se preparen les modificacions legislatives perquè això sigui una realitat, i la llei de limitació de l'entrada de vehicles s'ha aprovat ja en el Consell de Mallorca i s'aprovarà abans d'acabar l'any en el Parlament de les Illes Balears.
0: En el camí hi ha hagut també dificultats. Un dels punts a març de la legislatura, reconeix Proens, ha estat la retirada de la llei de pressupostos.
5: Duen molt de mesos fent feina amb una llei de pressupostos que llavors se va poder aprovar el passat mes de juliol, però sens dubte va ser un moment complicat veure com la resta de partits polítics, uns i els altres, primaven el bloqueig en el govern que no les inversions públiques o les baixades d'impots.
2: Tot i les dificultats com aquesta, però ens destaca que és possible governar en minoria i complir amb el programa electoral. També arriba a acords amb totes les forces polítiques.
5: A veure, jo estic preparada per una nova legislatura, perquè crec que hi ha moltes coses que s'han de consolidar, moltes coses que els resultats se veuran a la propera legislatura, i estic preparada per el que faig sempre en les enquestes, per agafar-les com a el que són, com a enquestes. Jo fa 4 anys no hi havia cap enquesta que m'ordonés possibilitat de governar.
0: I més enllà de l'entrevista a la presidenta sobre el procés de regularització extraordinària d'immigrants, també s'ha pronunciat el vicepresident i portaveu Antoni Costa. Assegura que és una irresponsabilitat per part de l'executiu espanyol i que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat totes les previsions per una manca, diu, de planificació.
2: Cal estar pronosticat un impacte negatiu que anirà a més en els serveis públics, considera, i en el preu de l'habitatge també, perquè assegura que aquestes 34.000 persones al final seran més.
6: S'obre la porta a la reagrupació familiar, de manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
0: Per la seva part, el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha carregat contra l'executiu de Marga Proens perquè, diu, criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viuen a les Illes.
7: Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
2: Segons el delegat del govern, la regularització suposarà un impuls per a l'economia i el manteniment dels serveis públics. Apunta que el procés ataca d'arrel l'economia submergida.
0: I un apunt més per tancar el bloc de política. Ja és oficial. Rosario Sánchez serà la candidata del PSOE a la presidència del govern per a les pròximes eleccions del maig de 2027. El partit ha tancat el procés de primàries i Sánchez ha estat l'única que s'hi ha proposat. Per tant, queda proclamada oficialment per encapçalar l'alternativa a l'executiu de Proens.
2: Amanda Fernández, d'altra banda, optarà a la presidència del Consell de Mallorca, mentre que Pepe Mercadal serà el candidat al Consell de Menorca. Pel que fa als municipis, Iago Negueruela lluitarà per la batllia de Palma i Alfonso Rodríguez ho farà per la de Calvià.
1: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Més coses quan són les 8 i 11 minuts, tot i que les dues darreres nits hi ha hagut una moderada baixada de les temperatures. Durant el dia continua la calor i així com està el terreny de sec, continua també el perill d'incendi. De fet, el Servei de Gestió Forestal manté el nivell màxim de perill de foc a Menorca i gran part de Mallorca. El darrer incendi important, extingit ahir a les 8 i mitja del vespre, ha estat a Menorca, venia en colla, i ha deixat 2 hectàrees calcinades.
2: El vent va complicar les tasques de control i, finalment, extinció d'un important desplegament de l'Ivanat a la zona, format per 3 mitjans aèris, un camió autobomba i 16 bombers forestals, a més de 2 agents de medi ambient. També varen participar de l'operatiu agents de la Guàrdia Civil, bombers de Mahó i la policia local Mahones, que varen tallar la carretera d'accés a Viniencoll. El foc es va iniciar a un costat de la carretera, que va venir en colla, i es va haver de desallotjar un habitatge situat a pocs metres de l'inici de l'incendi, perquè no s'ha vist afectat, però.
0: L'antena de telefonia que hi ha a la zona de l'incendi tampoc s'ha vist afectada. El que sí es va fer és tallar el subministrament elèctric de les torres d'alta tensió.
2: Els agents d'extinció remarquen que la presència del fort vent al llarg de tot el dia d'ahir va ser el principal element de risc d'aquest foc. Mireia Vidal, directora d'extinció de l'operatiu d'incendis forestals de les Balears.
8: Era un foc que estava empès pel vent, de tramuntana, nord, amb molta força. A més, teníem l'agreujant de que teníem habitatges en la zona i anava cap a una urbanització. Per tant, tot ha sigut un moment de molt estrès.
2: En qualsevol cas, com destaca Juanjo Frank, cap de bombers de Menorca, no s'ha hagut de lamentar cap dany personal, malgrat els moments de risc en les tasques d'extinció.
9: No hi ha que lamentar ferits, danys personals, de cap mena. Han tingut molta sort. És veritat que han pogut actuar ràpidament, conjuntament, amb els serveis d'Ivanat, medis aèris, terrestres, i han pogut actuar amb molta rapidesa i han pogut aturar-ho.
0: Més petit va ser l'incendi que es va produir a Palma. Els bombers varen haver d'intervenir passades les 6 del capvespre en una crema de rostoll a les proximitats del carrer Cuba, al Portitxol.
2: Un foc en una zona de vegetació seca que va provocar una columna de fum visible des de la via de cintura.
0: I bombers i militars han treballat tota la nit a l'incendi més important de l'any a Catalunya, el del massís de les Gavarres a Girona, que encara crema sense control i ha afectat algunes cases a la localitat de Calonge. Els treballs, amb el vent del nord com a obstacle, s'han centrat especialment a evitar que l'incendi avanci cap a zones urbanitzades amb extinció. Darrera hora de la nit d'ahir havia cremat 2.300 hectàrees.
2: Gairebé 10.000 persones continuen confinades per aquest incendi. Les autoritats no descarten que l'origen del foc pugui ser una imprudència. De fet, s'ha detingut un home per la seva presumpta implicació en el foc, que hauria pres a partir d'una guspira d'una xispa que va botar de la màquina de radial amb què feia feina. Jofre Carnicer, professor d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, ha parlat de la zona afectada en declaracions a Televisió de Catalunya.
10: És un bosc protegit, són unes 28.000 hectàrees, molt bosc de sureda, i d'algunes pinedes, és bosc mediterrani, i sobretot és un espai protegit, però de propietat privada. Per tant, és un exemple molt clar d'un lloc on els incendis i els associats al canvi climàtic són un repte que és difícil de gestionar.
2: També a Penyiscola, Castelló, s'ha declarat aquest cap vespre de divendres un incendi, en aquest cas continua actiu, però amb bona evolució, diuen. Va obligar, això sí, a rescatar 4 persones atrapades pel fum, que varen haver de ser ateses de fer pels efectius d'emergència, i se'n varen haver de desallotjar de 70 més.
0: I tornem a les Illes, deixem de banda els incendis, però seguim en clau de successos a Sombany, a Palma. És el so de les excavadores actuant de nou al poblat de Sombanya, a Palma. Un centenar d'agents han participat en una nova operació contra el tràfic de drogues. S'ha tancat amb un detingut i s'han decomissat diverses quantitats de droga i dobbers en efectiu. En el dispositiu s'han esbocat 7 construccions il·legals identificades com a punts de venda. Laura Marcos.
11: Després d'un altre operatiu similar al poblat dia 18 de juny, en aquest darrer s'han intervingut diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles contra la disfunció erèctil, estris per a la venda de droga i doblers en efectiu. De les 7 casetes esbocades, una era la ja coneguda com a Caseta Espanya, que s'havia tornat a construir després de tomar-se fa 2 setmanes. El portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra, ha demanat la col·laboració ciutadana per lluitar contra el tràfic de drogues.
12: Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barriadas de Palma, como no puede ser de otra manera también en Sombaña. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
11: La policia local ha apuntat que l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística al poblat cada vegada que es tornin a fer construccions il·legals. És el comissari Bernat Clar.
13: Son infracciones continuadas. Y cada vez que se vuelva a proceder al levantamiento, pues se seguirán derribando. Esta es la actuación por parte de Policía Local y colaborar con la Policía Nacional en lo que haga falta, como no puede ser de otra manera.
11: En l'operació d'aquest divendres han participat divers un centenar d'agents entre Policia Local i Nacional, efectius de la Unitat d'Intervenció Ciutadana de València i mitjans aeris.
0: I a Menorca, una persona ha estat detinguda en el marc d'una operació de blanqueig de capital a tot l'estat. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents del tràfic de drogues. En total, s'han efectuat 14 detencions, una de les quals a l'illa.
2: Estaven especialitzades aquestes persones en rebre dobbers de manera il·lícita, introduint al circuit legal aquesta dotació econòmica a través de testaferros i empreses també a través de l'adquisició de criptomonedes. S'han duit a terme 18 escorcolls domiciliaris en els quals s'han decomissat 700.000 euros, a més de 3.600 dòlars i 100 quilos de plata, rellotges de luxe, 3 vehicles i també, a més, s'han bloquejat 4 immobles valorats en 1,5 milions d'euros. S'acusa, s'imputa, s'investiga a aquestes persones la pertinença a organització criminal, blanqueig i falsedat documental.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
0: 8 i 18 minuts en clau laboral, l'augment proposat per l'administració pública pel plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat que fan feina a les Balears és d'entre 105 a 697 euros al mes. És el darrer que ha transcendit després que dilluns el Consell de Ministres donàs mig any de termini al Ministeri d'Administracions Públiques perquè pactàs amb els sindicats l'augment d'aquest plus.
2: El cas és que els... Sí, perdó. Els sindicats continuen negociant a la mesa de l'administració de l'Estat per millorar la indemnització, aquesta indemnització per residència per al personal del sector públic estatal. A les Balears, el CESI concretament ha assenyalat que seguirà exigint la proposta d'equiparació amb les Canàries perquè actualment deixa fora el grup B i els trienis. Luis Apolinar és president del CESIF a les Illes.
14: Se adecuarán a la realidad actual esta indemnización para todos los territorios afectados. y de aplicación para todas las administraciones públicas, incluyendo ayuntamientos, consejos insulares y empresas públicas, y todo ello antes de que acabe el año 2026. Hemos conseguido que el Gobierno reconozca el desfase entre el complemento y el coste de la vida real en Baleares.
2: El sindicat CESI vol que l'increment del plus d'insularitat s'estengui també a ajuntaments i consells insulars. Dilluns que ve a les 12 hi ha prevista una nova reunió i els sindicats esperen avançar en un possible acord durant el cap de setmana.
0: El Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse i la manca de recursos que viu la justícia gratuïta a les Illes. Assegura que el volum de feina creix sense aturall, mentre que hi ha un degoteig constant de professionals que deixen de prestar el servei. Clàudia Magia.
15: Per primera vegada han superat les 70.000 actuacions en un any. Són prop de 200 al dia de mitjana. Tot això mentre el nombre d'advocats d'ofici s'ha reduït en un 12%, un fet que atribueixen al maltractament institucional i a les deficiències del sistema de justícia que, segons diuen, la llei d'eficiència no ha millorat. Són el degà i la vicedegana del Col·legi d'Advocats, Martina Leñar i Carmen López.
16: Estamos hablando de la mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
17: La justicia lenta no es justicia y, por tanto, esa es la reivindicación que debemos hacer desde este colegio y esas son las quejas y el hartazgo de los abogados del turno de oficio.
15: Des del Col·legi d'Advocats reclamen al Ministeri de Justícia més recursos i una millora de les condicions laborals dels advocats d'ofici, tot i que són conscients que no hi ha prevista una modificació immediata.
0: I els treballadors del tren de Sóller es concentraran avui matí a la plaça d'Espanya Sollerica per denunciar la situació crítica que, per a seu, pateixen en matèria de seguretat en la circulació ferroviària i salut laboral. Diuen que fa anys que se'n queixen sense resposta satisfactòria davant tant de l'empresa com de l'administració pública competent.
2: Assenyalen, a més, que les darreres setmanes hi ha hagut una topada entre dos tramvies i un incident també al ferrocarril entre un tren de socors i una quadrilla que acaba amb un treballador de l'empresa ferit. Diuen que incidents com aquests es podrien evitar si s'actualitza el reglament de circulació del ferrocarril Sollerica. Afegeixen que han interposat diverses denúncies davant Inspecció de Treball, també davant la Direcció General de Mobilitat i fins i tot la Direcció General d'Emergències. Miquel Àngel Vedell és el coordinador ferroviari del sindicat Comissions Obreres.
18: Quan és un reglament de circulació de part i no segueixen els cànons d'experiència que duen l'explotació ferroviària a nivell internacional i estatal, i tenint en compte que és un tren històric, ens trobem que de cada vegada tenim més incidents que se podrien evitar si tinguéssim un reglament en condició.
2: Els informatius d'IV3 Ràdio han provat de contactar de moment sense èxit també amb l'empresa.
0: Ja hi ha data pel desallotjament de l'estructura inacabada de Cala de Bou. Es farà el pròxim divendres 24 de juliol. Els veïns es queixen de la inseguretat que genera aquest assentament on viuen prop d'un centenar de persones. En redacció, Eivissa Alberto Ferrer.
19: A l'Ajuntament de Sant Josep se li ha notificat la interlocutòria judicial que posa data al desallotjament d'aquest edifici inacabat de Punta Xinxó, on tenen constància que hi podrien viure al voltant d'un centenar de persones. La promotora va iniciar les accions judicials per recuperar el domini sobre la propietat fa més d'un any i la resolució del jutjat de finals de juny, que s'ha conegut ara, n'autoritza el desallotjament, entre altres raons, pel perill que representa per les persones que hi viuen en condicions insalubres. Els residents ens han explicat que fa un parell de dies varen rebre ja la visita de la Guàrdia Civil per informar-los que hauran de sortir-ne. L'estructura inacabada ha estat ocupada en diverses ocasions des que la promotora va abandonar l'obra el 2009. Sant Josep va acordar la caducitat de la llicència fa un any i va obrir expedient d'infracció a l'empresa per incomplir l'obligació de garantir la seguretat al recinte.
0: D'altra banda, 24 hores després del desnonament del Club de la Tercera Edat del barri Palmesà de Son Cladera, una seixantena de socis i veïnats s'han concentrat a les portes del centre. Tots ells mostren el seu rebuig al desallotjament, que defineixen com indigne i reclamen una solució perquè continuï l'activitat del club.
2: Són els crits dels veïnats de Son Cladera, reclamen la reobertura d'aquest centre de la tercera edat que va ser desnonat, recordem, ahir, després de més de 3 anys de lluita dels veïnats.
20: Me llamo la Mary, la chica de la que les da la memòria, les activitats de la Cruz Roja, que bajara corriendo, que estava al juzgado ahí.
21: No era una persona, una loba. Ni se presentó ni nada, nada más que fuera donde está la presidenta, tienen que desalojar esto, la gente mayor llorando.
2: El desallotjament del Club de la Tercera Edat de Sant Cladera ha generat molta indignació, com veiem, i a més la cataloguen d'injusta.
3: És que nostra, és una segona que nostra, mos ho mereixem. Després de 40 anys de feina, qui més i qui menys. No, ara no ho hem de consentir.
4: Una animalada que hayan cerrado esto, no sé por qué. O la tercera edad ya no tenemos fuerza para nada.
2: La presidenta del club, Yusmeli Coronado, assegura que la junta directiva ja ha regularitzat el deute de 30.000 euros que va acumular l'anterior directiva i que abona mensualment el lloguer de l'espai, propietat de la Fundació Sa Nostra.
22: Si ellos quieren un alquiler más alto, tienen que hablar con nosotros primero. Si tenemos dinero para pagarle 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, lo que sea. Pero me parece que por dinero no es, porque nosotros no le debemos a ellos.
2: L'advocat de l'associació diu que encara no s'ha tancat l'assumpte, que hi ha recursos presentats davant de l'audiència provincial i, de moment, en espera de com es desenvolupi el procediment, l'associació té fins demà per retirar les seves pertinences del local.
0: 8:25, petita pausa i continuem.
1: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
23: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 1,59 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo corte 4,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
24: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: 8 i 26 en clau estatal internacional s'eleven a 32 els morts espanyols als dos terratrèmols que varen arrasar al nord de Veneçuela el dia de Sant Joan. El Ministeri d'Exteriors n'ha actualitzat el balanç i n'ha inclòs dues noves víctimes mentre continua el rescat de persones.
1: Això quan el país llatinoamericà afronta avui dissabte la tercera jornada de dol oficial i supera ja els 2.600 morts i més de 12.000 ferits. La presidenta interina Delcy Rodríguez nega que s'hagi actuat tard i acusa el que denomina com a laboratoris mediàtics d'intentar sembrar el caos al país.
2: La primera decisió ese dia fue se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Desalmado.
1: En contrast, la líder opositora fora del país, María Corina Machado, ha denunciat públicament que no l'han deixat de tornar al país on vol ajudar.
3: Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad.
1: L'Organització Mundial de la Salut adverteix que, segons passen els dies, augmenta el risc per brot de malalties entre els enderrocs.
0: Més temes. El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, admet les queixes de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per la filtració de les seves agendes de 2024 i 2025 i de les converses de WhatsApp amb la seva secretària.
1: Per això el jutge ha ordenat a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal que limiti els annexos que incorpori als seus informes exclusivament a la informació, diu, necessària relacionada amb la investigació. Per tant, haurà d'excloure dades personals o documentació irrellevant per la causa. Zapatero, recordem, està investigat per una presumpta organització criminal liderada per ell mateix.
0: I el vicepresident de la CEPI ha defensat davant del jutge el procés que es va seguir en les ajudes per rescatar Air Europa. Bartolomé Elora ha declarat en qualitat d'investigat davant del titular del jutjat d'instància número 29 de Madrid per les diligències prèvies obertes per un presumpte delicte de prevaricació administrativa.
1: Això a conseqüència de les querelles presentades per PP i Vox ha negat qualsevol irregularitat en el procés d'adjudicació de les ajudes a l'aerolínia durant la pandèmia.
0: I el pròxim dimarts el Consell de Ministres retirarà la Gran Creu de l'Ordre Civil de Sanitat al psiquiatre Antonio Vallejo Nájera, conegut com el Mengele espanyol.
1: Així ho ha anunciat el president Pedro Sánchez, que ha recordat que Vallejo Nájera va ser el psiquiatre de capçalera del franquisme i duia a terme experiments per intentar trobar un suposat gen roig per poder-lo extirpar i que considerava les dones i qualsevol persona progressista mentalment inferior.
4: ¿Cómo es posible que en pleno 2026 un hombre que afirmaba que las mujeres tenían, y abro comillas, la inteligencia atrofiada, cierro comillas, y que su única misión era tener hijos para la patria, siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado?

0: Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. La presidenta del govern, Marga Proens, es mostra preparada per governar una segona legislatura, sigui en minoria o en majoria absoluta.
1: En una entrevista a Ivetres, la presidenta ha recordat que les mesures en matèria d'habitatge requereixen de temps per sorgir efecte. També s'ha referit a l'increment poblacional. Ha recordat que Balears és terra d'acollida per qui vengui de forma, de manera regular, i respectant els valors de la nostra societat.
0: Ha extingit l'incendi forestal a Biniancoll, a Sant Lluís, amb un balanç de gairebé 2 hectàrees de matoll calcinades.
1: Pel que fa al foc a la Bisbal d'Empordà, a Girona, un home ha estat detingut per la seva presumpta implicació en l'incendi, el fum del qual ha arribat a les illes i, per cert, ha obligat a confinar gairebé 45.000 persones.
0: L'augment proposat per l'administració pública pel plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat, que fan feina a les Balears, és d'entre 105 a 697 euros al mes.
1: Mentrestant, continuen les negociacions entre l'administració i els sindicats. Recordem que el Consell de Ministres ha donat mig any de termini per pactar aquest augment.
0: Divendres 24 de juliol es desallotjarà l'estructura inacabada de Cala de Bou, convertida ara en un assentament.
1: Allà hi viu un centenar de persones. Els veïnats es queixen de la inseguretat que suposa l'assentament.
0: I a Palma, a Son Fusterà, Tocifar s'ha acomiadat dels escenaris de la millor manera possible, amb entrades exaurides i fent cantar diferents generacions.
1: Més de 6.000 persones es van sumar a un concert que va ser una festa entre els assistents, seguidors de tota la vida i joves que ahir s'estrenaren.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: Començar amb el resum de premsa de les portades de les edicions en paper dels diaris. El Menorca obri amb el balanç de la regularització de persones migrants. Més de 2.000 immigrants regularitzats desborden els càlculs del govern, titula. De manera secundària, en un titular a part, afegeix que el conseller alerta dels efectes que pot tenir sobre els serveis públics.
1: De segona notícia en fotografia, la de l'incendi de Viniancolla, que s'exposa, va tenir el perill addicional del vent de tramuntana. I encara dos titulars menors més, la primera pàgina del diari Menorquí. D'una banda, empresaris d'Esbor neguen dany irreversible de reobrir la plaça Ciutadellenca al trànsit. De l'altra, el misteri de les roques de Cala Corb resolt. Eren per fer una escullera.
0: Faim aquí un incís per un diari digital, el de Ràdio Illa de Formentera, que es fa ressò la portada de la queixa pública d'un estiuejant barceloní.
1: Sí, es refereix al desembarcament i ocupació amb tendals, taules, cadires i equips de música de l'illot protegit de s'Espalmador per part dels navegants d'un gran iot que va presenciar. No hi ha vigilància, és un descontrol, cita el navegant, a la impunitat a s'Espalmador.
0: Continuem a les Pitiuses. Tant el periòdico com el diari d'Ibiza se'n refereixen a les seves primeres pàgines al trasllat de FEMS a Mallorca per ser incinerats.
1: Vicent Marí, pel president insular, defensa el trasllat de FEMS a Mallorca. Dos punts. Seran només 7 camions al dia, és el títol d'obertura del diari del grup Serra. El de premsa ibèrica, la informació es dona modus de fotonotícia i veiem el vaixell a l'Andalus Express de la naviliera Baleària, que serà l'encarregat del trasllat ahir entrant en el port eivissenc. El vaixell femer arriba a Eivissa, és el títol.
0: En aquest darrer diari, Diari d'Eivissa, el titular principal és per la macrofesta de Sant Mateu, que s'ha saldat, es diu, amb 300.000 euros de multa.
1: S'afegeix que l'expedient sancionador està en la seva fase final i que es proposarà aquesta multa màxima. També que l'Ajuntament de Sant Antoni defensa que la policia local va actuar quan va poder localitzar la finca on es feia la festa.
0: Finalment, també es refereix aquesta edició dels diaris pitiusos a les obres que tornaran, diu, al centre de Vila, per l'envelliment de l'entorn de Vara de Rei i també
1: que Cala Llonga alleuja la pressió sobre els aqüífers en connectar-se a la xarxa d'aigua de Salada.
0: A Mallorca, la unanimitat la trobam en la foto de portada tant d'Última Hora com de Diari de Mallorca i que no és altra que la del concert del grup de música Ocifar ahir vespre a Palma.
1: Ocifar torna a regnar a Mallorca, titula el diari del grup Serra. Ocifar, una deu apoteòsica, ho fa el de premsa ibèrica, tots dos. Mostren els integrants supervivents del famós conjunt Luis Arboledas i Llàtzer Méndez en un moment de la seva actuació.
0: I quant als titulars respectius d'obertura, el d'Última Hora és pel que vos hem informat en informatiu, l'augment del plus d'insularitat per milers de funcionaris de l'Estat a partir d'aquest juliol i pactat les darreres hores.
1: En el cas de Diario de Mallorca, obríem la incorporació per part de la Conselleria d'Educació, diu, d'un inspector de menjadors escolars a partir del pròxim curs. I menciona el respecte a les denúncies per falta de vigilància en aquest àmbit formulades per les associacions de famílies, a més del tancament de la cuina de Can Araví, que subministrava més d'una trentena de col·legis.
0: Fora de les Illes, ràpidament, tant El Mundo com El País obrin amb el pacte de govern entre PP i Vots a Andalusia. El PP dona per superat el dilema de Vots sense perdre centralitat, diu el primer al respecte de la reivindicació dels populars

0: tema d'obertura, en fa una interpretació més diferent. Trump empra els 250 anys dels Estats Units per rellençar la seva imatge i fer caixa, per cert, que en aquest diari La Vanguardia, fotografia esfereïdora de portada del fum, del nigul de fum aixecat ahir per l'incendi a Girona.
1: Són les 8:36, això és el que diuen les portades dels diaris, d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic, donant pas ara als esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. El porter Vicent Leo Román abandona el Real Mallorca. L'Ei Vicent parteix al Deportiu de la Corunya, que paga 9 milions d'euros de la seva clàusula. Per tant, l'aposta de la direcció esportiva per Leo com el porter del futur del Real Mallorca ha durat només una temporada. Leo s'acomiada del Mallorca després de defensar en 48 ocasions la porteria vermella i no sempre amb encert. L'Ei Vicent deixa el club, on va anar escalant des del filial. A Mallorca va aterrar a l'any 2020 procedent de la penya esportiva Santa Eulàlia. El descens a segona posa punt i final la seva història amb el club vermell. Leo Román s'acomiada de l'illa i es converteix el nou jugador del Deport i de pas es converteix en el desè futbolista que abandona l'entitat vermella o bé per finalització de contracte o bé per traspàs. Curiosament, fa només unes setmanes l'Ei Vicent va debutar amb la selecció espanyola absoluta Riazor. Curiosament, la que és a partir de ja la seva nova casa. De la sortida de Leo Román n'ha parlat per IB3 Ràdio l'exporter mallorquinista Miqui Garro.
4: El porter, en Leo, pues, la carrera d'un porter o la carrera d'un futbolista és la que és. Si ell és vulguis o no vulguis, és internacional, ha estat internacional i és dels més destacats en Espanya i el tenen considerat així. I el tema sentimental en aquest món del futbol crec que ja ho han deixat a una altra banda. Te'n puc assegurar que el Mallorca, inclús a primera divisió, un traspàs de 9 milions d'euros, crec que també ho tindria en compte. Per tant, aquí no sé si tal vegada el descens ha influït o no.
3: Pel que fa a l'actualitat de l'equip filial, cal dir que el Mallorca B ja té nou entrenador. Es tracta d'un ex-mallorquinista, d'un ex-capità, Pejuín Martí. El tècnic arriba al filial vermell després de la dimissió de Gustavo Siviero. El darrer equip que va dirigir Martí va ser l'Udivisa. El mallorquí també ha entrenat el Tenerife, el que va estar a punt de posar a primera divisió, al igual que el Deportivo de la Coruña, que va quedar una passa de jugar a primera, afavorint en aquest cas els interessos del Real Mallorca, Girona, Leganés i Sporting de Gijón. I a la Copa del Món ja tenim definits tots els partits de vuitens de final. Les darreres seleccions classificades són Egipte, Colòmbia i Argentina. Marcadors. Austràlia 1, Egipte 1. 2-4 per l'Egipte en els penals. Colòmbia 1, Ghana 0. I alerta amb aquest marcador. Argentina 3, Cap Verd 2. En el cas de la vigent campiona del món, van arribar a la pròrroga davant el representant africà que va plantar cara en tot moment al conjunt de Leo Messi. Al final, un gol del Cuti Romero en col·laboració del futbolista de Cap Verd, Diney Borja, al minut 111, va decretar el triomf cap al costat dels argentins. Sentim el seu seleccionador, Lionel Scaloni, i el golejador, 8è partit consecutiu que marca en un mundial, Leo Messi.
5: Felicitaciones a Cabo Verde porque nosotros particularmente sabíamos que iba a ser un rival duro, difícil, y hemos estado, creo, a la altura del partido, más allá de que todos pensaban que iba a ser un paseo. Nosotros éramos los primeros que sabíamos que no.
6: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil.

0: Y esto es lo que te marca este mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado.
1: Les eliminatòries de vuitens de final queden així. Canadà, Marroc, Paraguai, França, Estats Units, Bèlgica, Portugal, Espanya, el pròxim dilluns, Brasil, Noruega, Mèxic, Anglaterra, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia. Més futbol. L'Au d'Eivissa va dir adeu segurament el jugador que en més temps ha enamorat els seus aficionats. Ens referim a Frank Castillo, que deixa el club per partir cap al Castelló de la segona divisió. Això sí, ningú entén les xifres que es mouen en aquesta, diguem que, insospitada operació. Víctor Sancho.
2: Segons apunta BB3, el Castelló paga a l'Eivissa 300.000 euros més una bonificació de 50.000 per incentius. Castillo tenia un any més de contracte i una clàusula al voltant de 2 milions d'euros. L'afició no ha trigat a reaccionar a xarxes pel seu disgust per aquesta sortida. Entenc que ha estat el millor jugador del curs passat i que el club no ha ingressat prou amb relació al nivell del jugador. Des de l'entorn de Castillo també ens han explicat que no entenen la negociació duta a terme pel club. El dia de la seva presentació, el director esportiu Michel Sanz va explicar que Castillo només marxaria si algun club es tornava boig oferint sous, però finalment l'Eivissa l'ha venut per una xifra que no arriba al 25% de la seva clàusula de rescissió. Recordem, fins ara l'Eivissa ha fet 4 fitxatges: Andrés Prieto, Gonzalo Almenara, Genaro Rodríguez i Ander Joldi. Evidentment, cap pot ocupar el rol de Castillo en el camp. Caldrà esperar a les noves incorporacions.
1: Pel que fa al futbol sala, tot i que el club encara no ho ha fet oficial, podem avançar que Carlos Barrón ha confirmat als micròfons d'IV3 que continuarà l'any més a l'Illes Balears per a futsal. El porter cordobès, guanyador de 3 Champions i 3 Intercontinentals, acabava contracte aquesta temporada. Però tant club com futbolista han acordat seguir com a mínim una temporada més. Barrón actualment té 38 anys i reconec que va arribar al Palma a l'any 2013. Complirà així la seva 14a temporada. Carlos Barra.
3: Sí, sí, de momento seguimos y aportando lo que sea para el club, que yo creo que siempre me van a haber ligado aquí a este club.
4: Por tanto,
3: seguimos con Carlos Barra de momento.
1: Queda clar que Carlos Barra continuarà al Palma, però qui no ho farà és Mateus Maia, el brasiler portat cedits al Minas Tennis Club del seu país. Maia cercarà ja els minuts dels quals no ha gaudit a Somos. En tenis, Jaume Monà jugarà avui el 700 de final del torneig de Wimbledon. El mallorquí s'enfrontarà a Giri Leeka, número 14 del món. Monà i el tenista Xec s'han enfrontat en 3 ocasions amb 2 victòries per l'Eka i una per Monà. Precisament va ser la darrera ocasió en la que es van enfrontar l'any passat a Copa Davis. El tenista santanyiner arriba a la cita després de guanyar la segona ronda al britànic Jacob Fairley per 3-0. El Palau Municipal d'Esport Inca du des de ja el nom de Joan Sastre. L'escorta actualment a les files del Laguna Tenerife va participar en l'acte de nomenament del pavelló on va fer els primers passos. El palmarès de Sastre hi figuren, entre altres, una lliga ACB i una medalla de bronze a l'Eurobàsquet, però un reconeixement com aquest és, sense cap dubte, molt especial per l'Inca. El que sentim.
5: Quan era petit tenia moltes il·lusions, molts de somnis, però mai se m'ha passat per cap que el pavelló de la meva ciutat pogués dur el meu nom. Posa en valor tot el que he estat lluitant pels meus somnis, no? des de petita, des dels 14 anys que vaig començar a entrenar aquí en el Palau, fins al dia d'avui que ja en tenc quasi 35, ja han passat anys, no? I bueno, això és un poc, com he dit abans, seguint el pastel.
1: I tanquem en pa de ciclisme. Per una banda, en pa del Gemma Treia i del Fibrea disputaran avui la semifinal del Bordós. La menorquina i l'argentina s'imposaren a Guinat i Vincent en 2 sets. Treai i Brea s'adjudicaren la primera màniga de manera plàcida per 6-0 a la segona, però tot es va complicar. El número 1 del món tancant el partit en el tie-break després d'una hora i mitja de joc. Ara li veuran les cares amb Mari Sánchez i Paula José María. I tancam amb ciclisme, ja que avui comença una nova edició del Tour de França, ho farà des de Barcelona, on hi haurà dues etapes. Tots els focus apunten a dos noms, els de sempre, Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard. Enguany no hi serà l'artenenc Enric Mas, que recorden recentment va córrer el Giro d'Itàlia. Amb aquests apunts de pàdel i ciclisme el deixam. Fins aquí els esports.
4: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raúl Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Duals a les 9.
7: No, i no t'obram, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
9: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
9: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: 8 i 48 minuts, seguim amb l'informatiu matí del cap de setmana. Més notícies. A Eivissa ja està tot a punt per iniciar-se la prova pilot pel trasllat de residus a la planta de Sonreus, a Mallorca. Aquest divendres ha arribat al port d'Eivissa el ferri Al-Andalus Express de Baleària, que fins ara operava a les Canàries i que a partir de demà diumenge ho farà entre Vila i Palma. Transportarà un màxim de 8 camions diaris durant l'estiu, una xifra que minvarà durant l'hivern entre 3 i 5 camions. Serà un total de 33.000 tones anuals que aniran plastificades i es tractaran per evitar males olors. El trasllat des del port de Palma fins a Sonreus es farà en horari nocturn per reduir molèsties al trànsit i als veïnats. En tot cas, el govern minimitza l'impacte que tindrà el trasllat dels residus d'Eivissa i de Formentera perquè s'incinerin a l'illa de Mallorca. El portaveu Antoni Costa ha assegurat que el trasllat és una mesura temporal davant la situació extraordinària de saturació de l'abocador de Cana Putxa a Eivissa, que tindrà un impacte pràcticament imperceptible pels veïnats.
1: Diu que només seran 7 camions diaris i que probablement faran el recorregut fins a Sonreus de nit.
2: Previsiblement es farà fins i tot amb horari nocturn i, en conseqüència, tinc la sensació de que ni els eivissencs ni els mallorquins ni tan sols s'enduran de compte de que es produeix aquest trasllat.
1: Pel que fa a les protestes ciutadanes, també el recurs presentat a Pal Gop, el vicepresident del govern, ha expressat respecte per les opinions dels col·lectius contraris, però ha insistit que les molèsties seran mínimes o inapreciables, ja que es tracta únicament del trasllat dels residus corresponents a aproximadament el que s'incinera durant un mes a Mallorca. Costa ha recordat que la planta incineradora de Sonreus té capacitat per assumir aquest volum de residus.
0: A Eivissa ha registrat el 2025 un rècord d'autoconsum d'energies renovables gràcies a la incorporació de 429 noves instal·lacions fotovoltaiques de particulars. Dani Manau.
3: Amb aquestes noves 429 instal·lacions, l'IA ja suma 3.134 punts d'autoconsum d'energia elèctrica, quan el 2019 només comptava amb 35. En aquest període, la potència instal·lada s'ha multiplicat per 67, passant de 0,45 a 30 megawatts. Elisa Langley és coordinadora de l'Observatori de la Sostenibilitat d'Eivissa Preservation.
4: Ha hecho evidente la expansión de estas instalaciones de autoconsumo que reducen nuestra dependencia de la electricidad generada a partir de combustibles fósiles y avanzas hacia una descarbonización del sistema energético de la isla.
3: Amb tot, l'alt cost d'aquestes instal·lacions encara frena un creixement major d'aquesta opció. Escoltem de nou Elisa Langley.
4: Sigue siendo un reto para el autoconsumo el acceso al mismo, ya que se requiere de una inversión inicial necesaria para instalar todos estos sistemas, que sigue siendo una barrera para muchas personas, empresas o pequeñas comunidades de propietarios.
3: El 80% d'aquestes instal·lacions són de baixa potència, de fins a 10 kW. Durant 2025, la planta d'autoconsum d'Eivissa ha generat 38.000 MWh, 5.000 més que l'any anterior, i 4 vegades més que l'electricitat generada als parcs fotovoltaics connectats a la xarxa elèctrica.
0: I una desena d'integrants de la plataforma Menys Turisme, Més Vida han protestat aquest divendres a les portes del Consolat de Mà per demanar a les administracions l'aplicació immediata d'un decàleg de mesures per disminuir l'impacte turístic a Mallorca. Destaquen propostes com la prohibició del lloguer turístic i la reducció de les places, reivindicacions que defensaran a la manifestació prevista per al pròxim 26 de juliol a Palma.
1: Més reivindicacions de la plataforma són les restriccions d'aigua aplicades en èpoques de sequera, que demanen que siguin prioritàries per als grans consumidors, com ara els hotels o els camps de golf, abans que per a la població local. També demanen al govern mecanismes per prohibir la compra especulativa d'habitatges per part de no residents i també fons d'inversió. I, igualment, demanen una reducció dràstica del número de vols que arriben a les illes. Pere Joan Femenia, portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
5: S'han acabat les excuses. Avui presentam un full de ruta clar, tècnic i aplicable ja mateix. No demanam utopies. Exigim a cada institució que faci ús de les seves competències per canviar el rumb de la nostra illa.
1: Menys Turisme, Més Vida demana multiplicar l'impost de turisme sostenible i destinar-lo a la protecció del medi ambient i l'habitatge social, a més de limitar l'arribada de creuers. També reclamen sancions contundents per als incomplidors.
0: 8:53, les empreses de lloguer de cotxes demanen a l'Ajuntament de Mahó que canviï amb urgència la senyalització d'accés a la platja de l'Esplanada. Asseguren que molts conductors hi entren sense saber que està prohibit i acaba generant desenes de multes. Et sé el que amenaça.
6: Fins a 3 senyals avisen que l'accés al centre de Mahó està restringit als residents, però són molts els conductors que no els veuen o no els entenen i entren igual.
7: Hi ha molts de falls de senyalització, no?
8: No tenia ni idea que no se podia passar per aquí, no tenia idea.
9: I jo que ve sa família ens insistiu, quan venen els hi tenc que fer tota sa ruta perquè no passin, perquè es ve que es multen.
7: Que aquí falta qualque cosa.
10: Falta senyalització.
11: Sí que nos dimos cuenta más tarde de la señalización. Y bueno, es un poco complicado,
12: sobretot per la gent de fora.
9: Que no està ben senyalitzat.
6: Les empreses de lloguer de cotxes asseguren que reben contínuament reclamacions dels clients. Diuen que molts turistes descobreixen que han infringit la norma quan dies després els arriba la sanció. Lluís Gual és el president de l'Associació de Cotxes de Lloguer de Menorca.
13: No estem xerrant d'una, ni dues, ni tres multes. Hi ha qualque lloguer de cotxes que ha arribat ara... Bueno, li han arribat a arribar, pues, a lo millor, 60 notificacions de diferents lloguers.
6: Critiquen que els senyals tenen poca visibilitat, només estan en català i que els conductors no tenen marge per canviar de ruta abans d'entrar a la zona restringida.
13: El millor posar un semàfor en vermell, de que aquí no se pot passar, o posar-ho en un idioma, per exemple, si anglès, que pràcticament és 95% de tots els turistes que venen, pues crec que ho entendrien.
6: Reclamen que es modifiqui la senyalització de forma urgent. Defensen que és una actuació senzilla que reduiria les sancions involuntàries i que evitaria problemes als visitants que arriben a Mahó amb cotxe de lloguer.
0: I a partir de la setmana que ve ja es podran demanar a Formentera les noves targetes amb les quals els menors i residents de l'illa Pitiusa tindran bonificat el transport públic en autobús.
1: Entre el 15 de juliol i el 15 d'agost hi haurà un període de prova. Els autobusos ja disposen de pantalles i màquines validadores. Per als turistes hi haurà un canvi de tarifa. Es modernitzarà més el sistema. La renovació digital també comportarà l'augment del preu del bitllet. Escoltam la vicepresidenta del Consell de Formentera, Verònica Castelló.
14: Hi ha un canvi de preu. Això és degut també a que aquelles persones que utilitzin el bus i no duen la targeta nova de transport o no paguin amb targeta bancària, que se'ls hagi d'emitir un tiquet en paper, doncs aquest fet es penalitza.
0: I anem ara a una altra zona, una altra illa, en més de 15 dies s'han sancionat més de 200 cotxes mal estacionats a les zones verdes per a residents d'Alcúdia. El municipi disposa de 18 zones amb places reservades. A la zona centre funciona molt bé, diuen, però a les zones residencials ja ha provocat queixes.
1: De fet, els veïnats d'Alcúdia, també del port d'Alcúdia, estan elevats amb els aparcaments de les zones verdes per a residents.
15: Estupendo. La verdad, ahora llegamos y tenemos un poquito de más amplitud para poder aparcar por aquí.
16: La verdad que por el moment jo trobo que és un punt positiu i per el moment funciona.
1: Ja s'han tramitat a Alcúdia més de 4.000 targetes per aparcament. L'Ajuntament ha habilitat una oficina al poliesportiu on cada dia es fan coes els requisits per obtenir-les, ser resident i pagar l'import de circulació.
17: Y siempre es bueno tenerlo, ¿no? Porque ahora en la temporada de verano es impresionante de coche que hay.
1: Amb la posada en marxa s'ha de fer complir. Els agents municipals d'Alcúdia ja han posat més de 200 sancions, com dèiem, a cotxes que no compleixen els requisits. La polèmica ha sorgit ara a les zones residencials. Molts de xalets són segones residències i, clar, els propietaris no tenen dret a la targeta si no són residents a Alcúdia. En aquestes zones els aparcaments queden buits.
18: I no podem aparcar. Tenim el problema que no podem aparcar. En canvi, el carrer de Avinent, a zona verda, està buit perquè els residents n'hi ha molts que no estan empadronats i venen a aparcar a l'altre carrer.
19: Bon vespre, Pomeres! Pau i Seves!

0: I aquest mes que conegut, Alice es va donar el sus a l'esperar concert del mític grup Ocifar i Vespre Son Fustera de Palma. Una cita imprescindible per als seguidors del grup que varen exaurir les 6.000 entrades que s'havien posat a la banda.
1: Poc abans de les 7:30 de l'hora baixa ja hi havia centenars de seguidors, alguns amb camisetes d'Ocifar, ja esperaven que s'obrissin les portes per poder entrar a Son Fusteret i aconseguir així el millor lloc per viure aquest concert. Una cita molt esperada, en què hi havia públic de totes les edats, fans de tota la vida, també altres més joves que han descobert el grup gràcies a pares o a famílies.
2: Bueno, nosaltres duim anant a Ocifar tota la vida, hem anat a ells. Anaven de poble en poble, són de Palma i me n'anaven per tot a veure'ls.
3: Bueno, jo m'ho va ensenyar ell, que és el meu al·lot. I tot el dia en el cotxe du Ocifar i ja me sé les cançons d'escoltar-les.
4: Bueno, perquè m'encanta Ocifar, fa molts anys que els segueix. I, bueno, aquí estem, en el concert.
5: Sí, bueno, de l'al·lot ja està escoltant la música i, bueno, és un record en aquell temps.
1: Els ara líders de la banda, Llàtzer Méndez i Luis Arboleda, també la resta de membres de la formació, varen fer un repàs de tota la seva discografia, des dels grans clàssics a les cançons més modernes, un repertori amb el qual varen fer vibrar el públic.
6: Ahir vàrem anar a Inco i esperàvem el més gran del món, esperàvem.
7: Jo espero que superis les expectatives d'Inco, que varen ser molt bones expectatives, m'ho va agradar molt, varen ser 2 hores brutals. M'encantaria que aquí passés el manco per l'estil, que mos facin cantar la cançó nova que mos han fet de No m'agrada reggaeton.
1: Aquest concert d'Inca que esmentàvem va ser el de l'any passat, en què en només 4 dies es varen exaurir gairebé 4.500 entrades.

I molt ràpidament vos informem que s'ha cancel·lat el concert de Beret a Menorca previst per dia 21 d'agost. El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez Beret no actuarà finalment en aquest concert, en el Ucalari Menorca Live.

0: Bon dia, han tocat les 9, repassem ara els titulars principals. La presidenta del govern, Malga Proens, es mostra preparada per governar una segona legislatura, sigui en minoria o en majoria absoluta.
1: En una entrevista a IB3, amb Osa IB3, per la televisió, la presidenta ha recordat que les mesures en matèria d'habitatge requereixen de temps per fer efecte. També s'ha referit a l'increment poblacional, recordant que les illes són terra d'acollida per qui vengui de forma regular i respectant els valors de la nostra societat.
2: Però per això ha de ser una immigració regular, controlada, vinculada a un contracte de feina, i no només això, amb un compromís també d'integració en el nostre ordenament jurídic, a les nostres costums, a les nostres normes, a la igualtat entre l'home i la dona.
0: A extingir l'incendi forestal a Beniancoll, a Sant Lluís, amb un balanç de gairebé 2 hectàrees de mató i calcinades. El Servei de Gestió Forestal manté el nivell màxim de perill de foc a Menorca i gran part de Mallorca.
1: I a Girona, un home ha estat detingut per la seva presumpta implicació per imprudència en l'incendi al massís de les Gavarres, que ja ha cremat 2.300 hectàrees i manté gairebé 10.000 persones confinades. Crema sense control, ho ha fet el Manco durant aquesta matinada passada i ha afectat algunes cases de la localitat de Calonja. Jofre Carnicer és professor d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i en parlava així a Televisió de Catalunya.
3: És un bosc protegit, són unes 28.000 hectàrees, molt bosc de sureda i d'algunes pinedes, és bosc mediterrani i sobretot és un espai protegit però de propietat privada. Per tant, és un exemple molt clar d'un lloc on els incendis i associats al canvi climàtic són un repte que és difícil de gestionar.
0: L'augment proposat per l'administració pública pel plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat que fan feina a les Balears és d'entre 105 i 697 euros al mes.
1: Continuen les negociacions entre l'administració de l'Estat i també els sindicats per mirar de tancar aquesta millora. Mentrestant, el sindicat CESIF diu que no deixarà d'exigir que no quedin fora ni el grup B ni els triennis. Luis Apolinar, president de CESIF a les Illes.
4: Se adequaran a la realitat actual esta indemnització para todos los territorios afectados y de aplicación para todas las administraciones públicas, incluyendo ayuntamientos, consejos insulares y empresas públicas. Y todo ello antes de que acabe el año 2026. Hemos conseguido que el gobierno reconozca el desfase entre el complemento y el coste de la vida real en Baleares.
0: Els treballadors del tren de Sóller es concentraran avui matí a la plaça d'Espanya a Sollerica per denunciar la situació crítica que, per a seu, pateixen en matèria de seguretat en la circulació ferroviària i salut laboral.
1: Diuen que fa anys que se'n queixen, però no han tingut cap resposta satisfactòria. Afegeixen que, a més, han interposat diverses denúncies davant d'Inspecció de Treball, Direcció General de Mobilitat i Direcció d'Emergències. Els informatius d'IB3 Ràdio, per cert, no han pogut contactar amb ningú en nom de l'empresa perquè doni el seu parer. Sí que em pot parlar amb el sindicat Comissions Obreres, Miquel Àngel Badell, n'és coordinador ferroviari.
5: Quan és un reglament de circulació de part i no segueixen els cànons d'experiència que duen l'explotació ferroviària a nivell internacional i estatal, i tenguem en compte que és un tren històric, ens trobem que de cada vegada tenim més incidents que se podrien evitar si tinguéssim un reglament en condició.
0: Un apunt més, divendres 24 de juliol es desallotjarà l'estructura inacabada de Cala de Bau a Sant Josep, convertida ara en un assentament.
1: Hi viuen un centenar de persones. Els veïnats es queixen de la inseguretat que suposa l'assentament.
0: Així arribarem a les 9 i 4 minuts. Comença ara a IB3 Ràdio, la gran vida.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
1: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Molt bon dia, Raül Valls, com estàs?
2: Bon dia a tots i totes. Aquí som, amb bon dissabte, ja ho sabeu, en directe, a IB3 Ràdio, per recórrer totes les illes i contar-vos tot allò que passa durant aquest cap de setmana.
1: Avui en el programa número 86 de La Gran Vida, i la veritat és que amb el Lluís Menéndez sempre al control tècnic, vull repassar, perquè sempre hi ha dies internacionals, i doncs mira, Raül, avui és el Dia Internacional de les Cooperatives, Dia Mundial dels Dofins en Cautiveri, vamos, els dofins de Marineland, Dia Mundial de l'e-book o del llibre electrònic, i jo amb això del dia internacional, la veritat és que ja comença a no creure-hi massa, perquè sempre és el Dia Internacional d'alguna cosa, però no sempre és un dia que digui, no, avui és un dia especial per un aconteixement. Se m'ho ha anat de ses mans en tot això. Raül, tu has anat de rebaixes, que això és una altra?
2: No, jo no som de... Una, no m'agrada anar a comprar roba. No, és que zero. He d'anar per obligació.
1: Hi vas quan necessites una operació.
2: Correcte.
1: No?
2: Vaig, la compro i me'n vaig, ja està. No vaig a voltar. La primera que veig que m'agrada, iau, ja està. Vull dir, és que si no, no.
1: Però com som, eh? Comença, si aneu per Palma o per Ciutat, o és igual, per Ciutadella, aneu per ses tendes, tot està ple de turistes que compren, rompre, de gent que cerca
2: que venen, que
1: roba...
2: Gastin.
1: Sí, això sí. Que gent que fa coses per comprar, i jo dic una cosa, l'estiu, una vegada que has tret tota la roba, necessiteu tantes coses. A l'hivern me costa més no comprar, veus? Sempre hi ha qualque cosa. Sobretot
2: no, no.
1: Perquè canvis de talla.
2: Jo no, perquè jo en l'hivern no me...
1: Jo sí, jo perquè no m'engreix a l'hivern.
2: És igual, sí. Però però jo no hi ha canvi d'armari.
1: No hi ha canvi d'armari.
2: No, poc, igual. És que no tenen ni honorats.
1: No hi ha res. Què tal per Itàlia? Perquè és que jo no sé si heu estat vosaltres a Itàlia, a Siena concretament, perquè fan una espècie de... Bé, jo dic una espècie per desconeixement, de Sant Joan amb els cavalls, com si fos Ciutadella, no? que enfilen es allà que van amb els cavalls i fan les curses, però amb molta gent i amb molts italians. Com és això?
2: Home, clar, Siena, el que té, però és com Sant Joan multiplicat per 10, vull dir.
1: Però ja n'hi ha, és que ja, clar, quan m'has dit això multiplicat per 10...
2: Clar, hi ha molta de gent, però està molt ben organitzat, tot s'ha de dir.
1: I sense mallorquins?
2: Pocs, se'n van trobar pocs.
1: Hi havies tu?
2: Sí, m'han trobat pocs, però vaja, espanyols n'hi havia moltíssims, eh?
1: Sí.
2: Però bé, són unes festes, sí, una tradició, el Palo de Siena, munten fora... Fora res, és a dir, fora muntura, i bueno, està molt bé, és com una competició entre barriades de la ciutat, cada una té el seu venedor, però el que sortegen prèviament és el cavall. I, per tant, el venedor ha de manar amb un cavall que no sap qui li tocarà, i després una carrera que dura 90 segons, és a dir, tot aquest remenat és per 90 segons. I se fa una cursa dins la plaça de principal
1: molt
2: bé, d'allà.
1: Molt bé. I mentrestant hi ha gent que dona poc, perquè hi ha molta gent que està pendent del Mundial, i va jugar també a Argentina, ha jugat aquesta matinada a Colòmbia, va jugar a Espanya, no sé si sou futbolers o no, però és veritat que tot el que sigui festa mos va bé, això mos va bé. Però altres coses, a part de la festa, hi ha altres coses, perquè quan arriba l'estiu, arriba el moment de l'arribada de nins i nines saragüís, i això és un moment també especial, perquè jo... he tingut contacte no directe, però a través de familiars, amb persones que han fet de papàs i mamàs d'acollida. I aquest és un tema interessant que volien tocar aquesta setmana, perquè aquests nins han arribat. El control tècnic, Lluís Menéndez. Vinga, tenim un número de WhatsApp, per si voleu dir la vostra. Si vosaltres heu estat papàs o mamàs d'acollides de nins saragüís, ho podeu dir i comentar-ho en aquest número de WhatsApp.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Au-hi-do, vinga, són les 9 i 9 minuts. Començam.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Ho hem pogut veure aquesta setmana, són una de les abraçades més esperades de l'any i després de mesos d'espera, 36 nins i nines serouís ja són a les illes des de fa un parell de dies gràcies al programa Vacances en Pau. I durant aquests pròxims dos mesos, gairebé, deixaran enrere temporalment les dures condicions dels campaments de refugiats de Tindouf a Algèria per conviure amb famílies d'acollida que poden ser de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, de Formentera. I serà un estiu diferent per a aquest papàs i mamàs, també per a aquest nins, si és la primera vegada que venen. I és un estiu que significa salut, descans, sobretot noves experiències per a aquests lots, però també per als pares i mares. A més, enguany, clar, coincideix que s'ha commemorat o se commemoren el 50è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sarauí Democràtica. Volem parlar, sobretot, no de temes polítics, però sí d'aquesta acollida d'aquests nins que han arribat aquí, Raül, i ho feim amb Catalina Rosselló, que és la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears. Catalina, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia, gràcies, molt bé.
1: Gràcies a tu per estar amb nosaltres i per posar-nos, diguem, ulls en aquesta nova experiència. Ho hem pogut veure a través d'aquesta casa, els informatius d'IV3 Ràdio, també l'hem escoltat a IV3 Televisió, volia dir, i també l'hem escoltat a IV3 Ràdio. I aquesta sensació d'alegria, de rialles que hi havia a l'arribada de l'aeroport. La primera pregunta aniria per aquí. Com ha estat aquest retrobament amb els infants? Supos que hi ha hagut moltes emocions a l'aeroport de Sant Joan.
3: Pues sí, com cada any, doncs les famílies repetidores i els nins i nines repetidors, l'emoció és molt gran de tornar-se a retrobar. També era veure que les esqueretes mostraven emoció i també un poc de susto perquè ha passat un any, a veure com seria en la família, però i les famílies noves i els nins que són nous i les nines que venen per primera vegada, pues també el mateix, no? Amb molta il·lusió, molta emoció, però també aquest punt de susto per part dels infants, a veure com serà la família que t'ha de cercar, però la veritat és que va ser molt guapo, molt emocionant, i va haver llàgrimes també, perquè és normal.
1: De retrobament,
3: quan se retroben, no? De retrobament, i però com sempre dèiem, pues són moments molt intens, molt guapos i que, a més, se viuen molt intensament, també, per part de les famílies, per part dels infants i per part de tots els membres de l'associació que també estan fent feina amb aquest programa.
1: Sempre hi ha un punt d'incertesa, que és el que fa que, clar, que aquests nins venen il·lusionats, però també venen amb aquesta poreta. Estem parlant també de nins que si no vaig errat, tenen com a molt 11-12 anys. I clar, si posem en valor les xifres, 36 nins i nines. Jo no sé quants en venen cada any, però com valoreu aquesta xifra i si és semblant a altres anys?
3: Bé, aquesta xifra no tot l'hem de valorar pensant que el que voldríem és que fossin molt més els infants que venguessin aquí a les nostres illes, com era abans de la pandèmia. La xifra és la mateixa de l'any passat. També varen tenir a Mallorca 28 infants i en varen venir també 36 en total per anar a les altres illes. La veritat és que abans de la pandèmia eren 95 infants que venien amb un xàrter directe des de Tindouf a Mallorca, cosa que també era molt més còmoda pels infants. Ara han de venir, que ens han d'acoplar a qualsevol... Menys mal que aquests dos darrers anys ja ha estat en els vols que anaven a Barcelona, que és molt més fàcil també no els cercar. Però la veritat és que el que voldríem nosaltres és augmentar molt més el nombre de famílies. També hem de dir que enguany hagués pogut ser el que passa que també tot el que és la documentació que les famílies han de presentar i que nosaltres hem de presentar, tant a menors com a estrangeria, se va haver d'adelantar. Ara cada vegada és més prest que s'ha de presentar la documentació perquè ens puguin donar vistiplau de que tot està correcte i que realment els infants poden venir.
2: I, Catalina, com així dius que després de la pandèmia ha baixat aquest número de nins i nines del Sàhara que no poden venir a Balears?
3: Bueno, el que ha baixat és el nombre de famílies acollidores que cada any s'apunten. Uh-huh. Això no només a les nostres illes, en totes les comunitats. Tenim en compte que de 10.000 infants que sortien fa anys i quan hi va haver la crisi ja del 2010-2011 ja va baixar un poc, però seguien venguent quasi 100.000, sortint 100.000 infants dels campaments en la pandèmia. Enguany crec que seran 2.600 infants que sortiran dels campaments. No sabem exactament quan ens reunim i que feim la valoració i avaluam el programa. No sabem, suposant que la pandèmia ha canviat la nostra manera de viure. A més, les famílies fan feina, tots dos, moltíssimes vegades, amb la qual tenen menys temps per dedicar als infants. I també han ganes de viatjar, de moure-se, i dos mesos de fer l'acolliment, pues, moltes vegades també pensen que no paren durant aquests dos mesos.
2: A lo millor les condicions de vida nostres, no, diguéssim, també han canviat i, per tant, és més complicat, com tu dius, poder acollir aquests nins i aquestes nines. Però, clar, és una baixada significativa. Com podríem conscienciar la gent de la necessitat o de la bona pràctica d'ajudar, de formar part d'aquest programa? Perquè, clar, moltes vegades jo crec que quasi ens aniria bé nosaltres anar allà per veure quina és la realitat, no? És a dir, com podem arribar a la gent per dir és que és molt positiu que venguin aquí perquè els ajuda a estar al manco dos mesos aïllats del seu dia a dia?
3: Sí, i el que dius de que seria molt positiu anar allà és així. Una vegada que vas en els campaments, ja tornes totalment canviat. No hi ha persona que hagi vengut en els campaments i que no s'hagi enamorat del poble saharaui i hagi vist també les condicions de vida que tenen, les necessitats que també tenen, l'ajuda humanitària de cada vegada se redueix, perquè de cada vegada la mitja lluna roja saharaui fa crides de que realment se necessita ajuda d'emergència. Les temperatures són extremes, en l'hivern fa molt de fred i en l'estiu ja sabeu que hi ha 50 graus. Tenen de tot tipus de necessitats i el que fa aquest programa, a més, hem de tenir en compte, tu ho has recordat, fa 50 anys que el poble saharaui viu dividit, uns en els territoris ocupats en veí per Marroc l'any 75, en constant persecució dels activistes i dels ciutadans i en violació dels drets humans, i els altres, un campament de refugiats a Argèlia, a un desert que se diu la Hamada, que és el desert dins un desert, perquè és el més inhòspit, i allà viven 174.000 refugiats, i entre ells moltíssim de nins que no podran sortir d'escampaments, perquè, com has dit, surten, el programa contempla de 8 a 12 anys. Però, clar, cada any que passa, ara encara falten sortir nins nascuts a finals de 2015. No han sortit encara nins que han nascut a 2016. I que suposa això? Que cada vegada, cada any el nin és més gran. Clar. I una vegada que se complen els 12 anys, ja, aquest infant ja no està dins del programa, no pot sortir. I és molt important que puguin sortir, pel que he dit, les grans necessitats que hi ha, tenint en compte que durant dos mesos aquests infants, primer, i com també vull recordar, aquest programa és un programa polític perquè, com tots els programes que fem, perquè el programa Vacances en Pau és el programa estrella del govern de la RAS i del moviment solidari. Teniu en compte que a través d'aquests infants se coneix el conflicte saharaui, la gran injustícia que està vivint aquest poble durant fa 50 anys. Tu mateix ho has dit, se desconeix molt, encara abans se coneixia més el conflicte saharaui. Ara moltes persones el desconeixen i s'ha de fer sensibilització. Aquests infants ajuden en això, però també el més important és que surten dos mesos de les altes temperatures, que se'ls fan revisions mèdiques, que allà poden tenir pues, enfermedad cròniques i aquí se'ls solventa en un parell de visites si era necessari que vagin a l'especialista. Quan de dir que aquests darrers anys no hi ha hagut coses de gran importància, però sí pues, se'ls ha detectat pues, no, tenen anèmia, malnutrició, tenen molt de problemes de càries, tenen molt de problemes també d'ulls i gràcies on de dir a IB Salut, als oftalmòlegs, dentistes, que tot d'una manera solidària, els metges, ajuden en aquest programa, se'ls fan unes bones revisions mèdiques. I sobretot on de dir les famílies solidàries, aquests infants passen un estiu, a més que els donen molt d'amor, els atenen com un fill i passen un estiu diferent, un estiu divertit i aprenen moltes coses.
1: I Catalina, perquè si en sigui conscient, perquè clar, descansen, juguen, aprenen moltes coses, aprenen la nostra llengua, tant el castellà com el català, però clar, descansen després d'haver tingut, i dic sobretot aquests que venen en la seva primera experiència, descansen d'unes temperatures extremes en el desert. En quines condicions viuen la resta de l'any a campaments de Tindaf?
3: Bueno, els mesos de juliol i agost són els mesos que la temperatura puja més de 50 graus, però el mes de juny arriba a 40, i el mes d'octubre també, t'ho dic perquè hi anem-vos, i després oscil·la la temperatura, oscil·la, perquè ja venen el mes de desembre, fa molt de fred. I també hem de dir que al vespres la temperatura pot baixar a 5 graus sota zero. O sigui, les temperatures són extremes en els campaments. I bueno, la majoria de mesos que passen allà pues passen des fred a la calor, sobretot també on de dir que tenen el sirocco, que és horrible perquè és el vent que de vegades aquí mos arriba, que diuen el vent que ve del desert amb pols, pues ells el tenen i vos podeu imaginar vivint amb unes condicions també molt precàries, que el que és tot el temps a dins de casa que hi hagi arena, que els ulls, que t'hi entren els ulls, que t'hi entren per tot, i a més, si fa fred, el vent horrible, i si fa calor, encara pitjor, amb la calor i aquest vent que crema. O sigui, viure en un campament de refugiats, per bé que estiguin famílies, perquè també hem de tenir en compte que des de fa anys ja hi ha saharauis que poden sortir i fan feina i aporten dobbers, i clar, hi ha ja famílies que poden tenir la casa millor, són cases d'adobe, perquè les cases és el que són les jaimes, ja queden les jaimes, però ja estan desapareguent perquè cada vegada que hi ha pluja o que hi ha vent, cada vegada la jaima queda, ara se fan cases d'adobe, que són com a quadrats, cases quadrades, que molt, tot molt precari, i però bueno, hi ha cases que estan millor, en millors condicions. N'hi ha que tenen televisió, que tenen aire condicionat, perquè a més hem de dir que Argèlia els hi proporciona tot el que és internet, tot el que és... també tenen wifi, ja en els campaments s'estan, jo cada vegada que hi vaig, en guany he anat dues vegades i amb un mes ja veus diferències perquè ja construeixen carreteres, cosa que antes tot era a través del desert. Tot això facilita la vida de molt de saharauis, però no hem d'oblidar mai que viuen a un desert molt inhòspit i que per qualque comoditat que se pensi des d'aquí que tenen, no, és horrible viure amb aquestes circumstàncies.
1: Catalina, una darrera qüestió, perquè volem parlar amb una de les famílies, amb una mare d'acollida, juntament amb la seva parella, i volia demanar, aquests nins... Nines, una vegada que amb 12 anys ja no poden tornar, entenc, perquè s'acollida fins a nins i nines de 12 anys, que encara que hagin pogut repetir, se pregunta és perquè la gent se pugui animar. Hi ha hagut enguany 11 noves famílies que han acollit nins i nines, però perquè la gent pugui estar motivada, una vegada que han tingut aquests nins que ja han complit els 12 anys, hi ha qualque tipus de relació i de contacte amb ells? Hi ha la possibilitat? I ho dic perquè en el cas meu personal, un cosí meu va tenir en l'imam. En l'imam actualment ara ja és major d'edat, té pràcticament 25-30 anys, fa feina a una piscina municipal d'un poble d'aquí de Mallorca i ha fet vida aquí. Però clar, des dels 12 anys fins que tornen, com es contacta i si tenen aquesta oportunitat de tornar i de que pugui haver una relació més enllà d'aquests 4 anys d'estius.
3: Sí, bueno, el contacte no se perd. Quan nosaltres se crea un vincle entre la família biològica i la família d'acollida, perquè tenim en compte que ara des del telèfon mòbil i, a més, com he dit, els gèneres hi proporciona internet i amb wifi pues s'envien WhatsApp, CA, videoconferència, o sigui, no se perd mai el vincle. Abans, després de complir 12 anys i acabat el programa Vacances en Pau, existia l'associació Escola en Pau, que era l'associació germana, una associació petita, que era, després entrava en el programa de les famílies que volien seguir acollint perquè l'infant estudiés aquí i la família biològica, per descomptat, estava d'acord i l'infant volia venir, doncs ja s'organitzava tot el que era la documentació perquè aquest infant pogués venir a estudiar aquí, que n'hi ha aquí, hi ha molts, aquest cas d'en Liman, supos que aquest cas, pues, se quedaven aquí estudiant i després ja tenien moltes més facilitats per viure aquí i fer feina, perquè a més el programa era al revés, els estius, per no perdre aquest tipus de contacte, ni el vincle amb la família biològica, per descomptat, en l'estiu s'anaven a descampaments, era l'invent el programa. I tots i ben estaven aquí per estudiar. Ara aquí, a Mallorca, ja no existeix escola en Pau, no se poden venir nins aquí a estudiar. El que passa és que quan són més grans, quan ja són grans i major d'edat i poden tenir passaport i poden aconseguir visat, però n'hi ha molts que surten i com he explicat abans, fan feina i aporten ajuda a les seves famílies.
1: Caterina Rosselló, gràcies per posar-nos ulls en aquesta situació, que se repeteix cada any, però que cada, com han comentat, ha baixat el nombre després de la pandèmia de pares i mares d'acollida. Anem a veure si tornem a remuntar aquesta situació i cada vegada hi ha més facilitats. Gràcies per...
3: Sí, llavors volia dir que s'animin les famílies perquè és un programa molt guapo i gratificant i que la campanya no acaba. Així com antes que vam, quan ja els nins eren aquí i començaven la campanya una altra vegada. Després la campanya no acaba. Nosaltres seguim en la campanya de cercar famílies. Si és interessat que se posin en contacte amb nosaltres, nosaltres ja fem un llistat per l'any que ve. I d'aquesta manera sí que podem aconseguir més famílies. I que s'animin, que xerrin amb famílies que han acollit i se'n donaran compte de que realment és un programa humanitari. I com ho he repetit, és un programa entranyable i molt, molt, molt gratificant.
1: Gràcies, Catalina. Anem a parlar ara 5 minutets amb una d'aquestes mares d'acollida. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a La Gran Vida. Bon dia.
3: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Idò, sí, aquest estiu també serà molt especial per na Margalida Castell i en Marc Gómez. Per primera vegada han decidit obrir les portes de casa seva per participar en aquest programa de vacances d'en Pau, que han parlat. És una decisió solidària, però volen saber quin és el seu sentiment i què pensen. Parlarem 5 minutets. Margalida, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé. Gràcies.
0: No sé si dir-te enhorabona. Bueno, és una experiència nova, però sabem que coneixíeu aquesta experiència per amics en comú i que coneixíeu a Nina, en aquest cas, d'acollida que teniu amb vosaltres aquest estiu. És així?
1: Sí, així és. Nosaltres és la primera vegada. Des de que ho fan, no ho havíem fet mai. Sempre ja hem estat en contacte amb amics, fins i tot familiars, més gran quan jo era petita, també. Però no ho havíem fet mai.
0: Què vos ha decidit a fer aquest pas?
1: Ja fa anys també que ho pensàvem així una mica. És complicat, nosaltres tenim 3 filles, però creiem que és una oportunitat tant per nins com perquè se conegui el conflicte, així que mos hem animat.
0: Ara la gent que mos escolta diu, molt bé, però com han estat aquestes primeres hores? Com ho heu passat des d'aquesta setmana, ja les primeres hores, i com és aquesta adaptació amb vosaltres? O vosaltres amb ella, clar.
1: Sí, no, ha anat bé, la Nina, això, com deia, ja havia vengut i ja sabia una mica com era aquí. Ja havia estat també l'any passat a Bunyola, nosaltres som de Bunyola, i mos coneixíem. I estan bé, vull dir, va arribar cansada, però així tot tenen com a molta energia per jugar, perquè quan se troben amb
0: altres,
1: no sé, no van aturar fins al vespre, i cada dia igual, estan jugant fins tard. Jo suposo que hi ha un moment que farà més baixada, o sigui, que farà més rutina, però de moment és com aquest, com tenir qualcú una mica a casa teva que queda a dormir, però cada dia. És com a un campament, una cosa molt de joc i molt d'amistat, de moment, i molt senzill, perquè ells el van fent i de moment està sent bastant senzill, no es complica molt.
0: Com vos organitzeu amb en Marc? Teniu una feina que pugueu estar molt de temps amb ells? Teniu vacances? Com ho fareu aquest estiu?
1: Seguim bastant la rutina de Sivan. De fet, no tenim gaires vacances, però jo mos combinam molt amb els horaris perquè hi fa es forner i a la una acaba, mm-hmm. Llavors pot estar amb les nines, de matí van a l'escola d'estiu, ara, totes, també hi va el Batbadi, la Nina Saharawi.
0: Sí.
1: I ho fem igual quan s'hi ven. O sigui, ha vengut i s'ha adaptat bastant a la nostra rutina. Jo estic a una llibreria i faig els de matins i col cor baixa, però sempre som una o l'altra, menys de 9 a 2, que estan totes 4 a l'escola d'estiu.
0: M'imagino que tot se viu intensament. Ja li heu fet un quadrant, o no sé si heu organitzat les vacances per trams, per ara que 15 dies farem això, ara anirem a casa tia, ara aquí ho coneixerem, viatjarem. No heu xerrat o anireu una mica a veure, improvisareu també? Com anirà?
1: No, a veure, més o menys que jo vaig apuntant bastant, sempre jo apuntava coses a un calendari així a mà encara perquè tothom ho vegi,
0: exacte.
1: Perquè si no se mos passen coses, però com també deia Anna Catalina, tenen visites mèdiques, així que quasi aquesta setmana següent, i l'altra encara té un parell de visites dentista, oculista i la revisió de pediatria, així el que organitzem és això. Mm. Llavors, tot el juliol sí que de matins a l'escola d'estiu i sort baixen anant fent activitats, no? Però sense organitzar les platges, piscina, cada col que amics i això poc més. I per agost, que jo tindré un parell de dies, sí que no aniran ja a l'escola d'estiu, estiren però res a casa, vull dir, tampoc no necessiten com un programa molt exhaustiu d'estiu, saps? És simplement el dia a dia i compartir.
0: Idò, Margalida, només volien fer aquest tast a veure si il·lusió. Ja te nota sabeu que teniu molta il·lusió. Acabareu rebentats perquè se faran moltes coses en el final, no? Un fa feina i després vol fer i vol cobrir les expectatives també, en aquest cas, d'aquesta Nina que té 11 anys, no?, en aquest moment.
1: Sí, té 11 anys, sí. Això molt. Passa amb ella i amb tots els nins, que sempre vols ser per tot i ho intentam organitzar-nos.
0: Idò, no vos volem llevar més temps, ja volem que tingueu un estiu diferent, especial, i sobretot un record que dureu vosaltres per tota la vida, i l'any que ve encara tindreu segurament l'opció de repetir encara un any més. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Que vagi bé.
1: Vinga, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
2: La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Vinga, idò, continuem, perquè ara és moment de parlar-vos de truïs i de festes, perquè ja sabeu que arreu de les illes estem en ple estiu, moment de viure les festes patronals de molt de pobles, però d'altres encara no han arribat a les seves festes patronals i en aquest cas viatjaran fins a Consell perquè allà avui faran un viatge en el temps. És concretament les quintades romanes, és a dir, una trobada de quintades, però basat en l'antiga Roma.
0: Ah, mira, o sigui que les quintades, és que hi ha pobles que fan quintades, i penseu que amb proves i tot, així
2: sí,
0: relacionades
2: sí, sí, és a dir,
0: amb...
2: avui tothom aconsell se vestirà de romà per reviure el nostre passat romà, jo aquí som de consell, s'origen romà del poble.
0: Te veig vestit de romà ara mateix.
2: I, ara no, però d'aquí unes hores m'hi veuràs. Així que per això anem a saludar la regidora de festes de consell, na Lina Olmo. Lina, bones...
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Ja tens el vestit preparat o no?
3: Sí, sí, ja el tinc ben penjat a l'entrada.
2: Molt bé. Escolta, Lina, conta-mos, què són les quintades romanes de Consell?
3: Bueno, les quintades, fem...
2: una trobada, no?
3: Totes, sí, una trobada de totes les quintes. I un any, bé, fa 2 anys que fem pues, quintades romanes.
2: Escolta, la gent s'apunta, diguéssim, de la seva quinta d'edat, o no, però a part també sí. Hi ha gent que hi va a sopar en el seu grup d'amics, per exemple.
3: Sí, perquè hi ha quintades que no tenen massa fòrum i se'n van juntant, pues, hi ha qualsevol grup que hi ha un parell de quintades i hi ha grups pues, que d'amics que s'han apuntat pues, per fer baixa en el poble.
2: Molt bé. Dius que l'any passat ja se va fer aquesta edició de les quintades romanes, sí. És a dir, abans ja se feien les quintades, però...
3: Sí, se feien les quintades.
2: Què té d'especial aquesta festa, on tot el poble se vesteix de romà?
3: Bueno, hem volgut pues, fer un memoràndum pues, en el nostre poble de Consell que té pues, origen pues, d'això romà. I hem volgut pues, donar-li, pues, no sé, més protagonisme en aquest avantpassat nostres.
2: D'aquí aquest nom, no?, de Consilium,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: I, escolta, quanta gent està...

0: Sí. Hem fet diversos tallers, contes, tot pues, relacionat amb romans.
1: Uh-huh. Hem de dir que l'associació, en aquest cas Mare Magnum, organitza aquests tallers, aquestes activitats, i avui cap vespre hi haurà una pompa romana, que és com una desfilada, no?, de
0: sí.
1: personatges de l'antiga
0: sí, sí, sí.
1: Roma.
0: Efectivament, efectivament. Per donar-li més... Més moviment...
1: Exacte, un poc més de truï, no?
0: Sí, sí.
1: I, si no vos bastava, hi ha també en Pep Noguera, Mateu Berga, de Diabètiques Accelerades...
0: Sí, això és per animar mentre estiguem assegudats,
1: sí?
0: Que no mos avorriguem, pues, mos animaran i mos faran jocs perquè estiguem actius tot el temps.
1: Molt bé, molt bé. I, per acabar, diguéssim, DJ Escales i, atenció, en Jaume Colombàs, la Gran Bacanal. Això què és?
0: Efectivament. Pues res, quan haguem acabat de sopar, la plaça pues començarà a veure trull uh-huh. I res. I
1: pot farà... de festa, no?
0: Un pot de festa, molta.
1: Molt bé.
0: Esperem que n'hi hagi molta.
1: Molt bé. Idò, ja ho sabeu, si voleu viure a l'antiga Roma, en aquest cas l'antic Consell, Concilium, avui vos hi esperen a la plaça major de Consell, amb totes aquestes activitats de les quintades romanes. Gràcies, Lina, per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, bon dia, adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.

0: 9:41 minuts, benvinguts a la Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar, ara amb en David Arraez, que és conferenciant i ponent en diferents esdeveniments i sempre mos parla de temes relacionats amb la comunicació. Avui parlam, David Arraez, molt bon dia, de comunicació oculta.
1: Buenos días.
0: Què és això de comunicació oculta?
2: Mira, jo me mato amb aquest titular, que
0: som-ho. Me
2: mata.
1: Conversaciones en las que todos hemos estado alguna vez. ¿Te pasa algo?
3: No.
1: Haz lo que quieras.
0: No, pero ya...
1: No pasa nada.
2: Pero eso sería un preñedura, no comunicación oculta.
1: Es comunicación oculta porque en realidad no están diciendo lo que están diciendo. Porque todos entendemos esas conversaciones...
0: Anava a fer de cunyat, ara. És que això se queixen els homes desesperats.
1: No, no siempre.
0: No sempre.
1: No siempre, no siempre.
0: Per això dic que faria de cunyat.
1: No, no, no.
2: Ojo, no. Teresa.

0: Les 10 i 5 minuts, benvinguts a La Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar, molt bon dia a tothom. En aquesta segona hora de programa, ja sabeu que la Ràdio Pública de les Illes Balears vos acompanya cada dissabte, cada diumenge, sempre o quasi sempre, amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i també amb en Raül Valls, que deia abans d'acabar aquesta primera hora que fa calor, i és vera, no és que ho digui ell, és que fa una calorada. Ja han passat la primera onada de calor, Raül. Però n'ha de venir més o és que hem d'anar pitjor? Què passa?
1: No ho sé, això, el que hem de fer és saber on qui realment en sap, perquè jo ho dic, el que llegeix, que ara veurem, eh?
0: Sí, però s'ha emet, no?, que diu que hi haurà morts, ferits i que pot anar pitjor. Clar, hem tingut com una baixadeta de temperatures 2-3 graus, que a ombra sí que ho hem notat, supos perquè ha canviat aquest vent, no?, l'aire no és tan calent com fa uns dies, però el sol pica de valent. A part de parlar amb en Tomàs Salom ara d'aquí uns instants, també tindrem un carnaval d'estiu de Campanet.
1: Sí, farem una volta per Campanet perquè estan de festes, les seves festes de Sant Victorià, i xerrarem de la gran festa d'avui, que és el carnaval d'estiu.
0: I fent una passejada per Menorca, s'estrena avui a Orobaixa, a la xat de Orobaixa a Mahó, la nova plaça Òsium, una plaça d'oci, es diu plaça Òsium, que combina música en directe, cinema a la fresca, artesania, disseny, gastronomia i activitats culturals a l'aire lliure, que està molt bé. És un projecte inspirat en espais creatius que també s'ha fet famós a altres ciutats europees. I a Eivissa han acollit això i mos explicarà, com sempre, na Clara Aymamí. I si parlant de cinema, no sé si has vist si t'agrada Toy Story.
1: Sí.
0: I de fan la cinquena, enguany, han estrenat la cinquena, i amb en Sergio Espósito i Mateu Biloni parlarem de pel·lis Pixar. Pixar és aquesta de la lampareta?
1: Correcte, sí, sí.
0: I de parlarem d'aquesta estrena de Toy Story amb en Sergio Espósito, que ells tant els hi és parlar de Kubrick com de Toy Story, m'agrada, perquè sempre tenim...
1: Saben un poc de tot, ells.
0: Un poquet de tot.
1: Sí.
0: Idò, venga, a les 10 i 7 minuts volen saber com anem de calor.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Idò, si volen fer una mica de previsió del temps per al cap de setmana, també pot ser a principis de la setmana que ve, com vendran aquests dies, ja sabeu que no és fàcil preveure el temps més enllà de 2-3 dies vista, a vegades no, pot ser molt canviant, però el que no canvia ara mateix és que fa molta calor, no pareix que se n'hagi d'anar, la calor tampoc ha plogut. Bueno, aquestes cosetes sempre vos preocupa una mica, no? Saber en bon dissabte què han de fer aquest cap de setmana, si podran sortir a navegar, també, aquestes cosetes. Tomàs Salom, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia, com estàu?
0: Beníssim, beníssim. Passant calor, amb l'aire condicionat aquí de dins, està molt bé. Vivim una altra realitat quan tenim la sort de fer feina a la redacció, però tu també ho saps, no? Sortim del plató. I què mos passa? Que sortim en el carrer, ahir gravava, a l'estret de Solobaixa, feia molta calor i continua la calor. Com ho veus?
3: Sí, i tant. És veritat que a fora que fa calor, però també ho hem de dir. És cert que han tingut dos dies que, en el principi ho comentàveu, en certs matisos, perquè han tingut un canvi de direcció de vent, han entrat tramuntana, i no tant a Palma, però sí en el nord de Mallorca i a Menorca sí que ha notat una refrescada. De fet, hi ha hagut punts que fins i tot quedaven al voltant dels 30 graus. Tot això s'acaba. Ja ho podem anunciar. Aquest cap de setmana tornen a pujar temperatures i serà de forma més clara la setmana vinent. Tu deies que, més o manco, la previsió és veritat que en 2-3 dies perd fiabilitat. Però amb un escenari com el que tenim ara, sembla bastant clar. Tindran sol i pujada bastant clara de temperatures durant els pròxims dies.
0: Clar, jo vull ser més optimista i pensar que potser diumenge la cosa canvia i que dimarts hi ha una plogudeta. Tormentes d'estiu? De moment, res.
3: No em fa pinta. Aquesta setmana han tingut algun ruixat a punts de l'interior de Mallorca, ha estat poca cosa, no anirà més enllà, i de fet aquest cap de setmana tindrem un cel ben destapat a tot arreu, podríem veure qualque nigulet, però de tempestes d'estiu no en parlem. Tenim una dorsal d'aire càlid que quedarà immòbil tot el cap de setmana i la setmana vinent, i per tant parlarem d'una altra vegada termòmetres que podrien fregar els 39-40 graus a punts de l'interior de Mallorca.
1: I de tota la setmana en remulles cap a cau. Sí. Si no, bona nau a la mà. I ben en remull perquè pareix que l'estiu de Pont de Barret ja ha arribat. Si nau pel món, no feia com en Joami d'anar a gravar a les 3 del migdia.
0: No, no feia falta,
1: no,
0: tampoc.
1: No són hores, vull dir, no.
0: No, saps què passa? Que si... això és cert, és una cosa que mos passa. A les 9 del matí tothom frissa, i a les 3 també, però ja és diferent. Un divendres és més fàcil agafar la gent. És com els peixos, no? Que, que has de sortir en el carrer a veure quin és el millor moment, però aquest millor moment no és el millor per jo, això segur.
1: Això
0: ve en la professió. Per cert, Tomàs, si tenim un amic o una amiga que navegui, que tingui un vaixell, un lleut o una cosa d'aquestes...
1: Com
0: us convidi. Sí,
3: exacte.
0: Des d'aquí ja feim una crida nosaltres tres, perquè mos convideu, ja és ben hora, no rep cap WhatsApp en aquest sentit, però és bon moment per navegar, si la mà està bé.
3: Avui encara hi ha un poquet de nord, és veritat que aquesta tramuntana va minvant, però encara queda la mà una mica alterada a punts del nord de Mallorca i Menorca, per tant, no són les millors bandes per navegar. En canvi, en Esponent, Migjorn, Eivissa i Formentera sí que tindrem en general bona mà. I el que resta d'aquest de setmana, demà diumenge, canvia la direcció de vent, segurament serà també a Eivissa i Formentera i bandes de llevant, on podria ser una miqueta més favorable, perquè serà un poc vent més amastralat. Però no esperam una gran ventada. Tampoc tindrem la mà tan plana com podíem haver vist setmanes enrere, perquè queda una miqueta d'aquest onatge associat en aquesta tramuntana, però podem dir que va minvant aquest vent de nord.
0: Idò, Tomàs, un gust sempre escoltar-te i també te veurem avui per la tele, no?
3: Un plaer, sí, aquí seré.
0: Molt bé, gràcies, Tomàs.
1: Gràcies, que vagi bé.
3: Vinga, bon cap de setmana.
2: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.

0: Vinguidó, ja que sabem que no plourà, podem estar tranquils.
1: No, precisament ploure no anirà bé.
0: Una recomanació. Poseu-vos una disfressa amb poca roba.
1: Amb poca roba?
0: Poca roba.
1: Podria ser una disfressa, clar, amb poca roba. Jo estic poca pensant, roba, poca roba.
0: No, si te poses, jo que sé, te vesteixes de... No sé, de peluig, ja m'hi has, tu amb aquesta calor.
1: Ostres, sí. Com aquest de la plaça Major de Madrid, que van de dins un ossit enorme.
0: Espera que tinguin un aire condicionat de dins, perquè allò te pot morir.
1: És molt graciós. Però bé. I aquest que s'abaraen i comença a suar
0: bé. Sí.
1: És que veiem vídeos molt raros. Però poca roba podria ser així un vestit com a Roma, per exemple?
0: Jo, per exemple, clar, avui jo vaig disfressat o vestit de romà perquè... Clar, aconsegueixen les quintades romanes.
1: Tu saps que som molt fan, no?, dels teus vídeos i reels i tot això. I jo sempre culet. Sempre que veus un corazoncito, són jo. Un d'aquests són jo.
0: Molt bé. Idò, res, això...
1: Vull dir, tothom pendent d'estapar rafos d'en Raül.
0: No, jo vaig de... Bé, ja ho veureu.
1: Sí, que no és coses, tampoc, vull dir.
0: Ja ho veureu, ja ho veureu. Bé, anem a xerrar del carnaval. Sí, no estem en el mes de febrer, no estem en el mes de març, estem en el mes de juliol, però a Campanet varen posar de moda el carnaval d'estiu. I per això volem fer una miqueta de repàs d'aquesta festa que se farà avui capvespre. Avui ja hi són, ja estan de festa, com aquí diu, perquè en aquest municipi de Mallorca estan celebrant les festes de Sant Victorià. Ja s'ha fet el correfoc, hi ha tot tipus d'activitats durant tota aquesta setmana per celebrar les festes patronals. Però si una festa és important destacadíssima, que tota Mallorca coneix, és el carnaval d'estiu. I no és una cosa que organitza l'Ajuntament, sinó que directament ho organitza l'associació Sa Llengua Bona. Per això, és moment de xerrar amb en Joan Quart, que, Joan, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, amb molt de preparatius.
0: Clar, això t'anava a dir, t'agafam un poquet enfeinat, jo ho sé, però sí, la pregunta per el cap, diguéssim, de l'organització és... Mos pot dir de que aniràs disfressat?
2: Bé...
0: És un secret.
2: No, home, enguany hem decidit, com bé deu, un dissaig bastant fresc i anam de fades i nanets, el nostre grup.
0: De fades i nanets?
1: També
0: dius?
1: És bon, sí, sí. Molt bona opció per dur poca roba. Sí, sí.
0: Està bé.
2: No, sí, en durem poca.
0: Bueno, Joan, conta-mos, què suposa aquestes festes de Sant Victorià per vosaltres, per la gent de Campanet, però sobretot per l'organització d'aquesta gran festa, d'aquest carnaval d'estiu?
2: És veritat que el carnaval d'estiu és una festa de les que més feina duen, perquè en el final mobilitzam a molta gent de Mallorca, venen busos d'altres pobles, i clar, mos hi posam amb molta antelació perquè en el final per durar tot ben controlat i no tenir cap problema el dia de l'esdeveniment. Ja. És veritat que sempre poden sorgir qualque coseta, però ja a principi d'any començam a gestionar-la i a fer feina amb el carnaval.
0: Escolta, clar, quan xerram de les festes de Sant Victorià, faré com una festa a part del carnaval d'estiu, però no, és a dir, es forma part d'aquestes festes, d'aquest calendari d'actes de les festes patronals de Campanet. Però com ho heu fet, com heu aconseguit que aquesta festa concreta, el carnaval d'estiu, ja sigui com el gran referent de les festes de Sant Victorià?
2: Això va ser, bàsicament, que uns joves varen decidir posar en marxa aquest projecte d'un carnaval en l'estiu. I pues, amb els anys, cada any ha anat agafant més força. I crec que aquí és l'implicació de tot el poble ha fet que aquesta festa arribi a on ha arribat, perquè participen des de l'escoleta d'estiu, que en la decoració... El centre de dia amb la gent més major del poble, que també ens fan decoració. El veïnat que decoren les façanes, l'Ajuntament que ens ajuda amb una part de l'organització i també amb els usuaris de seguretat i aquestes coses. I la veritat que jo crec que l'unió de tota aquesta gent fa que el carnaval sigui una festa tan guapa i que tot campanar l'estima i molta gent de Mallorca també crec que l'estima perquè de cada any ve més gent i disfruta més del carnaval.
0: I jo demano, clar, ara molta de gent ens estarà escoltant, diguem, bueno, jo avui aniré a campanet. L'altre dia vaig veure un vídeo de Norrac Nostro que donava aquests consells de, per favor, aquestes disfresses de llonguets o no llonguets i per amunt i per avall. Però, clar, un ja se li dona que passes idees de dir, bueno, de què m'avestesc en guany, perquè, clar, dins el poble hi ha aquesta competició entre uns i els altres, també qui farà la disfressa més original, qui anirà millor, se fan grups, perquè no va un cada un disfressat, sinó esteu grup d'amics disfressat. Com ho gestionau tot això?
2: No, crec que el que és carnaval d'estiu no hi ha cap competició, perquè el que crec que ens importa en els campaneters
0: sí?
2: És que la gent vagi disfressada. En el final, sigui un disfraç més original, comprat, un disfraç en el qual li dediques hores, perquè hi ha grups, en altres molts d'anys, i han dedicat moltes hores en el disfraç, i és perquè és com un sentiment, és dir, aquest dia sortir disfressat, que gent que surt amb una perruca, gent amb unes ueres un poc més grosses. En el final és estar dins la festa, participar i disfrutar, que realment el que mos mou és seguir fent aquesta festa i voler cada any millorar i cercar idees noves perquè la gent disfruti.
1: I una cosa que també és important és que aquesta gent que sempre se disfraça, no? Que ho tenen com a tradició familiar, que ho fan... aquesta és la gent que ajuda a que els joves també segueixin la tradició. És a dir, que hi hagi un grup de veteranos de guerra, diguem, de les disfresses de campanet i que vulguin participar cada any. No sé si hi ha qualque penya o si n'hau una mica organitzat més per famílies que per grups de joves. Com s'organitza la gent perquè això tingui continuïtat?
2: La gent se sol organitzar amb el seu grup d'amics de tota la vida. Per exemple, els que varen iniciar el que és el carnaval d'estiu, cada any se disfracen junts. Després, el nostre grup fa molt d'any que ens vestim sempre junts i és com aquest moment de juntar-te amb el teu grupet per preparar la disfressa. Després, molta gent ja comença fent dinars, un pot de voucher. I després és arribar a la plaça Major amb el pregó de l'amo i la madona i és que és molt guapo veure aquest grupet de gent perquè en el final, per veure el pregó, veure que se diferencien més els grups d'amics, és guapo veure la diversitat d'idees, de disfresses que hi ha, perquè entre campanetets se pot dir que molt poques vegades se copien
0: el disfress.
2: I pareix que m'ho posen d'acord, però no.
1: I una cosa, els bugerrons s'apunten en aquesta festa o no? Perquè, clar, sí, ha estat Sant Pere de Buix, ara fa poc i tal, però també s'apunten, aprofitant que només han de travessar el carrer, com aquí que diu.
2: Clar, jo crec que això de que estigui aquí de vora els és molt còmode i fàcil, en el final no ve de fer molt de quilòmetres per anar de festa.
1: Exacte, per això ho deia.
2: Estigui jove, sobretot, mos és molt fàcil, perquè així no passant tanta pena.
0: I t'he de dir una cosa, no només és bugerrón, jo crec que s'hi apunta de mitja Mallorca, perquè, clar, sí. Podríem dir que és una d'aquestes anomenades neofestes, que hi ha arreu sí. de ses illes. No sé quanta gent esperau avui. Tenim un càlcul?
2: És molt difícil de fer, però unes 5.000 persones, segur.
0: Mare meva.
1: 5.000 són moltes.
2: No, sí. És veritat que posta, és una festa que dona molta feina i molta preparació, perquè en el final està enxerrant una quantitat de gent molt elevada i clar, en el final hi ha responsabilitats que si podem evitar segons sin conflictes o malentesos, si no mos hi posem amb temps i molta feina, no sortiria.
0: Bueno, hem de dir que vosaltres aneu fent, donant informació de com participar-hi, de la gent que ve de fora, el que han de saber. Això també és important. Conta-mos com que podem dir a la gent que avui digui avui serem, en aquest cas, a Campaneta, on anirem de festa allà, volen saber com ho hem de fer bé. És a dir, que allò que podem fer i allò que no hauríem de fer.
2: Nosaltres, des de les nostres xarxes de la llengua bona, bé, hi ha una publicació on s'expliquen els diferents pàrquings habilitats dins el poble, que en el final és una manera de que la gent pugui accedir a la festa i aparcar amb més comoditat. També tenim un poc la normativa que hi ha vigent amb el tema del beure i dels botellons en els cotxes, però el que més demanem és un poc de civisme, perquè de el que més se queixen els veïnats és de la gent que va al carrer bruta, fa pixades a portals, i clar, en el final és demanar un poc de civisme perquè habilitam diferents espais amb banys portàtils que serveixen perfectament i clar, si poden respectar aquestes normes un poc bàsiques, farem que la festa pugui continuar molt d'any més i que tothom pugui disfrutar.
1: Jo vull dir una cosa, que amb això de les pixades en els portals, per favor, ajuntament de tots els pobles, no parla de Campanet, posau multes, multau, feis alguna cosa, perquè no pot ser que vengui un extern, o no extern, és igual, del poble, i com pixis portals, que això no se'n va, que ja basta es cansi la gent que no tira aigua, però que són parell d'hores, tranquils, no com pixeu, però que hi hagi una mica de seguiment en aquest sentit, no? Per reforçar aquestes coses, perquè si seien bou que no passa res, i doncs sin civisme sempre hi serà.
0: Sí, de fet, la policia local de Campanet ha publicat totes aquestes normes que ara mos comentava en Joan, que jo crec que no faria falta publicar-ho, en el sentit de si la gent tingués un poquet de capet, això són coses evidents, no? Un no pot fer botellot, un no pot beure segons a bon, no es pot orinar un portal, és a dir, ja, per això hi ha els serveis que posen, que jo dic els botsis, que és una marca, però vaja, no? Sí. I d'això, ja m'ho hem enteros, vull dir, no sé, és anar a passar-ho bé, a gaudir de la festa i no emprenyar. I sobretot, els que són de fora poble, és a dir, jo ho dic perquè me toca...
1: Sí, perquè d'empanats 5.000 persones no n'hi ha.
0: No, perquè jo que sé, jo per exemple som usuari, per dir-ho de qualsevol manera, d'aquesta festa, de tota sa vida, però em refereix, ja que hi anem de convidats, així com m'agrada quan venen a consell de festa, respectar, no?, lo mínim, i que la gent del poble puguin ser els primers, puguin estar a davant, puguin ser els qui te diuen cap aquí o cap allà. Vull dir, no passar-nos a la línia, que som els convidats, no som els protagonistes de la festa, i per tant és important.
1: No perquè ho davant es va a dos, tampoc, no fa falta, exacte. No és necessari.
0: Si de caminar un poc, se camina un poc, no passa
1: caminar un poc.
2: No, passa que habilitam els pàrquings i demanam a gent de Campanet que mos deixi espais per... Clar. Per aquests aparcaments, que en el final és una comoditat per la gent de fora. També demanant, per exemple, a aquesta gent que ve de fora poble que organitzen un autocar per arribar fins a Campanet, que ens feien... Demanem un poc les hores a les que tenen pensat arribar, per ja coordinar-nos amb la policia local... Clar. Per lo que és la rotonda de centrada, per gestionar aquesta arribada d'autocars i que sigui molt més fàcil per tothom.
0: Bueno, que això des de tot cas està molt bé, és a dir, en certes edats i de més està molt bé, i que
1: no
0: molt de pobles han implantat de fa ja anys, d'aquests busos rebel·lers, no?, que van a una rebel·la en concret, i una que lleven molt de trànsit, de cotxes i de més, i no que, a més, donen la seguretat de que poden estar, gaudir de la festa tranquil·lament, fora passar pena, perquè llavors ningú ha de manar. Per tant, res, Joan, que te deixam, moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé. Sé que ja tens molt de trull i supos que d'aquí unes hores mos veurem per allà. Que vagi molt
2: bé. Sí. Moltes gràcies.
1: Disfruteu.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
0: La Gran Vida. Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.

0: amb col·laboració amb artistes fetes a Barcelona i és una aposta cap a aquesta proposta d'artistes urbans que volen expressar-se amb un material que és sostenible i que és tècnic i que està fet a Barcelona de forma conscient.
1: Sí, que això et dediques tu a Barcelona i has vingut a portar el teu art urbà aquí a Menorca.
0: Correcte, aquest és una mica el plan que m'estem fent, sí. El dijous vam inaugurar amb el live painting i l'exposició de personal i després ja hem començat amb l'estand, el quiosc de Reborn, amb tota la presentació de les noves col·laboracions i de més.
1: I què estàs fent aquí a la plaça Òcium? Perquè hi estaràs uns quants dies.
0: De fet, sí. Com a artista estem només a aquesta primera setmana i la següent portem un altre artista de Reborn Art. I el resta de l'estiu sí que estarem afincats aquí a Maó, amb la marca, i proposant totes aquestes col·laboracions i amb aquest material tècnic, sostenible i artístic, que realment creiem que pot agradar bastant aquí, ara que és estiu.
1: Escolta'm, pels oients que ens estiguin escoltant, si venen qualcú aquí avui a les 7 de la tarda o avui que vespre, que ara ens estan escoltant i diuen, és que no sé què fer avui cap vespre, a on anar, a fer una volteta per Mó, què trobaran si venen cap aquí, què estaràs fent avui cap vespre, Joan?
0: Home, jo crec que és una gran idea venir cap aquí, doncs és una proposta també realment cultural, gastronòmica, hi ha disseny, hi ha art, hi ha creativitat, hi ha sostenibilitat i hi ha un molt bon ambient.
1: I en el teu cas, on tens tu el teu lloc? On estàs fent tu tot això?
0: Just al costat.
1: Ensenya-m'ho.
0: Just al costat del quiosc de la galeria, on s'ha de fer la primera residència d'artistes. Al costat adjacent hi ha la parada de Reborn Art, que és aquesta, un moble també fet a mida, en el que estem exposant doncs, tots els diferents models que hi ha circulars, rectangulars, la tovallola gegant, que fa 2 metres per 1,5 metres.
1: És això que està posant aquí el teu company?
0: És la
1: part... Saltra.
0: Sí, Saltra. I res, estem contents perquè presentarem nous models que no s'han presentat encara i estem encantats de fer-ho aquí.
1: Fantàstic. I el teu espai, on estaràs fent tu aquest art urbà que estem aquí just ara entrant, que has d'agafar una clau també, Joan, ara, has tancat?
0: Sí, però obriré...
1: Perquè avui mateix esteu muntant tot encara, per obrir avui cap vespre.
0: Exacte, estem ja preparant els últims preparatius pel dissabte.
1: Bueno, obrim la porta, entram a dins, aquí tenim tot l'espai d'aquest art urbà d'en Joan, d'aquest artista de Barcelona. Conta'ns un... Uau, preciós.
0: Doncs l'exposició es diu Psycho Prince i és un conglomerat entre peces originals sobre cambes de fusta i serigrafies fetes entre Mèxic, Barcelona i esbossades algunes a Menorca. Així que trobem a dir en aquesta presentació, en aquesta ubicació, doncs, perquè agafa tot el relleu que li correspon. I a més, doncs, tenim una varietat important de formats i il·lustracions que pots passar bastanta estona descobrint els seus detalls.
1: Artista plàstic de Barcelona, que ara ets a Menorca, però també has fet projectes a altres bandes del món, ja mos dius que per Mèxic, però també Estats Units, Japó, Indonèsia, França...
0: Sí, una mica el leitmotiv del projecte és pintar i viatjar, i vinculat de forma... fer-ho de forma freestyle, com també amb galeries i projectes internacionals, que és una mica el que em dona la vida, anar viatjant, investigant les cultures com el folclore gràfic mexicà o l'indonesi o el japonès, i aleshores transformar-ho sota un filtre més urbà i presentar aquestes peces finals amb aquests formats gràfics, que són, doncs, ja poden ser pintures o murals o exposicions ja siguin de serigrafia o peces úniques tallades a la fusta, etcètera, etcètera.
1: Clar, quan te'n vas per altres països i coneixes diferents cultures, també coneixes moltes diferents maneres de fer art i d'entendre l'art, i per tant tot això ho deus plasmant les teves serigrafies, imagino.
0: Absolutament. De fet, una mica l'origen del viatge és precisament agafar aquesta inspiració de tots aquests teixits, de la part més ancestral d'aquestes cultures i empapar-me de tota aquesta part... per incorporar-la dins el llenguatge gràfic que porto desenvolupant en aquests últims 25 anys, també el desenvolupament de la tipografia que he estat desenvolupant al llarg d'aquests quasi 25-30 anys, que és una evolució entre de la gòtica alemana, per qui vaig viure a Berlín, o el sànscrit de la Índia, o el llenguatge tipogràfic de tailandès, o l'indonesi, etc etc.
1: És difícil, per ràdio, però com descriuries un poc el teu art?
0: Psicodèlic, impactant, directe, i realment és com una mena de laberint en el que t'hi pots parar durant una bona estona descobrint imatges que realment molts cops jo crec que són una mica inesperades per certa gent, potser per altres no tant, però fresc sempre.
1: I això és art efímer, perquè d'aquí uns dies canviarà? O no? O es queda per aquí?
0: Sí, es pot considerar que és una intervenció efímera, perquè...
1: Va, clar, és...

0: Intervenció més aviat, no?
1: Sí, bueno, perquè sí, la idea és anar transportant i que sigui itinerant aquest projecte d'aquestes peces noves i la idea és que vagi movent-se, viatjant com el que faig jo per inspirar-me.
0: Sí que és art viatger, itinerant.
1: Em sembla...
0: Un poquet com el qui fa, el que el fa, l'artista.
1: Firmo.
0: Firmes, no? T'ho has muntat bé, Joan?
1: Bueno, aquest és el plan, no? Ha començat l'estiu i estem encantats, vamos, a començar aquí. Sí.
0: Bueno, quina és la teva relació amb Menorca?
1: Lo típic de Menorca és que té esta mena d'imant sota de la illa que sempre que vens per 4 dies et quedes un mes, 2 mesos, 3 mesos i, bueno, i ojalà em deixi que l'imant aquest se'm quedi pel resta dels mesos que venen aquest any.
0: I del que així sigui, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, acompanya'm a veure amb qui puc xerrar, perquè també hi ha alguns artesans que estan començant a muntar perquè avui a les 7 estigui tot a punt.
1: Sí, doncs mira, em sembla que et prento aquí el Magí. Que és
0: en Magí, vam, el tenim per aquí.
1: Samarretes Massif.
2: Sí,
0: hola, Magí, com estàs?
2: Hola,
0: bon dia. Moltes gràcies, Joan, que vagi molt bé. Com va?
2: Bé, molt bé. Aquí muntant un poc la botiga.
0: Bueno, aquesta, què ofereixes tu per aquí a la plaça Òcium?
2: Camisetes i, sobretot, marca urbana.
0: Marca urbana també, eh?
2: Uh-huh. Exacte.
0: Per gent jove?
2: Sí.
0: Molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí.
0: I això ho fas tu?
2: Sí, exacte. Fa un parell d'anys que vaig començar i res, estic combinant el que és el món textil i el món de l'art per donar a conèixer els més joves, sobretot.
0: I escolta'm, tu ets d'aquí o d'on vens?
2: Jo sóc d'aquí.
0: Ets menorquí, de Mo.
2: Exacte.
0: I quan coneixes aquest projecte de la plaça Òcium? Bé, ratllàvem fa una estona amb en Borjan que aquest és un espai que feia anys i anys que no hi havia, que no hi habitava res, i tenia, era una plaça entremig els cinemes Ocimax, que els tenim aquí a la dreta, i un gran supermercat que el tenim a l'altre costat. Era una zona de pas.
2: Sí, sí, sí, jo ho conec fa poc. I just ho vaig sentir, vaig dir cap allà directament. Sí, perquè vinc des de València i fa 15 anys que visc allà i totes aquestes activitats ja estem proposades moltes vegades allà i veure-ho a la meva ciutat natal i poder oferir el que jo ofereix, que és botiga, art i cosa creativa, al final per això és un goig poder muntar això. Sí, sí.
0: Així que tu ets menorquí, però portaves uns anys visquent a València. Aquest tipus d'iniciatives, com sa que comença aquest trajecte aquí a la plaça Òcium des de fa un parell o 3 dies que ho he inaugurat, ja els coneixies de València.
2: Exacte.
0: I ara encantat de que estigui aquí a Mo.
2: Exacte, sí, sí, sí. Estic, de veritat, molt content, perquè no ho havia trobat mai i vaig dir, vale, d'acord, de cap.
0: De cap. Content?
2: Sí, molt content.
0: Bueno, i escolta'm, avam, que ara estaves penjant per aquí, tens,
2: sí,
0: que tens samarretes i això, també, com és la teva tècnica?
2: Samarretes.
0: Val.
2: Quadres i samarretes que...
0: També combina... quadres.
2: Sí, exacte. Soc pintor i combino un poc els dos mons i poder, pues, bueno, combinar el que és el món textil i el món pictòric, sobretot.
0: I estàs també participant en altres indrets aquest estiu?
2: Sí, sí, sí. Bueno, em van muntar un parell el mes d'abril i ara en tenim 2 o 3 en ment que segurament sortiran el mes que ve.
0: Fantàstic. Escolta'm, que sigui un èxit, que vagi molt bé i moltes gràcies.
2: Sí, moltes gràcies a tu, a vosaltres.
0: Que vagi bé, gràcies. Sí. I aquest és l'ambient que hi ha a aquesta hora del matí perquè estan tots els artesans i tota l'organització preparant perquè avui, a partir de les 7 del capvespre, s'obre en el públic. Aquesta plaça Òcium serà els dijous, de dijous a dimarts, a partir de les 7 del capvespre i fins les 12 de la nit, que la plaça Òcium estarà oberta amb aquestes i moltes més activitats, així que donam-se benvinguda a aquest nou espai cultural i gastronòmic a Mo. Que vagi molt bé, bon dia.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
2: Tenim 10 minutets per acabar aquest programa aquí, eh? La gran vida, la ràdio pública de les Illes Balears, i ho fem en cine amb en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni. Raül, jo no sé com vas tu de Toy Story, però enguany...
3: Els he vistes.
2: Jo vaig veure la primera i m'ha agradat molt, i després ja no he tornat a veure cap més, però tens la coralla d'anar a veure Toy Story 5.
3: Ara fa poc han fet un... no sé quina cadena era, però han fet un... Bueno, totes, la temporada és totes.
4: Crec que va estar a la primera, crec que va estar.
5: Sí, la van estrenar...
4: Sí, aprofitant l'estrena de la cinquena.
3: Un marató de Toy Story.
2: Sergio i Mateu, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia, com va?
5: Bon dia, què tal?
2: Parlarem de Toy Story, però parlant de les pel·lícules de Pixar, no? Pixar?
5: Efectivament. Ara, aprofitant...
2: Què és Pixar?
5: Aprofitant l'estrena de Toy Story 5, ja. Uh-huh. 5 pel·lícules, que se diu ràpid, però ja saga en plan Fast and Furious.
4: Total.
5: Sí, sí. Ja fa més de 30 anys que se va estrenar la primera.
4: 31 anys.
5: Efectivament, des del 95, 5 entregues. És veritat que hi ha hagut pel·lícules o ha hagut sagues que n'han fetes més, però aquesta és per ser Pixar. De fet, és la saga més nombrosa de Pixar.
2: Ja tenia 15 anys, si vosaltres havíeu nascut.
4: No.
5: Me'n faltaven 5, per néixer. Però...
2: Quin d'anys em faig?
3: Jo també en tenia 6.
5: Ah, vols? Bueno.
2: Ja 15, ja... Va.
5: I, evidentment, com ha passat tant de temps... Cada pel·lícula ha hagut d'innovar accidida a que s'enfrenten les juguetes, perquè recordant que és una pel·lícula en què les juguetes tenen vida i han de superar problemes com, per exemple, la primera pel·lícula era l'arribada de noves juguetes, juguetes especials, no? Dels anys 90. I com un vaquero d'una jugueta que podria ser de nostres pares, no? Un vaquero amb una corda, s'enfrontava a aquesta nova jugueta, que era un Buzz Lightyear, amb botons que tenien sons i li obrien ses sales i tal. Uh-huh. I ara cada pel·lícula ha estat una nova reinterpretació d'aquest mateix relat, realment. Perquè la tercera teníem Toy Story, que era... Toy Story 3 era sa maduresa del nin que deixava les juguetes enrere... ara Toy Story 5 el que tenim és una reinterpretació moderna de les juguetes contra l'iPad, los juguetes contra les pantalles, no?
4: Totalment.
5: I realment, si ho han xerrat abans, el relat segueix sent el mateix, però amb noves problemàtiques, nous obstacles que han de superar els protagonistes.
4: Clar, crec que és guapo l'adaptació, no?, en els temps moderns, de lo que deia Mateu, les juguetes antigues, diguéssim, que són les juguetes normals, i les juguetes noves, en aquest cas, les pantalles que tenen, indiscutiblement, un... perill, segons l'ús que se li doni, que la pel·lícula enfoca d'una manera molt, molt interessant, no? Plantejar en un principi, ja qui vegi o qui hagi vist la pel·lícula entendrà com se desenvolupa, però és possible problema endèmic que existeix amb les pantalles per tothom i sobretot en el cas dels nins.
2: Tu has dit una cosa que m'agrada aquest concepte. Juguetes normals. Clar, les juguetes són juguetes. El problema és que tot el que sigui tecnològic... és jugar. Per una cosa és jugar i una altra cosa és una jugueta. Tu pots jugar amb una màquina, amb un mòbil, no?
5: Un videojoc, sí. Un...
2: Des del moment que comences a fer scroll, ja jugues, no? Jugues sí, a què? Sí, és entreteniment.
4: És que per nosaltres és la mateixa paraula, però els anglesos tenen dues paraules, perquè clar. Una cosa és game i una altra cosa és play. I és play, és jugar. És la capacitat d'introduir tot un ecosistema... Uh-huh. Quasi sempre d'imaginació, no? Però en realitat que ha de ser una acció és redundant, però activa. És a dir, ha de partir, en aquest cas, des nin, però bueno, de qualsevol, perquè tothom juga. N'hi ha moltíssimes dinàmiques. Jugar no és només agafar una jugueta i que se pegui amb una altra o que visquin aventures. Jugar són moltes coses. I en el cas de les juguetes, no, i de com enfoca aquesta pel·lícula, és això, és activitat per part del nin per encara tenir una capacitat creativa, una capacitat imaginativa de posar en marxa aventures, escenaris, i no només tenir el caràcter passiu d'enfrontar-se a una pantalla, que ho tenim tothom, és a dir, no...
5: No només dels infants, això és una problemàtica que solem sempre mirar amb un cert paternalisme a les generacions anteriors, en plan, vosaltres no heu viscut aquest moment de les juguetes, a vosaltres ton pare i ta mare te donaven un iPad damunt la taula i se n'oblidant de tu i tu te posaves en l'iPad a jugar, però realment el problema de les pantalles també estan els adults. O sea...
3: Clar, és que comencen els adults els problemes.
5: Totalment.
3: Al final juguen amb el que tenen, perquè els adults li dones una caixa o una pedra i jugaran amb la caixa
2: i
3: la pedra.
2: I això demostra que ara tenim 35, 30, 40, 50 anys que deim que mos queixam que els nins ara no juguen, nosaltres hauríem fet el mateix. Estaríem enganxats en el mòbil, totalment. Igual que amb un pare, en un moment donat, també ja ho està.
5: Efectivament.
4: I que la gent que quan vosaltres teníeu 4 anys en tenia 40, ja deia coses parescudes, però en un altre context. O sigui, cada generació, evidentment, creu que el que ells feien era el correcte i no el que fan ara. Però això passarà a cada generació que...
2: Que no és un mèrit generacional, sinó que és el que mos ha tocat viure en cada moment.
5: Totalment. Efectivament, i que és molt complicat a nivell d'estímuls per un infant
4: competir
5: una jugueta que no fa res, o que on tu has, com deien Sergio, has de ser actiu, has de crear la història, has de generar aquell univers i aquelles aventures que ha de viure la jugueta amb una pantalla que t'ho dona tot fet. Ses scroll, ses videojocs que pots descarregar, eliminar i tornar-te a descarregar un altre, i en aquest sentit és molt complicat competir, diguéssim, no?
4: També és interessant, crec, amb aquest debat, no? que s'ha d'obrir sí o sí quan se xerra d'aquest tema, com tampoc s'ha de tenir, ni considerar que, o la pel·lícula o nosaltres mateixos, s'ha de tenir una visió o pessimista o directament d'abolició, no? La pel·lícula no arriba a dir que pareix molt, molt, molt atractiu una pel·lícula per boomers, no? De dir, mira, han de dir-li als nins lo dolentes que són les pantalles i lo guapo que és jugar amb juguetes. Quan no, lo guapo és tenir una relació correcta tant amb les pantalles, que també tenen moltes avantatges, i els videojocs, per exemple, també, no s'ha de demonitzar una relació...
3: I que la pel·lícula, o els vídeos, o els queixos de la pel·lícula, molts de nins els veuen a través de la tablet que critiquen a la mateixa pel·lícula.
5: Efectivament, sí.
4: Totalment. I bé, i
3: estima... És un peix que se menja la cor.
4: Totalment. I l'atenció, el tema de l'atenció, ja... Jo, evidentment, no me'n recordo com era anar a veure pel·lícules de Pixar quan jo tenia 4 o 5 anys, però l'altre dia a la sala veia un poc l'atenció dels nins, i imagina que si tu estàs veient una pel·li de com un iPad fa que un nin no tingui capacitat d'atenció, o el que veiem cada dia, no? Per tant d'estímul, per tant d'input d'informació, d'imatges, i no pots no pensar, és que mira com no aguanten, no? Ara no poden mirar una hora i mitja. Jo no sé si jo podria mirar una hora i mitja, és que clar, no me'n record, però sí que és... bé, provoca tota aquesta reflexió tan interessant, no? I a part també, evidentment, és una pel·lícula divertidíssima, com són totes les pel·lis de la saga i les pel·lis en general de Pixar. És una pel·li molt emocionant, que quan toca segons quins punts, com fa sempre, no? Despassa la maduresa, de com se va deixar enrere precisament etapes de sa vida, no? I a sa vegada com connectar sempre amb el nin i no perdre aquestes ganes de jugar. És una pel·lícula molt, molt potent. De fet, jo m'ha agradat més que sa quarta, que va ser un poc bajón, en sa meva opinió, però...
5: Pixar sempre ha sabut jugar molt bé en aquest còdic familiar, on era una pel·lícula per infants, però realment se tractaven temes d'una profunditat i d'una maduresa molt, molt gran. Tenim precisament Toy Story, que parla precisament de perdre la infantesa i de com la perdem i la dignitat de perdre la infantesa, però pots veure Inside Out o Soul, que són pel·lícules que xerren sobre la mort, sobre la maduresa de les emocions i com reinterpretar-les i com s'adolescir l'adolescència, això són coses que un adult encara reflexiona dia a dia, any rere any, i Pixar és capaç de combinar aquestes dues identitats, tant pels infants com pels adults, i ho fa de manera brillant, sens dubte.
4: Però jo crec que aquesta pel·lícula una altra vegada aconsegueix això que diu Mateu, no? Les grans pel·lis de Pixar són pel·lis familiars, com hem dit altres vegades, no són pel·lis infantils, i tenen una capacitat de donar de menjar a la reflexió i tenen tant d'aliment per l'ànima i per cervell que crec que aquesta pel·lícula, no diria que sigui una de les grans obres de Pixar, perquè són paraules majors, però sí que torna a tenir aquest esperit, no?, d'altres grans títols de la factoria.
2: Aquesta gran diferència, no?, entre una pel·lícula familiar i o una pel·lícula infantil. Totalment. Infantil és per nins, per entretenir, però aquestes familiars són les que després pot xerrar, esbrenar el l'endemà després de veure-les amb els teus fills.
4: O lo que estic fent ara.
5: Efectivament.
2: O lo que fem nosaltres ara, sí.
5: I el que és més guapo, que se conserven, tu vas creixent i creixes sense pel·lícula. Passen 15 anys des de que vas veure aquella pel·lícula quan eres un infant, la tornes a veure quan tens 20 anys i veus coses noves.
2: Molt bé. Idò, m'ha agradat molt aquesta secció d'avui.
3: Aquesta reflexió.
5: Sí. Més que una secció, és una reflexió.
2: Sí. Aquesta reflexió m'ha agradat molt. Sí. No tenia expectatives, perquè jo m'agrada escoltar-vos, però m'ha encantat. Res. I molt hem d'anar, Raül, que queden 15 segons per serveis informatius.
3: Demà tornem a les 9.
2: A les 9 en punt, després del butlletí horari. Vinga, que sigueu feliços. Fins demà.
3: Adéu.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia. Els treballadors del tren de Sóller s'han concentrat avui de matí a la localitat de la Vall per reclamar millores en la seguretat del servei i en la salut laboral dels treballadors. Diuen que és una situació que ve d'anys enrere i que no han deixat de reclamar sense èxit a l'empresa, també. Que per aquest motiu han presentat denúncies a la Inspecció de Treball i també a les Direccions General de Mobilitat i Emergències. Entre els punts que es reivindiquen hi ha el de l'actualització del reglament de circulació del tren Solleric, que diu la part laboral està per davall quant a exigències dels reglaments, per exemple, de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Miquel Àngel Vedell, coordinador ferroviari de la Federació de Serveis de Comissions Obreres.
7: Quan és un reglament de circulació de part i no segueixen el cànon de l'experiència que duen l'explotació ferroviària a nivell internacional i estatal, i tenint en compte que és un tren històric, ens trobem que de cada vegada tenim més incidents que se podrien evitar si tinguéssim un reglament en condició.
6: Els treballadors del tren de Sóller s'han concentrat fins les 10:30 i a partir d'aquesta hora es concentren també, però per un motiu ben diferent, integrants de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. Ho fan davant del Consolat dels Estats Units a Palma, que està al carrer de Porto Pi, molt a prop de l'estació marítima, perquè volen celebrar així el 250 aniversari de la independència dels Estats Units, s'ha informat aquesta entitat. I donem un cop d'ull també de l'actualitat d'ara mateix, fora de les illes. 2.300 hectàrees cremades, 7 municipis confinats en aquesta hora el balanç de l'incendi al massís de les Gavarres a Girona, pel qual ahir es va detenir, per cert, el treballador d'una empresa que l'hauria provocat per imprudència mentre operava una màquina. Demà està previst que passi a disposició judicial. Ara mateix, el 70% d'aquest foc està estabilitzat, però continua preocupant el front dret. Sobre la falta de gestió forestal de l'àrea afectada, s'ha pronunciat fa uns minuts sobre el terreny el president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa.
8: Hay que mentalizar a la ciudadanía de que hay demasiado bosque y de que hay que gestionarlo. Así que tenemos en marcha un plan de generar 5 corredores, se está trabajando en ello, de potenciar las franjas de protección de las urbanizaciones. Todo eso se está desplegando ya desde el año pasado a la máxima velocidad posible. No se va a hacer en un año, ni en un mes, ni en un verano, pero se está ejecutando y lo que este incendio nos confirma que esta es la dirección correcta.
6: I les sales del Centre d'Art Can Oliver de Mahó s'han omplert de pantalles i projectors per una exposició dedicada a la videodansa i que s'ha inaugurat fa poc. S'hi mostren de 7 peces de totes les èpoques. D'altra banda, Ossifar s'ha acomiadat aquest divendres dels escenaris de la millor manera possible. Ho ha fet amb entrades exaurites i fent cantar a diferents generacions.
9: Estem emocionats, que moltíssimes gràcies, que si no és per vosaltres, això no existiria. I que més emocionats i més orgullosos no podem estar. Moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
6: Són les paraules de Llàtzer Méndez. Més de 6.000 persones es van sumar a un concert que va ser, com hem escoltat, una festa entre els assistents, seguidors de tota la vida i joves que ahir s'estrenaren davant Ossifar.
10: Ara, però com a gran canto Ossifar, fa molts d'anys que ja segueixo. I, bueno, aquí estem, en el concert.
11: Sí, bueno, de l'Ot ja està escoltant la música i, bueno, és un record en aquell temps.
6: I abans d'acabar, repàs de les temperatures màximes en aquesta hora a les Illes, que segons el registre de l'Agència Estatal de Meteorologia és de 32,3 graus de màxima a Llucmajor, al Cap Blanc, 31,8 a Son Bonat i 31 també tant a l'aeroport de Palma com a Santa Maria del Camí com a Santanyí. Aquests són els punts, les estacions, on més ha pujat ja el mercuri dels termòmetres a l'arxipèlag. Fins aquí les notícies de les 11 de Divetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública en una hora. Fins després.
12: Més informació a ivetresnoticies.com.

Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens, joves i famílies d'Iveta Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem parlant sobre conciliació a l'estiu. Quins recursos tenen les famílies amb fills amb discapacitat per conciliar durant les vacances escolars? També revisarem amb Nélia Sánchez Oviedo, membre de la Comissió d'Inclusió de FAP a Mallorca, quins serveis, beques i suports hi ha disponibles al llarg de l'any. I avui també tindrem secció de l'especialista. Parlarem amb la nostra psicopedagoga, Magdalena Boussà de Mirabó, sobre un tema complex. Com educar els fills quan els pares no sempre estan d'acord? També reflexionarem sobre si les diferències de criteri entre pares i mares poden ajudar o no a trobar un millor equilibri. Avui també passarem una estona divertida posant a prova a una mare i en el seu fill adolescent amb un test i farem un recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci infantil, juvenil i familiar. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim en Manual.

0: Lletres Ràdio és diversió.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
11: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xeixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
12: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
13: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: En el programa hem parlat moltes vegades dels problemes que pot generar la incoherència a l'hora d'educar o el fet que els pares no segueixin una mateixa línia educativa amb els fills. És un tema que, a més, pot ser fet encara més present avui en dia en un context que hi ha molta informació sobre criança, molts models diferents i en què, a més, clar, cada pare i mare arriba a la criança i a la educació en la seva pròpia experiència, els seus valors i la seva manera d'entendre les coses. Tot això fa que sovint sigui més fàcil que apareguin desacords. És un tema que hem mencionat diverses vegades en el programa, però avui el que volem és no centrar-nos tant en com evitar aquestes situacions, que amb el context actual a vegades sembla difícil evitar, difícil que no apareguin, sinó en com gestionar aquests desacords en el dia a dia a l'hora d'educar. I per parlar-ne, avui comptam amb la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausà de Mirabó. Bon dia, Magdalena, com estàs?
1: Bon dia.
0: Tot un repte.
1: Molt
0: ben repte. Complicat.
1: Sí.
0: Clar, perquè a més hem d'aclarir ja per començar que quan parlem de desacords en sa criança tampoc és el mateix estar, no estar, millor dit, d'acord en situacions puntuals del dia a dia que tenir maneres d'entendre l'educació molt diferents.
1: Mm-hmm. Totalment, totalment. I, clar, jo crec que, és que xerrar d'aquest tema és més fàcil que posar-ho en pràctica. Hem de partir d'aquí. I aquí donarem pinzellades, però el dia a dia és emocionant, eh?
0: És complicat. Bé, idò, anem a entrar en matèria. Tenim la idea, o és una idea bastant estesa, que dins la parella sempre hi ha un perfil més estricte i l'altre més permissiu. Per la teva experiència, treballant amb famílies, això és realment el més habitual? O també és freqüent trobar pares en rols més semblants però que discrepen per altres motius?
1: Jo crec que se pot discrepar per mils de coses, però en el final sempre n'hi ha un que és més estricte i l'altre que és més permissiu. Jo és que diria que ho he vist absolutament sempre.
0: És un rol habitual.
1: Sí, de totes formes és que hi ha una classificació molt clàssica que és la d'estils educatius, no? Que seria el controlador, és permissiu i és mig, que seria l'ideal, que és que acompanya i quan ha de controlar, controla, però amb molt d'efecte, no? I aquest seria l'ideal, però ja partim de que la classificació bàsica d'estil de criança és un més permissiu i l'altre, o sigui, una part molt permissiva i l'altra molt controladora. Per tant, lo lògic és que sempre, sí, sempre caiguem en un d'aquests.
0: D'acord. I amb aquest repartiment que comentaves, un més estricte i l'altre més permissiu, clar, aquesta situació sempre acaba generant conflicte i resultats negatius, sobretot. O creus que si se gestiona bé pot aportar un cert equilibri perquè un es tira cap a un costat, l'altre cap a l'altre i en el final arribem en aquest terme mig que comentaves?
1: La veritat és que crec que depèn de la quantitat d'ego mal controlat que tinguem. Sí, ja sé que això no surt en els manuals típics, però crec que la clau és aquesta, no? Vull dir, en realitat, mos cansem de dir que la diversitat a l'aula és bona, que la diversitat és una cosa que enriqueix, però quan se tracta d'educació, pensant que només la meva postura és la correcta, que me fa pensar a mi que jo tinc la veritat absoluta? I un pot dir, és que hi ha estudis, sí, perquè la ciència també avança. I el que se diu avui, que s'acaba de descobrir, d'aquí un temps, hi haurà bastant de matisos. Per tant, en el final, més ulls sempre veuen més, i sempre és molt interessant tenir un punt de vista distint en el meu. Així que, sí, jo crec que la diversitat de criteris és una cosa enriquidora, no és un perill. Sempre i quan tots dos tinguem la capacitat d'escoltar i d'arribar a acords mínims. No fa falta que estiguem d'acord en tot.
0: I com se fa per arribar a un acord, tot i que hi hagi certes diferències, i arribar a funcionar com un equip, no? No sé, com poden distingir entre que és negociable, que hauria de ser innegociable?
1: Coses negociables, ses que no suposin un perill per si d'integritat física o emocional ni del menor ni d'altres persones. Això és innegociable. Coses innegociables, ses que vagin contra els nostres valors. Clar, aquí hem de veure si tenim els mateixos valors, no? Però hi ha valors que són com a molt bàsics. Per exemple, la dignitat de les persones, no? O sigui, coses que s'escapin d'aquí no haurien de ser negociables. Coses negociables són la gran majoria, les que són negociables. Per què? Perquè normalment no hi ha una sola manera correcta de fer les coses, n'hi ha moltíssimes. I, sobretot, també hem de tenir en compte que estem en un món molt canviant. Si seguim un sistema superrígid, tampoc estem sent del tot lògics. Per què? Perquè nosaltres hem d'educar els nostres fills per un món que no sabem com serà. No sabem exactament quina és la manera correcta mil·limètricament de fer-ho tot, perquè no sabem què passarà més endavant ni quines variables ens trobarem. Per tant, jo crec que educar bé, una part important d'educar bé és educar amb flexibilitat. I per a ser flexibles necessitem un altre punt de vista.
0: Ara entrarem en situacions concretes del dia a dia, però
1: sí,
0: abans...
1: perquè la teoria és guai, eh?
0: La teoria sona molt bé. Si en un moment donat, com a pares, ens volem aturar a definir una línia educativa comú, com ho hauríem de fer? És a dir, en què ens hauríem de fixar? Això que ens seguim i deim... Potser no ho hem fet mai, no? Però què volem?
1: És una pregunta difícil i fàcil. Difícil perquè en el final se suposa que volem que el nostre fill sigui lliure. I si volem que el nostre fill sigui lliure, no ho podem delimitar molt bé com volem que siga. No sé si m'explic, però ja li estaríem limitant la seva llibertat, no? Però també volem, se suposa, que sigui un al·lot, que sobrevisqui a una societat, que tingui eines, i tot això també és... i que tingui uns valors, i tot això també és perseguir uns objectius. Per tant, crec que és molt important que mos asseguem, i en això sí que se li ha de dedicar bastant de temps. Com m'agradaria realment que fos el meu fill? Una persona que respecti els altres? Si jo vull que sigui una persona que respecti els altres, això haurà de ser part d'una línia educativa. Una persona que prengui decisions pròpies i que tingui criteri propi. Clar, això és una feina de molts anys. Això no s'improvisa. I no puc començar a pensar com fer-ho quan estigui adolescent. Ho he de pensar prèviament, no? Sí que és molt important aturar-nos i pensar. Primer, les línies vermelles que no volen traspassar cap dels dos, però després també cap a on volem anar amb uns mínims, perquè si ho detallem massa, potser també acabem ofegant el nostre fill. I no és idea, òbviament, o sigui que volem que sigui una persona lliure. Per tant, han de tenir uns marges bastant amples.
0: Però... flexibilitat, que comentaves abans, no?
1: Exacte, però amb unes fronteres molt ben definides.
0: Anem a entrar un poc a la pràctica, no? A situacions del dia a dia, com pot ser deixar-lo sortir de festa, seguir o no una activitat extraescolar, no? Són decisions que moltes vegades generen conflicte. Què podem fer quan hi ha postures diferents? És a dir, si un dels progenitors pensa una cosa i l'altre en pensa una altra. Com podem arribar a un acord?
1: Aquí hi ha una cosa molt bàsica, resolució de conflictes, que és entendre si jo jo el que estic cercant és defensar la meva postura o si el que estic defensant és el benestar del meu fill. I això que en teoria és molt fàcil de dir, a la pràctica no és tan bo de veure, perquè a vegades podem confondre fàcilment és que jo vull que ara l'altre m'escolti i faci el que jo vull. Clar, en aquest cas, primer mos hem de seure nosaltres mateixos i entendre per què aquest tema m'està encalentint tant i perquè no som capaç de ser del tot racional, flexible... Així que, primer, diferenciar què és el que jo realment vull. I quan ho tingui clar, serà molt més fàcil la comunicació. Però igual que ho faig en jo, ho he de fer en l'altre. Què és el que realment vol? Està intentant que l'escolti per una vegada? Perquè això que acab de dir passa moltíssim. Moltes discussions depenen senzillament de que una de les parts mai se sent escoltada. I això, clar, que hi ha tot un altre capítol de... una situació que normalment du molt d'anys a darrere, que és que una de les parts considera que sempre ho fa bé i considera que l'altra, per tant, sempre ho fa malament. La part que sempre ho fa bé acaba castigant la parella i en el final això s'acaba convertint en que la part que mai s'ha sentit escoltada va desapareixent de l'educació del fill, i això és bastant perillós. Però superfreqüent, eh?
0: I com se pot fer aquesta autocrítica? Perquè és complicat. Com podem detectar si realment estem compartint la responsabilitat o si de vegades acabem delegant massa en l'altre o al contrari, no? El que tu comentaves, si volem controlar-ho tot o pensam que l'altre no ho fa suficientment bé.
1: És difícil. Jo, de vegades fa falta una persona externa per acabar de veure, no? Però, clar, això també depèn de si jo som capaç de donar-me en compte de quines són les meves motivacions de veres. És que jo crec que totes les persones que tenim una responsabilitat d'educar, cada cert temps ens haurien de qüestionar què és el que jo realment vull i què és el que em fa enfadar més i què és el que em fa sentir-me molt malament en temes educatius, no? Perquè la resposta a totes aquestes preguntes probablement m'estigui dient quines motivacions profundes tinc quan estic posant un límit que potser no l'hauria d'estar posant. No sé si m'explico.
0: Pot passar de vegades també que al marge de preocupar-nos pel nostre fill i de l'estima que li tenim i del futur, ens preocupem també sobre, segons el que nosaltres li diem, com pot afectar això a l'efecte que té el fill cap a nosaltres. Això pot condicionar de vegades també.
1: Totalment, i a més, què passa? Que no és igual tenir un fill que tenir-ne 4. No és el mateix tenir un fill amb 20 anys que tenir-lo amb 40. O sigui, vull dir, aquí hi ha moltes variables implicades, no? Crec que al final necessitem revisar per què fem les coses i veure si jo estic fent les coses pues bé del meu fill o per si m'aquest sense el seu efecte. Això és una por molt... És una por lícita. Vull dir, és que jo no vull... Ningú vol perdre l'efecte de les persones que estima i normalment a qui més estimes és en els fills, no? Però això no pot condicionar tota la meva... tot el meu estil educatiu. Perquè en aquest cas, probablement, no sigui capaç de posar uns límits que són necessaris, de tant en quant. Però és que per això serveix que hi hagi dues persones i per això serveix moltes vegades que hi hagi dos rols. Estem a estar en veure aquests dos rols com una cosa que se complementa. Per exemple, si jo sé que ara, pel moment en què jo estic vitalment, m'ho puc enfadar massa... massa fàcilment perquè tinc una temporada d'estrès, puc intentar que sigui l'altre el que li digui qualque cosa, no? El que siga. Escolta, que has deixat la cuina fet un desastre. A lo millor jo no som la persona correcta ara mateix perquè sé que acabaré votant. Si puc comptar amb l'altre és fantàstic per fer-ho, no? I si l'altre és una persona que té tendència a ser més permissiva, tindrà un efecte molt millor, inclús, no? Però hi ha moments en què potser la part més estricta és la que pot intervenir de manera millor. Vull dir, en aquest cas, si mos coneixem les fortaleses d'un i de l'altre i el punt fort i el punt feble de l'altre i realment aconseguim convertir això en un equip interessant, en els equips no ha d'haver el mateix rol. A qualsevol equip de feina sempre és bo que hi hagi distints rols. A la família perquè no hauria de ser igual.
0: Molt interessant.
1: Però, clar, el que hem d'anar molt alerta, això quan s'enquista, és quan se converteix en una batalla d'egos. I això és fonamental revisar-ho, perquè l'educació no pot ser una batalla d'egos. L'educació ha de ser cercar el bé dels menors. Quan perdem de vista això, és quan hi comença a haver moltíssim de conflictes. I conflictes sense solució, perquè el conflicte no té per què ser dolent.
0: Anem a més pràctica, perquè el tema és molt interessant, però és molt complicat. Anem a pensar que aquest desacord apareix en el mateix moment, davant del fill.
1: Que és no, més complicat,
0: és una, és un, és un dilema que s'ha de resoldre en aquell moment, no? Puc anar ara a sortir amb els meus amics, per exemple? Un diu que sí, l'altre diu que no. Com actuam en aquest cas? És a dir, quan convé mantenir la teva postura i quan pot ser millor cedir o donar suport a l'altre, encara que no hi estiguis del tot d'acord?
1: Amb educació, una cosa clau que és formar equip. Si no formem equip, avui en dia és molt difícil educar. I és interessant veure si me mereix més la pena, si mos mereix més la pena, millor dit, mantenir l'equip o fer que... o defensar el meu criteri. Exemples concrets. És un tema, per exemple, donar-li un mòbil sense control parental. En aquest cas, segons l'edat del nen i segons com el coneguem nosaltres, perquè el coneixem perquè és el nostre propi fill, si jo sé que això pot ser perillós, en aquest cas seguir el meu criteri, perquè hi ha un perill de pas mig, no? En altres casos pot ser més perillós, entre cometes, perdre l'equip. Per tant, en situacions que no són tan rellevants i que no hi ha perill de ningú ni va contra els nostres valors, en tots aquests casos moltes vegades és millor cedir si l'altre ja s'ha posicionat de manera molt clara. Perquè desautoritzar l'altre de manera molt oberta no sol ser recomanable.
0: Clar, també imagino que hi ha temes que solen, com deies abans, no? Que solen estar més enquistats, no? Que tenen més difícil solució. Què fem en aquests temes que se repeteixen i acaben generant discussions constants? És millor de vegades fer una passa cap a l'altre costat? Com ho fem per evitar discutir sempre per el mateix?
1: Buf, és que depèn del tema, no? Depèn del tema i depèn del motiu pel qual estigui enquistat.
0: Que de vegades són temes molt petits.
1: Sí, imagina que el tema sigui un tema que a mi m'afecta molt per com me varen educar a mi i, per tant, jo ho vull fer exactament a l'inrevés. És que en aquest cas, a lo millor el que necessita és treballar, fer una feina personal meva i veure realment per què m'afecta tant aquest tema i si realment... Un exemple concret, no? A mi no me deixaven sortir fins a l'hora que jo volia. No diré l'edat. I així no concretant tant.
0: D'acord. Vale.
1: Molt bé. A mi no me deixaven sortir mai i això me va frustrar moltíssim perquè tal i perquè qual. I ara vull que el meu fill no senti aquesta opressió. Fantàstic. Per tant, mai li cap posant límits en l'hora de tornada. Quin és el meu objectiu? El benestar del meu fill? O de qualque manera estic intentant... demostrar que jo no repeteix el que me varen fer a mi. Aquí hi ha tota una feina d'autoanàlisi, no? Vull dir, moltes vegades la clau és xerrar amb jo mateix, tenir honestitat amb jo mateix i diferenciar què és el que estic intentant. O sigui que, per un costat, quin és el meu objectiu? El benestar del meu fill. Si l'objectiu és el benestar del

0: El que és, són dels pares separats. Clar, com se gestiona en aquest cas la criança quan hi ha opinions diferents i quan la relació entre els pares no és fluida, pot ser, o no hi ha molt bona relació a l'hora de comunicar-se.
1: Bueno, clar, és que aquí molt de casos directament acaba decidint un professional extern directament i moltes decisions acaben en judici, no? Però sempre és sempre és millor no arribar en aquests extrems. Els gelots quan veuen moltíssim de desacord, de manera clara, i amb enfrontaments entre pare i mare, és una tendència molt fàcil a utilitzar-ho. Per tant, hem d'evitar caure en això, perquè si no, sabrà perfectament en qui li ha de demanar que li compri qualque cosa i en qui li ha de demanar sortir fins tardíssim o tenir certes, o anar un viatge que no sabem amb qui se'n va. Per tant, és difícil perquè quan hi ha una separació mal duta, moltes vegades hi ha un tema de qui té la raó, si un o l'altre. Però aquí no podem oblidar que el nostre objectiu és el benestar del menor. I aquesta seria la clau sempre. Diferenciar quan jo estic intentant qualque cosa per reivindicar una ferida meva o quan estic intentant cercar el bé del menor. Si això està clar, és molt més fàcil arribar a acords. I és el que hem d'intentar. De totes formes, sí que se sap que en casos de separacions i de divorços i tal, la clau sol ser com són capaços de xerrar els pares entre si. Si els pares poden ser capaços de tenir una relació més o menys fluida, l'educació
0: serà més fluida.
1: Sí, i el benestar emocional dels fills és molt més alt. Per tant, si nosaltres partim d'aquest punt de vista, bueno, a lo millor ens han de menjar moltes coses, però si és pas benestar del nostre fill, segur que mereix la pena.
0: Hem d'aprendre, en general, també, a vegades, a relativitzar aquestes decisions, discussions, més o més, avui en dia, en un context on, com tenim tanta informació, moltes vegades qualsevol passa educativa se torna una cosa molt gran, no? Des del fet de com s'alimentarà el nadó, de quan llevarem el bolquer, hi ha milers de decisions sense criança. Hem de vegades relaxar-nos una mica i relativitzar també. Tu què trobes?
1: Jo crec que aquí ens podem fer una pregunta. Quantes coses de la nostra vida hem pogut controlar al 100%?
0: Poques.
1: Després de contestar això, podem pensar quantes coses de la vida del nostre fill podran controlar al 100%. Ni de la infància, ni de l'adolescència, ni de la vida adulta. Per tant, més val que partiguem de la premissa de que nosaltres fins on podem. Però el control absolut no el tenim nosaltres, gràcies a Déu, perquè moltes vegades es ficaria en la pota, no? Vull dir, quan som massa rígids, normalment és perquè pensam que si no controlem les coses aniran fatal. I això és una errada bastant grossa perquè no sol ser certa. Moltes vegades més control significa pitjor educació. El control s'ha d'anar disminuint a poc a poc. I això significa control en l'educació i control en les decisions que pren que en l'altra part educadora. En el final, se tracta sempre d'intentar ser flexibles. La canya més flexible és la que no se romp. Per tant, aquí, amb educació, en el que més ens importa, que són els nostres fills, ho hem de tenir molt present. La flexibilitat és clau.
0: I doncs quedem amb aquest consell, la flexibilitat, i és un capítol per escoltar moltes vegades, Magdalena, perquè és complexa.
1: Sí, i per tornar a tractar i aprofundir.
0: Farem una segona part. Tornaràs?
1: Tornaré.
0: Molt bé.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola...

0: Ala pot canviar un futur. On un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en marxa.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
4: I que fèieu en les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius... a IB3 Ràdio.
6: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a ràdio, en especial fer la secció retro amb la meva predina.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada fer test, ens agrada mesclar generacions, ens agraden els karaokes en japonès, encara que no se'ns donen gaire bé. I avui què volem fer? No farem un karaoke en japonès, però sí farem un test entre dues generacions, perquè avui tenim aquí un pare i un fill, Conchi i Pau. Com estàu?
1: Hola, molt bé.
0: Que estàu preparats?
2: Sí.
0: Vos farem un test, sabeu de què?
2: No.
0: Ho voleu saber?
2: Sí,
0: per favor, no?
2: Sí, estaria bé.
0: Volien saber si coneixeu els gustos de l'altre. Realment, quan sabeu un de l'altre?
1: Jo crec que bastant, eh?
0: Sí? Penseu que sí?
1: Pensant que sí.
0: Amem, si coincidiu o si tenim alguna sorpresa. Preparats?
1: Sí.
0: Sí? Idò bé, començarem per unes preguntes ràpides de qui és més. Jo vos diré una situació i vosaltres heu de dir jo o ell.
1: Vale.
0: I amant si coincidiu o no.
1: Vale.
0: Primera pregunta, qui dorm més?
1: Jo.
3: No.
0: No?
3: Jo.
1: Sí. Bueno, sí.
0: Segons el dia.
1: Sí, depèn del dia, sí.
0: Qui té pitjor despertar el de matí?
3: Jo. Sí. O sigui, això sí que...
0: Confirmam. Pau.
1: Sí.
0: No t'aixeques de bon humor.
3: M'ho costa molt.
1: Li costa, sí.
0: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
1: Jo.
3: Mo mare. O sigui, en general, menja més ràpid que jo.
1: Però si és un pastís més.
0: Encara no. Poses un per dos, com en el WhatsApp, no?
3: Sí.
0: Qui s'enfada més quan perd un joc?
3: Ara, jo sí que és vera que ho diu molt malament, això de perdre.
1: Jo diria ell, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Tu tens més paciència, idò, Conchi.
1: Sí, poc en més.
0: Vinga. Qui diu més vegades, ara vaig...
1: Ell.
3: No.
0: I després no va.
1: Exacte.
3: Què dius, Regina? Això no passa.
0: No. Qui canta pitjor sa dutxa?
1: Jo.
3: Mo mare. Jo cant molt bé.
0: Sí. I tu cantes molt a sa dutxa, Conchi?
1: No cant molt, però quan cant, fatal.
0: Cantes golden, allà, tot pulmó. Qui deixa més coses desordenades per casa?
1: Ell.
3: M'estau posant en evidència en aquest programa.
0: Tu t'ho pots oposar, no? T'ho pots dir, no és cert. Després ja cadascú que tregui les seves conclusions.
3: Ja que ho reconeixes les coses.
0: Qui té més paciència?
3: Ma mare.
1: Jo, sí.
0: Això és habitual, no?
1: Sí, mare,
0: vos he de dir que sempre guanyen aquí mares i pares. I aquesta és interessant. Qui conta els acudits més dolents?
1: Supos que jo.
0: Sí, o sí. No? O igual.
3: Depèn, però jo crec que m'ho mare.
1: Sí, jo crec que jo.
0: Però perquè són dolents, perquè te costa contar-los, perquè te n'oblides... Què passa amb els teus acudits?
1: No sabria dir ara.
0: Fan gràcia.
1: Fan gràcia.
3: Ho deixem.
0: Salta diu un nim, va dir, fan gràcia per dolents que són. Va dir.
3: Sí.
0: Bé. Anant bé, eh? Estau coincidint, tots estens, sí. Estau d'acord, no hi ha conflicte.
1: Més o menys, sí.
3: No.
0: Preparats per la segona part del joc?
1: Vinga,
3: sí,
1: no.
3: Claro.
0: Vinga, ara jo faré una pregunta sobre l'altre, un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no.
3: Vale.
0: Vinga, primera pregunta. Color preferit d'en Pau?
1: Lila.
3: Sí.
0: Ah, sí, molt bé. I de ta mare?
3: Jo diria es rosa.
0: Sí? Ah, per ara ho ha encertat.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Anem a complicar un poc. Menjar preferit d'en Pau?
3: Ho he canviat, eh?
0: Ui, abans era sushi. No.
1: No. Jo crec que ara carbonara, pasta de carbonara.
3: No, ara és sushi.
0: Ah, he encertat jo.
3: Sí, encertat.
0: Això m'ha passat, a vegades fa tant d'anys que conec els nins que encert coses. Menjar preferit de na Conchi?
3: Jo no ho sé.
1: Bueno, hi ha molt de coses, però bueno...
3: Jo diria que, o sigui, no és un plat en específic, però coses dolces. Tipo
1: bueno, sí.
3: Pastisseria o xocolata, coses
0: té
3: així.
0: Té pinta, sí, perquè abans ha dit que menjaves pastís molt ràpid.
3: Sí. Jo diria això, sí.
0: Anant bé, estava encertant en tot. Sí. Pel·lícula preferida d'en Pau?
1: Ui, pel·lícula no ho sé, perquè la pel·lícula fa molt que no, mira...
3: Però hi ha una que sempre dic que és la meva preferida.
0: Alguna de Miyazaki o no sé.
1: Ah, bueno, d'infantil.
0: O no?
1: Ai, ara ens ho he dit.
0: Dono les pistes.
3: No sé, l'hem mirat moltes vegades. Fa poc lo vàrem veure una altra vegada. I és d'animació.
0: I no és de Miyazaki o sí?
3: No.
1: Pues no.
0: Dona una pista, comença per...
3: És de stop motion.
0: Seguim igual, ho has de dir, Pau, ja.
3: La novia cadàver.
1: Ah, és vera.
0: I la pel·lícula preferida de ta mare?
3: Sí que això sí que...
0: O és que no en té?
1: Bueno, preferida no.
3: Preferida no. O sigui, jo sé més o menys que li agraden ses... O ses de riure,
1: sí,
3: o ses d'amor, però no sé si hi ha alguna que sigui la seva preferida.
0: Ho donam per bo, perquè sí, has encertat els gèneres.
1: Sí.
0: Vinga, la darrera. Quin pensau, bé, Conxi, tu quin penses que és el pla preferit d'en Pau per fer amb tu, per fer plegats? Què li agrada més fer amb tu?
3: Res.
1: Per exemple, galletes.
0: Sí, però no de menjar, sinó en general, eh?
1: Un plat.
0: No, un pla.
1: Ah, un pla, perdona.
0: Però hem de canviar la pregunta perquè ens ha passat més d'una vegada que confonen pla amb plat.
1: Pues... Fa temps que no ho feim, però anar de tendes, anar a passejar i després menjar algo.
0: Què tal?
3: Sí, anar de tendes.
0: I a l'inrevés?
3: Jo diria que també anar de tendes, perquè és molt divertit i és com... La meva mare és com la persona que més coneix els meus gustos. Per tant, és com molt fàcil anar de compres perquè sap el que m'agrada.
0: T'assessora bé, t'assessora bé.
1: Sí, clar, pretty woman, no?
0: Molt bé.
3: En ses bosses, així.
0: Sí, anau per allà, molt bé, molt bé. I llavors he de dir que heu fet 100 punts.
1: Bueno, super.
0: Aquest test que fan a les revistes de compatibilitat, un 100.
3: Ah, mira, doncs no es coneixem bé.
0: Sí, bé, sí, ja fa uns anys, no?
1: Ja, sí, per
0: allà. Però estàs contents?
3: Sí.
0: Jo crec que ho hem fet massa fàcil. El pròxim test serà més complicat.
3: Sí, ha de ser un poc més difícil.
0: Vinga, segona volta. Molt bé. Idò, moltes gràcies i adéu.
3: A tu, Regi.

0: després d'aquest test entre pares i fills, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començant parlant de beques, concretament de la convocatòria d'ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Calvià pels estudiants matriculats en 2026-2027 en cicles formatius, graus i altres estudis. Ens ho expliquen des de Centre Universitari de Calvià.
1: Han salido las ayudas económicas del curso 26-27 del servicio de Beca Calvià del Ayuntamiento de Calvià y ya podéis solicitarlas a través de la página web del Ayuntamiento. Del 1 al 23 de julio es el plazo, así que aprovechad y no perdáis la oportunidad.
0: I continuem parlant sobre beques, en aquest cas sobre la xerrada informativa per a famílies sobre les beques del Ministeri per a alumnes amb altes capacitats que oferirà en línia APSAC Mallorca. Ens explica quins temes s'hi abordaran María José Frutos, secretària de l'associació.
2: La charla informativa relacionada con la ayuda del Ministerio que se puede solicitar sobre altas capacidades será breve y consistirá en explicar los requisitos para poder solicitarla, los plazos, la edad a partir de la que se puede solicitar y después la documentación anexa que se tiene que presentar en el centro escolar para que sea validada por el Departamento de Becas de Consellería de Educación. Tendrá lugar el miércoles 8 de julio a las 7 de la tarde en formato online. Gràcies.
0: Continuem ara amb una trobada per a famílies amb fills sobre crear xarxa. Ens dona més detalls Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
3: Bon dia. Si tenir fills ja és un canvi molt gran a les nostres vides, la criança sense xarxa fa que el camí sigui més difícil. Pot ser, l'entorn ha canviat o el cercle de confiança ja no s'està proporcionant el que necessitem. O simplement, la família és en fora. Si sents que necessites una tribu que xerri el teu mateix idioma, vine a conèixer l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu el proper dilluns, dia 6, a les 5 i mitja. Te pots inscriure enviant un correu a serveissocialsmallorca.espaifamili@sjd.es.
0: I ara seguim amb propostes d'oci, concretament per a joves. Ens ho conta en Albert, de l'equip Dinamo de l'Ajuntament de Palma.
4: Si teniu entre 14 i 30 anys, des de Dinamo aquest estiu us volem convidar a la nostra iniciativa més refrescant, el Feim Estiu Jove. Concretament, el divendres 10 de juliol, de les 6 i mitja a les 8 i mitja, al Parc de Rosaue, no? El Rafal 9. Tindrem una festa moguda per la cultura urbana. I dia 24 de juliol, en el mateix horari, al Parc de Sant Cotoner, una activitat geek, on els jocs de taula, tornejos i exposicions cobren protagonisme. Tot això i més ho podreu trobar en el Feim Estiu Jove de Dinamo. Si voleu més informació, no dubteu a consultar la nostra pàgina web equipdinamo.cat o seguir-nos a Instagram o TikTok.
0: I acabam amb oci familiar. Recentment s'ha creat a Mallorca una aplicació gratuïta que facilita la recerca de plans d'oci per famílies, a més de convidar-les a compartir propostes. Víctor Barrientos, cofundador de l'aplicació, ens ha enviat una mini guia pràctica per conèixer el seu funcionament.
5: Arriba l'estiu, la calorada, i quan ja no ens queden idees, els nins en llancen la gran pregunta. I avui què feim? Perquè no ens agafi el pànic, aquí teniu la guia ràpida de WAFS, l'app gratuïta nascuda a Mallorca per gaudir en família. El primer pas és registrar-se. Entrem a WAFS.app o baixem l'aplicació i creem un perfil gratuït. És indispensable per veure les adreces exactes i els detalls. Al moment, l'app ens mostra els plans més pròxims en el temps i a prop nostre. Segon pas, usam el cercador avançat. Podem filtrar per dates, explorar sobre un mapa o cercar per categories. Trobarem el pla ideal a l'acte. I tercer pas, fent comunitat. WAFS és col·laborativa. Si descobrim un racó xulo o un bon pla, el pujam a l'app perquè altres famílies en gaudeixin. Així de fàcil, aquest estiu, registreu-vos a wafs.app, wafs.app, explorau i compartiu, perquè viure l'estiu junts és fer família.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Ara donarem pas als companys d'informatius i ens prepararem per la segona hora de programa amb molt de participació infantil i juvenil, escoltant una cançó estiuenca.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, comencem amb una nota d'informació del trànsit perquè hi ha hagut un accident de circulació a la via de cintura de Palma en sentit Gènova i a l'altura del camí de Jesús. I de les notícies de darrera hora, també en l'àmbit estatal i internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 34 el número d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela i a 140 el de desapareguts. A més, ha informat que n'hi ha 11 de localitzats davall dels Andarrocs. Fets aquests dos apunts d'estricta actualitat en un altre ordre de coses, i quant a les notícies que vos oferirem a partir de les 2 a l'informatiu migdia, vos avançam que parlarem de les possibles causes de l'empitjorament dels resultats a la prova de selectivitat d'enguany a les Illes. Entre les causes s'apunta a la baixada del nivell en etapes educatives anteriors. També fonts del sector de l'ensenyament reconeixen anònimament, això sí, davant TV3, que se senten pressionats per aprovar la majoria d'alumnes, tant per part de superiors als centres educatius com de les famílies i del mateix sistema. Carles Cabrera és portaveu del sindicat Estell.
2: El professor que aprovi tothom no tindrà cap problema, i el professor que se dediqui a suspendre molt haurà de fer uns reports, és a dir, se li donarà una sobrecàrrega també per evitar que això passi.
1: I mentre comença el trasllat de fems no reutilitzables d'Eivissa Mallorca, per cert, cremats a Son Reus, l'entitat ecologista Preservació per Eivissa recorda que ha previst un pla de xoc a la major de les Pitiuses per mirar de reduir justament la quantitat de la part dels residus que arriba als abocadors, unes xifres encara insuficientment elevades. Anuncia més l'entitat que miren de tancar un pacte polític a l'illa perquè els partits que concorrin a les eleccions de l'any que ve duin aquesta reducció de residus a partir d'una major tria en origen com un dels objectius ineludibles dels seus programes. Inma Saranova, directora de la ONG.
3: Trasladar los residuos a Mallorca, construir una incineradora, pues digamos que ambas opciones tienen bastantes más contras que pros. Estamos intentando incidir con la administración pública y con la ciudadanía de las Islas Pitiusas en la necesidad de poner el foco en el principio del problema, que es la reducción inminente de residuos. Estamos muy lejos en materia de reducción de residuos y también de separación.
1: I avui de matí, a Solla, davant l'estació del tren, una representació de treballadors de la companyia ferroviària s'ha concentrat per reclamar millores en la seguretat del servei i també de la salut laboral de la plantilla. Diuen que és una situació que ve d'enrere, d'anys enrere, i que no han deixat de reivindicar davant de l'empresa. Sense èxit, entre els punts que reivindiquen hi ha el de l'actualització del reglament de circulació del tren solleric, que diuen està per davall de les exigències d'altres reglaments, com ara el de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Miquel Àngel Badell és coordinador ferroviari de la Federació de Serveis del sindicat Comissions Obreres.
4: Quan és un reglament de circulació de part i no segueixen els cànons d'experiència que duen l'explotació ferroviària a nivell internacional i estatal, i tenint en compte que és un tren històric, ens trobem que de cada vegada tenim més incidents que se podrien evitar si tinguéssim un reglament en condició.
1: I de fora de les Illes preocupa el frontret de l'incendi del massís de les Gavarres a Girona, que ha cremat ja 2.300 hectàrees, però té potencial per cremar-ne moltíssimes més. Les darreres, avui de matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat sobre les possibles causes per falta de neteja forestal a la zona.
5: Hay que mentalizar a la ciudadanía de que hay demasiado bosque y de que hay que gestionarlo. Así que tenemos en marcha un plan de generar 5 corredores, se está trabajando en ello, de potenciar las franjas de protección de las urbanizaciones. Todo eso se está desplegando ya desde el año pasado a la máxima velocidad posible. No se va a hacer en un año, ni en un mes, ni en un verano, pero se está ejecutando, y lo que este incendio nos confirma que esta es la dirección correcta.
1: Recordeu abans d'acabar el que dèiem al començament, si estàveu circulant per la via de cintura de Palma en sentit a Gènova, aneu en compte perquè, per la informació que tenim, hi ha hagut una topada que pot provocar retencions circulatòries a l'altura del camí de Jesús. Fins aquí les notícies de les 12 del migdia d'IB3 Ràdio. Més informació a partir de la 1. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Avui, com sempre, tindrem molta participació infantil i juvenil. Començarem amb entrevista. Avui ens visiten els Gambirots, la colla castellera de la Universitat de les Illes Balears. I com cada dissabte no faltaran les seccions infantils. Avui tocarà escoltar un dels contes inventats de No venim amb manual. Han donat a triar a la nostra biblioteca i els infants han triat un conte sobre les estacions que també té una mica de màgia. Seguirem amb tertúlia infantil. Com pensen nins i nines que els seus pares resolien situacions del dia a dia que ara solucionam amb tecnologia, concretament amb el mòbil? Avui ho descobrirem. També tindran plans i recomanacions enviades per nins i nines, un reportatge d'Anna Marina sobre cinema i acabarem amb un concurs. Avui les seccions de No venim amb manual se convertiran en un joc de categories. I els concursats no seran ni nins ni pares, seran joves. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: No venim amb manual, ens agrada descobrir iniciatives, aficions i projectes impulsats per infants i joves. Per aquest motiu, avui ens visiten els Gambirots, la colla castellera de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta colla se va crear l'any 2003, però després d'uns anys sense activitat, un grup d'estudiants la va tornar a posar en marxa el 2024. I avui tenim aquí un grup d'aquests joves. Ens acompanya na Margarita, que ja la coneixeu quan no venim en manual, que és cap de colla. Hola, Margarita.
1: Hola a tothom.
0: Hola. Tenim en Pau, que és vicepresident. Hola, Pau.
2: Hola.
0: Tenim en Eduard, que també el coneixeu quan no venim en manual, que és membre de seguit tècnic. Hola, Eduard.
3: Bon dia.
0: Bon dia. I en Cecília, que és castellera. Hola.
4: Bon dia.
0: Bon dia. I en Jaume, que és casteller, i també el coneixeu quan no venim en manual.
5: Hola.
0: Tenim mig no venim en manual ficat a Gambirots. Bé, avui volem que ens expliqueu què significa formar part dels Gambirots i també com és el dia a dia una colla castellera universitària. Vinga, per començar un poquet, com va arribar cadascun de vosaltres en els Gambirots? I què vos va animar a provar-ho? Vinga, Jaume.
5: Uf, pues jo vaig arribar perquè venia a la ràdio, no venim en manual, i na Marc m'ha dit, buah, no sé, avui tenc castells, tal... I jo, com castells? Què és això? No sé què... I, bueno, pues, m'ha explicat el que era un poc i m'ha treure de fora i m'ha dit, vinga, anem a fer això.
0: Te va posar a fer castells aquí de fora.
5: I m'ha posat a fer un pilar. I jo estava com a base i ell m'ho va pujar. Vamos,
0: i
5: divertidíssim,
0: m'agradar. I ja me vaig enganxar.
5: I vaig anar un dia, m'ha encantat i ja està.
0: Molt bé. Eduard.
2: I jo també un poquet per culpa d'una Margui, perquè ella, quan se va refundar la colla, ella me va proposar anar-hi, però per horaris no m'anava bé. Però després, el curs següent, ja seguia com en sa mosca, darrere l'orella, que me deia ben si volia provar. I també vaig coincidir amb una altra companya, amb una altra gambirota, que és na Perla, i... entre que na Perla m'ho deia a classe perquè coincidim una assignatura i na Maria m'ho deia a la ràdio i
0: do, estava dir, rodejat.
2: Vaig a provar.
0: Ho havies de provar, sí o sí, no?
2: Exacte.
0: Molt bé. Amem, seguim amb na Cecília. Tu com vas entrar en els Gambirots?
4: Bé, jo tinc la sort o la desgràcia d'estar estudiant matemàtiques i justament és una carrera que pintura no ho diríeu, però ha tingut molt d'aficionats en els castells i molt de participants amb aquesta colla. I jo, bé, en algun moment havia vist la publicitat que se feia per xarxes i per cartells a la universitat d'aquest projecte i més en van vaig veure que tenia un seguit de persones que ja coneixia de classes i de companys i me vaig animar a provar-ho.
0: Molt bé, contenta. Molt bé. I tu, Pau?
6: Jo afegiré que també afegiria que ets la desgràcia d'estudiar matemàtiques i ho vaig descobrir a través d'un podcast d'estudiants de matemàtiques.
0: Molt bé, molt bé.
6: I després, un parell de setmanes més tard, vaig descobrir que tenia un amic que hi anava i va ser l'excusa perfecta per provar-ho.
0: Per tant, és curiós perquè hi ha una combinació interessant de castells, matemàtiques i ràdio, perquè sí. Aquestes tres coses són molt presents. Margarita, i tu com vas arribar a Gambirots?
7: Bueno. Jo la vaig refundar amb més gent, érem 7 persones, que coneixíem els antics Gambirots, que ara ja tenen 40 i pico d'anys, i ens van dir, clar, és que nosaltres ja coneixíem això, o nosaltres ho vàrem fer, perquè nosaltres havíem sentit xerrar molt de les colles universitàries de Catalunya i sabien que aquí no n'hi havia cap. I ens vàrem sentir un dia xerrada, ai, seria xulo que n'hi hagués una. Existeix, nosaltres, ah! I vos imagineu que la tornem a obrir? I mos vàrem posar a fer feina i durant un anyet vàrem estar fent això. I pim-pam, aquí
0: molt
7: estem.
0: Bé, molt bé. Idò, vinga, anem als que sou castellers, aquí, que no teniu càrrec, a Cecília i en Jaume. Quan entrau per primera vegada a una colla, què és el primer que descobriu?
5: Bueno, doncs pues, el primer que descobreixes és que hi ha un ambient increïble, que tothom t'ajuda a aprendre, i que tothom té molta paciència, tinguis el nivell que tinguis, i, bueno, clar, el primer que has de fer és saber com pujar una persona. I per saber això, n'hi ha un que són tècniques, si no vaig malament, que t'ho van explicant, i, clar, el primer dia, amb molta paciència, t'ho expliquen tot, i no te creguis que només mires, sinó ja comences a fer coses. En 2 hores ja quasi aprens a com pujar i que te pugin a tu.
0: És un aprenentatge ràpid. Com és un assaig, Cecília?
4: Un assaig normalment el tenim dividit en dues parts principals. Una primera, que és d'encalentir i acabar desengreixar les articulacions, de posar-te una mica actiu.
0: Escalfar una mica,
4: activar el cos. I sobretot també de començar a agafar pes. Les persones que estan més avall i tenen qui els hi pugen, necessiten aquest primer escalfament de, mira, ara m'he agafat i sé com tinc el cos, not que tinc la panxa activa, estic forta i avui aguanta qualcú. I tens una primera part d'això, de començar a pujar qualcú, de que te pugin a tu, i llavors hi ha una segona part on se duen a terme diverses proves, que bé, això té una planificació molt important de part de tècnica, una feinada impressionant darrere de cada assaig, i van un darrere l'altre, te van guiant.
0: Molt bé. Clar, dins una colla no tothom fa el mateix. Com descobriu, mem Eduard, quin és el lloc de cada persona, qui decideix quina posició ocupa cadascú, com va això?
2: Doncs, mem, tenim la sort que en els castells pràcticament hi ha puesto per qualsevol persona. És a dir, sigui quina sigui la teva estatura, el teu pes, la teva força, sempre hi ha un lloc on podràs estar. Perquè a dins la colla mateix tenim la part de músics, tenim la part de castellers, que fan les estructures, i, per exemple, dins l'estructura tenim la pinya, on hi ha moltes posicions diferents. Per tant, tu pots arribar, tu pots no tenir ni idea de què fer, però entre l'equip tècnic i els altres castells que només et diuen per què no proves de fer això? I s'arriba un consens i se van provant diferents posicions. I a lo millor trobes una que t'encanta, descobreixes que una no t'agrada, o descobreixes que ets molt bo o molt bona en una posició.
0: Molt bé. Amem, però ja ho han dit, quan veiem un castell veiem el resultat, però darrere hi ha molta preparació. Bé, Margarita, com s'organitza una colla perquè tot funcioni?
7: Ai,
0: resumidament, de forma breu.
7: Sí. Perquè funcioni com a tal tota la colla, necessites els dos equips funcionals, que serien la part de directiva i la part de tècnica. La part de directiva, que és on està més en Pau, implica la de tenir una assegurança, perquè tot això, a més, necessites estar assegurat, s'ha de pagar, feim unes festes, a lo millor, feim viatges, coses així. I després està la part de tècnica, que és on estan Eduard i jo, que és més la part in situ, que és el que se veu més de cara al públic, que és preparar l'assaig i preparar les actuacions, que és dir quin tipus de castell fas, qui puja cada castell, qui no puja, qui fa cada posició, i ensenyar tot això. Més o manco perquè funcioni, els dos equips han d'anar més o manco l'hora, directiva no pot dir, ara farem 15 actuacions, si nosaltres no tenim la gent preparada, o veiem que, no, és que per exemple hi ha exàmens, si la gent sabem que no podrà venir a assaig, no mos poden comprometre tot això. I clar, implica moltes feines que no sabeuen també.
0: Quina feina, tu que estàs a la directiva, Pau, hi ha això, el que deia Margarita, que feines que no se veuen.
6: Sí, hi ha una part de la feina que sí que es veu més, que és, per exemple, quan organitzem un viatge, anem a un poble a fer una actuació i quedem a dormir allà, feim una festa, aquesta part sí que es veu més la feina i la gent te l'agraeix més. En canvi, tota la part de prèvia que es fa, encara que no hi hagi assaig, per exemple, durant l'estiu, també hi ha molta feina a fer de temes d'assegurança...
0: Planificació i números, no? Sí, per això aquí ja hem vist les relacions amb matemàtiques.
6: Sí, exactament. I tota aquesta part no es veu tant la feina i que és tant o més que l'altra part.
0: Molt bé. Clar, però una colla universitària té una particularitat, que és que cada any arriba gent nova, també n'hi ha que acaben els estudis, parteixen... Com se fa per mantenir viu el projecte, un curs i un altre? Bé, vosaltres fa poquet que ja estàveu, però si mateix ja són dos cursos, no?
7: Sí.
0: Com se fa?
7: Bé, això ens està ajudant ara també bastant la WIP i s'ha de reconèixer. La pròpia WIP, que és on estem nosaltres, organitza diferents activitats i ara que hem aconseguit tenir molt bona relació amb ells, podem assajar dins la WIP, que no sempre ha estat possible, i coses així ens ajuden a donar visibilitat. Per exemple, a les jornades de la Facultat d'Educació, que són les jornades transversals, en fan tres durant tot l'any i ens conviden a fer un petit taller o a fer un pilar i la gent ja te dona peu a apropar-te, a conèixer, ostres, i què és això? I a lo millor també allà descobreixes que coneixes de qualcú de dins, que és boca a boca, també sempre fa molt. Ai, quan comencis la universitat, està allà la meva germana que fa tal.
0: És una tasca de difusió, no?
7: I fem molta feina per xarxes també, i de cartells per la WIP, i coses així.
0: Molt bé. I, clar, hem de xerrar d'èpoques complicades, èpoques d'exàmens.
7: Ai, Déu meu.
0: Com vos organitzau, Eduard, que fas que així amb el cap perquè la colla continuï funcionant? Perquè, a més, sou de tots de carreres diferents, no?
2: Exacte.
0: Margarita, educació, tu ets més d'educació física, per aquí tenim matemàtiques, economia...
2: Doncs has de reunir tot l'equip de matemàtics i començar a quadrar. És complicat perquè, el que tu dius, no totes les facultats tenen exàmens en el mateix temps, per tant, s'ha d'intentar trobar un període on la gent se sap que està amb exàmens i, per tant, potser han d'aturar. I a lo millor una persona li coincideix que diu però fins d'aquí dues setmanes jo no tinc exàmens. Però és que l'altre ja ha començat exàmens abans. L'altre acaba abans, però un acaba
0: després. Previsió.
2: I més o manco, intentant tenir en compte totes les carreres que involucren en els gambirots i pausar assajos, fer manco assajos o ho modificam d'alguna manera que tots puguem participar però sense perdre el ritme d'exàmens.
0: Molt bé. Vinga, i ara anem una miqueta a creixement personal. Més enllà dels castells, què diríeu a vosaltres que vos aporta formar part dels gambirots?
5: Hombre, jo en els gambirots he fet molt d'amics i fora com ho esperàs, també ara tinc una nòvia que la vaig conèixer ja.
0: Oh. Vaja! Sí, sí. Vinga, molt bé, molt bé. Ara estem veient que ja comença a lligar-ho tot, perquè tenim la planificació i els números per les matemàtiques i després tenim la difusió, la comunicació i fins i tot una exclusiva a la ràdio. Està molt bé, això. Vinga, Pau.
6: Jo, que vinc de fora, soc de Menorca, vaig arribar aquí i no coneixia pràcticament ningú i va ser la manera de fer moltes amistats i d'integrar-me realment a Mallorca, perquè fins que no vaig entrar a gambirots pràcticament era de tot universitat, acadèmic, i després descobreixes que hi ha tot un món de possibilitats, també, i la majoria de bons amics que he fet els he conegut allà.
4: Sí, per molts és un grup social que, a part de fer castells, que és una cosa, bé, guapíssima, una implicació i un treball en grup molt, molt nutritiu, tant per la ment com per el cos, és un grup social per molta gent, com ja hem dit tots. Tot m'ho dic bé i l'ambient és molt agradable.
2: A més d'aquesta vessant col·lectiva, que també compartesc i estic amb ells, també destacaria a nivell individual que veus com ets una persona capaç de fer coses que no pensaves que podies fer. Perquè, com ha explicat en Jaume, el primer dia, pum, puges, o te pugen, tu dius, i jo he d'aguantar una persona damunt, o jo he de pujar una persona, com és possible? Si aixec la cama i no m'arriba ni la panxa, saps? És a dir, veus que pots fer coses que no te pensaves i això també te fa sentir millor amb tu mateix o tu mateixa.
0: Molt bé. I doncs, Margarita, acabam amb tu. Amem, si ara un estudiant de seguit ens escolta i té curiositat, ara ve la tasca de difusió, què li diries perquè s'animi a provar-ho?
7: Que s'animi a provar-ho són dos dies a la setmana, en principi els dimecres i els divendres, de 7 a 9, davant el metro. Llavors, estaràs amb moltíssima gent, te veurà molta gent, tothom és superamable, no necessites res, és una activitat completament gratuïta, moltíssima gent, i això és una cosa que a mi em fa un pat de ràbia, diu, no, és que a mi em fa por pujar, llavors ja no vaig. O jo no podria pujar mai. Bé, és que no fa falta pujar. Hi ha una part de músics, pots estar allà fent pinya, que és que la pinya és tota la gent que està amb els peus a terra, no has de pujar, no sempre has de suportar pes, llavors a vegades m'ho ha vengut gent de és que me fa mal l'esquena, me fa mal l'espatlla, hi ha posicions que no impliquen que t'hagin de passar per damunt, llavors aquesta part del teu cos quedarà intacta, i quanta més gent hi hagi, proves més grans se podran fer, foim viatges, foim festes, conèixer gent de la teva mateixa carrera, d'altres cursos, llavors te poden ajudar també acadèmicament. El que han dit ells, no?, de crear vincles, que pots fins i tot trobar l'humor a gambirots. És cultura, és fer música... Te canvia molt, tens un pensament molt més col·lectiu i te n'adones que sempre pots sumar alguna cosa i que la gent t'assumi a tu. I aquest canvi personal és preciós.
0: Molt bé, trobaran informació a les vostres xarxes.
7: Sí, gambirots, WIP.
0: Molt bé. Molt bé. I de moltes gràcies a tots i seguirem en contacte, segur.
7: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimas.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimas i Raúl Valls.
5: Voleu contar un conte?
6: Sí, sí, sí!
5: D'aventures de superheroi de castell?
6: Amb pirates i princeses?
5: I un cavall.
7: I un mòbil.
5: Minut que conta.
8: Hi havia una vegada quatre amics d'11 anys, na Laura, en Pau, na Alejandra i na Margarita, que se'n varen anar plegats de colònies d'estiu. I sabeu com s'ho varen passar? I de bomba! Anaven d'excursió, a la piscina, a la platja, feien gincanes. Però va arribar al final de les colònies. I com estaven tan tristos de que acabassin, varen decidir viure una darrera aventura.
9: Què us sembla si fem alguna cosa especial?
10: Jo m'apunto.
11: I jo?
10: I jo també. Però què podem fer?
9: Per què no agafem les llanternes quan tots se'n vagin a dormir i fem un passeig aventura?
10: Ui, no sé jo. A veure si serà un poc perillós.
11: Va, Laura, anima't.
10: Jo m'apunt, però si és molt curtet i apropet.
9: Que sí, tranquils, que serà una miniaventura. Us espero a les 10 a l'entrada de la meva tenda de campanya.
8: A les 10 ja estaven tots allà.
9: Preparats?
12: Sí!
8: El que no sabien ells és que no eren els únics de passeig. Per allà hi havia un altre lot, anomenat Joan Miquel, passejant a les fosques perquè havia perdut una cosa molt important.
13: Ai, mare meva, on està la meva vareta? D'aquí a poc començarà el curs a Hogwarts i jo la porto el darrer dia de colònies.
8: I doncs sí, en Joan Miquel era aprenent de mag, però l'estiu anava a colònies de màguels perquè s'ho passava la mà de bé. Aquesta és la veritat.
13: Ai, ai, ai. On estarà? Els meus pares s'enfadaran.
8: En Joan Miquel estava molt a prop dels quatre amics, que es varen espantar molt perquè varen començar a sentir passes i un renou molt estrany.
10: I això què és? Pareix un fantasma.
9: Sí. Un fantasma.
10: No facis bromes, Margarita, que jo tinc por.
11: Ei, fora bromes, aquí hi ha algú.
8: En Pau va agafar una branca de terra i va assenyalar cap a un costat. Varen sentir unes passes i...
12: Ah!
13: Tranquils, tranquils, sóc un inc com vosaltres. Només estic cercant una cosa. La meva vareta!
8: En Joan Miquel no va poder evitar dir-ho al comprovar que la branca que tenia en Pau a la mà era la seva vareta.
10: Ah, la Margarita. Molt bé. Tu i el teu amic ens heu fet una bona bromata.
9: Però si jo no el conec de res.
10: Ja, tu fantasmes, ei, varetes, quina coincidència.
9: Que no? A que no ens coneixem?
13: No, no, però doneu-me la meva vareta, que és perillós.
11: Aquesta branca? Au, va. I com és? Vinga, Laura, tu que ets fan de Harry Potter, digues algun encantari.
9: Jo, per si les mosques, no ho faria.
10: Wingardium Leviosa!
5: Jo també me'n sé. Oculo reparo!
8: I pensant que era un joc, els amics varen dir tants encanteris que la vareta es va tornar boja. Va començar a fer renous estranys i va desaparèixer.
13: Oh, no! Què heu fet?
8: Ara ja ningú reia.
10: Perdona, era una broma.
5: Sí, perdona.
11: Però ets mag de veritat?
13: Només estudiant. I millor ens anàvem a dormir perquè no crec que ens esperi res bo.
8: I tots es varen anar a dormir.
10: Margarita, tu creus que ens trobarem amb alguna novetat quan ens despertem?
9: Esperem que no.
11: Primer final.
8: Però sí, sí que va haver canvis. A l'estiu fa calor, anem amb màniga curta, anem a colònies... Per això, quan els amics es varen despertar i es varen trobar tot nevat, es varen quedar al·lucinats.
11: Però què han fet?
5: Han transformat l'estiu en hivern!
8: I així va ser. Des d'aquell dia, aquesta banda del món, tot va canviar. A l'estiu tothom anava amb abrics i el dia de Nadal es passava amb família a la piscina. Jo, Miquel, ho va intentar arreglar moltes vegades, però no ho va aconseguir fins que va ser més gran. I ja havia passat tant de temps que la gent ja s'havia acostumat i estava encantada de passar el Nadal prenent el sol i de celebrar la nit de Cap d'Any amb un sopar a la fresca.
11: Segon final.
8: Quan tots es varen despertar, tenien una mica de fred.
11: Caram, quin fred! No pareix l'estiu!
8: I és que, efectivament, quan varen sortir de la tenda de campanya, varen comprovar que els arbres gairebé no tenien fulles i que les poques que els quedaven eren marrons.
5: Som a la tardor!
8: Però això no era el pitjor. Passat 10 minuts, va començar a nevar. I 10 minuts després va sortir el sol i les flors. I 10 minuts després feia una calorada. I després es varen caure les fulles, i després fred, i després calor, i després les fulles. Ai, quina bogeria. Les estacions canviaven cada 10 minuts. Tothom al planeta estava commocionat.
10: És terrible, què hem fet?
9: I espero, perquè el pitjor serà triar la roba pels matins.
8: Mentrestant, en Joan Miquel provava de dir conjurs.
3: Abracadabra! Ábrete, sésamo! Magia potagia!
8: Hem de dir que el pobre estava el primer any de Hogwarts i no en sabia gaire. Però na Laura, en Pau i na Alejandra, sí.
10: Jo m'he llegit tots els llibres de Harry Potter.
5: Jo he vist totes les pel·lis.
11: Jo, tot. I a més, porto les mateixes ulleres.
9: A mi m'agrada un poc, però no tant.
10: Joan Miquel,
7: t'ajudarem!
8: I venga, di encanteris.
10: Espectro Patronum!
11: Alojo Mora!
5: Crucio!
12: Acció!
11: Avada Kedavra!
8: I tant se'n varen dir que algun va funcionar.
5: Yuhu!
7: Ho hem aconseguit!
11: Ho veus, Margarita, que va bé veure Harry Potter per aprendre els encanteris?
9: Eh? Segur?
8: I fans de Harry Potter i no fans es varen anar a nedar el seu darrer dia de colònies tots plegats.
11: Tercer final.
8: Quan es varen llevar al matí, varen sentir una sensació estranya. Quan varen sortir de la tenda, també. Què estava passant?
9: Avui no fa ni fred ni calor.
10: Sí, és vora.
11: Anem a la piscina a jugar una mica.
5: És que no fa calor per anar a la piscina.
11: I d'anar dintre la tenda i ens tombam els sacs a jugar cartes.
5: És que no fa fred.
8: I així era, no feia fred ni feia calor. Perquè els encanteris havien acabat amb totes les estacions. I la vida sense estacions era molt avorrida. No feia ni fred ni calor. Molt preocupats, els amics varen anar a veure en Joan Miquel, que s'havia passat tot el vespre estudiant encanteris per desfer el desastre de la nit anterior.
14: Només hi ha una manera d'arreglar-ho,
8: va dir.
14: Heu de cantar cançons de les estacions, del sol, del mal temps, perquè tot torni a ser com abans.
10: I això segur que funcionarà?
14: Sí, sí, segur.
8: En realitat, en Joan Miquel ja havia trobat l'encanteri per arreglar-ho tot, però va pensar que els vendria bé una petita lliçó perquè s'ho pensassin una mica abans de jugar amb coses de màgia. I tothom va cantar.
7: Sol.

0: ara no venim amb Manuel. Arriba el moment de la nostra tertúlia infantil. Nins, com estàu?
1: Bé!
0: I d'avui a la nostra tertúlia infantil volen saber com pensen els nins i nines que els seus pares resolien situacions del dia a dia que ara solucionam amb tecnologia, generalment amb el mòbil. Per això també tenim aquí unes quantes mares preparades per verificar com ho feien elles. Com estàu, Conchi, Esther i Maria?
2: Molt bé. Bé.
0: Estàu preparades?
2: Sí.
0: Per recordar vells temps?
2: Sí. Sí, sí.
0: Penseu que els nins sabran com eren capaços de muntar-nos-ho sense un mòbil?
3: No.
4: Jo crec que no.
3: No.
4: Que sí.
0: No? Bé. Ara veurem quants retros són. Hem de dir que més tenim un poc part juvenil a... que seran com es comodí abans d'arribar als pares. Hola, part juvenil!
5: Hola!
0: Molt bé. Vinga, mem. Començant, nins, esteu preparats?
6: Sí!
0: Vinga, primera pregunta. Els més petits, eh? Quan se despertaven els pares sense el mòbil?
7: Con el despertador de cuerda.
0: De cuerda, bé, sí. Què més, mem? Com és? Que...
8: amb els seus pares, no sé.
0: Amb els seus pares, eh? Amb els seus pares...
8: Sí, sí.
0: Sí, a mi, pares, quan vos despertàveu? No digueu amb el gall.
3: Sa mamà.
0: Sa mamà.
2: Sí, jo també.
4: O així com ha dit en Rubén.
0: Amb un despertador de corda. I algú va tenir un despertador d'aquells elèctrics que se connectaven?
2: Jo no.
3: Jo no.
4: No, amb piles?
2: De piles.
0: O piles, o elèctrics, i que te'n sonava la ràdio i te despertaves. Molt bé, molt bé. Aquesta pregunta és més complicada. Com sabien els pares... qui telefonava quan sonava el telèfon, Marina?
9: Per el número.
0: El número, en el principi, se veia alguna banda? Pares?
2: No, no, no. No.
0: Com ho podien saber, Héctor?
9: Ho passaven un paper i ho miraven.
0: Però quan telefonava algú, com sabien qui era la persona que...
9: No sé.
0: Sí, però abans d'agafar... I abans d'agafar-lo? Com ho sabien?
9: No sé.
2: O una, perquè havien quedat de antes, o sorpresa.
0: Sorpresa. Era sorpresa, no, pares?
2: Exacte.
3: No se sabia.
0: Era, clar, pot ser un amic, pot ser... Era algú que s'havia equivocat, que això passava
2: també,
0: molt,
2: passava
0: gent
2: molt.
0: Que s'equivocava per telèfon. Molt bé. O sa padrina, i t'agafava ja a xerrar. I què passava si telefonaven i no estaves a casa teva? A mi, no me n'és públic juvenil. Juvenils, què passava si telefonaven i no estaves a casa teva?
8: No sé, era millor li deixaven un missatge de veu.
3: Si existia.
0: I si no hi havia missatge de veu? Com podien saber qui era o si havia telefonat algú, Pau?
10: Pues res, jo crec que... que se tornaria a telefonar una altra vegada, no?
0: La resposta és, pares...
3: ¿Quieres que le deje algún recado?
0: Clar, però si no hi havia ningú a casa, te quedaves sense saber res.
10: Sí, no se sabia, no se quedava així.
0: Clar, tu obries la porta, senties el telèfon sonant, no arribaves i
2: sí, ja està.
0: Mai se sap.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí.
0: I com guardaven els números sense agenda del mòbil? Què feien?
7: Amb un paperet.
0: Amb un paperet. I què més feien els pares amb els números abans?
9: No havia
8: com un llibre amb moltíssims números.
0: Sí, sí, hi havia una agenda de telèfons. Ha sonat superantic, eh? I què més fèieu amb els números de telèfon, pares?
9: Aprender-se-lo.
0: No? Clar, de memòria. Eh? Sí. Segur que encara vos en sabeu alguns.
3: Jo me sé el número de telèfon de quan era petita.
0: Idò. Sí. Eh? Mm. Clar, ara en tenim molts. I com quedaven amb els amics sense mòbil?
7: Bajando a la plaza.
0: Sí, exacte.
8: O quedaven en el col·legi.
2: Te llamaven a la puerta.
0: També. I com passava, i què passava si trobaves algú, per exemple, havies de quedar amb algú pel carrer i no el trobaves? Què feies?
7: Pues nada, pues ibas a la plaça o te volvies.
0: O feies voltes i el cercaves,
8: sí.
0: No?
8: Sí.
0: Bé, una altra pregunta important. Com sabies quan faltava perquè passàs el bus sense cap aplicació? Sector juvenil.
8: No sé, tu podaves allà a la parada de bus i a menys que passa.
0: Sí, una mica, no?
10: Sí, supòs.
0: I com trobàvem una botiga, per exemple, o un lloc del carrer, sense internet? On ho cercaven?
8: A lo millor, quan passejaven, intentàvem memoritzar on estava.
0: Però si no sabies aquell lloc on era, on el cercaves?
9: Pues donaves moltes voltes i si l'encontraves, pues ja
0: tot
9: està.
0: Tot a Palma, anem a veure. On cercàveu també les pàgines... Pares, pàgines...
2: Grogues.
0: Grogues. Vots sí. Això de pàgines grogues?
3: O demanant a sa gent,
2: sí.
3: També.
0: I com sabien la programació de la tele, els pares?
7: Con el diario, con el periódico.
0: Amb el diari, amb les revistes, i amb el tele...
3: Texto.
0: Sí, això ho han sabut els pares. Què era el teletexto? Explica-ho, pares. A veure, qui ho sap explicar?
3: Era un servei que hi havia, però jo és recent. No, quan jo era petita, petita, no hi havia teletexto. Era un servei que hi havia a la tele que... amb lletres, amb un sistema operatiu que ara trobarien rudimentari, te donava informació a damunt dels temps...
0: La loteria.
3: També
0: notícies. Sí, l'horòscop. Sí.
1: També hi havia com una revisteta, no?
0: També hi havia revistes.
3: Sí, una revista petitona.
0: Sí. Tele indiscreta.
3: Teleprograma.
0: Sí. Teleprogrames.
3: Que te deia tota la setmana.
0: Ara estan tenint tus records, pares.
3: Amem,
0: i què feien els pares... sector juvenil, si se perdia en un capítol de la seva sèrie preferida.
7: Te lo contaba alguien en el colegio. Y
0: per
7: si
0: exemple,
7: no, mala suerte.
0: Amem, per allà, sector juvenil, què podien fer? Quines opcions tenien?
5: No sé, o comprar-se el disc, no me'n recordo com se diu.
0: S'UVHS.
5: Això.
0: Realment, moltes vegades te quedaves sense saber mai, sense veure aquell capítol, sí. Fins que se repetia l'any que ve la sèrie, no? L'any següent. I com sabien si una foto sortiria bé sense veure-la?
7: No se podia saber esperando que la revelaran.
0: Sorpresa. Exacte. I com demanaven els menjar a domicili sense internet? Com els hi arribava la informació? De a tal banda pots cridar a cercar...
7: Les pàgines amarilles.
0: I de quina més manera se podia saber?
9: El buzón.
0: Sí, exacte. No recordeu tots, pares, tenir allà a sa sí. Gelera, eh?
7: Sí.
0: Tot el que t'informaven de pizza, de... Molt bé. I ara una cosa superimportant. Com cercaven i escoltaven una cançó que els agradava?
9: Un disco. Un disco.
0: Sí, però si la volien cercar, per exemple, una cançó de moda. Ara anau a internet i la cercau.
9: Por la ràdio.
0: I com sabien quan sortiria?
9: No sé. Nadie lo sabe. Sorpresa.
0: Què fèieu, pares? Què fèieu?
3: Gravar dins d'una cinta, sí, si li posaves un pot de celo i gravaves.
0: I gravaves i havies de resar perquè el locutor...
1: No xerràs
0: enmig de la cançó. Sí. I te la gravaves. La darrera, com

0: I després d'aquesta tertúlia infantil i amb participació de pares també, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament nins i nines. Començant, com sempre, amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
1: Hola, som en Rubén i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Agafeu paper i llapis. Començam amb una proposta familiar. Bibliocinema. Cinema d'estiu per a tota la família. Fòrum i debat. Tots els divendres a la Biblioteca de Moró. Més plans! Dia 8 de juliol hi haurà un show d'improvisació teatral de Tiquis i Miquis se van de vacaciones. A la llibreria Baobab. És gratuït i a partir de 4 anys. I un altre pla molt mariner i també gratuït. A la segona quinzena de juliol, nins i nines a partir de 10 anys podran sortir a navegar amb el llaüt La Balear, acompanyats per la tripulació i les educadores ambientals de l'Aula de la Mar. I acabem dia 16 de juliol amb un torneig de futbol organitzat per l'Associació de Veïns de Porta Santa Margalida. Serà a la plaça dels Patins per categories de 7 a 11 anys i de 12 a 16 anys. Trobareu més informació sobre totes aquestes propostes a xarxes socials. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu i bon estiu!
0: Gràcies, Rubén. Propostes ben variades. I ara continuem amb recomanacions de nins i nines. En aquest cas, na Sara ens dona una recepta per fer pancakes amb fruita. Apuntau.
2: Hola, soc la Sara i avui us passaré la meva recepta de tortites. Ingredients: 2 ous, 2 tasses de llet, 4 tasses de farina, 1 tassa de sucre, 3 cucharades d'oli de girassol, 1 paquet de llevat i 1 cucharada de vainilla. Preparació: primer bat els ous amb el sucre i la vainilla fins que estigui espumós. Afegeix la llet i l'oli i barreja-ho. Després afegeix la farina, el llevat i bat-ho fins que aconsegueixis una massa suau. Escalfa la paella al foc i pots fer les tortites amb les formes que vulguis i amb les fruites que vulguis.
0: Moltes gràcies, Sara. Ens ho hem apuntat. I també tenim una altra recomanació per l'estiu. Nenzo ens proposa una excursió. Escoltau.
3: Hola, com anem? Avui us volia recomanar una excursió per fer aquest estiu en família. El pla és anar a la Dragonera. És un parc natural superbonic que està a les Illes Balears. No només és molt bonic el pla, sinó que també t'ho passaràs genial. El pla consisteix en fer una excursió per la Dragonera. Primer t'agafa un vaixell i te du fins ahí, fins la Gran Illa. També hi ha unes excursions superboniques, però també hi ha una platja flipant que te du a dalt de tot. El que més us sorprendrà és la quantitat de sargantanes que hi ha. És al·lucinant i, a més, són supercurioses. Si feu aquesta excursió tan guapa, ja me contareu. Adeu!
0: Moltes gràcies, Enzo. També ens apuntam. I avui acabem la intervenció dels nostres joves reporters amb un reportatge d'Anna Marina sobre un festival de cinema.
4: Hola, Regina. Hola, nins i nines. Sabíeu que aquest mes hi ha un festival de cinema a Mallorca? Nom: Atlàntida Mallorca Film Fest. I hi haurà pel·lícules, directors i artistes de tot el món. Però també hi haurà lloc per una secció infantil, nins, i una secció de talent balear per directors de cinema que comencen. Jo he entrevistat en Pau Gerabert, un jove mallorquí que acaba d'estudiar realització audiovisual i que com a treball de curs ha creat un curtmetratge que nom L'extinció dels mopis, que es podrà veure al festival. Li he fet unes quantes preguntes. Primer, li he demanat com es va animar a estudiar per dedicar-se al cinema.
5: Idò, una vegada acabat batxiller, vaig decidir estudiar realització audiovisual en STEF. I res, ho vaig decidir perquè sempre m'ha agradat moltíssim el cine i tot el que tingui que veure amb la creació de contingut audiovisual. I seguint, simplement, el que m'ha cridat molt l'atenció. Seguint, el que me feia ganes fora tenir en compte que hi podia haver més o menys sortida

0: laboral. És a dir, avui en dia, si te fa ganes fer alguna cosa i li poses ganes, hi ha moltíssimes oportunitats a qualsevol àmbit.
1: També li he demanat com se va sentir quan va saber que l'extinció dels Mopis s'havia seleccionat per l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
0: Saber que l'extinció del Mopis anava a participar a l'Atlàntida va ser un bombazo. Tota la meva classe estava molt contents perquè és un festival internacional que passa aquí, a casa nostra, i és un festival que recolza molt el talent balear i a la vegada que ho cuida tot moltíssim. Llavors, crec que és una oportunitat increïble per mostrar quin projecte hem fet i perquè arribi un poc més enfora.
1: I una altra pregunta important. Quan va néixer la idea de l'extinció dels Mopis?
0: L'extinció dels Mopis és una idea que va sorgir a partir de veure com les tradicions que tenien els nostres perdins o tradicions més socials, pues, a poc a poc se fan menys, i a l'hora de posar-me a escriure se m'ha corregut aquesta idea per reviure aquest petit animal que s'està oblidant, i a partir d'allà va sortir tot molt natural.
1: Per acabar, li he demanat si ens pot donar algun consell o truquet pels nens i nines que vulguin dedicar-se al món del cinema.
0: La meva recomanació per als més peques que vos agradi molt el cine és, si teniu un mòbil, aprofiteu-lo per gravar. És una eina que duim a la butxaca i podem fer ja moltes coses amb ell. I si no teniu un mòbil, no vos compreu un mòbil, compreu una càmera i començau a experimentar, que avui en dia no hi ha límits, no hi ha barreres, i faceu el que faceu, creixereu com a cineastes.
1: I d'allà ho sabeu. Fins aquí el meu reportatge. Adeu!
2: Moltes gràcies, Marina, pel teu reportatge i en Pau també per apropar-nos en el món del cinema. Avui hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i ara en tenim una altra, que és seguir escoltant No venim en manual, perquè després d'una pausa continuarem, com vos hem avançat abans, amb un concurs juvenil en què les seccions més famoses de No venim en manual se convertiran en un joc de categories.
3: Tres ràdios, diversitat.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Ara No venim en manual, arriba el moment de jugar. Avui hem preparat una versió radiofònica d'un joc de categories. Tindrem un dau, tindrem preguntes i tindrem manualets, que seran com els nostres particulars formatgets.
5: Oh.
2: I hem de dir que avui no concursaran nins, no concursaran pares i mares, concursaran joves.
6: Oh. Oh.
2: Com estàu?
7: Molt bé. Superbé.
2: Sí. Han de dir que haureu de fer dos equips. Hem d'agafar en Joel, en Eduard, na Irene i na Margarita seran un equip. I els Jaume, en Pau i en Gavi seran un altre. Vos heu de posar un nom, vinga, ràpidament. Quin nom vos poseu?
8: Espardenyes foradades.
2: Espardenyes foradades, i vosaltres?
9: Espatates en flow.
2: Patates en flow. Hauré d'apuntar-me, perquè són noms difícils de recordar. Espardenyes foradades i patates en flow. Vinga, molt bé. Originals són. Vinga, vos explico la mecànica del joc. Tirareu un dau i vos tocarà una categoria i haureu d'intentar encertar el que la prova que vos posem per aconseguir el manualet corresponent. Si no aconseguiu, aneu fallant i hi haurà rebot a l'altre equip. Si en el final l'altre equip encerta més, encara que no li toqui el torn, s'endurà el manualet.
7: D'acord, d'acord.
2: Bé, esteu preparats?
6: Sí, sí, tant.
2: Sí.
7: Això és la primera pregunta.
2: Vinga, tireu el dau. Molt bé, l'heu tirat, ha caigut. I això mos du a que començarà l'equip de ses espardenyes foradades.
6: Toma! Ura,
8: ura.
2: Vinga, i de començarem amb... clar, són, he de dir que no són les seccions habituals d'un concurs, són les de no venim en manual. Per tant, començarem amb arqueologia.
6: Miau!
2: No parlarem de dinosaures ni de fòssils, sinó viatjarem a l'espassat per descobrir aventures i maneres de viatjar que pareixen inventades, però no ho són. Preparats?
6: Sí?
2: Sí, ho vull dir. Vinga, mem. Opció, no és fàcil, oi? Que se va utilitzar una vegada per lliscar per un volcà actiu. Atenció. A, una taula de surf i un monoprotector. B, un matalàs inflable. O C, una tapa de contenidor de fems. A, B o C?
5: C.
2: Teniu una opció més? No,
6: no?
2: Sé. No?
6: Totes.
2: Anda. No. Oh, eres A. Aquest punt no l'heu aconseguit, eh? No heu d'encertar, no heu d'encertar dos, com a mínim.
6: Ai, Déu meu.
2: Ai, Déu meu. Quin vehicle va ser impulsat una vegada per focs artificials? A, un trineu sobre gel. B, una banyera en rodes. O C, una caixa de cartró en rodes.
6: Se, B, una
2: Correcte.
6: Banyera en rodes.
2: Molt bé, has tingut molta sort. Vinga, i heu d'encertar-se darrere. Eh? Que se va transportar des de cerca polar fins a Àfrica com a experiment? Un iglú desmuntable...
6: Però una cosa...
2: Un bloc de gel de la mida d'un cotxe o una gelera plena de gelats?
8: La segona.
2: La segona, sí. Correcta! Sí. Quina sort! Molt bé, heu aconseguit el manualet.
6: Molt bé, perdonyeu.
2: Heu tingut una sort que no... Molt bé, i de... Tirau el dau, que vos toca, vinga. Molt bé. Esteu preparats, patates en flow?
5: Sí.
2: La vostra no serà tan difícil. En realitat és bastant més fàcil, heu tingut sort.
6: Però...
2: Són coses que passen. És d'anime, vos ha tocat anime. Però alerta que aquí n'hi ha dos que en saben molt i, si falleu, intentaran agafar rebot, eh? Vinga, preparats?
9: Sí.
5: Vinga.
2: Va. Color dels cabells de Narare.
10: De qui?
11: Rosa, rosa.
2: Podeu rebotar, si voleu.
8: Lila.
2: Correcte, correcte, cap a l'altre costat.
6: Toma.
2: Ui, vinga. Pregunta fàcil. Tu eres en Conan?
10: No.
11: Sí.
2: Ai. Vinga, de quin color se tornen els cabells d'en Goku quan és superguerrer?
5: Groc.
2: Molt bé, ara sí. De quin color són els cabells d'en Krilin de petit?
11: No té.
2: Això és bàsica. Quantes butxaques té en Doraemon?
10: Una.
2: Molt bé. De quin color se roben de Naruto?
11: Naranja.
2: Molt bé. I ara ja anem a un nivell més complicat, eh? Perquè aquesta era fàcil.
10: N'hem fet moltes, però...
2: Heu de dir que estàu a un punt més que ells, per tant, si ara aneu bé... Com ets la perruca d'All Might? Els cabells d'All Might.
11: Amarilla.
2: Sí?
10: Eso.
6: Tongo.
2: De quin color són els cabells de Kakashi Hatake?
10: Blancs.
11: Blancos, sí.
10: Blancs.
6: Són grises.
2: Ui! Quin accessori du sempre el Luffy?
11: Què?
10: Ah, un sombrero de paja.
2: Molt bé, l'heu guanyat pels pols, eh? Però molt bé, heu guanyat el manualet.
12: Pels pols que no tenc Krilin.
2: Vinga, tirau el dau. Vinga, i de vos ha tocat animals.
12: Animals.
2: Però a vegades vos toquen coses difícils perquè vos han tocat animals amb habilitats sorprenents.
8: Ai, Dios.
6: N'Eduard no és un animal, val? Regina, ja ho he enxerrat.
2: Vinga. Preparats, idò. Comença la prova. Vinga, men. Atenció, penseu bé. Quin animal pot saltar més de 10 vegades la seva pròpia mida? A, la puça. Bé, és cangur o ser l'elefant quan s'espanta?
6: Se pussa.
2: Molt bé.
12: Encara que he vist elefant, vota bastant.
2: Vinga, quin animal, atenció, pot escoltar en ses potes? Saltamartí, que és el saltamontes? S'aranya o escar quan sento obrir una bossa de menjar des de l'altra punta de sa casa? Alerta.
6: S'aranya.
2: Esteu convençuts?
12: Sí. No, és saltamontes.
2: Correcte! I la darrera, atenció, quin animal pot sobreviure durant un temps a l'espai exterior? el tardígrad, la panerola, cucaracha, o el moix astronauta. Alerta, ah. Penseu bé, eh? Que no és fàcil.
6: Quin era el primer?
2: Tardígrad.
6: I d'aquest?
2: Correcte, correcte.
6: Els altres dos segur que no.
2: Home, us he de dir que les paneroles són bastant indestructibles, eh? Però... Oh, guanyat el Manuelet! Molt bé, anem cap a l'altre costat, perquè tirau es dau. Vinga, mem, patates en flow, vos ha tocat el retro.
10: Uau.
2: Estau preparats?
10: Més o menys.
2: És fàcil, però no tant, tampoc, eh? Perquè l'altre està més fàcil. Vinga, un tortell. Comença per bé. Aquí podeu rebotar, si voleu. Programa on en Jesús Vázquez entrevistava infants i adolescents. Comença per bé. Hablando se entiende la...
10: Ni idea. Gente, no?
2: I l'altre costat? La...
6: la... Viente.
2: La...
6: No. Vivecente.
2: No, no, ha d'existir, esa paraula. La basca. Oi! Bé, amem, no em podeu fallar moltes més, eh? Comença per E. Cantava Te huelen los pies. No podeu cercar a internet.
6: Emilio Aragón.
2: Ai, me l'han agafat el punt per aquí. Sí, molt bé. Emilio Aragón. Vinga, aquesta no és tan difícil. Comença per L. Presentava programes infantils con mucha marcha. Ja rebot?
10: L.
6: Les salchipapas.
2: Letícia Sabater, correcte.
6: Però l'ha dit.
2: Però l'ha dit, però hauríeu de dir el nom, eh?
6: No,
2: ha dit Letícia. Idò, molt bé, encertat. Molt bé, vinga, amem aquesta. Deixeu el mòbil damunt la taula. Comença per P. Anaven vestits de colors i cridaven, aquí no diu res, a metamorfosear-se.
10: El Power Rangers?
2: Molt bé, aquesta sí, molt bé. Un altre per P. Va créixer a l'oest de Filadèlfia. Ho sabeu? Per aquí ho sabeu?
6: El Príncipe de Bel-Air.
2: Sí! Clar, és que aquí, Neidena, com és un poc més gran, té avantatges.
6: Sí, un poquito.
2: Amem, vos he de dir que hi ha dos encerts vostres i dos encerts d'ells. En aquesta vos ho jugueu tot. O vos duis el Manuel amb vosaltres, o se l'enduen ells, o no se l'endú ningú.
6: No.
2: Clar. Vinga, ets a darrere. Comença per X. Ens deia que era hora de jugar. Vinga, donar una altra pista. Xu. Ho sabem per aquí?
6: La Xuxa!
2: Sí. Vos han robat el Manuelet.
10: Oh.
2: Però anem a fer una cosa, perquè aquí ja sabeu que som molt d'anar plegats. Anem a fer una prova cooperativa final. I si li ho feis bé, guanyareu tots.
6: No sé, eh?
2: Vinga, no sigueu... No sigueu esperdanyes fora d'ades, vinga. Aquesta prova és una prova d'improvisació.
10: Oh.
2: Ara ho heu de fer bé tots, no?
6: Bueno.
10: Se la podemos dejar a los ganadores, ¿eh? No pasa nada.
2: A veure, aquí participau tots. És una història dirigida. Una persona començarà una història amb una frase, la següent n'afegirà una altra i així successivament. I haurem de construir una història intentant que tingui un pot de sentit, per favor, i que sigui un pot divertida.
6: D'acord.
2: Estàu preparats?
6: Sí.
2: Vinga, anem a posar la música d'històries. Vinga, Eduard, comença. Hi havia una vegada...
12: Hi havia una vegada una panerola,
2: sí,
12: que somiava a l'astronauta.
2: Vinga, seguim.
6: Però esta panerola tenia mucha hambre, entonces decidió pedirse un sushi a domicilio.
7: Quan li va arribar, se va donar compte que no podia sortir a fora a rebre-lo amb unes espardenyes foradades. Així que...
2: D'acord. I què va fer aquesta panerola amb les espardenyes foradades?
9: Aquesta nit, la panerola va començar a volar per arribar en un pis i així cada vegada anar pujant més alt fins a arribar a la lluna.
7: El sushi queda allà.
2: El sushi ja no importa.
6: S'ha volat dolent.
10: Quan va arribar a la lluna, va trobar unes sabates ben funcionals.
2: Hola!
13: Amb aquelles sabates se les va posar a veure si podia tornar a la Terra.
2: Que havia fet tot l'esforç, però ja volia tornar.
13: Volia tornar perquè se li havia oblidat el sushi.
2: Perfecte.
10: I entonces volvió y consiguió el sushi y se tomó una buena cena.
7: Toma ya.
2: Molt bé. Heu guanyat tots. Que vos ha agradat?
10: Sí.
2: Entonces, tornar a repetir, que va estar més difícil. Arqueología...
7: Ostres, home, era xunga.
11: La retro era...
2: Bé, molt bé. Idò, ja ho sabeu, eh? Espardenyes foradades, patates en flow... Heu superat el primer concurs de manualets, de No venim amb manual. Farem una segona part un altre dia. Ara heu de dir adeu!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Començam amb informació del trànsit, de servei del trànsit, per fer-nos ressò d'un accident a la via de cintura en sentit Gènova, a l'altura aproximadament del Camí de Jesús, que a hores d'ara, i en comparació amb l'anterior butlletí informatiu, ha augmentat quant a la dificultat circulatòria a la zona. Una afectació que arriba tirant cap enrere fins aproximadament a la carretera de Vall de Mossa. Per tant, si circuleu per la via de cintura en sentit en Gènova, repetim, compta amb les retencions del trànsit que es produeixen en aquesta zona per mort d'aquest incident circulatori. En un altre ordre de coses, proposta de sanció de 37.000 euros per part de l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu contra els responsables de l'oferta per lloguer turístic d'un habitatge d'ús residencial a Arabí d'Alta. El consistori olarienc ha informat igualment avui, en una nota de premsa de la qual se n'ha fet ressò l'agència EFE, que proposa també multar gairebé 15.000 euros un local comercial del carrer Osca. Una inspecció municipal va detectar-hi que no tenia assegurança, comptava amb problemes en el quadre elèctric, no tenia els extintors col·locats al lloc adequat ni revisats, i a més s'emprava una part de magatzem com a zona de residència en un altre negoci del carrer Sol. S'informa també de la proposta de sanció de 9.900 euros per emprar una zona exterior com a magatzem i també per l'incompliment de la normativa de revisió d'extintors. I apunta a escanar proposta també de 6.600 euros de multa per un local que havia ampliat sense permís la seva activitat per oferir servei de menjar elaborat. Anàlisi de l'empitjorament dels resultats de la prova de selectivitat d'enguany a les Balears és un del tema que us oferirem a partir de les dues a l'informatiu migdia. Entre les causes s'apunta a la baixa del nivell en etapes educatives anteriors, el nivell educatiu, s'entén. També fonts del sector de l'ensenyament reconeixen a IB3 que se senten pressionats per aprovar la majoria d'alumnes, tant per part de superiors de famílies com del propi sistema educatiu. Carles Cabrera, portaveu d'Estei.
2: Professor que aprovi tothom no tindrà cap problema, i el professor que se dediqui a suspendre molt haurà de fer uns reports, és a dir, se li donarà una sobrecàrrega també per evitar que això passi.
1: I mentre comença el trasllat de FEMs no reutilitzables de Eivissa Mallorca per ser cremats a Son Reus, l'entitat ecologista eivissenca Preservació per a Eivissa recorda que ha previst un pla de xoc per reduir la quantitat d'aquesta part de rebuig, que millorant les fluxes, les xifres pitiuses en la separació dels residus. Anuncia més l'entitat que miren de tancar un pacte polític perquè els partits que concorrin a les eleccions de l'any que ve duguin aquesta reducció dels FEMs que acaben a l'abocador com un dels objectius dels seus programes. Imma Saranova, directora de l'ONG.
3: Trasladar los residuos a Mallorca, construir una incineradora, consideramos que ambas opciones tienen bastantes más contras que pros. Estamos intentando incidir con la administración pública y con la ciudadanía de las Islas Pitiusas en la necesidad de poner el foco en el principio del problema, que es la reducción inminente de residuos. Estamos muy lejos en materia de reducción de residuos y también de separación.
1: I fora de les illes continuen confinades 12.000 persones per l'incendi de la Bisbal al massís de les Gavarres de Girona, que en el pitjor dels casos, si cremes tota aquesta zona forestal protegida, podria acabar cremant, ha dit el president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, fins a 30.000 hectàrees. Avui de matí sabíem que el 70% estava estabilitzat, però preocupava un dels dos fronts. Fins aquí les notícies de la una del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les dues. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte, 4 de juliol. Avui tenim un menú ben farcit per xerrar de consells, de notícies i coneixements per tal de donar un estil de vida saludable amb benestar, tant físic com emocional i també mental. Per exemple, serem a Eivissa per posar en valor la feina dels 4 psicòlegs que duen manco d'un any fent feina de prevenció a diferents centres de salut. També serem a Manacor per posar en valor el paper de la farmàcia hospitalària en pacients oncohematològics des de l'Hospital de Manacor. Forxerarem d'una sanitat més humanitzada amb el projecte Ambulància Somni, una nova prestació que permet, per exemple, una darrera voluntat a un pacient terminal com pugui ser veure la mà o una posta de sol abans de posar fi a la seva vida. Gran iniciativa. I donarem l'enhorabona a Son Espases, ja que la Unitat d'Atenció Integral a Pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal ha rebut la recertificació demostrant la seva excel·lència. A més, als estudis d'IBT Ràdio, a la segona part del programa, a l'entrevista principal, tindrem el farmacèutic expert en tabaquisme i doctor Miquel Aguiló. Sabrem les eines farmacològiques i com una farmàcia, atenció, pot combatre el tabaquisme. Són alguns dels temes en portada, així que no perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Avui a Vida Saludable volem començar a l'Hospital de Manacor per tal de posar en valor el paper del farmacèutic hospitalari davant del càncer. Laura Calafat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als oients fidels del nostre programa. Efectivament, farem ara una estoneta de ràdio conversant amb Lucía Carajille, farmacèutica hospitalària de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Lucía, i benvinguda.
3: Hola, bon dia a tots.
2: Laura, quin és el paper del farmacèutic hospitalari a l'Hospital de Dia Oncohematològic?
3: Bueno, pues el farmacéutico hospitalario en el hospital de día oncológico tiene un papel muy importante dentro del hospital, aunque muchas veces el paciente no ve directamente nuestro trabajo. Nuestra función principal es garantizar que cada paciente reciba su tratamiento en las mejores condiciones de seguridad y calidad. Y en nuestro caso, pues somos dos farmacéuticos dedicados al hospital de día y trabajamos de manera coordinada con los equipos médicos, con enfermería y con el resto de profesionales. Revisamos que los tratamientos estén correctamente prescritos, que sean adecuados para la situación clínica de cada paciente y que sigan las recomendaciones clínicas actuales. Esto es clave para poder garantizar un uso seguro y responsable de los medicamentos. Además, bueno, pues nuestra labor incluye la validación de los tratamientos que se administran en el hospital de día y también la responsabilidad sobre el circuito de la preparación que se realiza en el servicio de farmacia con el personal de enfermería. También, además, dispensamos medicamentos orales desde nuestra propia consulta de atención farmacéutica dentro del hospital de día.
2: ¿Y por qué a vegades existeixen temps d'espera abans de rebre un tractament a l'hospital de día? ¿Y quins processos de seguretat hi ha darrere d'aquesta espera?
3: Bueno, es una pregunta importante y me gustaría aclararla, porque desde fuera una espera puede parecer simplemente pues un retraso, pero en realidad detrás hay todo un circuito de seguridad. En el hospital de día, el paciente muchas veces se realiza una analítica en ese mismo momento y después pasa por la consulta del médico, donde se valora cómo se encuentra, se revisan los resultados y se decide si puede recibir el tratamiento que estaba previsto. Pues en ese mismo momento empieza nuestro trabajo en farmacia, que revisamos y validamos la prescripción de cada paciente, comprobamos que el medicamento, la dosis y las condiciones de administración son adecuadas y una vez que validamos el tratamiento, pues comienza la fase de preparación por parte de nuestro equipo de enfermería. Estos medicamentos requieren una preparación muy precisa, individualizada y en condiciones controladas. Se elaboran dentro de una cabina de bioseguridad y siguiendo los protocolos de máxima calidad y seguridad. Dentro de la cabina, la enfermera pues prepara el tratamiento de un único paciente cada vez. Y durante todo este proceso verifica cada medicamento mediante el escaneo del código de cada vial y se comprueba que la dosis preparada final es la correcta mediante control de pesadas. Cada preparación se etiqueta y se identifica para que se pueda administrar al paciente correcto. Por todo esto, al final, parte del tiempo de espera corresponde a esta preparación. Y no solo preparamos una medicación, sino que garantizamos que cada paso se realiza de manera correcta y que el paciente recibe pues su tratamiento seguro, de calidad y preparado específicamente para él.
2: Clar. I en què consisteix aquesta consulta d'atenció farmacèutica dirigida a pacients oncohematològics i, sobretot, com ajuden el seu dia a dia d'aquests pacients?
3: Bueno, pues cuando el paciente necesita un tratamiento oral, después de la consulta médica, acude a nosotros, a nuestra consulta. Además de dispensar la medicación, pues revisamos con el paciente el tratamiento completo, comprobamos que entiende bien cómo debe tomarlo, qué precauciones debe tener y qué síntomas debe vigilar. Y también revisamos pues la analítica, preguntamos por posibles efectos adversos que puedan presentarse y valoramos si puede haber interacciones con otros medicamentos y también muy importante valorar si el paciente pues toma productos naturales, plantas medicinales o suplementos que puedan interferir con los tratamientos también. Esto permite anticiparnos a posibles problemas y dar a los pacientes pues recomendaciones útiles y adaptadas para que puedan seguir su tratamiento con más seguridad en el día a día. También otra parte muy importante de nuestra consulta es escuchar al paciente. A veces le surgen dudas o dificultades para organizar su medicación o incluso se preocupan por la posible aparición de los efectos adversos. Y en este caso, pues intentamos adaptarle la información a cada paciente e incluso en ocasiones pues les elaboramos calendarios personalizados para que puedan serles más fácil el seguimiento del tratamiento y estar más tranquilos y con mayor autonomía. Además, pues en estos últimos meses estamos empezando a implementar el programa Naveta, que es inicialmente en pacientes con cáncer de mama, pero es una herramienta que nos ayuda a realizar pues un seguimiento más estructurado y multidisciplinar del paciente durante su tratamiento a través de cuestionarios que nos responden los propios pacientes, que son los llamados PROMs, y podemos conocer mejor pues cómo se encuentra el paciente, si presenta síntomas o efectos adversos, y nos permite detectar de manera precoz posibles o probables problemas que puedan aparecer y ofrecerles una atención más personalizada y, sobre todo, pues proactiva.
2: Lucía Carajilla, farmacèutica hospitalària de l'Hospital de Manacor, moltes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i fins una altra.
3: A vosaltres.
1: Boixerram ara d'un projecte preciós com és l'Ambulància al Somni. Es tracta d'una iniciativa del Servei de Salut per oferir als pacients que es troben en l'etapa final de la vida la possibilitat de complir un somni o un desig especial que requereixi recursos assistencials sanitaris per poder-se dur a terme.
2: El projecte neix amb l'objectiu d'ajudar o complir a materialitzar el somni dels pacients hospitalitzats a una UCI, a planta, a centres sociosanitaris, a qualsevol hospital de les Illes Balears o a domicili en fase terminal de vida o amb mobilitat reduïda.
1: Aquesta iniciativa s'emmarca dins l'estratègia del Servei de Salut de continuar impulsant una atenció més humanitzada que millori la qualitat emocional del pacient i el dels seus familiars per contribuir a minimitzar el patiment emocional i generar benestar emocional.
2: Per conèixer una mica més aquest projecte, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Eloi Villalba, gerent del SAMU 61. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Què tal? Buenos días.
2: Imaginant que el SAMU 61 compta amb un equip de professionals sanitaris de suport formats en cures paliatives i que el vehicle sanitari adient per cada cas.
4: Sí, claro. Nosotros, antes de presentar el proyecto, hemos puesto en marcha toda esa parte de estructuración y formación del personal, donde se ha formado más de la mitad de la plantilla de 061. Y, bueno, contamos con toda la flota nueva, que gracias, de hecho, a que podemos disponer de esta nueva flota, podemos impulsar este proyecto y contar con todo ese abanico de vehículos que nos pueden dar capacidad de respuesta a este nuevo servicio.
2: Eloi, serà el SAMU 61 qui s'encarregui de gestionar les sol·licituds i activar el procediment?
4: Bueno, esto tiene un proceso primero de activación por parte del profesional más cercano al paciente, como puede ser su médico de atención primaria o la enfermera gestora de casos, que pasará la solicitud a un equipo multidisciplinar de 061 que ya hará la valoración particular en base a los recursos humanos y materiales que necesite el paciente y entonces se activará ese servicio.
2: És que ha de ser ben guapo concedir el darrer desig, una posta de sol, un acte familiar a un pacient en el seu final de vida. És de justícia.
4: Bueno, yo creo que al final es un deber moral como sociedad y ético como en nuestro servicio, que si tenemos los medios humanos y las capacidades técnicas a poder acompañar y realizar ese último deseo o ese deseo en personas con grandes impedimentos de movilidad y llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que es, o sea, para mí es probablemente el proyecto más bonito que se va a desarrollar durante esta legislatura dentro de 061, y mire que hemos desarrollado proyectos y que se ha ampliado la flota, o sea, que se han hecho cosas, pero este proyecto es especialmente emocionante.
2: Sí, sí. De fet, cada vegada s'humanitza més la sanitat, com deia mi, xerrant sempre aquí Vida Saludable. De totes formes, Eloi, imaginam que s'hauran de posar en contacte amb la família per concretar els detalls i la logística.
4: Sí, una vez que se decide que el proyecto, que el servicio es viable, lo que se hace es, dentro de ese personal formado, con un equipo multidisciplinar de médico, enfermera y técnico de emergencias, se les encomienda ese caso y ellos ya realizan un estudio, digamos, intensivo de ese, del caso, del paciente, del sitio al que tiene que ir, visitan todo, visitan al paciente, visitan el sitio, se planifica todo y entonces se lleva a cabo.
2: Moltíssimes gràcies, Eloi Villalba, gerent del SAMU 61, i sobretot enhorabona per aquesta preciosa iniciativa.
4: Gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat. Moltíssimes gràcies.
1: Xerram ara de salut mental des d'Eivissa. Aquesta setmana, la consellera de Salut, Manuela García Romero, acompanyada de la directora general de Salut Mental, Carme Bosch, i del director gerent de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, Eduardo Escudero, han visitat el centre de salut Vila, on han mantingut una trobada amb els psicòlegs que formen part del programa pilot d'atenció psicològica a l'atenció primària.
2: Aquest programa pioner es va implantar a tots els centres de salut amb l'objectiu d'agilitzar i millorar l'accessibilitat a l'atenció emocional, facilitant que les persones amb trastorns lleus siguin ateses en el nivell assistencial més pròxim.
1: Dels quatre psicòlegs que participen en aquest programa pilot, podem xerrar ara amb una d'elles, com és Mar Lucena Montes, responsable del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia. Molt bon dia, Mar, benvinguda a Beta Ràdio.
5: Bon dia, moltes gràcies.
1: Mar, quin balanç fan d'aquests primers 9 mesos de funcionament? Són quatre psicòlegs, però quantes consultes han atès?
5: Pues el balanç és bastant positiu, perquè en aquests 9 mesos hem atès a més de 3.150 consultes. I jo crec que aquestes dades demostren que hi havia una necessitat real d'incorporar una figura de psicòleg a l'atenció primària i que la població, a més, està fent ús d'aquest recurs.
1: S'ha fet també atenció precoç en salut mental a 1.200 persones. En què ha consistit? Quin tipus de problemes s'han pogut prevenir? Que jo crec que és fonamental la prevenció.
5: Totalment d'acord. L'atenció precoç consisteix en intervenir quan apareixen els primers símptomes de malestar emocional abans que evolucionin a problemes més greus. Els problemes que solen tenir dins l'atenció primària solen estar relacionats amb ansietat, amb estrès laboral, amb algunes dificultats d'adaptació, amb processos de dol, amb processos relacionats amb algunes situacions vitals complicades i o sintomatologies depressives lleus. Tot això amb l'objectiu d'actuar de manera primerenca per evitar que aquests problemes no es cronifiquin, que és al final el més important, i si se detecta algun cas més greu, poder-lo derivar a un servei més especialitzat, com seria la unitat de salut mental.
1: Per tant, està xerrant, Marc, d'una varietat, d'una tipologia molt diferent, d'un ventall de problemes de benestar emocional molt diferents.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, i que són, és el primer que arriba en el centre de salut i poder-ho atendre des de que la població tingui com a de referència un psicòleg o un centre d'atenció primària, jo crec que és molt important, perquè ja tenen com un referent abans d'anar a una unitat especialitzada i deixar lo més greu a una USM o altres recursos.
1: Clar que sí. El temps d'espera són poc més de 5 dies, vol dir que la resposta del sistema sanitari és relativament ràpida, encara que, evidentment, quan algú té un problema de salut mental o de benestar emocional, vol que se l'atengui immediatament, però manco 5 dies és poc. Avui en dia les llistes d'espera són més amplis en altres tipus de patologies. És una resposta relativament ràpida.
5: Sí, la veritat és que la mitjana és exactament 5,2 dies i precisament que sigui tan ràpida ens permet... realment és un dels grans avantatges del programa, perquè poder intervenir aviat, o sigui, poder intervenir aviat millora molt el pronòstic.
1: I el programa, a quin tipus de pacients està destinat, ara que ens escolta evidentment les pitiuses?
5: Està destinat sobretot a trastorn mental lleu i o que tenen malestar emocional, no? Per exemple, amb l'objectiu de tenir un suport psicològic des del propi centre, com he comentat abans, de manera més propera i accessible. I si durant l'avaluació detectàssim que es tractés d'un trastorn més greu, poder-lo derivar ràpidament a unitats de salut mental més especialitzats per tenir una atenció més adequada.
1: Me referia que estigui atenta a la gent d'Eivissa, perquè efectivament són quatre psicòlegs que se reparteixen diferents centres de salut, no és vera?
5: Sí, exacte. Cada un té la seva zona. Jo, com heu comentat abans, jo cobre Sant Antoni i Sant Josep. Després, la meva companya, na Guadalupe, cobre Sant Eulari, Sant Joan i Formentera. Uh-huh. Després està en Jesús, que cobre Sant Jordi, Ses Salines i està en el Centre de Salut de Viver. I després està na Lucía Sánchez, que està en el Centre de Salut de Vila i cobreix, diguem, tot el que és Jesús, Puigdenval i l'Hospital Can Vives.
1: Marc, com a expert en psicologia, la incorporació aquesta de quatre psicòlegs a l'atenció primària representa un canvi de model en l'abordatge de salut mental? És a dir, tothom xerra de que els centres són la porta d'entrada de la població cap a les seves problemàtiques?
5: Sí, totalment. És un canvi molt important, jo crec, perquè la salut mental passa a integrar-se ja directament dins l'atenció primària. Per tant, reforça un model que és més comunitari, més preventiu, proper per a la població i més accessible. Per tant, es permet detectar, jo crec, les dificultats emocionals d'una manera més primerenca i intervenir pues, de manera molt més precoç i oferir una atenció molt més adaptada a les necessitats de cada persona. No? Pues com he comentat abans, venen diferents, per diferents problemes i poder-lo detectar si fos més greu o si és lleu i poder diferenciar-ho és el principal d'aquest canvi de model assistencial. Perquè apropa la psicologia a la ciutadania i reforça la prevenció, que és el fonamental de la salut mental.
1: Idò, moltíssimes gràcies, Marc Lucena Montes, responsable del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia. Fins una altra, gràcies.
5: Moltes gràcies a tu.
1: Més coses. La unitat d'atenció integral a pacients amb malaltia inflamatòria intestinal de l'Hospital de Son Espases ha rebut la recertificació de qualitat que concedeix el Grup Espanyol de Treball amb Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa. Es tracta d'un reconeixement a l'excel·lència de la unitat, una distinció que situa el centre sanitari com a l'hospital de referència i reconeix la seva qualitat assistencial i investigadora.
2: La unitat ja va obtenir la certificació excel·lent el 2020 i ara ha superat amb èxit el procés de reacreditació, que té un valor especial perquè no avalua únicament una situació puntual, sinó la capacitat de mantenir en el temps uns estàndards d'elevat de qualitat. Per aprofundir en aquesta gran notícia, ja ens escolta el doctor Daniel Ginard Vicenç, metge especialista de l'aparell digestiu de l'Hospital Universitari de Son Espases i responsable de la unitat de malaltia inflamatòria intestinal. Molt bon dia, doctor, benvingut al nostre programa.
6: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Doctor Ginard, primer de tot, què entenem per malaltia inflamatòria intestinal?
6: Bueno, la malaltia inflamatòria intestinal, normalment se xerra de dues malalties, són la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. Són dues malalties del budell, que afecten la colitis ulcerosa del budell gruixat i la malaltia de Crohn pot afectar qualsevol lloc d'estub digestiu. I que provoquen una sèrie de lesions a la paret del budell que solen produir-se en forma d'un síndrome, són la diarrea, mal de panxa, presència de sang que s'afenta i que, a més, tenen característica aquesta malaltia, perquè ja sabem que són més, que afecten a més òrgans que just en els budells, són multisistèmiques i fins a una quarta part d'ells poden tenir manifestacions extraintestinals forma de lesions dermatològiques articulars principalment.
2: És una patologia de causa desconeguda, però quins símptomes li genera al pacient?
6: Són malalties que se diuen cròniques, progressives, que van en forma d'episodis de símptomes, es diuen brots, i episodis de remissió, que vol dir que el pacient està asimptomàtic. Llavors és que un dels pacients se comporta d'una forma diferent, i com dèiem, resposta en els tractaments, i en el moment que tenen brots, el més habitual és la diarrea, molt aviades amb urgències, i té que córrer per anar al vàter, no pot controlar. Aquesta diarrea té sang i se sol associar a mal de panxa. Això és el més habitual de la colitis ulcerosa. La malaltia de Crohn és un poc més complexa i pot tenir diarrea, pot tenir mal de panxa, pot tenir pèrdua de pes, pot tenir complicacions en forma de fístules, que són comunicacions entre el budell i la pell, sobretot a la zona de sanus, pot tenir quadres d'estretors en el budell, que es queda estret i llavors es provoca mal de panxa. És més complexa i és més, té moltes més formes de desenvolupar-se i de tenir símptomes.
2: I la seva incidència va en augment, doctor?
6: Totalment. És una malaltia que fa 100 anys pràcticament era desconeguda i se calcula que en els pròxims 10 anys s'arribi a alguns llocs d'Europa a 1% de la població i aquí probablement hi arribarem d'aquí 12 o 13 anys. En aquest moment es considera que 6 de cada 1.000 persones, 0,6%, tenen aquesta malaltia a Espanya. I és una malaltia que ha anat augmentant les incidències, és a dir, el número de casos que diagnostiquem cada any, i com que és una malaltia que se sol diagnosticar a gent jove i que la seva experiència de vida és la mateixa que la població general, és una malaltia que tindrà en tota la seva vida, els casos se van sumant. Per això, la prevalència, que és el número de pacients total que tenim, va augmentant en ell. I, com... I ja dic, en aquest moment tenim s'ha assolidat el rol de 1.500 pacients diagnosticats d'aquestes malalties.
2: I, doctor, com funciona aquest programa de certificació de les unitats d'atenció integral? Tenim entès que està auditat per Boreau Veritas.
6: Sí. Bueno, això se va fer una sèrie d'indicadors que es tenien que tenir d'estructura, de procés i de resultats. Tots aquests se van consensuar per decidir el que tenia que tenir una unitat per estar acreditada. Això s'ha de fer mediant un procés d'un grup d'experts i una ja definit s'audita per una agència independent, que és Boreau Veritas, que no sap de medicina, però sí sap d'avaluar processos i d'avaluar l'estructura que tenim, i que venen de forma competent i independent i miren cada un dels ítems que tenim que passar, si se compleixen o no se compleixen. Una vegada que un centre se vol acreditar, el que se fa és se posa en contacte amb GPECU, dient que estem preparats per acreditar en MOS, i llavors se dona un temps perquè se passin tots els... O sigui, se puguin fer tots els ítems i se pugui estructurar tot de que ara a la auditoria o a l'acreditació, que se fa durant 2 dies complets, són 7 hores cada dia, on bé s'acredita tot i repassa tots els protocols, tota l'estructura que tenim, si tenim el personal que és necessari per muntar una unitat, i després s'avaluen un número d'històries clíniques de forma totalment anònima, evidentment si se donen els estàndards que s'han establit com que tenen que donar-se, en funció de si s'han informat amb els pacients que també que s'hi posaran, si s'han vacunat els pacients que s'han de donar vacuna quan se posen els tractaments, i tot això s'avalua de forma directa amb un número d'històries per veure si se compleixen aquests criteris. I si no compleixen, si compleix més del 80%, s'aprova l'acreditació, i si es més del 90%, l'acreditació és excel·lent, a la qual tens per la següent reacreditació passa de 3 anys quan s'aprova amb més d'un 80 a 4 anys quan s'aprova amb més d'un 90%.
2: Moltíssimes gràcies, doctor Daniel Ginard Vicens, metge especialista en aparell digestiu de l'Hospital Universitari de Son Espases i responsable de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal, per haver atendre'ns. Fins una altra.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins aquí el repàs sanitari de la setmana. En uns instants xerrarem amb Miquel Aguiló. Ell és farmacèutic expert en tabaquisme, perquè les farmàcies poden fer molt perquè deixem de fumar. Fins ara mateix.
0: Vida saludable amb Carlos Hernández. IB3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. i B3, tots donant una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Avui, Vida Saludable vol posar en valor la importància de deixar de fumar, però volem abordar el tabaquisme des d'un punt de vista farmacològic, posar en valor el paper del farmacèutic en deixar aquest mal vici que fa malbé la nostra salut, perquè especialment provoca càncer de pulmó, entre d'altres.
2: Avui rebem els nostres estudis del farmacèutic Miquel Aguiló, expert en tabaquisme. Xerram d'un trastorn addictiu crònic, que és la primera causa de mort evitable al món desenvolupat.
1: El nostre protagonista d'avui du fent feina en tabaquisme des de l'any 1996. Són 30 anys, es diu ben aviat, tractant més de 500 fumadors. És màster en tabaquisme per la Universitat de Barcelona, capacitat per la CEFAC, és membre de la Societat Espanyola Especialistes en Tabaquisme, com han dit, i volen remarcar que la seva tesi doctoral va ser sobre això, tabaquisme.
2: A més, fa formació als altres professionals que s'hi dediquen, a centres de salut o al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, per exemple. Miquel Aguiló, farmacèutic titular de la farmàcia Aguiló Juan Olà de Palma, on disposa d'un servei de tabaquisme.
1: Per tant, és un plaer rebre avui aquest farmacèutic comunitari expert en tabaquisme, doctor per la UIU, acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Benvingut a IBT Ràdio. Com està, doctor Aguiló? Tenim un problema greu amb el tabaquisme encara al segle XXI?
8: Tenim un greu problema. Tenim un greu problema pel tabaquisme, però també, i sobretot per la minimització, per la trivialització, inclús jo diria pel populisme de les xifres relacionades amb el tabaquisme. Mira, em vaig quedar una mica a quadros quan fa uns dies la ministra de Sanitat ens va dir que anàvem bé perquè teníem mínims històrics, de fet són dades de 2024, després parlarem de xifres, que tenim un 25,8% de la població que fuma espanyola. Bueno, a mi em sembla una barbaritat. Estem al segle XXI, amb les dades que tenim, amb lo poc o molt que s'hagi fet, que més d'un quart de la població espanyola fumi tabac convencional, no parlem, ja parlarem dels productes alternatius. A mi em sembla una barbaritat. I mira, precisament fa molt poc vaig sentir una psiquiatra que parlava que estava molt preocupada perquè es banalitzava l'ús del cànnabis, que estava tractant ja pacients amb esquizofrènia, altres problemes mentals i bueno, també dona problemes respiratoris, cardiovascular, inclús càncer de pulmó. És a dir, estava amb un problema greu.
1: La ràdio no té color, no té imatges, només té sons, que són magnífics, però hem d'explicar a l'estudiant que el doctor Aguiló ha vengut amb apunts, amb un portàtil, amb xifres, amb argumentació. Són 30 anys de fer feina amb tabaquisme i en rigor i amb evidència. A quanta gent mata el tabac a l'any, doctor?
8: Mira, a Espanya, 50.000 persones. Al món, més de 8 milions. Però el greu és que, o més greu, o també greu, és que 1,2 milions de persones no havien fumat mai. O sigui, tenim dues qüestions, el fumador i el fumador. Ens trobem a vegades el fumador que diu, bueno, mira, jo fum, és la meva llibertat, jo puc fer el que vulgui, ja me moriré, te pots morir de qualsevol cosa.
1: La pitjor frase és, de qual cosa hem de morir. Això és estupidesa, no?
8: Exactament. Però, bueno, anem a veure, no ets tu, perquè resulta que aquest fumador costa a les arques públiques 3 vegades més el que ingressa pels impostos de tabac. És a dir, aquesta persona pues té problemes d'absentisme laboral, es posa malalt i se l'ha de tractar, i també mor abans, per tant, contribueix menys. O sigui, que del punt de vista d'economia de la salut, pues també és dolent. No? Però és que, a més, tenim els no fumadors. Si ens trobam amb els fumadors passius, les persones que estan al seu voltant, mos trobam que el tabac, pues, això és el fum de segona mà, els fumadors passius, després tenim el fum de tercera mà, o sigui, els productes del tabac deixen, dipositen substàncies pues, tòxiques, les alfombres, les joguines dels nins, que aquests nins amb un sistema immunològic bastant encara poc desenvolupat xuparà, podrà tocar aquests productes, que són oxidants que amb el nitrogen de l'atmosfera es converteixen en nitrosamines, que són cancerígens. És a dir, tenim un problema. Tenim un problema del fum de quarta mà, la contaminació ambiental. Pràcticament 4 trilions de llosques de tabac van a parar al mig ambient. I inclús es parla de fum de quinta mà, que és pues, els incendis, els problemes provocats pel tabac. Per tant, tenim un problema de salut pública i un problema de salut global.
2: Per tant, doctor Aguiló, encara la gent no és respectuosa, no es compleix la norma. Veiem gent fumant a prop d'hospitals, d'escoles, de parcs de nens petits.
8: S'ha de fer moltíssima més feina d'informació, moltíssima més feina de prevenció, i les normes són molt tímides. És a dir, tenim un avantprojecte que ni tan sol s'ha aprovat de modificació de la llei de tabaquisme, molt poc ambiciós. Es parla d'augmentar els espais de sense fum, però bueno, què augmentar? S'ha de prohibir fumar? Vull dir, estem parlant no només del fumador, com hem dit ara, estem parlant de protegir les persones que no fumen. Per tant, en els ambients públics, terrasses, carrer, inclús els cotxes... No, a veure, tu vas al cotxe i te mires el mirall retrovisor amb un semàfor, són 200 euros. En canvi, pots estar fumant, a part que contamines, com hem comentat, l'ambient i a les persones que estan amb tu, és que és un perill. Per tant, no es prenen les mesures fortes, sèries, que s'haurien de prendre, tenint en compte tot això que estem comentant.
2: Així que falta que se li doni més visibilitat i que es destinin més recursos a lluitar contra el tabaquisme.
8: Evidentment. Si estem parlant que és la primera causa de mort evitable, quantes vegades direm això? La primera causa de mort evitable. No es pot comparar el tabaquisme amb la hipercolesterolèmia, amb la diabetis, no, és que estan per damunt. És que el tabaquisme és un trastorn addictiu crònic, causa de malalties, causa de 40 tipus de càncer, però és que, a més, causa d'altres malalties. I estem veient quin... I que és evitable.
1: Perquè tu, molt evitable.
8: Tu no pots evitar, a lo millor, tenir un càncer per determinades circumstàncies, no pots evitar tenir una diabetes, però pots evitar fumar. Per tant, s'hauria de prendre molt més en sèrio que els que els dediquem al tabaquisme ens desesperam quan veiem que no es duen a terme les mides que s'haurien de prendre molt més serioses.
1: Vostè és molt crític amb el conformisme. Ha començat la seva intervenció al Ministeri de Sanitat dient com que només un 20%, és moltíssim, no?
8: 25,8%. Més d'una quarta part de la població l'any del segle XXI. Amb les dades que tenim, amb el que sabem, amb les mides que s'han pres fins al moment, pues, vamos, és que jo trobo... Bueno, no jo. Tots els que es dediquem a això, les societats científiques, el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, tots opinem que, bueno, que són dades molt preocupants.
1: El que passa, doctor Guiló, és que les xifres dels darrers 20 anys sí que indicarien que cada pic manco gent fuma, ho veiem als grups socials d'amics, cada vegada menys gent fuma. Després xerran del vapeig i les cigarretes electròniques, que és un altre món, sobretot dels joves, però pot ser que cada vegada la gent fumi manco, encara que han d'anar a minvar aquesta xifra?
8: Mira, xifres reals. El 2024 sí que és cert que hi ha una disminució important. Bueno, això es veu, i amb això es referia el ministre probablement, una enquesta que es diu Edades, que és una enquesta sobre drogues i alcohol a Espanya, que sí que és cert que veiem en el gràfic que 2024 hi ha una disminució molt important en relació a 2022. Estem parlant de 30 i pico per cent passar a 25%. Però vaja, després resulta que mirant dades del Ministeri d'Hisenda, o sigui, dades oficials també...
1: De venda de cigarretes.
8: De venda de cigarretes.
1: No quadra.
8: I no quadra. O sigui, any 2023, 2.109 milions de catxetes de cigarrets. 2024, 2.143 milions. Bueno, és que els estrangers venen a comprar perquè som l'estanc d'Europa. Bueno, pues sí, venen francesos, venen portuguesos a comprar, però jo no crec que... En fi, una cosa no ens quadra.
1: Un economista li pot dir, igual sí que fumo manco gent, però els que fumen molt més, però no té sentit, no?
8: No té sentit. Les enquestes són enquestes i, bueno, les podem prendre d'aquella manera. No, ara veurem què passarà amb les dades 2026, amb quines dades tindrem, però sí que és cert que jo no crec que les dades 2024 sigui massa fiable des d'aquest punt de vista.
1: Laura.
2: Mem, i què poden fer els farmacèutics comunitaris en quant al tabaquisme, la lluita?
8: Vale, perfecte. Pues mira, els farmacèutics comunitaris estan situats d'una manera estratègica a l'atenció primària de salut. Tots els farmacèutics comunitaris poden intervenir amb una intervenció breu, per exemple, com tots els professionals de la salut hauríem d'intervenir amb intervenció breu. La intervenció breu és molt important. Es pensa que, bueno, que se sap per estudis que un 5-10% de les persones amb les quals es fa una intervenció breu, que és una intervenció de 5 minuts, que va molt, només amb això ja deixaria de fumar un 5% de la població. És a dir, intervenció breu. D'altra manera, d'altra banda, tots els farmacèutics poden informar, poden ajudar en el pacient amb el que se'ls ha prescrit un fàrmac per deixar de fumar. I després, les 38 farmàcies que disposem de servei de tabaquisme, que fem intervenció avançada. O sigui que ve un pacient que vol deixar de fumar i, quan acaben nosaltres, ha deixat de fumar.
2: La gent és conscient del paper del farmacèutic per deixar de fumar o es limita a pensar en les unitats de tabaquisme dels hospitals o dels centres de salut quan demana ajuda? Sí. Jo, per exemple, no ho sabia.
8: Sí, clar, s'hauria de publicitar molt més. De fet, quan entres a la pàgina web de la Conselleria de Salut, tabaquisme.cai.es, posa clarament que...

0: però també tenen que fer cures, tenen que fer mil coses. No, això no funciona així. Si una unitat de tabaquisme són una, dues persones normalment, que es dediquen exclusivament 12 hores o 8 hores o 24 hores a només tractar pacients fumadors. Tinc contacte amb unitats de tabaquisme que funcionen així. Aquí no tenim això. No són professionals pel nostre compte, alguns centres de salut, es fa molt bona feina, però no tots.
1: Doctor Guiló, vostè du molt d'any d'escola, du 30 anys. Per què se li va ocórrer dedicar-se al tabaquisme i, sobretot, això de posar a l'abast de la seva farmàcia de la gent aquest servei?
0: Bueno, mira, vaig començar sempre dir l'any 96 perquè en aquell moment vaig fer un curs, com molts cursos que fas, de formació, tal, de diferents coses, no? De farmacologia, del que sigui, no? I vaig fer un curs de tabaquisme que em va semblar molt interessant i vaig pensar que era un camp en el que podíem fer feina i que, a més, principalment els farmacèutics amb una base científica farmacològica molt potent i l'accessibilitat en els pacients i els coneixements de salut pública, etcètera, doncs podíem fer una feina important en aquest camp. I, mica en mica, doncs, amb diferents estudis i tractant pacients, doncs, mira, jo sempre som un gran fan de l'humilitat intel·lectual. Quan faig una xerrada, quan faig una conferència, sempre passo una diapositiva d'humilitat intel·lectual. Crec que és importantíssima. És a dir, de la mateixa manera que quan ve un pacient, una persona fumadora que em diu jo vull deixar de fumar, jo li dic, mira, jo som expert en tabaquisme i amb jo deixaràs de fumar. Cosa que dic sempre quan faig formació. D'aquesta mateixa manera també hem de ser humils i aprendre dels altres, aprendre als nostres pacients, aprendre cada dia, no? I això és, crec que és fonamental. I, de fet, vosaltres que veieu cada dia científics, persones que treballen i tal, quan més alt és el nivell, més humil és aquella persona.
1: Doctor Guiló, i com és, a veure, arriba un pacient a la seva consulta, a la seva farmàcia, al seu servei de tabaquisme, quines eines terapèutiques aporta?
0: Vale, doncs mira, nosaltres fem el que es diu intervenció avançada en tabaquisme. Arriba un pacient i diu, vull deixar de fumar. Primer mite, primer error, inclús dels criteris de finançament de l'administració, que s'haurien de suprimir, això ja és una altra cosa, tinc un article al respecte, criteris de finançament s'han de llevar. Parèntesi. És totalment absurd que hi hagi un criteri de finançament. És a dir, un metge amic meu que es dedica al tabaquisme una vegada em va comentar, mira, és que és el mateix que si diguéssim, mira, un pacient que té una hipertensió sistòlica, unes dades de tensió sistòlica, o sigui, l'alta, de 155, a partir de 155 es financien tractaments, 150 ja no. No té sentit. Per tant, tu no pots deixar de tractar a persones perquè no tinguin motivació, perquè fumin menys de 10 cigarrets, perquè no facin un test de Fagerstrom que està pràcticament obsolet, més de 7. És a dir, no. Per tant, ve una persona, encara que tingui poca motivació, clar, és la meva feina, la intervenció motivacional. Si no, doncs no me necessita, no? Vale. Ve aquesta persona, vol deixar de fumar, no te preocupis, amb jo deixaràs de fumar. Li dono un plec de papers, mira, m'has d'omplir tot això. Dades personals, dades de tabaquisme, dades de diferents tests de dependència, física, psicològica, social, conductual, gestual, dades, tests de motivació, autoeficàcia, etc. Tot això t'ho endús a casa teva, molt durs, i quan vinguis, el dia que citam per l'entrevista, miram tensió, miram espès, miram altura, fem carboximetria, fem espirometria, i amb totes aquestes dades que m'has dut, més totes aquestes dades antropomètriques, mos ficam dins la biblioteca de la farmàcia i tranquil·lament decidim quin tractament farmacològic hem de dotar-me. Què és un tractament finançat? Derivam cap a un metge, li enviem la informació i després reprendrem el pacient per fer el seguiment. Què és una teràpia substitutiva de nicotina? Pues ja ho fem nosaltres, però són medicaments sense prescripció. I en aquesta mateixa entrevista dedicàvem mitja hora, tres quarts, a la segona part del tractament, el 50% del tractament, que és el tractament cognitiu-conductual. Ajudar amb reflexions, amb pautes senzilles, perquè aquesta persona pues, estigui conscienciada, sàpiga com actuar davant de les diferents situacions, i és tan important com el tractament farmacològic. De fet, l'evidència científica, perquè sempre ens hem de moure amb l'evidència científica, no? I l'evidència científica ens diu que el millor tractament és combinar el tractament farmacològic amb el tractament cognitiu-conductual.
2: I en quant al tractament farmacològic, quins són els millors per deixar el tabaquisme?
0: Mira, això ho tenim clar, hi ha estudis importants, revisions Cochrane, en fi, hi ha tres tractaments que tenen la més gran evidència científica, que són la vareniclina, el conegut Champix, la citicina o citisiniclina, que és el mateix, doacitan, retigarum, i després la teràpia substitutiva en nicotina combinada, és a dir, pegats més forma oral. Aquests tres són els tractaments d'elecció, amb una eficàcia i seguretat similar.

0: Probablement la TSN té una seguretat més gran, perquè no té pràcticament efecte secundari i es pot utilitzar amb embarassades i amb cardiòpates i amb tothom, però els tres són els tres tractaments que tenen la major evidència científica. Després hi ha el bupropion o la TSN amb monofàrmac, o sigui, d'homes pagats o d'homes xiques, que és segona línia.
1: Vostè xerra d'interaccions del tabac amb els fàrmacs. Per què?
0: Bueno, això és una qüestió que em vaig plantejar quan vaig veure algun cas d'aquests, i vaig fer una cerca bibliogràfica bastant potent i vaig publicar un article que va tenir certa repercussió, inclús he fet alguna conferència al respecte, no? I per no entrar en dates massa tècnics, direm que la interacció més comú i més important que se sol produir en fàrmacs de tipus psiquiàtric, com clozapina o olanzapina, però també amb altres fàrmacs, és que quan fumes s'accelera el metabolisme del fàrmac, que vol dir que passa més aviat. Per tant, imagina que prens 50 mil·lígrams, molt bé, i amb aquesta va bé. Ara, tu deixes de fumar, se ralentís el metabolisme, i aquests 50 mil·lígrams que prens és com si prenguessis 80. Per tant, el metge ho ha de tenir en compte per determinats fàrmacs per retocar aquest tractament, per adaptar-ho en aquesta nova situació. Quan una persona comença a fumar, quan una persona deixa de fumar, quan una persona ingressa a un hospital, i un cas curiós és el de la cafeïna. Quan vaig fer aquest estudi, vaig entendre algo que no entenia. Jo, els meus pacients, quan deixaven de fumar, si prenien tres cafès, en prenien un o dos. Jo pensava, que raro. Li has llevat una qüestió addictiva, no?, el tabac, i en canvi, pren menys cafès. Resulta que els components del fum del tabac acceleren el metabolisme de la cafeïna un 54%. Claro, que vol dir que si tu te prens dos cafès, deixes de fumar i te segueixes prenent dos cafès com si te prens quatre. Està inclús descrit intoxicacions cafeïniques per això. Sempre els hi comento als meus pacients, però no és necessari perquè realment amb un cafè ja els hi basta, no? Si en prenien dos o tres. Però és un tema interessant i que s'ha de tenir en compte.
2: Recordi, nostres oients, que estem conversant amb el doctor Miquel Aguiló, el farmacèutic expert en tabaquisme. Fem una petita aturada per la publicitat i tornem en uns instants aquí a Vida Saludable.
3: A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
4: IB3 Ràdio és investigació.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Recte final del programa Vida Saludable abordant el tabaquisme amb el doctor Miquel Aguiló, expert en això, en tabaquisme durant més de 30 anys. A veure, doctor Aguiló, quan un pacient és un exfumador? A partir d'un any se xerra i després aquesta por a les recaigudes són constants? És difícil l'adherència a un tractament?
0: Vale, mira, són tres coses.
2: Sí, tres en uno.
0: Tres en uno. Vale. Mira, m'has dit primer... Ah, sí, quan és un exfumador? Bueno, estadísticament es considera un exfumador quan dus un any sense fumar. És una qüestió purament d'estudis, no? Un no fumador és quan acaba el tractament. Quan es comença un tractament farmacològic amb la majoria de fàrmacs, des del primer dia o des del cinquè dia, ja el pacient no fuma ni un sol cigarret. No s'ha de fumar ni un sol cigarret. I el tema de les recaigudes. Mira, a la part cognitiu-conductual que parlem quan estem parlant amb el pacient i li fem reflexions i el motivam i li expliquem quines pautes, com bé que faci, canvi de rutines, etc. Li insistim que s'han de desdramatitzar les recaigudes. La recaiguda forma part del procés de deixar de fumar. De fet, jo ara tenc 6 pacients en marxa, 2 van recaure. No passa res, van bé. És normal. Però sí que és cert que, clar, quan les coses se fan bé, és molt més probable que les coses funcionin, per això no, per grollada, no? Si es planteja un tractament segons l'evidència científica com toca, si el terapeuta s'ha d'acabar, si aconsegueix motivar el pacient, si fa cas, si fa un seguiment com toca. Evidentment, nosaltres fem seguiments doncs, cada setmana, setmana, 15 dies, 15 dies, un mes. Estem en contacte per WhatsApp constant. Ànim, tal, com vas, com ho dus. D'aquesta manera estem parlant d'un trastorn addictiu. Per tant, la persona va de la mà amb tu. Clar, què passa? Que com que el tractament va tan bé, la motivació es dispara. I és més difícil, si ell segueix la pauta que li hem marcat, és més difícil que hi hagi una recaiguda. Però jo insistec molt en els meus pacients. Si recaus, vine, crida'm tot d'una. En un mes, en 15 dies ho reprenem. No?
1: Doctor, per què és tan nociu el tabac?
0: Bueno, això necessita 25 programes. Però bueno, t'he de dir que amb el que sabem avui en dia, bueno, pues és espectacular, no? Ja no parlem d'hàbit, no parlem ni tan sol de malaltia. A la darrera classificació internacional de malalties, la ICD-11, es parla de trastorn addictiu crònic, evitable, de caràcter pandèmic, no? I, per exemple, tipus de càncer. Sí, és conegut el càncer de pulmó, però, per exemple, un 50% del càncer de bufeta està produït pel tabac. Un 35% de càncer d'esòfag, un 33% de cavitat bucal, un 49% d'orofaringe. I a part de càncer, doncs, tenim problemes respiratoris, problemes cardiovasculars, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, quasi un 80% es deuen al tabac. O sigui, és una font de malalties tan gran i sent una causa evitable, doncs clar, te desespera que no es prenguin unes mesures molt més potents i que no es parli cada dia de tabaquisme.
1: No? El vapeig, el cigarret electrònic, són una xacra per la salut molt estesa entre els joves actualment. Què es pot fer?
0: Mira, te dono dades, no? Perquè de memòria no me les pot saber, no? 14,5% dels nins de 12 anys i un 31,4% dels nins de 13 anys ja l'han provat alguna vegada. Això a la darrera enquesta Estudes de 2025. S'ha trobat productes d'aquests a les motxilles de nins de 8 anys. Es va fer molt viral aquell vídeo d'aquell cumpleaños que se regalaven, no? Vapers i tal. El que és espectacular és que, bueno, clar, tenim molts més mitjans, però fixa't amb el poc temps que estan al mercat, ja sabem el mal que fan. Sabem el mal que fan a nivell pulmonar. Mira, el Diego González, aquest conegut i cirurgià pulmonar espanyol, galec, que va per la Xina i tot el dia surt per televisió i tal, ja diu que ja ha operat joves amb problemes pulmonars greus. No? El grup espanyol de càncer de pulmó ens diu que en 15 anys ja veurem càncer de pulmó per aquests productes. Però l'alteració pulmonar, l'alteració de les alvèols pulmonar, la fibrosi que es produeix, que és irreversible, problemes cardiovasculars, molt similars en el tabac. Clar, tu penses, a més inclús, clar, duen productes, duen saboritzants. No, és que són saboritzants que estan aprovats, bueno, un moment, estan aprovats per prendre'l, no per cremar-lo i inhalar-lo. L'únic que es pot inhalar és aire, clarament. Aquests productes duen un munt la glicerina, el propi glicol, són inofensius, però si el cremes ja és una altra cosa. I després doncs, duen un munt de metalls pesants, que provoquen multitud de malalties. Però, i s'estan veient ja i el pulmó de palomites, i una bronquiolitis obliterant, l'EVALI, que és ja està definida com la malaltia per productes, per cigarets electrònics. No? Ja, si vau veure fa poc, va haver una lota universitària catalana que es va ingressar al Clínic de Barcelona fa d'haver un mes amb una hemorràgia pulmonar per cigarets electrònics. No duia massa temps. També és freqüent, bueno, relativament freqüent, un edema pulmonar. Clar, si tu afectes no només els alvèols pulmonars, sinó també el circulatori, la capil·laritat d'aquestes petites vasos, clar, pot sortir aigua, pot sortir sang i produir-se pues, un edema pulmonar. I clar, això són problemes importants, greus. Clar, que això, alguns professionals, inclús, alguns científics comprats, instagramers, persones a les xarxes, que els paga la indústria tabacalera, articles publicats. Mira, fa poc ha sortit que bueno, la Universitat d'Extremadura, Philip Morris, patrocina una càtedra de risc cardiovascular. Bueno, si és que això és al·lucinant, no? Això són coses al·lucinants. Mira, fa dos anys, el president de Philip Morris Europea va dir que ja guanyaven més dobbers, que venien més Aikos, que és un producte de tabac escalfat, que Marlboro. O sigui, les indústries de tabacaleres, que no és una altra indústria paral·lela. I, sobretot, el concepte de reducció de danys. Això és importantíssim. És un concepte de salut pública. Se l'ha apropiat la indústria tabacalera. I jo sempre dic el mateix exemple. Dic, mira, tu te vols suïcidar i te vols tirar d'un sisè pis. Dic, no, no, tira't del segon. No, no, no te tiris del segon. No te tiris de cap. El que evites és que te suïcidis, no? És que no té absolutament cap sentit. Ni serveix per deixar de fumar, és una manera d'introduir el tabaquisme als joves i als grans. Un 70% són fumadors duals i, clar, és el gran negoci d'indústria tabacalera, molt més baratos de produir, contaminants, doncs, ja no vegis, ja hi ha estudis de la quantitat de vapers trobats envoltant instituts universitaris d'un determinat estat dels Estats Units, per exemple, muntanyes, no? I és un problema realment greu. I aquests productes, clar, s'anuncien als concerts, es presenten, són molt atractius.
1: De colors.
0: De colors,
1: sí,
0: de gustos,
1: de gustos,
0: tal. Bueno, en fi, és terrible, no? I, bueno, lluitant un poc, David contra Goliat. Jo sempre dic, així una mica en broma, que si realment fóssim efectius, apareixeríem amb unes sabates de ciment en el port, no? Perquè som una goteta dins del cel. Però, bueno, intentant fer el millor possible, intentant fer tot el que podem dins el nostre redol.
2: Doctor Miquel Aguiló, farmacèutic expert en tabaquisme durant més de 30 anys, gràcies per aquesta interessant conversa, aquesta estoneta de ràdio, i confiem que la nostra audiència, que els seguidors i que els oients hagin pres nota per deixar de fumar aquells que encara fumen, desgraciadament.
0: És molt important. És la millor decisió que poden prendre per a la seva salut i per a les persones que els envolten.
2: Laura, has pres nota?
1: Totalment.
2: D'acord. Bon cap de setmana. Tornant la setmana que ve. David Solable, gràcies.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. L'increment de suspesos en les proves d'accés a la universitat que tant s'ha comentat aquesta setmana posa de manifest una realitat que preocupa especialment a la comunitat educativa més enllà de les reivindicacions laborals. Parlem del baix nivell educatiu dels alumnes, sobretot a secundària. Els mateixos docents lamenten que cada vegada són menys respectats pels estudiants i per les famílies i de forma anònima reconeixen que se senten pressionats pel mateix sistema educatiu per aprovar alumnes que haurien de suspendre. A més, és una realitat que el fet de suspendre implica per al professor més tasques burocràtiques. Com escoltarem a continuació, el que proposen els experts és fer un gran pacte d'estat i fer d'una vegada per totes una llei educativa basada en criteris professionals i sense color polític, perquè pugui tenir un llarg recorregut i no dependre així del partit que governa. Titulars. En surt al barri de Pere Garau després que un cotxe s'hagi incendiat per complet. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. El foc s'ha produït a les 12 del migdia i els bombers de Palma s'han ocupat de l'extinció.
0: Una quarantena de treballadors del tren de Sóller s'han concentrat avui per denunciar la manca de seguretat que pateixen a la feina.
2: Reclamen a l'empresa un reglament de circulació, protocols d'actuació i un pla d'emergències.
0: El vaixell que traslladarà residus d'Eivissa a Mallorca ja és a les Illes.
2: És el ferri a l'Andalus Express, que fins ara operava a Canàries, transport trau màxim de 7 camions en FEMS al dia durant l'estiu.
0: En clau política, la presidenta del govern, Marga Proens, es mostra preparada per governar una segona legislatura, sigui en minoria o en majoria absoluta.
2: En una entrevista en exclusiva a IB3, la presidenta ha recordat que les mesures en matèria d'habitatge requereixen de temps per tenir efecte i ha reivindicat que Balears és terra d'acollida per qui vengui de forma regular i respectant els valors locals.
0: En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Dos dies de l'inici de la pretemporada, el Real Mallorca només té de 7 jugadors del primer equip amb una incorporació, la del davanter del Córdoba, Adri Fuentes. Això sí, ja suma un total de 31 milions d'euros en concepte de traspassos. I l'arbitratge balear està d'enhorabona, ja que per la pròxima temporada xiularan a primera divisió dos mallorquins. Mateu Busquets, que ja porta 4 temporades, i un nouvingut de categoria com és Lluís Bestar.
0: Previsió del temps, Tomàs Solom, bon dia.
4: Bon dia, avui hem encetat el cap de setmana en temps tranquil. Aquest vent de component nord que ha estat el protagonista dels darrers dies ja comença a minvar, tot i si encara ha superat els 50 km per hora avui de matí, i amb la situació marítima cada vegada més tranquil·la, tot i que també tenim encara qualque radal de maró, fins i tot de forta maró al nord de l'arxipèlag. El cel, l'ambient assolellat a tot arreu, amb permís de qualque núvol baix, ara mateix cap a l'interior d'Eivissa, no anirà més, no esperen precipitacions, i unes temperatures que comencen a remuntar. Avui el termòmetre quedarà entre els 30 i els 35 graus, les temperatures més altes a punts del ponent i migjorn de Mallorca. Demà encara pot pujar qualque grau més al termòmetre, sobretot a punts de l'interior de Mallorca, també a Menorca, ho podria fer entre 1 i 3 graus. Aquest vent ja serà història, bufarà més de l'oest, qualque cop de mestral, amb la situació marítima també un poc més tranquil·la. El gran protagonista dels pròxims dies serà el termòmetre, perquè esperam que les temperatures vagin a l'alça i de forma bastant clara durant la pròxima setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Són les 2:03. Lluís Menéndez, al control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: La comunitat educativa atribueix l'increment de suspesos en la prova d'accés a la universitat al baix nivell educatiu a les etapes anteriors, sobretot a secundària i batxillerat. El fet que un de cada 10 estudiants hagi suspès, un 3% més que l'any passat, és multifactorial. No obstant això, preocupa especialment que els alumnes acabin la seva etapa educativa obligatòria sense haver adquirit unes competències i uns coneixements mínims. No és només una qüestió de falta d'estudi per part dels joves, també fonts del sector de l'ensenyament reconeixen de forma anònima, i IB3, que se senten pressionats per aprovar la majoria d'alumnes tant per part de superiors, de les famílies i també del propi sistema educatiu.
2: Suspendre un alumne implica per al professor haver de donar més explicacions i haver de fer més tasques burocràtiques, diu el portaveu de l'ESTEI, Carles Cabreres. Una situació, afegeix, que deriva en la caiguda de la qualitat educativa.
5: És a dir, el professor que aprovi tothom no tindrà cap problema i el professor que se dediqui a suspendre molt haurà de fer uns reports, és a dir, se li donarà una sobrecàrrega també per evitar que això passi. I tot això se converteix en un peix que se mossega la cor.
2: I el conseller d'Educació, Antoni Vera, atribueix l'increment de suspesos en la prova d'accés a la universitat a la llei estatal d'educació. L'Estei coincideix en que aquesta llei és un dels factors que juguen contra i demana una nova normativa basada en criteris estrictament educatius i que no canviï segons el partit polític que governa.
5: La LOMLOE ha jugat en contra. Se necessita un gran pacte d'Estat perquè el que no pot ser és que ara entrarà un nou govern i derogarà aquesta llei, però és que aquesta se suposa que serà una llei del Partit Popular i en vendrà una altra que la tornarà a fer el Partit Socialista i tornarà a estar mal fet, és a dir, naixerà malament des del principi.
2: El pedagog, també doctor en educació, Biel Barceló, apunta que de poc serveix que l'abandonament educatiu es trobi en mínims històrics si tanmateix els estudiants no són capaços d'assolir uns coneixements mínims. Explica que el sistema educatiu actual prioritza la quantitat de contingut que s'ensenya a les aules per davant de l'aprenentatge real i també reclama una major participació en el disseny d'aquest sistema per part de l'alumnat.
6: El que estic observant molt és que als alumnes els falta el que en deia tècniques o hàbits d'estudi. És a dir, saber assimilar un determinat coneixement. És a dir, el coneixement se va assimilant, el nostre hipocamp, la nostra memòria ho assimila, però hi ha d'haver una feina prèvia de l'alumne. És a dir, anar a classe fora, fora esforçar-te, fora tenir aquesta capacitat per tenir interès, per ser una persona curiosa, et serà no només el test professor, et serà estar avui en dia per mitjan digital, està a la biblioteca.
2: Un altre factor que contribueix a la caiguda del nivell de coneixement dels alumnes és l'actitud no només d'aquests, sinó també de les seves famílies, apunten els docents. Recorda Barceló que no es pot delegar en les escoles el 100% de la tasca educativa i que com a primera passa cal que les famílies tornin a veure els mestres i els professors com una autoritat que s'ha de respectar.
6: Els teus primers inputs a nivell educatiu també n'han donat per teu cercle més proper, per la família. Per tant, la família té molt que dir i també és important que des de les famílies, en certa manera, s'ha replantejat un poc determinades actituds cap a la desautorització dels professionals de l'ensenyança. És a dir, aquesta crisi que diu la professió docent, que de cada vegada manca persones volen ser mestres, professors i professores, també està motivat per, en certa manera, aquest desprestigi i el qüestionament constant de la tasca pedagògica per part d'algunes famílies, inclús arribant a amenaces de violència verbal i física.
0: El president de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes, Xavier Ferriol, en fa una lectura diferent. Exposa que avui s'aprèn de manera diferent i que l'escola s'ha d'adaptar als canvis tecnològics i a les noves formes de rebre informació.
7: Que la societat està canviant, el fet de pantalles, el ritme de vida, etc, fa que canviï i a lo millor és això el que està passant, que hi ha docents que a lo millor no són conscients de com estan arribant les noves generacions, no? Perquè pensam que hi ha un ampli bagatge d'edats entre professors i alumnes. A partir d'aquí no es culpa de l'edat, jo crec que és mentalitat d'evidenciar si aprens o no aprens.
2: Val a dir que part de la comunitat educativa fa temps que manifesta la necessitat de fer passes enrere en la inclusió de les noves tecnologies dins les aules, després de constatar que els resultats no són els esperats en quant a l'aprenentatge. De fet, en moltes ocasions es diuen contraproduent.
0: En qualsevol cas, més enllà dels factors comentats, els docents en reclamen reduir també les ràtios per poder oferir un ensenyament més personalitzat i de major qualitat.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: 2:09, canviant de tema, el vaixell que traslladarà residus des d'Eivissa a la planta de Son Reus de Mallorca ja està a les Balears. Ahir, de vés les 6 de l'hora baixa, va arribar al port eivissenc, que és concretament el ferri Al-Andalus Express, que fins ara operava a Canàries.
2: I que a partir d'ara farà el trajecte Eivissa-Palma per transportar un màxim de 7 camions al dia durant tot aquest estiu. Seran 5 dies a la setmana i, per tant, la xifra minvarà l'hivern entre 3 i 5 camions. Serà un total de 33.000 tones de fems anuals el volum a transportar, que aniran plastificats i es tractaran per evitar males olors. Els trasllats des del port de Palma fins a la planta incineradora de Sant Reus es faran en horari nocturn per reduir les molèsties al trànsit i també als veïnats. El Consell d'Eivissa està a l'espera de que el de Mallorca acabi amb els tràmits per poder iniciar ja el trasllat dels fems.
0: L'ONG per la preservació d'Eivissa, Eivissa Preservation, en l'original en anglès, mira d'impulsar un gran pacte entre els partits polítics de l'illa perquè tots duguin en els seus programes el compromís amb la reducció de residus. Com passa a Menorca, i més enllà de solucions, com la del trasllat d'una part de la fracció de rebuig a Mallorca, augmentar la separació del fems en origen i evitar que arribin als abocadors és la gran aposta per la sostenibilitat.
2: No debades, mentre es defineix si en el futur surt més a compte continuar enviant residus a Mallorca o incinerar-los directament amb la major de les pitiures, el Consell d'Eivissa té pensat un pla de xoc per fer que aquests residus siguin de cada vegada manco. Un pla que espera finançament de l'impost de turisme sostenible i que Eivissa Preservation reivindica que es basa en bona part de les aportacions que ha fet com a entitat. Imma Saranova és la directora d'aquesta ONG.
8: Trasladar los residuos a Mallorca, construir una incineradora, consideramos que ambas opciones tienen bastantes más contras que pros. Estamos intentando incidir con la administración pública y con la ciudadanía de las Islas Pitiusas en la necesidad de poner el foco en el principio del problema, que es la reducción inminente de residuos. Estamos muy lejos en materia de reducción de residuos y también de separación.
0: La llei de les Balears obliga que en 4 anys i mig, el 2030, no arribin ni a l'abocador de Canaputxa, Eivissa, ni al de Milà, Menorca, més del 10% del rebuig que es genera a cada illa.
2: Un objectiu que, malgrat la dràstica reducció dels darrers anys, gràcies a l'increment de la separació i reciclatge, continua sent llunyà. A Menorca, la fita passa per avançar en la recollida porta a porta. Sergi Marí, coordinador del GOP Menorca.
9: A Menorca mai s'ha posat damunt de taula una proposta d'exportació de residus, però també es ve que mai s'ha posat damunt de taula una solució per quan aquest abocador arribi al seu límit. El principal problema que tenim és la falta de coratge dels ajuntaments d'implantar es porta a porta. Ha demostrat clarament, amb el cas d'Escastell, la seva efectivitat, i si podem passar de només reciclar el 20%, com era abans, a reciclar percentatges del 80%, com està demostrant el porta a porta, aquesta és una solució prioritària perquè, com a mínim, retarda la problemàtica d'un abocador saturat.
2: Al cap i a la fi, es tracta d'avançar cap a l'abocament zero, que ja s'ha assolit a Mallorca, com explica Joan Mateu, que és el director de Relacions Institucionals i Comunicació de Tirme, l'empresa mallorquina explotadora de la planta de Sant Reus, on arribarà de manera imminent per ser incinerat part del rebuig que es genera a Eivissa. Declaracions als informatius d'Ivetres Ràdio.
10: Des de Tirme pensam que és una opció positiva, perquè en el final els residus d'Eivissa, a dia d'avui, que no se poden reciclar, estan anant a un abocador. És molt millor duró una planta d'incineració de la energètica, perquè allà generem energia, és una energia verda, etcètera, etcètera. Nosaltres estem preparats, perquè nosaltres tenim una capacitat residual que se pot generar. Ara podem dir amb orgull que Mallorca és l'única illa del Mediterrani amb abocament zero. Jo espero que d'aquí un parell d'any te pugui dir que Balears és el primer arxipèlag de tot el Mediterrani que té abocament zero. Això faltaria que Eivissa i Menorca que s'incorporessin en aquest sistema.
2: L'ONG Eivissa Preservation posen com a exemple de la possibilitat de donar un impuls radical a la reducció de residus en una illa turística l'exemple de l'illa italiana de Sardenya, que en 10 anys, expliquen, va passar de recollir per separat només el 3% dels residus al 78%.
0: Per cert, l'Ajuntament de Santa Eulàlia ha tramitat 16 infraccions que han sumat un import de 85.334 euros. Són sancions en matèria d'activitats, urbanisme i residus, i han afectat en particulars com a productors singulars, és a dir, locals comercials que generen més de 200 litres de residus en massa per dia. Dues i 14 minuts, obrim la crònica de successos amb l'incendi d'un cotxe a la barriada palmesana de Pere Garau, just a tocar del mercat i quan estava ple de gent. Les flames han generat una densa columna de fum negre i han obligat a tallar diversos carrers. No hi ha cap ferit.
2: De fet, ha estat el propi conductor que ha alertat emergències en veure foc, veure sortir foc del cotxe. Ha estat migdia al carrer Arquebisbe Espàrrec i ràpidament s'han retirat les restes del vehicle que estava aparcat, dels vehicles, volem dir, que estaven aparcats al voltant de l'incendiat per evitar que les flames s'hi propagassin. La policia local, també la nacional, han desallotjat la zona de vianants i els bombers s'han intervingut ràpidament per apagar les flames, que no han causat finalment cap ferit, afortunadament. Els fets han generat una gran expectació al barri, on està en aquell moment la plaça del mercat de Pere Grau plena de compradors. Escoltam alguns testimonis.
11: Cuando pasaba que iba a hacer una compra, el coche... Los ortoños estaban dentro, no sabía por qué estaba saliendo humo dentro del motor, la parte delantera. Y cuando he vuelto, pues el coche ya estaba ardiendo y la policía estaba aquí, que no nos ha dejado pasar. Y ya estaba ardiendo las llamas que enfrente va el Pedro Grau y ya no se ha podido parar.
12: Sí, ha ascendido solo el coche. Y cuando ascendí, ya viene también, viene rápido, ha llegado rápido policía con extintor. Y bueno, ha quemado poco la lado, la tordo, esta cosa. Y no hay persona...
0: I la Policia Nacional ha detingut dos homes per possessió de drogues quan viatjaven de passatgers en un taxi a Eivissa. Els agents estaven fent un control rutinari quan van parar el taxi i van procedir a la identificació i escorcoll dels dos passatgers.
2: Els policies varen trobar 20 grams de substància estupefaent i també 1.500 euros en efectiu, fraccionats, això sí, en bitllets de 50 i 20 indicis compatibles, diuen, amb la venda i la distribució de droga. Els homes varen ser detinguts per un delicte contra la salut pública, un presumpte delicte contra la salut pública. Des del cos de policia adverteixen que es fan controls a taxis i vehicles BTC perquè s'ha comprovat que aquest tipus de serveis són els usats per les persones que es dediquen al tràfic, al detall d'aquestes substàncies, pensant que així al·ludeixen als controls de les autoritats.
0: Més coses. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, afirma haver arribat al darrer any de legislatura amb el 95% del programa del govern assolit. Defensa, però, la necessitat de comptar amb 4 anys més de govern per acabar, diu, de consolidar els projectes en marxa. El principal repte, l'habitatge.
2: La política popular critica l'herència enverinada del pacte, diu, en aquesta matèria i defensa les polítiques del seu govern per tal de construir habitatge a preu assequible i de protecció oficial per a qui acrediti residència a les illes. S'afegeix que en acabar la legislatura s'hauran creat 1.000 habitatges de protecció nous arreu de l'arxipèlag.
13: El primer ha de tenir algun tipus de règim de protecció, o bé de protecció oficial o habitatge a preu limitat, és a dir, un 30 o un 50% per de baix del preu del mercat. I el segon, que és una novetat aquesta legislatura, ara sí, habitatge per la gent d'aquí. Ara sí, el manco 5 anys de residència legal a les Illes Balears per poder accedir a un UVPL. Però és que quan xerram d'habitatge protegit, parlam de 10, de 15, de 18 anys de residència legal per poder-hi accedir.
2: La presidenta també s'ha referit a la immigració, ha defensat el pacte per la sostenibilitat, per transformar el model econòmic illenc, enfront, ha dit, del creixement demogràfic insostenible.
13: Però per això ha de ser una immigració regular, controlada, vinculada a un contracte de feina i no només això, amb un compromís també d'integració en el nostre ordenament jurídic, a les nostres costums, a les nostres normes, a la igualtat entre l'home i la dona.
2: Amb un PP balear que, segons les enquestes, frega la majoria absoluta, la presidenta reclama 4 anys més de govern per a consolidar projectes. Defensa que és possible governar en minoria i complir així amb el programa electoral.
0: Paraules de Marga Proens en una entrevista en exclusiva a IB3, a Mesanit, i que es pot recuperar a la plataforma digital de l'ENS. I abans d'anar amb l'informació estatal internacional, un apunt en clau laboral, una quarantena de treballadors del tren de Sóller s'han concentrat avui de matí per denunciar la manca de seguretat que pateixen a la feina. A la concentració ja han assistit prop de la meitat dels treballadors i han afirmat que des de fa anys se'n reclamen a l'empresa un reglament de circulació, protocols d'actuació i un pla d'emergències.
2: Els treballadors afirmen que la direcció de l'empresa fa ulls clucs a les seves demandes i això que han presentat denúncies expliquen a Inspecció de Treball i també a la Direcció General de Mobilitat. Escolta, Miquel Àngel Vedell, que és el coordinador ferroviari i delegat d'Acció Sindical de Comissions Obreres, qui es mostra preocupat davant els incidents, diu, del darrer mes.
14: Crec que quatre dies va haver un alcanç de dos tramvies. Fa quasi tres setmanes va haver uns companys amb un tren de socors que varen pegar una quadrilla que hi havia enmig de sa via i se'n varen tenir que dur un company amb ambulància.
1: Informatiu migdia.
0: Fora de les illes, preocupació a Catalunya, a Girona, pel potencial destructiu de l'incendi que crema al Baix Empordà. Avui capvespre, amb l'empenta de l'embat, estem que no es pugui controlar i avanci pel massís de les Gavarres, que ocupa 30.000 hectàrees. David Borrell, es cap de bombers de la Generalitat de Catalunya.
15: Ens preocupa molt el flanc dret. No l'hem comptabilitzat exactament en percentatge, però sí que és un perímetre molt irregular, molt mal cremat, a més, i, per tant, ens dificultarà molt, sobretot en el moment que entri la marinada, aquesta tarda, el control i l'estabilització del flanc dret.
2: De més, 12.000 persones continuen confinades al seu domicili, tot i que la perspectiva per a aquestes zones poblades del flanc esquerre del foc són més positives, perquè allà el foc hi està estabilitzat i es preveu que anirà a manco.
0: El foc el varen provocar les espurnes d'una màquina radial que emprava un operari subcontratat del Servei de Manteniment de Carreteres.
2: Està detingut i a l'espera de passar presumiblement demà a disposició judicial per un presumpte delicte d'imprudència, tenint en compte que ahir, quan estava operant la màquina, hi havia un risc molt elevat d'incendi a la zona.
0: En internacional, els Estats Units de Nord-Amèrica celebren avui els 250 anys, el 250 aniversari de la seva independència, una celebració que en els seus prolegòmens ha servit al seu president, Donald Trump, per enaltir el país sota el seu mandat.
16: By the grace of God, the United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation.
0: Els més exitosos, els més compromesos, els més excepcionals en la història de la humanitat, ha dit Trump. També Amèrica, en aquest cas el sud, aquest divendres ha pres possessió del càrrec de presidenta Keiko Fujimori per la dreta després de la seva victòria electoral a les urnes, que continua sense ser reconeguda pel seu rival de l'esquerra.
17: Los convoco a mirar hacia adelante, a construir juntos un país más seguro, más próspero y más unido, porque el Perú es mucho más grande que nuestras diferencias.
0: Cara de presidenta al Perú, són les 2:22, anem amb la cultura.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Després d'un any de recorregut digital, la revista eivissenca 078 ha fet el salt al paper. Escrita en català, parla de les diferents cares de l'illa i sobre la seva identitat. I bon aranyó.
18: Les fundadores són tres joves eivissenques que fa un any que van començar amb aquest projecte que, per cert, porten tatuat a la pell, la revista 078. Ens ho explica primer Jessica Ferrer i després Sofí Vergara.
19: Engloba formats experimentals i tradicionals periodístics i que intenta parlar de ses eivisses que són i ses que podrien ser, per tant, des de perspectives crítiques i intentant que esperançadores.
20: I durant un any hem estat publicant peces, això, dos vegades al mes, a vegades tres, i en distintos formats, no només text, sinó també fotografia, també peces gràfiques.
18: I ara fan el salt al paper. Núria Ribas ens explica els motius.
21: Aquesta immediatesa de digital, no? De ràpida consumició. No, facem un producte coral, un producte pensat. I després també com a eina de difusió diferent, no? Des d'un punt de vista de ser arxiu, però també per tractar i arribar a persones a les que el digital potser no arriba.
18: Un espai de reflexió i diàleg on un dels temes importants és la complexitat de la identitat del poble eivissenc.
21: Que la nostra tradició i la nostra identitat no és ni es Vall Pagès, ni les Espardenyes i s'Emprendada i ja, ni es naivitat de venir a una festa i res més, no? Entenem que tota aquesta complexitat s'ha de traslladar i no és fàcil. Intentar rompre els estereotips que en una illa com Eivissa són fortíssims i fins i tot que ofeguen.
18: Tot i ser juliol, van aconseguir omplir sa punta d'Esmolí amb aquest prometedor projecte que va reunir moltes personalitats del món periodístic i cultural d'Eivissa.
0: Gràcies, Ivonne. Fem una petita pausa i arriba ja l'actualitat esportiva.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. 11, sí, 11 són els futbolistes que ja no pertanyen al Real Mallorca. Mafeo, Muriqui, Larin, Lubumbo, Josep, Kumbula, Mascaré, Asano, Javi Abrés, Cuellar i Leo Román. Una llista que pot créixer amb els noms de Samu Costa, Jan Virgili, Pablo Torre i Johan Mojica. I, per altra banda, només una incorporació confirmada per part del club, la del davanter del Córdoba, Adri Fuentes. Hores d'ara, les sortides amb traspàs li donen al club uns 31 milions d'euros, quantitat que en principi s'hauria d'invertir per confeccionar un equip de garanties a segona divisió. D'aquesta forma, no queda una altra que confiar en la tasca que pugui fer la direcció esportiva del club, en principi amb tot el suport de la propietat. Així ho va confirmar, i així ho recordam, el passat 24 de maig, el director esportiu del Mallorca, Pablo Ortiz.
4: La propiedad está involucrada en el proyecto de marca sigue adelante y lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo, apostando, sí, sí, para volver a la primera división.
3: La realitat és que falta de dos dies per l'inici de la pretemporada, amb les preceptives proves mèdiques, només hi ha 17 futbolistes del primer equip que treballaran sota les ordres de Luis García Fernández, recordem, extenni de les Palmes, com a porter Lucas Bäckström, que per ser ha demanat sortir del club. Defenses, Mateu Morey, Toni Lato, Raillo, Valgen, David López i Johan Mojica, aquests ara a la Copa del Món en Colòmbia. Com a mitjos, Sergi Darder, Manu Morlanes, Antonio Sánchez, Dani Luna, que torna de sessió a l'Osca, Pablo Torre i Samu Costa, també al Mundial en Portugal. I davanters, Adob Pras, Justin Calumba, Adri Fuentes, com hem dit abans, provinent del Córdoba, Marc Domènech, que torna a sessió del Ceuta, i Jan Sales, que diu, sortadament, encara recupera de la greu lesió patida després de tornar de sessió fallida al Córdoba. I a la Copa del Món ja tenim definits tots els partits de vuitens de final amb els seus horaris. Són els següents. Per avui tenim dos partits. Canadà-Marroc a les 7 i a les 11 del vespre Paraguai-França. Sentim el seleccionador paraguaià Gustavo Alfaro parlant de la selecció francesa.
22: França és una tormenta elèctrica. I esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Entonces, sabes que se te avecina una tormenta elèctrica. Entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos.
3: Per demà a les 10 tenia Brasil-Noruega. Pel dilluns, a les 2 de la matinada, Mèxic-Anglaterra. A les 9 del vespre, Portugal-Espanya, partit que jugarà al Dallas Stadium de Texas. I dimarts tancaran la ronda de vuitens de final, tres partits més. A les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. A les 6, Argentina-Egipte. I a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia. Ahir es va viure la festa de final de temporada de l'arbitratge balear, un bon moment per celebrar un fet que poques vegades s'ha donat. La presència de dos àrbitres mallorquins a primera divisió. Lluís Bestar, nascut fa 32 anys a Palma, només una temporada a segona divisió ha obtingut plaça a primera. Una circumstància no gaire habitual, però que premia la gran temporada feta pel mallorquí. El sentim.
23: Te'n recordes de tots els teus companys que vares començar i que mai pensaves arribar i, bueno,
5: Són dies molt emocionants, la família, amics, i compartir-ho avui amb tots els meus companys no té preu. Sabem que la segona divisió és una categoria molt exigent, però la primera divisió és un altre passat més. Però, bueno, moltes ganes de començar, de disfrutar d'aquesta experiència que l'hem d'aprofitar.
3: Mateu Busquets, dels seus 32 anys, ja suma 3 temporades a primera i ja és àrbitre internacional. I així valora l'ascens de Gisbert Star a la màxima categoria.
6: Ens coneixem des de fa molts anys, estic supercontent per ell. S'ho mereix, a més, positiva, no? Jo crec que ha estat un any, òbviament, en com els errors, però en general, si faig balanç, estic content. Un any més, sumam un altre any i feliç.
3: I ja en bàsquet, que la millor s'ha celebrat avui de matí l'Assemblea Anual de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. El creixement a Gisances i partit disputat aquesta temporada a les Illes està sense cap dubte la millor notícia que s'ha oferit als assembleistes. Destacable, això sí, d'aquest curs la temporada feta pels equips de primera FEB i l'ascens de l'Azul Marino a la Lliga Challenge. Fins aquí els esports.

0: La Peixera. IB3 Música.
1: Què tal? Som en Joan, baixista i cantant d'Ànimos Parreig.
2: Ja som en Julià, i tot sigui terra, i també cant.
0: Inici de projecte.
1: Jo record estar a nostra tan tranquil·lament quan en Julià me va telefonar i me va dir que li feia il·lusió tornar a muntar un grup i que si havia de ser amb qualcú. Havia de ser amb en Biel, en Joan, amb en Guillem, perquè havia estat pensant durant molt temps i que era una cosa que li feia ganes, i ja no me va poder fer més contents, de veritat.
0: Primera cançó.
2: I el setembre del 22, quan varen començar a setjar, la primera cançó que varen treure va ser Folklore, i sí, encara és el nostre repertori i té un lloc bastant preferent.
0: Gènere on emmirallar-se.
1: Crec que el gènere on estem més còmodes és el rock and roll.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: Com allà el que és el moment de comunió. Sempre hi ha una abraçada, una cosa d'aquestes, que com que tots quatre som molt amics, sempre és el moment com de comunió previ a la explosió, diguem-ne.
0: Emocions cap al públic.
2: La nostra intenció és provocar-les totes. Això no vol dir que volen que la gent ho passi malament un concert. És a dir, crec que tenim la intenció clara que la gent s'ho passi bé, però sí que hi ha una cançó o hi ha un vers per cada emoció, i és important que de vegades la gent tingui un moment de reflexió, un moment de tristesa, un moment de ràbia i un moment fins i tot d'oi, i per poder ponderar després en el que és l'alegria, en el que és el gaudi i en el que és la joia.
0: Play en bucle.
2: I la primera que me ven al cap seria Van Moon Rising, de Creedence.
0: Artista inconfessable.
2: Per exemple, a mi m'agrada molt la música mexicana, la ranxera, el corrido, i a lo millor una persona que no me coneix diria això no te pega, però m'encanta en Juan Gabriel, per exemple.
0: Artista recomanable.
2: A mi m'agradaria reivindicar els artistes grans. Quan dic grans vull dir majors, vells, i en especial els artistes que s'han sabut reinventar, que no s'han conformat fent allò que els anava bé i que cada disc han cercat una forma de superar-se, de millorar allò que havien fet o d'explorar i experimentar nous camins. Tots ells.
0: Com peixos fora de l'aigua.
2: En el meu cas, te diria que dins una discoteca.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: Crec que aquesta és fàcil. Damunt l'escenari, jo crec que és el moment de bones ànimes. Se senten més plens, tant per lo que fan com per lo que veuen.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: IB3 Música, la casa de les cançons.

0: La Peixera. I Vetràs Música.
1: Hola, jo sóc en Pau de Go Cactus, toc la guitarra i canto.
2: Bones, jo sóc en Joan de Go Cactus, toc la bateria i faig coros.
3: Bones, jo sóc en Joan de Go Cactus, toques baix i faig coros.
0: Inici de projecte.
1: Varen començar tocant el meu germà i jo des de ben petits i varen començar a fer com uns temes més de rock and roll i llavors quan va començar el projecte i tot d'una li varen dir en Escosi i a man si volia tocar es vaig amb nosaltres i va acceptar i així va començar.
0: Primera cançó.
1: La primera va ser Cactus, una cançó que va donar nom també al grup.
0: Gènere on emmirallar-se.
1: Jo diria que rock alternatiu, a vegades més cap a garage, a vegades més cap a pop, però sí, un rock.
0: Sensacions abans d'escenari.
2: Sí, jo un poc amb el tempo, també. Perquè a vegades, pues, si començo jo amb la bateria o el que sea, pues, entrar amb un tempo que va bé, ni lento ni ràpid.
3: Jo intento concentrar-me en el màxim perquè sempre vaig un poc nerviós i hem de sortir a tope.
0: Emocions cap al públic.
1: Pues no sé, que estiguin contents, que estiguin alegres i una sensació com d'eufòria, perquè ballin, cantin...
2: Sí, t'olvidis de dia a dia. Sí. I vais, t'ho passis bé amb els amics, baixa i desconnexió un poc.
0: Play en bucle.
1: Jo seria alguna dels darrers discs de Shame, segurament Spartak, que l'he tingut en bucle molt.
2: Jo diria Veneno Blanco d'en Gato Pérez.
3: Oh, jo... Dime amiga d'en Juan Wouters.
0: Artista inconfessable.
1: Des de Shakira fins a Cecilio G. I crec que... No sé, crec que aquest tema de sentir-te com a malament per escoltar algo que no sigui el teu gènere, crec que ja no és tan comú.
0: Artista recomanable. Com peixos dins l'aigua.
1: A l'estudi de gravació, que és un puesto com que vàrem entrar com de molt joves, allà a Can Paco Loco, i era com un poc una moguda, però cada vegada que m'anava gravant discos i tal, crec que m'ho anava sentint més com peixos dins l'aigua i està guai.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: El millor en conversacions en grup, com a més de 5 persones a la vegada, ja estic com un poc... Ja... Se me'n va un poc escapat i ja no, pues a lo millor no xerro.
2: Sí, jo crec molt com el meu germà. I també ja, si ja xerra tothom, pues desconecte i ja està. Me prendré lo meu i després ja reconectamos.
3: Jo sa cua de la loteria de Doña Manolita, a Madrid.

0: La Peixera. I Vetres Música.
1: Hola, sóc la Carme de Reina.
0: Inici de projecte.
1: Sí, va ser en el 2019 que en Pere i jo, en Pere és el guitarrista, ens vàrem fer amics i escoltàvem música junts un dia a la seva i vàrem dir, va, anem a fer una cançó. I vàrem fer una cançó i vàrem dir en enviar l'Ina Adrià, vinga, va, fem un grup. Així va ser bastant natural tot.
0: Primera cançó.
1: Ah, sí, que me'n record. És una que se diu Huracans i no, efectivament no la toquem. Ni crec que passi.
0: Gènere on emmirallar-se.
1: A veure, nosaltres sempre hem dit que fem pop, perquè la manera de compondre són com a melodia, la melodia, la veu és com a molt central i sempre hi sol haver estrofa, tornada, vull dir que d'impop, però per això.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: I d'ahir no hi ha gaire coses, la veritat és que no mos ho prenem gaire seriosament. Normalment estem allà darrere fent bromes, rient i abans de sortir sempre mos donem una abraçada.
0: Emocions cap al públic.
1: Jo crec que proximitat, com a de que mos vegin gent normal i corrent com ells, que simplement fa música i que després baixam i feim una cervesa i ja està.
0: Play en bucle.
1: Una sola cançó. Uau. En diria... Clar, no, si només fos una, en diria una com així molt tranquil·la, que no se passés de revolucions. Tu d'Arça, de Guerra Fanadal.
0: Artista inconfessable.
1: Crec que no. O sigui, el guilty pleasure aquest no... No sé, jo per un jazz-call ja m'agrada i ja està. Vull dir que no... Diria que no tenim... O no tenim gaire guilty pleasures. Què se diu?
0: Artista recomanable.
1: Sí, moltíssim. Amb Reina sempre fent referència a tots els grups de Mallorca que hem escoltat des de que som petits i adolescents i que mos han fet... I que mos han fet fer música en altres. I així com a artista, sé que jo estic que sempre a l'escol, diria en Adrián Lenker.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: Jo diria que quan toquem a qualsevol lloc i la gent entén el que fem i és com a proper i que és qualcú que t'ha convidat a toquar prop perquè li agrada el que fas i que és això, proper i còmode per tothom.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: I doncs precisament el contrari, quan toques un lloc i veus que qualcú t'ha contractat i no s'han inquiets, per exemple.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia, ens surt avui migdia a la barriada palmesana de Pere Grau, on un vehicle s'aclà foc mentre circulava als voltants de la plaça del Conegut Mercat. Sortadament, el conductor ha pogut sortir del cotxe abans de resultar ferit. La ràpida intervenció dels bombers i la policia local de Palma han evitat que les flames de gran envergadura s'estenguessin a altres vehicles i també a l'immoble pròxim. El cotxe ha quedat calcinat completament. Escoltam la propietària d'un bar ubicat just enfront del lloc dels fets.
2: Sí, ha encendido solo el coche y cuando encendí ya viene también, viene rápido, ha llegado rápido policía con extintor y bueno, ha quemado poco la tordo, esta cosa y no hay persona que se ha hecho daño a nada.
1: I els bombers de Mallorca actuen en aquests moments en un incendi agrícola a Son Frare Inca. Fa poc més de 3 hores que s'ha rebut l'avís i s'han desplaçat fins al lloc una unitat terrestre i també una aèria per participar en l'extinció. Cal reiterar que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural manté actiu avui el nivell màxim de perill d'incendi forestal a Menorca i Mallorca, mentre que les Pitiüses és moderat. Això suposa que no es pot fer ús del foc i, segons la zona, se suspesen també les autoritzacions. I pel que fa a l'incendi que crema des d'ahir a la Bisbal, a Girona, tot i que el 70% està controlat, els bombers avisen que un canvi en la direcció del vent d'aquest migdia complica l'operatiu per contenir les flames al flanc dret i evitar que avanci pel massís de les Gavarres. De fet, s'ha tancat l'accés a aquest espai natural de 30.000 hectàrees. Més de 500 efectius treballen per controlar un incendi que manté el confinament de 12.000 persones a les seves cases.
3: Hemos visto la columna de fuego muy cerca del pueblo y enseguida hemos visto mucho movimiento y bueno, las alertas han saltado los móviles.
4: Ha sido bastante impactante porque había esta torre como naranja que se veía desde toda la Bisbal.
5: Y ya han comenzado a ver helicóptero, movimiento y claro, aquí es un sitio que como hay las Gavarras, enseguida con este viento, pues se ha extendido mucho, la verdad.
1: L'increment de suspesos en la prova d'accés a la universitat és multifactorial, segons apunta la comunitat educativa. Els constants canvis en el sistema d'avaluació complica la feina a les aules. El pedagog i doctor en educació, Vial Barceló, apunta que de poc serveix que l'abandonament educatiu es trobi a mínims històrics. Si tanmateix els estudiants no són capaços d'assolir els coneixements mínims. Explica que el sistema actual prioritza la quantitat de contingut que s'ensenya a les aules per davant de l'aprenentatge real. També cal una major participació, afegeix, de l'alumne en el procés.
6: El que estic observant molt és que als alumnes els falta el que en deia tècniques o hàbits d'estudi. És a dir, saber assimilar un determinat coneixement. És a dir, el coneixement se va assimilant, el nostre hipocamp, el nostre memòria ho assimila, però hi ha d'haver una feina prèvia de l'alumne. És a dir, anar a classe fora esforçar-te, fora tenir aquesta capacitat per tenir interès, per ser una persona curiosa, et serà no només el test professor, et serà estar avui en dia per mitjan digital, estar a la biblioteca.
1: I encara un darrer punt. L'Ajuntament d'Inca ha batejat amb el nom del jugador de bàsquet Joan Sastre al Palau Municipal d'Esports, una decisió aprovada per unanimitat del Pla Municipal i que s'ha materialitzat en un acte social aquest vespre com a reconeixement a una trajectòria esportiva nacional i internacional. És tot de moment. Més notícies al butlletí de les 4. Ara comença Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

és una de les grans dames del jazz vocal femení. Ella Jane Fitzgerald, nascuda a Newport, Virgínia, l'abril de 1917, moria a Beverly Hills l'any 1996, el juny de fa 30 anys. Aquestes darreres setmanes hem recordat a una de les reines del jazz, o també coneguda com la primera dama de la cançó, amb motiu d'aquesta efemèride musical. De fet, encarregada d'encetar el viatge per al món musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge. Començam així a navegar per al món de les cançons, a musicalitzar aquest primer dissabte del mes de juliol. Gràcies per estar per entrar en Òrbita 3, aquesta primera franja horària, com és habitual, l'anomenam de migdia, on el tempo musical és més suau i el jazz n'és protagonista. Recordarem algunes de les peces més importants de la cèlebre Fitzgerald, que moria fa 30 anys a l'edat de 79 anys. Squeeze.

0: Elegància, nostàlgia i suavitat musical són paraules que podrien definir perfectament la carrera, l'obra i les interpretacions de Ella Fitzgerald, que protagonitza els primers minuts de Òrbita 3, la coctelera sonora de la ràdio pública que t'oferim que agitem durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, cap vespre. En aquestes hores de migdiada, el compàs musical que proposa aquest temps de ràdio més calmat, i recordam el motiu d'aquesta cita musical, la brillant Fitzgerald, que va estar en actiu des de l'any 1934 fins poc abans de la seva mort, a mitjans dels anys 90. Juntament amb Billie Holiday i Sarah Vaughan, podríem definir-les com el gran trident més important i influent de la història del jazz femení. La seva obra inclou, a banda de jazz, també swing, blues, bossa nova brasileira, gospel, calypso i nadales, que en va fer moltes Ella Fitzgerald. I escoltem ara la seva adaptació de tot un clàssic i estàndard del jazz del segle XX, Magda Knife.
1: Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you.

Billy T. Dear. And he showed.

0: delícies en forma de cançó que sonen a Òrbita 3, després d'haver escoltat Mac the Knife, revisada per la gran cantant Ella Fitzgerald, un altre clàssicàs del jazz del segle XX, Cheek to Cheek, Ella Fitzgerald i el mític Louis Armstrong. Per cert, si orbites des de Menorca, demà diumenge, Deborah Carter actua en el claustre de Maó, els diumenges dedicats a la música jazz. La senyora Carter farà un tribut a la discografia, a les cançons de Ella Fitzgerald. Deborah Carter com a vocalista, al piano, Alberto Medina, Marc Sandavel en el contrabaix i David Xirgo a la bateria. Tot això demà capvespre en el claustre de Maó. Arribem així a fer una pausa, una aturada, i en la tornada recordarem a Duke Ellington. Aquesta primera part, la protagonista Ella Fitzgerald, recordant aquesta efemèride, es compleixen 30 anys de la seva pèrdua. Moria l'any 1996.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. Lletres Ràdios, música. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tito Fuster.

0: Delicateses i delícies del món del jazz, el so nostàlgic del gènere que sona a Òrbita 3. Temes, artistes que punxam en format vinil. En aquest cas, una de les peces de la discografia d'Edward Kennedy, conegut com a Duke Ellington. El músic nascut la primavera de 1899 moria a Nova York, també la primavera de l'any 1974. Compositor, pianista i líder de Big Band, la seva carrera imprescindible per als amants del bon jazz que abarca més de 50 anys, des de la dècada dels anys 20 fins la seva mort a l'edat de 75 anys a la metròpoli de Nova York. Com esmentava fa uns instants, moria a causa d'un càncer de pulmó. Pel que fa a la seva activitat jazzística i creativa, tot i nascut a Washington, D.C., a mitjans dels anys 20, comença a viure a la ciutat de Nova York i es guanya un perfil nacional a través de les seves aparicions amb l'orquestra del mític Cotton Club a Harlem. Ja a la dècada dels anys 30 té la gran oportunitat de viatjar a Europa, cosa poc habitual en aquella època, i comença a formar-se com a un dels grans compositors, pianistes i després líder de la seva pròpia big band. És Duke Ellington.
1: Harold Ashby, no?

clàssics, cites històriques, el cap de setmana, Òrbita 3.

0: peça que du per títol Blues for Jerry. És el bo de Duke Ellington, un dels grans compositors de l'era daurada del jazz, un dels més prolífics en la història, amb més de 2.000 peces registrades. També un personatge fascinant, ple de manies, elegància i contradiccions. Realment va ser un home que va néixer a la realesa. El seu verdader nom, Edward Kennedy Ellington, i el pseudònim de Duke, posat per un amic seu de la infància, degut a la seva branca familiar aristocràtica. Els seus modals, evidentment, eren impecables, molt bona educació i sempre una obsessió per vestir de manera molt elegant, costums inculcades de molt petit. Després, convertit en un dels referents del jazz, que també ha sonat en aquesta sessió de migdiada. Fem ara una breu pausa.
1: Òrbita 3. Òrbita 3 amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: Tema de contraportada per arribar en el punt horari de les 4 després del bulletí informatiu. Recorda que seguim punxant la banda sonora de l'estiu. Al llarg d'aquest primer dissabte del mes de juliol ho farem fins a arribar en el punt horari de les 9. Transitarem per al món musical on les cançons són protagonistes, que tenc el gust de seleccionar i presentar. Duke Ellington, per completar aquesta selecció de migdiada, un dels grans pianistes i compositors de tots els temps. La seva carrera, que abarca més de 50 anys, i una discografia imprescindible que de tant en tant punxam i gaudim a Òrbita 3. Fins d'aquí uns minuts.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. Primer cap de setmana de juliol amb més de 3.300 vols programats als aeroports de les Balears. Suposa un descens del 3,5% respecte al mateix període de l'any passat, segons dades del gestor AENA. Amb tot, les xifres d'ocupació apunten a la plena ocupació, el manco en el turisme rural i d'interior. De fet, les Balears han liderat en aquest inici de temporada les pernoctacions en aquest tipus d'allotjament de les places ofertes de tot Espanya. Mallorca ha estat el destí preferit, amb una àmplia majoria de visitants estrangers. Han superat els 177.000 enfront dels 20.700 espanyols que hi han estat. Maria Antònia Mesquides, empresària hotelera i vicepresidenta de l'associació, i també escoltam a Guillem Rigo, que és cap de recepció d'un establiment turístic de Campos.
1: Abans era més temps, ara una mitja d'uns 4 dies. Hi ha moltes reserves, anul·lació, després, però arriba un moment que tot segueix estant com els altres anys, segueix estant ple.
2: La gent reserva 2 dies aquí, 2 dies allà, va fer com un tour, la mitja podrien ser potser 3-4 dies. Estem per damunt del 90%, pràcticament, els 4 mesos principals, juny, juliol, agost i setembre. Els altres mesos ha estat pintura de lo que duim fins ara, un poc més fluixet, però bueno, que aquí ara la temporada està seguint.
0: A Menorca, les obres per assegurar el penya-segat del castell ja estan en marxa. Si es compleixen els terminis, la setmana que ve acabaran i s'obrirà als vianants el passeig de Cala Corb després de més de 7 anys d'espera. Un estudi geològic encarregat per l'autoritat portuària va detectar 4 punts amb risc de despreniments que s'havien d'assegurar abans de l'obertura. Ara s'actua sobre la zona més delicada, la part central del penyal. Vicent Fullan és el delegat d'autoritat portuària de les Balears a Menorca.
3: El que fem és una consolidació de la part central d'Espanyol, allà on hi ha que fer col·locar una sèrie de bolons, després s'ha de posar unes xarxes, i també s'ha de fer algun petit unitat per poder consolidar alguna part que és molt més disgregable, i amb la unitat aquest doncs, la deixarem resistent.
0: Les feines tenen un cost de 40.000 euros. Com dèiem, està previst que acabin a finals de la setmana que ve, quan es reobrirà el passeig i es posaran també en marxa els nous amarraments. L'ONG Ibiza Preservation impulsa un gran pacte entre els partits polítics a l'illa per a que tots duguin en els seus programes electorals de cara a les eleccions de 2027 el compromís amb la reducció de residus. Com passa a Menorca, més enllà de les solucions, com la del trasllat d'una part de la fracció de rebuig a Mallorca, augmentar la separació dels fens en origen i evitar que arribin els abocadors és la gran aposta per la sostenibilitat.
4: Trasladar los residuos a Mallorca, construir una incineradora, consideramos que ambas opciones tienen bastantes más contras que pros. Estamos intentando incidir con la administración pública y con la ciudadanía de las Islas Pitiusas en la necesidad de poner el foco en el principio del problema, que es la reducción inminente de residuos. Estamos muy lejos en materia de reducción de residuos y también de separación.
0: La llei de les Balears obliga que en 4 anys i mig, el 2030, no arribin ni el abocador de Canaputxa, Eivissa ni el de Milà a Menorca més del 10% del rebuig que genera a cada illa. I un darrer punt de la plana nacional. A Catalunya continua cremant sense control l'incendi de les Gavarres, que afecta més de 2.000 hectàrees i ha afectat també cases d'una urbanització de Calonge, sense això sí causar ferits. Es manté l'ordre de confinament de 7 municipis, són més de 12.000 persones, i s'hi han afegit, al darreres hores, nuclis disseminats al sud de la C-666. Això és de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per aquest incendi forestal i s'ha fet a través d'un missatge del sistema És Alert a la població. Els bombers preveuen una hora baixa complicat pendents de la força del vent. És tot, més notícies al butlletí de les 5 ara, Òrbita 3.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster.

La força de la música negra al capdavant, el padrí del soul, és a dir, James Brown, interpretant tot un clàssicàs del seu repertori, Soul Power. Títol de portada per tornar a obrir aquesta perdó musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia de la ràdio autonòmica. Conduint aquesta nau radiofònica que explora la galàxia musical Tito Fuster. Hem entrat en òrbita negroide, això vol dir que aquesta propera franja horària, ritmes de la música soul, funk, acid jazz, fins a arribar en el funky còsmic i futurista de Jamiroquai, sonaran en aquesta selecció eclèctica on la música negra, és a dir, els ritmes negroides, són protagonistes. Arriba Cold Sweet de James Brown, músic nascut la primavera del 1933 i aquest 2026 farà ja 20 anys de la seva mort. El dia de Nadal de 2006 perdia la vida a l'edat de 73 anys. La seva carrera va abarcar 60 anys de trajectòria des del 46 fins a la seva mort l'any 2006. Així sona Mr. Dinamita, James Brown.

Let's see.

La màgia de la sucosa fusió del jazz amb molt de funk i una bona dosi de groove. Així és el bo de Matthew Parker, cantant i saxofonista de funk, soul i de jazz fusió. A més, va ser membre de Parliament Funkadelic i especialment conegut per la seva feina amb el difunt James Brown, que escoltàvem fa uns minuts. Ell va ser un dels membres de la banda que acompanyava en el desaparegut Padrí del Soul en els concerts i també va gravar la mítica Sex Machine. Acabam d'escoltar aquest clàssic reciclat per al propi Matthew Parker a ritme de jazz funk. I el gran saxofonista Parker també en fa aquesta fantàstica revisió de ABC, clàssiques d'aquell petit Michael Jackson al capdavant del grup familiar de Jackson 5.

0: Òrbita Trans. La coctelera sonora d'IV3 Ràdio.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
0: En Tito Fuster.
1: No!
0: IV3 Ràdio és cultura.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: One, two, three, make it fun!
0: Clàssics. She's too big for me. Tendències musicals. Òrbita 3, en Tita Fuster. Estàs en òrbita? Òrbita.

Ritmes càlids que sonen en aquesta franja horària negroide d'Òrbita 3, on la música funky, aquest jazz elèctric i neo-soul són els estils, els beats protagonistes. Acabam d'escoltar la saxofonista, cantant i compositora catalana Andrea Motis, un dels temes del seu recomanable àlbum Loopholes. I donant pas a una de les bandes més consolidades del panorama acid jazz i funk mundial. Varen començar la seva aventura musical i discogràfica fa més de 30 anys, liderats per la vocalista Alison Limerick, juntament amb Desmond Foster i Eva Asman. Són Brooklyn Funk Essentials i el seu missatge musical optimista, perfeccionant la seva fusió única de soul, jazz, hip-hop, latin i funk. Això és part del seu darrer treball discogràfic titulat Blue.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
6: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
6: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
0: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.

És el britànic Michael Kiwanuka, que vam d'escoltar Black Man in a White World, un home negre en un món de blancs, un tema que no hi va faltar en el seu directe fa un parell d'anys en el Mallorca Live Festival. És un dels artistes més talentosos i aclamats de la música negra contemporània, amb la seva mescladissa de soul psicodèlic, rock i càlid folk. Molts el comparen amb llegendes dels anys 70 com a Bill Withers, Curtis Mayfield o un clàssic del soul, Otis Redding, nascut a Londres, fill de pares d'Uganda que varen fugir del règim autoritari i dictatorial d'Adi Amin. Michael Kiwanuka, un altre dels artistes que forma part d'aquesta selecció eclèctica on els ritmes negres són protagonistes. Arriba ara el funky futurista i còsmic del també britànic Jamiroquai.

Exquisita i elegant mescla de jazz funk, pop, disco, acid jazz i aquest funky futurista de l'inconfusible Jamiroquai, nom que prové de la tribu indígena nord-americana Iroqueses, de la qual Kay diu identificar-se. Amb Jamiroquai arribam al punt horari de les 5, després de la pausa per la informació, seguim punxant la banda sonora del cap de setmana de l'estiu, d'aquest primer dissabte del mes de juliol. Ho farem fins arribar al punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster. Un gust.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. L'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, Abaqua, impulsa millores a les depuradores de les illes. Són més d'un centenar de projectes en marxa ara mateix per un valor de 120 milions d'euros. Un dels motius més recurrent és que les instal·lacions presenten problemes de dimensió insuficient respecte al cabal que rebien. Com a exemple, la depuradora de Felanitx, on es destinaran 8 milions d'euros per duplicar la capacitat. Les obres es duen a terme mentre la planta continua donant servei al poble. Escoltam Emérito Mols, director gerent d'Abaqua.
2: Y ahí en esas lagunas se van a crear además una serie de islas artificiales para que las aves puedan anidar y se van a hacer una serie de mejoras para que no solo sea un punto de restitución de agua depurada.
1: L'objectiu d'Abaqua és que el 100% de l'aigua depurada surti de les plantes en condicions òptimes. L'Ajuntament de Santa Eulària ha tramitat 16 infraccions que han sumat un import de 85.334 euros. Són sancions en matèria d'activitats, urbanisme i residus i que han afectat tant particulars com productors singulars, és a dir, locals comerciants que generen més de 200 litres de residus per dia. Tot això s'ha iniciat després de realitzar diverses inspeccions municipals a diferents nuclis d'aquest terme eivissenc. En matèria urbanística s'ha imposat la sanció de quantia més alta, que supera els 37.000 euros, per canviar l'ús residencial d'un habitatge a turístic i que es va publicar a una plataforma digital per anunciar-ne la comercialització. Hores decisives per estabilitzar l'incendi que crema per segon dia a Girona. Així ho ha definit la consellera d'Interior de Catalunya, Núria Parlon.
3: Se está trabajando para controlar este flanco, sobre todo para que no avance en el potencial que tiene de 30.000 hectáreas la zona protegida del Massís de las Gavarras. Este es uno de los objetivos fundamentales, y ir avanzando también en el flanco de la izquierda, consiguiendo también controlar y reducir el incendio. Ahora es un momento decisivo para la labor de bomberos.
1: El tancament del Parc Natural de les Gavarres arran d'aquest incendi i el risc extrem de nous focus es mantindrà com a mínim fins divendres que ve. La consellera ha reiterat el missatge de calma i responsabilitat a la població confinada de 7 municipis per evitar desplaçaments. De fet, afegim que aquest migdia s'ha ampliat afegint nous nuclis disseminats des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras, que han rebut també un missatge del sistema S Alert. La revista digital eivissenca 078 celebra el seu primer aniversari amb un nou format, el paper. Escrita en català i creada per 3 joves locals, parla de les diferents cares de l'illa i sobre la seva identitat. Una de les fundadores, Núria Ribas, defineix la revista com un espai de reflexió i diàleg.
4: Que la nostra tradició i la nostra identitat no és ni es Vall Pagès, ni les Espardenyes i Sant Brandada i ja, ni es naivitat de venir a una festa i res més, no? Entenem que tota aquesta complexitat s'ha de traslladar i no és fàcil. Intentar rompre els estereotips que en una illa com Eivissa són fortíssims i fins i tot que ofeguen.
1: I de l'exterior, milers d'iranians acomiaden el líder suprem Ali Khamenei a Teheran. Aquest és l'ambient de la capital de l'Iran, que viurà 3 dies de processó multitudinàries gairebé 5 mesos després de la seva mort en un atac combinat d'Israel i els Estats Units. Ara el focus també està posat en la reaparició del seu fill i successor, Mojtaba, que encara no ha fet per presumptament continuar ferit pels atacs. És tot, més notícies al butlletí de les 6. Ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

Delicadeses musicals en forma de cançó, aquestes que ens agrada punxar durant el cap de setmana, que són part d'aquest viatge musical que tinc el gust de presentar. Davant del micròfon, Tito Fuster. Here Comes the Sun, un tema escrit per George Harrison en la seva etapa Beatles, convertida en una de les grans cançons d'aquest compositor i gran lletrista que sempre va quedar eclipsat per el lideratge de John Lennon i Paul McCartney en la seva etapa amb el quartet de Liverpool. Posteriorment, amb una sòlida carrera en solitari, tot i que va morir massa jove el novembre de 2001, perdia la vida a Los Angeles el senyor Harrison, que escoltarem d'aquí uns instants. De fet, enguany es compleixen 25 anys de la seva mort. Acabam d'escoltar la reciclada ritme de reggae Here Comes the Sun de la mà de Peter Tosh, tot un referent d'aquest estil jamaicà. Donant pas a l'esmentat Harrison, el de Liverpool, que va néixer el febrer de 1943 i, com apuntava, moria a Los Angeles l'any 2001, fa ja 25 anys. Arriba l'original Here Comes the Sun, interpretada en la seva etapa en solitari, i l'escoltam en viu i directe.

0: La cançó més popular de l'etapa en solitari de George Harrison, el de Liverpool, que va ser membre dels Beatles, aquesta My Sweet Lord, el músic multiinstrumentista, compositor, cantautor, productor musical, també productor cinematogràfic, filàntrop, activista pacifista, ecologista, en definitiva, un artistàs en majúscules, conegut com a el Beatle tranquil, el Beatle místic, qui va incloure la cultura hindú en el quartet de Liverpool i va ser un dels primers artistes en fusionar el sitar hindú en el repertori de la música popular i en el pop dels Beatles. La propera tardor farà 25 anys de la mort de George Harrison.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Arriba un altre clàssic del seu repertori, la rockera God My Mind Set On You.

El cap de setmana, Òrbita 3. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

0: Si fa uns minuts escoltàvem la música de George Harrison, hem donat pas a Into the Great White Open. És el títol d'aquest llarga durada, el vuitè d'estudi que signava Tom Petty and the Heartbreakers. I tot just arribaven al mercat discogràfic el juliol de fa 35 anys, el 1991.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Un disc enregistrat a Califòrnia que mesclava el rock i aquell hard rock lent i melòdic, senya d'identitat del difunt Petty. Treball que va comptar amb el suport amb la producció de Jeff Lynne i després de l'èxit del seu anterior disc, Full Moon Fever, es va convertir en un LP mainstream del rock de principis dels anys 90. Aquest senzill, Learning to Fly, arribava al número 1 de les llistes a Nord-Amèrica i després convertit en un dels grans èxits de la carrera del senyor Tom Petty.

0: Han recordat algunes cançons d'aquest àlbum que tot just es publicava a principis del juliol de 1991, fa ja 35 anys, Into the Great Wide Open, el vuitè treball d'estudi de Tom Petty acompanyat dels Heartbreakers, el de Florida, que perdia la vida l'any 2017. Grans clàssics que ens agrada punxar en format vinil durant el cap de setmana. Ho feim des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, on activam el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical. Moment ara de fer una aturada, una pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
2: I que també ho ha...
3: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: Englishman in New York, tot un clàssicàs del lletrista, cantant i compositor britànic Sting, una de les cançons més sonades de la seva etapa en solitari. Després d'aquella exitosa dècada amb The Police, ha seguit una prolífica carrera com a solista. De fet, actua aquest mes de juliol en diverses cites a la península, directes de la seva gira mundial Sting 3.0. Actuacions que començaran aquest proper dimarts, dia 7, a Barcelona. Els dies 9 i 10 actua a Canàries i Tenerife, 12 de juliol a Chiclana, Andalusia, dia 15 a Granada, i el seu tour acaba a Sevilla, 18 d'aquest mateix mes de juliol.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Te'n recordes de la romàntica Every Breath You Take?

Tot un clàssic de l'etapa de Police. Cançons que recuperen els seus directes, Sting a la seva gira 3.0, que fa tot un tour per la península. Aquest proper dimarts, actuant a Barcelona, els dies 9 i 10 a Canàries, dia 12 a Xiclana, dia 15 a Granada i dia 18 a Sevilla. El britànic, que compta amb 7 premis Grammy i més de 100 milions d'àlbums venuts al llarg de la seva exitosa carrera, una figura essencial del pop-rock, des dels recordats de Police fins a aquesta etapa com a solista. Every day, every day, every day, every day.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? TV3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I TV3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A TV3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
5: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?
9: Tema de contraportada per completar aquesta sessió carregada de clàssics. Després del butlletí informatiu de les 6, seguirem agitant la coctelera musical del cap de setmana, seguirem punxant la banda sonora d'aquest primer dissabte del mes de juliol fins arribant al punt horari de les 9. I ara ens remuntam a l'any 1986. Aquesta setmana ha fet 40 anys, Madonna va llançar el seu històric tercer àlbum d'estudi, True Blue. Aquest LP ràpidament es va convertir en un fenomen mundial, aconseguint número 1 en un total de 28 països i es va coronar indiscutiblement com la reina del pop. En el seu interior, segur, et sonarà i recordaràs Isla Bonita. Gràcies per estar, per entrar en òrbita 3.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6. Bon dia. S'activa el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendis, que és el màxim en les comarques de Baix Empordà i el Gironès. És l'actualització que ha fet fa uns minuts la Generalitat de Catalunya de la situació de l'incendi que crema des de fa dos dies a la comunitat. Com es preveia, el canvi de direcció del vent complica l'operatiu d'extinció, que compta ja amb més de 600 efectius i 16 mitjans aeris treballant hores d'ara. David Borrell és cap del Cos de Bombers de Catalunya.
1: L'objectiu principal segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part que, de les Gavarres que va cap a Girona. La marinada, diguéssim, que el que fa és que ens podria eixamplar justament aquest flanc dret. Per tant, la projecció aquesta cap a Girona no podem descartar que en algun moment, si això, diguéssim, agafés, aquest incendi agafés, diguéssim, una activitat important, doncs ho faríem. Nosaltres estem monitoritzant contínuament.
0: També cremen des d'ahir 5 incendis forestals a Portugal. El que més preocupa és el de Bozuela, on s'han desplegat 120 efectius i 45 mitjans de la Unitat Militar d'Emergències Espanyola per col·laborar en les feines d'extinció d'un foc que ja ha arrasat 10.000 hectàrees. La prevenció i neteja del camp continua sent un dels factors claus per evitar els incendis. L'aigua que ha plogut els mesos passats ha fet créixer els esbarzers de les finques i camins de les Balears. Si ho sumam a les temperatures elevades de les darreres setmanes, tota aquesta herba seca és potencialment perillosa en cas d'incendi. El batle de Puigpunyent, Toni Marí, recorda als habitants del municipi la importància d'esbrossar l'herba.
2: Enguany hem fet celebració durant tot divendres pla d'emergències i és veritat que enguany fèiem unes incidències una mica més acurades. Intentar no tenir tan sols herba seca, ni brossa acumulada, ni altres enderrocs o altres coses que puguin suposar un perill per, diguem, per ells mateixos i pels veïnats.
0: A més, el consistori fa anys que té disponible una biotrituradora a disposició dels usuaris perquè, durant les èpoques que no es pot fer foc, es puguin triturar les restes de poda o brossa vegetal acumulada. Això és un dia, per exemple, com avui, en què es manté actiu el nivell màxim de perill d'incendi forestal a Menorca i Mallorca, mentre que a les Pitiuses és moderat. Això suposa que no es pot fer ús del foc i, segons la zona, se suspenen les autoritzacions prèvies. La ministra de Defensa, Margarita Robles, descarta de moment sancionar el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, el DAO, Manuel Llamas, tal com va demanar ahir el partit Justitia Europea després de la seva imputació per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en el cas Leire, relatiu a aquesta exmilitant socialista. En un escrit signat per la ministra i segons ha avançat Televisió Espanyola, l'assessor jurídic general del Ministeri de Defensa considera que aquests fets ja estan sent objecte d'instrucció judicial. Es migjorn a Menorca es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre de l'orgull LGTBIQ+, amb una jornada activista i festiva que inclou tot tipus d'actes. En aquesta hora està previst l'inici de S'Orgullar Familiar, un taller dirigit als més petits. A partir de les 8 del capvespre es penjarà la bandera de colors, símbol del col·lectiu, a l'Ajuntament i mitja hora més tard començarà la marxa de l'orgull per vestir el poble de color i de música amb el pregó i la lectura del manifest i la posterior cançons. El Consell de Menorca ha habilitat 4 trajectes especials de bus nit per facilitar la mobilitat a tots els assistents. És tot. Més notícies al butlletí de les 7. Ara continua la música amb Òrbita 3.
3: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

0: La històrica Billie Jean de Michael Jackson, revisada amb aquesta sucosa mescla de jazz, vocal càlid i suau, amb la veu de Jamie Lancaster. Així hem tornat a obrir aquest aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana, on les cançons són protagonistes, aquestes que tenc el gust de seleccionar i presentar davant de micròfon Tito Fuster. Aquesta propera selecció entram en òrbita Jackson. Aquesta setmana, a fet de 7 anys, moria el rei del pop, el juny de l'any 2009, a l'edat de 50 anys, a Los Angeles, Califòrnia.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: El mític Michael Jackson, que començava la seva carrera professional a mitjans de la dècada dels anys 60, amb aquell projecte musical que va idear amb mà de ferro el seu propi pare. Juntament amb els seus germans, formaven The Jackson 5 i varen estar en actiu fins l'any 1975, publicant un total de 10 àlbums. Ja en la dècada dels anys 80, se convertia en una de les figures dominants de la música popular, mesclant el pop, soul, rhythm and blues, funky, rock, disco, i posteriorment convertit en una estrella mundial. A motiu d'aquesta cita musical, recordarem la trajectòria de Michael Jackson. I després d'aquest cover, donant pas a tot un clàssic dels Jackson 5, ABC.

Un dels singles més populars, aquesta ABC del projecte familiar de Jackson 5, ja despuntava, marcava la diferència, el petit Michael. Després de l'aventura Jackson 5, Michael decideix començar la seva carrera en solitari. I arriba la fama mundial amb el seu disc publicat l'estiu de 1979, Off the Wall, un àlbum que ja aconsegueix vendre 20 milions de còpies a nivell mundial i es converteix en un dels 100 discos més venuts de la història. Un treball soul amb melodies de la música afroamericana, on també hi trobam funky i disco. Aquesta Don't Stop Till You Get Enough es converteix en un exitàs. No faltava les pistes de ball de finals dels anys 70 i en la dècada dels 80. I avui en dia continua sonant com un superhit. You should keep on because the force has got a lot of power, man.

0: Seguim orbitant per l'univers musical del difunt Michael Jackson. Malauradament, perdia la vida massa jove, només en 50 anys, l'estiu de l'any 2009. Aquesta setmana ha fet ja 17 anys de la seva pèrdua. Han recordat aquest mític àlbum Off the Wall? Va ser el primer supervendes de la seva carrera i el primer en aconseguir èxit planetari. S'ha convertit en un dels LPs imprescindibles de la història de la música disco i ja va comptar amb la producció de Quincy Jones. Va ser el punt de partida d'una sèrie d'àlbums que varen comptar amb la producció del mític Jones fins a arribar a l'històric Thriller, el disc més venut de tots els temps. Pel que fa a Off the Wall, número 1 en vendes, el mateix mes en què Michael, el jovenet Michael, celebrava només 21 anys. Això succeïa l'estiu, l'agost de 1979.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
0: El cantant i ballarí conegut com a el rei del pop durant més de 4 dècades, amb una vida intensa, la musical i l'extramusical, també la personal, el varen convertir en una figura en el punt de mira. I una altra de les cançons essencials d'aquest LP Off the Wall, Rock, We...

0: Does the house have funk bills?
1: Òrbita 3.
2: Òrbita 3.
3: Un viatge musical.
4: Òrbita 3.
3: Amb Tito Fuster.
5: IB3 Ràdio és música.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Sí, abans de la pausa hem recordat algunes de les cançons del mític àlbum Off the Wall de Michael Jackson. L'any 1982 arribava l'èxit absolut amb Thriller. El seu sisè treball d'estudi comptava novament amb la producció de Quincy Jones i aquest sí es converteix en el disc més venut de tots els temps. Una mescla de funk, rhythm and blues, pop, pinzellades de disco i rock, amb una feina que va comptar amb un pressupost de producció de $750,000, que ja era una quantitat important. Més va comptar amb la col·laboració de l'ex-Beatle Paul McCartney i músics que també varen ser part de la gravació, el bateria Jeff Porcaro dels Toto o David Page en els teclats, entre d'altres. Billie Jean, que acabam d'escoltar, Beat It, la pròpia Thriller, en definitiva, tots varen ser superhits. A més, el videoclip, que dona títol en el llarga durada, que va marcar època i tendència, un punt d'inflexió en el món dels videoclips musicals. Té el rècord de ser l'àlbum més venut de tots els temps i va romandre més de 500 setmanes en el més alt de les llistes del Billboard a Nord-Amèrica. S'estima que ha venut al voltant de 100 milions d'àlbums des del seu llançament a principis dels anys 80.

fent les delícies dels amants i fans de Michael Jackson. Seguim orbitant per l'univers musical del difunt rei del pop que ens deixava l'any 2009, a l'edat de 50 anys, tot just aquests dies, fa 17 anys d'aquesta pèrdua. Tot just acabam de recordar un altre clàssicàs del seu repertori, The Way You Make Me Feel. Cançons que sonen a la banda sonora i a la peli que ha arribat a la gran pantalla, com no podia ser d'una altra manera, té el seu corresponent biòpic. La pel·lícula, titulada simplement Michael, estrenada enguany i dirigida per Anthony Fuqua i escrita per John Logan. L'història abarca des de la participació del menut Michael amb els Jackson 5 en la dècada dels anys 60 fins l'estrellat de la seva carrera en solitari en els anys 70 i 80. I protagonitza el seu biòpic Michael, el nebot del difunt Jackson. Una pel·lícula que, evidentment, ha estat super taquillera i una de les més vistes d'enguany. Segur recordes un altre clàssicàs, Black or White.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IV3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster.

Exquisita versió de Billie Jean, tema que abans de la pausa hem escoltat l'original de Michael Jackson. L'hem escoltada versionada amb aquesta mescla de jazz, funk i pop de la mà d'Astrio. Un cover més per recordar en el difunt rei del pop i arribar en el punt horari de les 7 del capvespre. Després dels 4 minuts d'informació, recorda que seguirem punxant la banda sonora d'aquest primer dissabte del mes de juliol de l'estiu fins tocar les 9 del vespre. Seleccionant els continguts, mascles i comentaris davant de micròfon, Tito Fuster, gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 7. Bon dia. Santanyí tindrà un nou quarter de la Guàrdia Civil amb 9 habitatges pels agents. Un fet que, segons el consistori, ajudarà a fidelitzar la plantilla i evitar-ne la fuita. Fa anys que el consistori va cedir uns terrenys municipals a l'executiu central i ara ha sortit a licitació la construcció de l'edifici que estarà previst per l'any que ve. Maria Pons és la batlessa de Santanyí.
1: La gent és molt receptiva a tenir com a inquilins membres de la Guàrdia Civil o membres de la policia local. Tenint aquesta casa corta, el que farà és que moltes de famílies de Guàrdia Civil podran venir i podran quedar definitivament.
0: Un context que el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, ha aprofitat per afegir que la necessitat habitacional a les Balears afecta també els agents de la Guàrdia Civil.
2: Para conseguir la fidelización de parte de esa plantilla. Insisto en que la necesidad habitacional afecta a todos y que, por lo tanto, el gobierno de España intenta...
0: En plana política, la presa de possessió de Juanma Moreno per a un segon mandat al capdavant del govern andalús serà demà diumenge, un escenari que ha generat de nou enfrontaments verbals pel pacte entre Partit Popular i Vox, com ha passat en altres comunitats. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, defensa aquesta unió, mentre el ministre per la Transformació Digital i de Funció Pública, el socialista Òscar López, acusa els populars i el seu líder de blanquejar el partit d'extrema dreta.
3: Hemos decidido pactar con el partido afín, el partido más próximo, el partido con el que compartimos un espacio ideológico, el centro-derecha, que es Vox. Y, por lo tanto, estamos satisfechos de los pactos alcanzados que garantizan la gobernabilidad.
4: Cuatro comunidades, cuatro pactos con Vox. Esto es lo que está pasando. Es decir, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El señor Feijóo va a pasar a la historia por ser el gran blanqueador de Vox.
0: També provoca avui enfrontaments entre partits la causa LGTBIQ+. En aquests moments arrenca al centre de Madrid la manifestació estatal de l'orgull i la desfilada de carrosses amb el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, s'ha situat al capdavant de la marxa per la defensa dels drets dels col·lectius i ha carregat contra el PP pel que considera un boicot als activistes.
5: No aporta nada a la defensa de los derechos y a la prohibición de todo tipo de discriminaciones. Cuando han tenido oportunidad han votado en contra de los derechos y libertades y lo hemos visto esta misma semana pasada en el Congreso de los Diputados, donde también se han abstenido en una cuestión fundamental que es la prohibición de las terapias de conversión.
0: Per part seva, Jaime de los Santos, vicesecretari d'Igualtat del PP, ha criticat la doble moral, diu, del govern socialista de Pedro Sánchez.
6: Y me pregunto, cuando la LGTBI-fobia viene de la izquierda, deja de ser LGTBI-fobia, cuando los que somos víctimas del odio con o sin H pertenecemos a un partido como el Partido Popular, ¿no nos merecemos la defensa por parte de toda la sociedad? Yo creo que sí.
0: Per cert, que també Menorca celebra avui l'orgull. A les 8 del capvespre es penjarà la bandera de colors, símbol del col·lectiu, a l'Ajuntament. I mitja hora més tard començarà la marxa de l'orgull per vestir el poble de color i de música amb el pregó i la lectura del manifest. El Consell de Menorca ha habilitat 4 trajectes especials de Volnist per facilitar la mobilitat a tots els assistents. I un apunt d'esports, en pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea han derrotat Ari Sánchez i Andrea Ustero per tornar a una final de la Premier de Pàdel. S'enfrontaran en aquesta final a Tamara Icardo i Clàudia Jensen. És tot, més notícies al butlletí de les 8. Ara més música amb Òrbita 3.
7: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Como un burro amarrado a la puerta del baile. Tot un clàssicàs del repertori de Manolo García i Quimi Portet, és a dir, l'últim de la fila, que no falta en els seus directes celebrant el 40 aniversari de la formació del duet a Barcelona i, posteriorment, convertits en un dels grups del pop espanyol més representatius. Amb un estil únic fusionant influències del pop, del rock i aires flamencs. Es formaven a Barcelona a mitjans de la dècada dels anys 80. Després dels anteriors projectes, Los Rápidos i Los Burros, arribaven El Último de la Fila. Malauradament, aquesta gira de retorn no ha fet aturada a les Illes i enfilen la recta final del seu retorn i la propera actuació, aquest proper dijous, dia 9 de juliol, a València. Així hem arrencat una nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera sonora de la Ràdio Pública, que t'oferim durant el cap de setmana i que musicalitza aquest estiu 2026. Punxant des de la cabina i els comentaris, Tito Fuster, la sessió que tot just hem arrencat amb l'última de la fila, arriba carregada de cançons del pop, del rock i de l'indie nacional que segur et sonaran. De moment, una més de Manolo García i Quimi Portet. Insurrección.

clàssics que formen part del cançoner popular, vinils que han marcat les nostres vides i tota una generació, com el debut discogràfic del quartet madrileny Hombres G, cap allà l'any 1985. També celebren el seu 40 aniversari amb la corresponent gira, recordant clàssics com ara Devuélveme a mi chica, Venecia, entre molts d'altres. Hombres G actuen a Mallorca aquest mateix mes de juliol, dia 25, en el recinte de Son Fusteret, com a taloners i seran els mallorquins Los Brindis. Arriba, voy a pasármelo bien.

0: són Hombres G. En la seva gira Los mejores años de nuestra vida farà aturada a Palma, Son Fusterat, proper 25 de juliol.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I més actuacions a la vista. L'autor d'aquesta Anys 80, la seva etapa Los Pirates, és a dir, el gallec Ivan Ferreiro, també actua aquest estiu a Mallorca. Dia 24 d'aquest mateix mes de juliol, en el cicle de concerts a Jardí, en el recinte Mallorca Live.
2: Ça sera comme cette chanson des années 80. Je serai comme...

0: Aquesta és la reciclada Tornedo. L'any passat Ivan Ferreiro la va tornar a enregistrar celebrant el seu 20è aniversari. Va ser el primer single d'aquell primer àlbum en solitari, Canciones para el tiempo y la distancia. Un tema que va composar juntament amb el seu germà Amaro Ferreiro i que varen fer un recomanable vídeo gravat per ells mateixos amb instruments de jugueta. Segurament no hi faltarà aquest temàs del gallec a la seva actuació proper 24 de juliol en el cicle de concerts Es Jardí a Mallorca. I ara ens toca fer una ràpida pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita 3.
1: Els vinils d'òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Letres radios, cultura.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Hey, hey,
4: hey. Òrbita 3. Òrbita 3.
5: Òrbita 3. Òrbita 3.
6: Òrbita 3.
7: Òrbita 3.
8: Òrbita
6: 3.
9: Òrbita 3.
10: Òrbita 3.
11: Òrbita 3.
1: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster.

0: Són el quartet barcelonès Dorian, a cualquier otra parte, un dels himnes d'aquest referent del indie pop i del pop electrònic cantat en castellà. Hem escoltat aquest clàssic del seu repertori, enregistrada en directe en el Liceu de Barcelona. Ja és en el mercat literari, des d'aquesta passada primavera, el llibre que celebra el 20è aniversari d'una de les bandes més aclamades del panorama indie contemporani. La publicació du per títol A cualquier otra parte, llibre escrit per el periodista Àlex Serrano.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Seguim agitant la coctelera sonora de l'estiu, d'aquests temes que s'han convertit en hits del panorama indie i pop nacional, com ara Todos los besos si lo he.

Aquesta cançó d'un partítol, El Bien, s'ha convertit en una de les més populars del repertori del Quartet de Múrcia, és a dir, Viva Suècia. Va ser una de les sensacions del Mallorca Live d'enguany, actuant a l'escenari principal

0: Òrbita 3, la coctelera sonora en Tito Fuster. IB3 Ràdio és música.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Òrbita 3. Un viatge musical

I en aquesta sessió carregada de temassos del pop, rock i indie, aquesta cançó titulada En lo total segurament també es convertirà en un exitàs de la mà d'aquests Lori Meyers. Els de Granada estan de tornada amb noves cançons. És un aperitiu del que serà el seu 8è àlbum d'estudi. Treball que du per títol En lo total. I una altra de les noves cançons, aquesta Mala Follà, segon single del retorn a l'actualitat de Lori Meyers.

les pulsacions guitarreres d'aquesta Mala Follà, nova cançó de Lori Meyers, un altre tast del seu proper àlbum En lo total, que ja escoltes com a novetat a Òrbita 3. I els que també presenten noves cançons del que serà el seu segon llarg, Alcalá Norte, amb aquesta Ombre Planeta, arribam en el punt horari de les 8. Recorda que seguirem orbitant una hora més fins arribant al punt horari de les 9, la darrera sessió per ambientar la posta de sol d'aquest primer dissabte del mes de juliol. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, punxant la banda sonora de l'estiu des de la cabina, Tito Fuster.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Les Balears foren el mes de maig el destí d'Espanya preferit en turisme rural i d'interior. Es sumaren 198.000 pernoctacions. Suposa gairebé un 12% més que ara fa un any i amb una durada mitjana de 3 dies. Això va convertir les illes en el lloc, juntament amb Andalusia i Canàries, on més llarga fou l'estada dels visitants. Segons dades de l'Associació Balear que engloba aquests negocis, la immensa majoria dels clients foren estrangers. Suposaren més de 177.000 enfront de 20.700 espanyols. Maria Antònia Mesquides, empresària hotelera i també vicepresidenta de l'associació, i escoltant després Guillem Rigó, que és cap de recepció d'un establiment de Campos.
2: Abans era més temps, ara una mitja d'uns 4 dies. Hi ha moltes reserves, anul·lació, després, però arriba un moment que tot segueix estant com els altres anys, segueix estant ple.
3: La gent reserva 2 dies aquí, 2 dies allà, va fer com un tour, la mitja podrien ser potser 3-4 dies. Estem per damunt d'un 90%, pràcticament és 4 mesos principals, juny, juliol, agost i setembre. Els altres mesos ha estat pintura de lo que duim fins ara un poc més fluixet, però bueno, que aquí ara la temporada està seguint bona.
1: I contra la massificació i en defensa dels espais naturals protegits de l'arxipèlag, s'ha convocat una concentració demà de matí a Serenal de la Ràpita, Campos. La concentració consistirà en una cadena humana convocada pel GOP, Terra Ferida, i la plataforma Menys Turisme, Més Vida. I es durà a terme amb el lema Estranc no es toca. Aquestes entitats ecologistes adverteixen que les darreres modificacions jurídiques del govern balear rebaixarien a llarg termini la protecció dels espais naturals de Mallorca. Els bombers de Catalunya mantenen la prudència sobre l'incendi que crema des de fa 2 dies a les Gavarres. La prioritat continua sent estabilitzar el flanc dret per evitar que avanci cap a Girona, mentre que a la banda esquerra s'ha ampliat el confinament amb diversos nuclis disseminats. Es demana prudència i responsabilitat a la població per facilitar la feina dels més de 600 efectius desplegats. Josep Antoni Mur, és cap dels agents rurals.
4: Mentre estiguem en aquesta situació, hem de mirar de respectar els tancaments. Aquí tenen molts dies durant l'any per poder gaudir del massís i ara els demanem que mentre es duri aquest tancament, que està previst com a mínim fins al dijous, es mantingui perquè tenim una previsió de condicions extremes, doncs que senzillament qui no tingui una relació de veïnatge amb la zona s'estalviï venir aquí, perquè l'únic que pot posar és dificultats als bombers i a tots els equips d'emergències.
1: El papa Lleó XIV afirma que els morts del mar Mediterrani són víctimes de decisions preses o omeses i ha instat a traduir la compassió en decisions concretes davant la situació migratòria.
5: Può sentirsi minacciata dalle rotte migratorie e svilupparsi nell'indifferenza o persino in contrapposizione ai loro spensieratezza. Allora sembra che si debba innalzare un muro invisibile fra il mare dei naufraghi e quello dei vacanzieri.
1: Un missatge del Pontifex durant la missa celebrada a Lampedusa, illa del sud d'Itàlia, i que va esdevenir símbol de l'acollida de milers de persones que intentaven arribar a territori europeu per via marítima, deixant centenars de morts a la travessia. El papa ha censurat la política migratòria de la Unió Europea en considerar que es manté indiferent davant la barbaritat. Tercera edició de la Nit d'Havaneres arran demà. El Moll de Pescadors de Palma acollirà en una hora a les 9 aquesta iniciativa organitzada per l'Ajuntament Palmassà a través de l'àrea de gent gran amb la col·laboració del COR de l'Associació de Veïns de Son de Mató, la Federació d'Associacions de Persones Majors de Palma, Ports de les Illes Balears i la Confraria de Pescadors de Palma. És tot, més notícies a les 9. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster.

Segur que en més d'una ocasió, en més d'una nit d'estiu, has ballat el ritme d'aquest exitàs Sweet a la la la la Long de Inner Circle, el grup reggae original de Jamaica que es formaven a finals dels anys 60 per als germans Ian i Roger Lewis, varen popularitzar, entre d'altres, aquests clàssics que han passat a la història de la música jamaicana. Els seus treballs publicats a través dels segells Trojan Records i Island Records, dos referents de la música feta a la illa caribanya. Els de Kingston són notícia i enceten la darrera sessió d'Òrbita 3 d'avui dissabte, perquè si t'agrada la música reggae, estam d'enhorabona. Arriba el gran festival d'aquest estil a Mallorca. Tindrà lloc el proper dia 3 d'agost en Es Bosc, recinte Mallorca Live a Calvià. Com a caps de cartell d'aquest Mallorca Roots Festival, Inner Circle, també hi seran una altra històrica banda jamaicana, The Congos, i Culture, al capdavant, Kenyatta Hill. I com pots comprovar, la mostra de cançons que et propòs per completar aquest viatge musical, ritmes càlids i tropicals que ens arriben del Carib per musicalitzar la primera posta de sol d'aquest primer cap de setmana del mes de juliol. Fins a les 9 orbitarem a ritme de reggae i dub music. Punxant des de l'estudi número 3 d'aquesta casa i als comentaris, Tito Fuster, Son Inner Circle.

0: Són les bones vibracions de I Shot the Sheriff, el clàssic que va popularitzar la gran estrella de la música reggae, el difunt Bob Marley. I aquesta és l'adaptació dels també jamaicans Inner Circle, grup que començaven la seva aventura musical i discogràfica a la capital, a Kingston, cap allà l'any 1968. Avui són els encarregats d'ambientar, musicalitzar la posta de sol, aquest moment càlid del dia, d'aquest dissabte 4 de juliol. Inner Circle serà una de les sensacions d'aquest estiu de l'esdeveniment Mallorca Roots Festival. Es durà a terme en el recinte Mallorca Live, dia 3 d'agost, a Calvià. Gran festival reggae a Mallorca per viure les bones vibracions de la música reggae sota les estrelles.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: A l'estil de Inner Circle, marcat per el seu líder i vocalista Jacob Miller, qui malauradament va morir en un accident l'any 1980, i els germans Ian i Roger Lewis han continuat amb el projecte. En els anys 70 es varen convertir en una de les bandes més populars de Jamaica, al nivell de Bob Marley. Però realment l'èxit total i absolut va arribar a la dècada dels anys 90 amb el seu superhit que ja hem escoltat, Sweet a La La La Long. Inner Circle, que actuaran a Mallorca dia 3 d'agost. I també hi serà una altra banda històrica de Jamaica, The Congos.

0: Així sona el còctel sonor d'Òrbita 3, un ventall de músiques possibles que sonen al llarg del cap de setmana, dissabte i diumenge capvespre. Seguim musicalitzant, ambientant la posta de sol d'aquest primer dissabte del mes de juliol. El sol post a les Illes, aquest moment màgic del dia, tindrà lloc avui entre les 9 i de 8 minuts i 9 i 23. I acabam d'escoltar un altre clàssic de la música feta a Jamaica, The Congos, un dels pioners del conegut com a Dub Music, un registre que va néixer a finals de la dècada dels anys 60, un subgènere del reggae que es desenvolupa a través de remescles, delays, èmfasis en la secció rítmica i molta reverberació i aquestes melodies envolvents. Un dels grups pioners d'aquest estil, The Congos, que també actuaran en el Mallorca Roots Festival, dia 3 d'agost en el recinte Mallorca Live a Calvià, el gran festival reggae de Mallorca d'aquest estiu, que hi seran Inner Circle, que hem escoltat fa uns minuts, també Culture, amb el vocalista Kenyatta Hill, i aquests The Congos. Així arribem a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita i enfilam la recta final.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és cultura.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
1: Oh! Yeah. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
6: Uno, dos, tres, cuatro.

protagonitza la recta final de Òrbita 3, el col·lectiu, el multitudinari grup Fat Freddy's Drop, banda originària de Wellington, Nova Zelanda, que es formaven a finals dels anys 90. Reconeguts per desenvolupar aquest so propi, cada cançó, cada peça, és com un viatge en el que hi ha pujades, baixades, tota una evolució, una cronologia musical, i combinen el reggae, the music, soul, funky, jazz i electrònica orgànica. Temes llargs, carregats de densitat musical, qualitat, elegància i ritmes ballables. Fat Freddy's Drop són notícia i també les punxam a Òrbita 3 perquè estan celebrant 21 anys de trajectòria. I el seu tour d'aniversari farà aturades a Barcelona i Madrid. Dia 24 de setembre actuaran a la sala La Riviera de Madrid i dues actuacions consecutives a la sala Razzmatazz de Barcelona, 26 i 27 també del mateix mes de setembre. En Fat Freddy's Drop arribam en el punt horari de les 9 i així completam la postal sonora que ha ambientat aquesta darrera part del dia, el moment màgic, la posta de sol que tindrà lloc a partir de les 9 i 18 minuts. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3. Punxant des de la cabina, Tito Fuster. Demà més, aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Tornarem a entrar en òrbita a partir de les 2 i 30 minuts després de l'informatiu migdia. Adeu, salut i bon estiu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre, en surt el port d'Alcúdia per un incendi en una xemeneia d'un local comercial. La ràpida actuació dels bombers de Mallorca ha evitat la propagació de les flames i el foc ha quedat extingit en poc temps, sense ferits ni greus desperfectes. Això sí, la gran columna de fum negre que ha generat ha estat visible des d'arreu del municipi. L'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, Abagua, impulsa millores a les depuradores de les illes. Són més d'un centenar de projectes en marxa ara mateix per un valor de 120 milions d'euros. Un dels motius més recurrent és que les instal·lacions presenten problemes de dimensió insuficient respecte al cabal que rebien. L'objectiu és que el 100% de l'aigua depurada surti de les plantes en condicions òptimes, segons exposa Emérito Moles, director general d'Abagua, perquè pugui tenir així una segona vida i ser reutilitzada.
2: Las más grandes y las más potentes destinadas a solucionar problemas. Aquí en Mallorca teníamos 4 plantas que tenían una falta de dimensión para el caudal que le estaba llegando. La bacteria está constantemente alimentándose, muriendo y volviendo a reproducirse. Si en un momento dado mueren porque ha llegado agua dulce, si no llega carga orgánica, o porque el agua ha sido excesivamente salina, pues igual tienes un espacio de tiempo en el cual recuperar otra vez el proceso biológico, pues cuesta.
1: Els bombers de Catalunya preveuen estabilitzar l'incendi de les Gavarres a darrera hora del dia. Això, sempre que es mantingui l'evolució positiva, ho ha anunciat el president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, des del centre de comandament situat a la Bisbal d'Empordà fa només uns minuts.
3: El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzat. Insisteixo, és una previsió, que s'ha d'agafar amb molta prudència, però vull constatar que hi ha hagut una evolució positiva gràcies a la feina que han fet els bombers i totes les persones i entitats que hi han col·laborat, i també gràcies al seguiment de les indicacions de la ciutadania.
1: Aquest cap de setmana se celebra el Festival Infantil Festín al Col·legi Sant Jordi del municipi de Sant Josep d'Eivissa. Teatre i circ per tota la família en un dels festivals infantils més antics de Balears, que enguany celebra la seva 33a edició amb 150 professionals i artistes d'una vintena de companyies vingudes de Balears, la Península i l'Argentina. Escoltam alguns dels espectadors.
4: M'ha encantat, jo l'he disfrutat, ella també s'ha reído bastante. Y además, pues me parece que tiene hasta mensaje para los adultos.
5: Incorpora mucho, sobre todo para hacer cosas con los niños y involucrarlos en el teatro y que aprendan las buenas costumbres, lo que es el arte y todo eso.
6: Pues muchas cosas y muy graciosas.
1: I més celebracions, en aquest cas, amb disfresses. És el Carnaval d'estiu de Campanet en el marc de les festes de Sant Victorià. El pregó ha estat enguany a càrrec de Rafael Roig, l'amo de les cartes del truc, que ha donat els ús a les festes i al cercavila. Escolta'm, Roig, i també un campaner disfressat.
7: Perquè són la festa grossa del poble i a veure que només té 21 anys, l'amo i la madona en té un parell menys, però sí que ha agafat molta força i té... La siguiente campanada té molta importància.
8: Són una festa, sí, molt especial. La veritat que he disfrutat molt i molt agradat, disfrutar molt i poder fer molta festa.
1: Un apunt d'esports, el mallorquí Jaume Monassa, acomiada de Wimbledon en tercera ronda. El de Santanyí ha caigut en quarts set davant el xec Jirileka, que s'ha adjudicat la primera i la segona mànega per un doble 6-4. El tercer set, Monà ha posat la directa, l'ha guanyat per 6-4 i el tenista mallorquí ha somiat amb la remuntada, però a la quarta mànega Leka ha tancat el partit després de gairebé 3 hores de duel. És tot, més notícies al butlletí de les 10. Ara i Betra Ràdio, Nautilus.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Aquesta setmana ha finalitzat l'extracció del derrelicte romà de les Fontanelles, a la badia de Palma. I ja saben que els nostres companys d'informatius us ho han anat explicant al detall al llarg dels dies, però nosaltres encara volem començar el Nautilus amb un apunt sobre el tema. Aquest rescat de les restes del vaixell romà és una fita molt important per les illes, perquè la protecció i conservació del nostre patrimoni arqueològic submarí és el que es diu una assignatura pendent a Balears. Així que esperam que representi un impuls per valorar més aquest llegat conservat en els fons marins que ha patit dècades d'espoli i d'abandonament. I esperam també que l'estudi de les restes ofereixi resultats interessants i poder-vos-ho explicar des d'aquest submarí. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui tenim a la sala de màquines en Felipe Ruiz i en Dani Manau, és amb jo el pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Molt bona nit a tothom.
0: Anem al sumari. Ja sabeu que a vegades, quan alguna institució o qualsevol organisme organitza una xerrada que us sembla interessant, intentam traslladar-les a les nostres zones. I de dins el cicle canvi climàtic, conseqüències ecològiques, socials i econòmiques, evidències, organitzat per la Societat Catalana de Biologia i l'IMEDEA, es va oferir a Palma una conferència titulada Canvi climàtic 2.0, un gran repte per la humanitat. Avui parlarem amb el físic i meteoròleg que va oferir aquesta conferència, en José Miguel Viñas, meteoròleg de Meteorred. I bé, fa temps que no us recomanam alguna cosa de ciència-ficció, així que avui us recomanarem una novel·la de la que també teniu la peli, on anirem de missió a Mart.
1: I després parlarem de la taxonomia, la disciplina que posa nom a les noves espècies. Parlarem de la part més divertida de la taxonomia i d'un cuc descobert a una cova de Porreres, al qual han batiat amb un nom molt mallorquí, molt de Porreres, de fet, perquè té el nom d'una pasta semblant als espaguetis.
0: Una pasta molt pròpia de Porreres. Us ho explicarà l'expert en taxonomia Daniel Martín, que és cap del Departament d'Ecologia Marina del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, un centre del CSIC.
1: I també traurem el periscopi del Nautilus i avui parlarem del malbaratament de milers de milions d'euros que la Unió Europea dedica al sector pesquer d'europeu.
0: Tindrem un poc de polèmica, potser, amb això. Bé, ja veurem. Aquest és el sumari. Anem a la primera entrevista. Canvi climàtic 2.0.

0: P3 Ràdio és coneixement.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Ivetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus. IB3 Ràdio.

0: Ja fa temps que no us recomanàvem un llibre de ciència-ficció i avui tenim llibre en pel·lícula.
1: He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney y continúo con vida. Como se puede comprobar. No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tampoco esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante.
0: Us sona? És el marciano. Ves una pel·li de 2015, però ja sabeu que naltros no us parlant només de novetats. I a més, és que mos acaben de llegir llibre i realment no podem deixar de recomanar-lo. El llibre és d'Andy Weir, el mateix del projecte Hail Mary, un llibre que ja mos va agradar molt i del que, per cert, també tenim pel·lícula. I aquesta sí és una novetat i encara no l'hem vist, ja m'ho parlarem quan la vegem. Però anem avui al marcià. L'argument de la novel·la parteix d'una missió a Mart que acaba sobtadament per culpa d'una tempesta de pols. La tripulació es veu obligada a abandonar el planeta, abandonant, a més, un company que consideren mort, en Mark Watney. Però Mark es viu i, amb hores, tot sol al planeta decideix fer servir enginy per sobreviure. El llibre és una successió de problemes que Mark resol amb enginy i amb ciència, que això és el que naltros destacam del marciano. Hi ha episodis memorables, com el cultiu de patates en el sol marcià o com produeix aigua. A més, hem de dir que el llibre, el personatge, té un punt d'humor, d'ironia, molt refrescant. I, per cert, veiem fotos de Mart, d'aquell planeta de pols vermella, tenim tendència a pensar que és un planeta calent, però la veritat és que és un planeta molt fred. Si llegiu el marcià, també aprendreu molt de Mart. De fet, viatjareu per Mart amb en Mark Watney. Llegiu ciència-ficció de la bona, i aquesta ho és, aquesta és la nostra recomanació d'avui.

L'escepticisme ha de ser un component de la caixa de ferramentes de l'explorador. En cas contrari, mos perdrem pel camí. L'espai té prou meravelles sense haver d'inventar-les. Del llibre El món i els seus dimonis, Carl Sagan.

0: Anem ara a parlar de taxonomia, de com es posa nom a les noves espècies que es descriuen. Sovint, quan us hem parlat d'aquesta disciplina, ha estat per comentar-vos que algun nou estudi genètic ha reclassificat alguna espècie i ho ha complicat tot. Però avui veureu que la taxonomia també pot ser divertida, sobretot per als taxònoms, perquè es poden triar noms rars o curiosos per a noves espècies i, a més, aprofitaran per conèixer un nou cuc trobat l'any passat a una cova de Mallorca, de Porreres, concretament, el que han posat un nom prou original. Ara ho veurem. I qui us parlarà de taxonomia és el cap del Departament d'Ecologia Marina del CEAT, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, un centre del CSIC. Daniel Martín, molt bona nit, benvingut al Nautilus.
1: Molt bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
0: Bé, potser hauríem de començar per explicar als oients quin és exactament el treball d'un taxònom i per què utilitzam un sistema binomial, el llatí, per posar nom a les espècies.
1: Bueno, la feina dels taxònoms bàsicament és, es pot dividir en dues parts. La primera és reconèixer quins organismes hi ha en els diferents ecosistemes terrestres i identificar quins d'ells no han estat mai descoberts i posar-los noms. I després, per altra banda, també és veure quines relacions de parentiu hi ha entre aquests diferents organismes per tal de contribuir a l'arbre de la vida. I pel que fa al tema de binomial, doncs això té origen a l'època d'en Carl Linné, on el llatí, que no l'anglès, era l'idioma oficial que feien servir els científics, i aquest gran filòsof científic Carl Linné doncs va ser el pare de la taxonomia moderna, i amb ell se li va acudir aquest sistema binomial que comentes per donar uns noms a les espècies que fossin únics per cadascun d'ells. Llavors, aquest binomi està composat pel el nom de gènere, sí, que d'alguna manera vindria a ser com el cognom que tenim nosaltres, és el que ens ve del nostre parentiu, de la nostra família, i el nom de l'espècie, que és com el nostre nom, que ens posen els nostres pares, doncs, en aquest cas els pares de l'espècie són els taxònoms i són els que posen el nom, no?
0: Molt bé.
1: Això, per exemple, doncs, en el cas de l'Homo sapiens, doncs, Homo és el nom de gènere, perquè pertanyem, que som els homes, per cert,
0: sí,
1: i les dones, doncs pertanyem al gènere Homo, com molts altres, bàsicament fòssils,
0: sí,
1: que s'han anat trobant, i som sapiens perquè a algú se li va acudir doncs, que érem llestos, cosa que...
0: Te posam en dubte, no? Ja.
1: Però bueno...
0: Bé, és clar, sempre ho destacam, aquí la genètica ho està trastocant tota la taxonomia els darrers anys, no?
1: Sí, la genètica per als taxònoms ha resultat una eina extraordinàriament útil i un bon mal de cap, s'ha de reconèixer.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és veritat que ha resultat molt útil perquè el que abans es basava en observacions morfològiques ara té un suport molecular que moltes vegades és molt robust i que permet prendre decisions amb una base molt sòlida. Tot i que, si no s'utilitza bé, pues això pot embolicar molt la troca i complicar molt les coses.
0: Està clar. Bé, ara parlarem de com posau els noms, com els triau. Hi ha normes a l'hora de triar noms? Bé, perquè bé, ho comento sobretot
1: sí,
0: perquè recordo que fa un parell d'anys hi va haver certa polèmica perquè alguns investigadors volien canviar el nom d'un escarabat anomenat Hitler, Anophthalmus Hitleri. Supos
1: sí,
0: que coneixes història, clar. Què en penses d'això?
1: Sí, hi ha un codi de nomenclatura, o diversos, no? En el cas nostre, que som zoòlegs, és a dir, que treballem amb animals, doncs el codi de nomenclatura zoològica, on hi ha tota una sèrie de regles que és cert que no són unes regles immòbils,
0: yeah,
1: sinó que es van actualitzant en funció dels canvis que hi va haver en la manera com es fa la ciència, no? Per exemple, en el tema de la publicació de revistes digitals, doncs s'han hagut de fer modificacions perquè abans una espècie només es considerava vàlida si es publicava en una revista en paper, i ara avui en dia ja quasi bé ningú publica en paper i llavors bueno, s'han hagut de fer canvis, no? Però sí que és veritat que hi ha unes regles que s'han de seguir a l'hora de poder canviar el nom d'una espècie. si no hi ha un suport morfològic o molecular que justifiqui que aquesta espècie originalment es va confondre, d'alguna manera, doncs és molt difícil que es pugui canviar el nom. El cas aquest concret d'aquest escarabat no el recordo, però si no hi havia una justificació, doncs probablement és molt difícil que es pugui arribar a canviar. Ara, per una qüestió com aquesta, en el cas de Hitler, pues, igual sí que es va trobar una justificació. Ara no, ja et dic que no ho recordo.
0: En tot cas, per posar, ja no per canviar els noms quan s'intenta justificar que una espècie hauria de ser una altra, quan es troba una espècie nova, quines normes hi ha per posar noms?
1: Quin marca? Sí, és a dir, tu primer has de justificar que aquesta espècie és nova, fent
0: un treball
1: morfològic i si pot ser doncs molecular, que sigui robust i que doni força a la teva hipòtesi, a la hipòtesi de que aquesta espècie és nova. L'has d'assignar normalment a un cert grup d'organismes, és a dir, si és una més espècie nova, l'has d'assignar a un gènere que ja estigui descrit, i llavors tu has d'escollir el nom. I aquí és on entra una mica la inventiva dels taxònoms. No? Yeah. La norma general és que el nom d'una espècie s'ha de llatinitzar, s'ha de transformar d'alguna manera en una paraula que soni més o menys llatina, que sigui concordant amb el gènere. Si el gènere és masculí, doncs el nom d'espècie ha de tenir una terminació masculina, i si el gènere és femení, una terminació femenina, i després doncs canviar, afegir-li una terminació, per exemple, ae o i, i amb aquesta terminació ja sona una mica llatí, i amb això doncs ja cola. També pots combinar paraules amb diferents idiomes amb terminacions llatines o ajuntar dues paraules. Es pot fer pràcticament tot, com tal que soni a llatí, i després tu li poses un apartat en el treball on te fas la teva publicació, que es diu etimologia, i allà justifiques l'origen del nom.
0: I llavors
1: aquest origen doncs pot ser extraordinàriament variat. Pot ser dedicat a una persona, per la raó que sigui, que també has d'explicar. Pot ser o dedicat a un lloc, si has trobat aquest animal doncs en un lloc molt concret, doncs li pots posar el nom d'aquest lloc. Si té una característica morfològica que és molt espectacular, doncs li pots posar aquesta característica morfològica a l'espècie, etcètera. O sigui, aquí és inventiva total.
0: Aquí és on es divertiu, val.
1: Sí, això és una part força
0: divertida. La part divertida, ja.
1: Bueno, tota la resta també, perquè és una mica com fer un treball de detectiu, no?
0: Juntant
1: peces per poder demostrar el que tu vols demostrar, no?
0: Bé, jo anava a dir que veig que molts noms són homenatges a científics, no?
1: Sí. Aquesta és una eina que es fa servir molt per homenatjar a persones que d'alguna manera han contribuït a la ciència, tant pel que t'ha afectat a tu, perquè han sigut els teus mentors o els qui t'han ajudat, o per gent que ha fet una contribució molt important en el camp d'un camp determinat de la ciència, o perquè són les persones que han treballat més a la zona on t'ho has trobat aquest cuc. Sí, es fa molt sovint de dedicar espècies a altres investigadors.
0: Per cert, potser em pots resoldre una qüestió que encara no he aconseguit que ningú m'aclari. Bé, si els noms de les espècies són en llatí, sempre he donat per fet que he de pronunciar la CH com cap, perquè jo sempre dic, per exemple, Carcarodon carcàries, i a vegades s'han sorprès perquè ho dic així. Això seria el correcte o no?
1: No, la pronunciació correcta és la pronunciació llatina.
0: I això seria llatí, no?
1: El que passa que, com que avui en dia es fa servir molt l'anglès, doncs els anglesos pronuncien els noms com, com els hi don la gana. Hi ha un bacteri molt conegut que és un indicador de matèria fecal en el medi, que és l'Escherichia coli,
0: sí,
1: que s'abreuja com E. coli.
0: Sí, sí.
1: I jo sentia els anglesos que parlaven de E. coli, i no sabia de què coi estaven parlant,
0: ja.
1: I resulta que era la bactèria aquesta, no? Perquè ho diuen en anglès i no paren atenció en que en realitat estan pronunciant a la seva manera una paraula
0: que era llatina,
1: no?
0: Ja, clar. Bé, per cert, carcarodon, carcàries, per qui no ho sàpigues, el sal roig, que li diem a Balears, un tauró blanc.
1: Sí.
0: Parlem del darrer cuc trobat a una cova de Mallorca com a mostra de com us divertiu posant noms a les espècies,
1: sí,
0: i del projecte,
1: sí,
0: BioCape.
1: Explica'm-vos
0: quina és la història d'aquest cuc.
1: Sí, sí. Bueno, això és una feina que estem fent amb la doctora Maria Capa, que és una,
0: sí,
1: investigadora que treballa a la Universitat de les Illes Balears.
0: L'hem entrevistat alguna vegada, sí?
1: Sí,
0: la coneixem.
1: Sí. És la persona que més m'ha ajudat en sobretot en el tema molecular, perquè jo sóc un taxònom de la vella escola que no s'ha adaptat a la part molecular excepte a fent col·laboracions, no? I o sigui, jo vaig decidir que la meva especialització ja era prou forta amb la part morfològica i que el que necessitava era buscar gent jove i gent potent que aportés la part molecular, no?
0: Està
1: Llavors, la Maria és fantàstica, a part de que també és molt bona en morfologia,
0: uh-huh,
1: ens complementem molt bé. I llavors vam demanar un projecte que es diu BioCave, al Pla Nacional de Recerca de l'Estat, i ens el van donar, i amb aquest projecte doncs, hem estat explorant diferents coves de les illes, que és... Bueno, és fantàstic, o sigui, la riquesa que hi ha, i després també la gent que hi ha que hi treballa. Pues els espeleòlegs,
0: sí,
1: que han ajudat moltíssim, també són fantàstics, i ha sigut molt divertit. Llavors, amb una d'aquestes coves, que si no recordo malament era la cova d'Escoll, vam trobar aquesta espècie en un lloc on ja la Maria havia trobat un altre cuc molt característic, és la Polientia peresi, que és un altre cub, a qui també li va posar nom, dedicat a Pollença, que a més aquest és també un gènere nou, no? I llavors en el mateix ambient, amb una cova que està separada del mar i que té una cavitat marina coberta per aigua dolça, vam trobar aquest cuc, que és de la família dels terebèlids,
0: sí,
1: i que es caracteritzen per tenir al final, o sigui, a la part anterior del cos, una mena de plomall de tentacles que recorden molt als espaguetis. I per això el nom vulgar amb el que es coneixen aquests cucs és cucs espagueti.
0: Uh-huh.
1: I llavors, quan vam trobar aquest cuc a les coves de les Illes Balears, a mi se'm va acudir que una bona manera de relacionar aquest nom comú de cucs espagueti amb les illes i ubicar-ho geogràficament, i que a més era divertit, doncs era donar-li el nom d'un tipus de pasta que és molt típica de les illes, que són les borballes.
0: Sí.
1: I llavors doncs, li vam posar el nom en aquesta espècie de Polycirrus, que és el nom de gènere, uh-huh, Polycirrus borballes.
0: Molt bé. A més, sona llatí, vull dir, ningú ho pot negar. Bé, ja que dic que na Maria Capa i tu vareu escriure un article sobre noms d'espècies curiosos per La Conversa, que és la versió catalana és la plataforma de divulgació científica de Conversation, que es va presentar en febrer, i és fantàstic que es promocioni el català com llengua de comunicació científica, no?
1: Sí, sí. A mi em va semblar una iniciativa fantàstica. I quan em van explicar que hi havia la versió en català, immediatament em vaig posar en contacte amb ells, perquè ja hem escrit altres articles quan era de Conversation,
0: sí,
1: o a la versió castellana,
0: sí,
1: i vaig pensar, ostres, això de que hi hagi una versió catalana, doncs hem d'aprofitar-ho, no? I
0: clar,
1: els hi vaig enviar una proposta i bueno, els vam enviar amb la Maria una proposta i els hi va semblar bé, i bueno, i aquí tenim aquest article que crec que va quedar força divertit.
0: Sí, fantàstic. Bé, abans d'acabar, algun altre exemple, noms curiosos. Ja m'agrada molt l'escarabat Chewbacca i els cucs Fraggle.
1: Sí, els cucs Fraggle són de la Maria. Ella, aquests també són de la família dels terebèlids,
0: sí.
1: I això va ser perquè moltes vegades quan fem els estudis doncs fem fotografies amb microscopi electrònic, i llavors per poder-les fer els cucs s'han de deshidratar, se'ls ha de treure tota l'aigua que tenen dintre i es cobreixen d'una capa de metall perquè els microscopis electrònics puguin enviar els seus electrons i es pugui capturar la imatge. I amb un dels cucs que estava estudiant la Maria, al deshidratar-lo i cobrir-lo de metall, doncs va quedar com si tingués una mena de perruca plena de pèls, i amb ella li va venir al cap la imatge dels Fraggles i li va posar del cuc Fragelorum, que trobo que també és superdivertit.
0: Bé.
1: Jo vaig posar una vegada, vaig trobar un cuc que vivia, sí, dintre d'una petxina, d'un bivalve, perquè això vam trobar a la badia de Cadis, i és un cuc que fa servir els sifons inhalants dels bivalves per entrar dintre del cuc i viu dintre de la càmera, dintre del bivalve, i viu dintre de la càmera branquial, per on respira, no? I com que està dintre d'un altre bitxo, doncs em va acudir posar-li Ocupa. I a més li vaig posar Ocupa amb K, i a la dedicatòria vaig dir que era dedicat al moviment dels squatters, que originalment tenia un sentit social molt diferent al que té ara, i també em va fer molta gràcia això de poder-li posar Ocupa.
0: Bé, així a més en els papers donàveu alguna lliçó de sociologia també.
1: Bueno, s'aprofita una mica tot.
0: Sí, sí. Està clar, està, sí, molt bé. Bé, ho deixarem aquí, però jo m'agradaria que algun dia parlàssim en concret del projecte BioCape, si et pareix.
1: Sí, em sembla molt bé.
0: Sí?
1: També penso que seria important estaria bé parlar-ho amb la Maria, perquè ella va ser una de les impulsores. Uh-huh. Però
0: en podem parlar, sí, amb sus dos, els dos, sí, al mateix temps?
1: Podem parlar amb tots dos perfectament, sí, sí, em semblaria molt
0: bé.
1: Idò,
0: m'ho apunto.
1: Tenim molta il·lusió per aquest projecte, i ens agradaria molt poder continuar quan aquest projecte acabi, que serà l'any que ve,
0: uh-huh,
1: poder continuar demanant un altre projecte, perquè estem trobant moltíssimes coses molt interessants en les coves de Mallorca.
0: Ah, fantàstic, idò, m'ho apunt, i en unes setmanes en tornem a parlar. Daniel,
1: perfecte,
0: Martín, investigador del CEAP, cap del Departament d'Ecologia Marina, mil gràcies per atendre el Nautilus. Us ha agradat molt aquesta manera de veure la taxonomia.
1: Moltes gràcies. La veritat és que m'ho passo molt bé.
0: Fins una altra, gràcies.
1: Gràcies, adéu.
2: IB3 Ràdio és investigació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim

0: presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
1: Amb espais d'educació i criança.
2: Per pares i mares.
3: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
4: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
0: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
4: Som una ràdio?
0: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
5: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.

0: I amb aquesta sintonia traiem el Periscopi. Avui parlam del sector de la pesca a Europa, no, Dani?
1: Sí, correcte. Perquè un estudi ha analitzat la política pesquera de la Unió Europea dels darrers 30 anys i, a més de confirmar que no ha servit per a millorar l'entorn oceànic, posa en dubte la seva rendibilitat econòmica per al propi sector pesquer, per la pròpia economia, i afirma que s'ha subvencionat amb milers de milions d'euros una pesca que és antiecològica. Des de l'any 94, la Unió Europea ha atorgat 22.000 milions d'euros a través dels fons estructurals de la Unió Europea. Són 31.000 milions si tenim en compte la inflació.
0: No sé si hi ha molta diferència quan sents unes xifres tan brutals, no?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí,
0: bé,
1: sí, o sigui, és una quantitat molt, molt ostensible. I no només no han servit per aturar la degradació marina, sinó que no han servit perquè el sector pesquer aconsegueixi beneficis propis i aconsegueixi ser més sostenible. També s'han posat en joc els mitjans de vida d'algunes poblacions locals, els petits pescadors, s'ha afeblit el rendiment econòmic del sector i també ha afectat la sobirania alimentària.
0: Hi ha que dir que el prioritari hauria de ser aturar la degradació marina. Clar.
1: Exacte.
0: Bé, tot i els sous que s'han invertit, no s'ha aconseguit, com dèiem, això, no?, els objectius mediambientals.
1: Precisament és la punta de llança i és el punt on incideix Bloom, que és l'entitat ecologista que recorda que el mateix Tribunal de Comptes Europeu reconeix que en un dels seus informes que les accions de la Unió Europea no han aconseguit restablir un bon estat ecològic dels mars ni retornar la pesca a nivells sostenibles en tots els mars. Això és una manera suau de dir-ho, una manera diplomàtica, perquè Bloom denuncia que en la major part d'àrees marines protegides no hi ha estan prohibits l'arrossegament de fons i altres activitats destructives.
0: D'això en parlem molt aquí, de fet. Sí.
1: Sí, és una activitat molt nociva i, de fet, una quarta part de la pesca d'arrossegament es du a terme en zones marines suposadament protegides. Aquí, a les illes, no estem fora d'aquest debat. Hi ha molt de debat entre ecologistes, interessos pesquers, pescadors recreatius, per establir una sèrie de proteccions, uns graus de proteccions, etc. És una tècnica, la de la pesca per arrossegament, que està estesa al 50% de la superfície marina europea, quan la mitjana mundial és del 14%. Hi ha una enorme diferència. Així trobam que els fons públics europeus donen suport de manera directa o indirecta a la degradació del fons d'aquests ecosistemes marins. En lloc de protegir els oceans, es protegeix la pesca més devastadora. I cal apuntar que els pescadors artesanals de petita escala, els que se solen emprar com a punta de llança d'aquesta política pesquera, amb prou feines arriben a rebre un 1% dels fons que ofereix la Unió Europea.
0: Bé, això també hi ha que tenir en compte que la pesca artesanal també hi ha pesca d'arrossegament. Aquí a Balears en tenim. És un poc complicat tot això, però bé. Bé, l'informe apunta especialment al cas espanyol.
1: Sí, justament Espanya apareix com la gran guanyadora pel que fa a la captació de subvencions pesqueres a Brussel·les. Segons les dades de l'any passat, del 2025, la flota espanyola era la tercera més important d'Europa en nombre de vaixells, eren 8.000 embarcacions pesqueres, davant les 12.000 d'Itàlia, que és la que encapçala per quantitat de vaixells, i les 11.000 de Grècia, que estaria en segon lloc. En canvi, amb 8.000 vaixells, tot i ser la tercera potència en nombre de vaixells pesquers, Espanya ocupa el primer lloc en termes de tonatge, o sigui, amb el volum de peixos que és capaç de capturar.
0: Yeah.
1: Un volum de 300.000 gigatones anuals, que es diu aviat també.
0: Una barbaritat.
1: I que representa la quarta part de tota la captura europea, que arriba a ser de 1.200.000 gigatones cada any, això. En aquest sentit, Bloom, que és l'entitat que denuncia això, proposa 5 estratègies per reconduir aquesta situació, que serien garantir la regeneració ecològica com a prioritat financera per a la Unió Europea. Estem dient que no s'estan regenerant, sinó que s'estan degradant els fons marins, i posar fi al finançament del que és la sobrecapacitat pesquera.
0: Molt important.
1: Finançar per degradar, sinó finançar per no degradar

0: i per restaurar ecosistemes. També condicionar la concessió d'ajudes públiques a una transició estructural del sector pesquer per garantir la seva supervivència.
1: No es preveu
0: eliminar la pesca, sinó que sigui sostenible.
1: Poc complicat, però sí.
0: Sí, efectivament. I potser per això passa el que passa, també, ja. Llavors. Una altra via seria finançar l'eliminació progressiva de vaixells amb un consum molt alt de combustible. I això seria, doncs, ja indirectament, l'activitat pesquera, òbviament, amb molts tants de vaixells que estem anomenant, 8.000 en el cas espanyol, 12.000 a Itàlia, 11.000 a Grècia i altres països que també intervenen, doncs estan produint contaminació per poder fer aquestes captures i s'haurien de reduir. També reduir la manca de transparència que diu Bloom que difícilment es pot considerar accidental. I és que les dades de la Unió Europea estan allí, però sembla que les dades que faciliten l'executiu comunitari són opaques, són incompletes i resulta gairebé impossible poder-les avaluar de manera exhaustiva per saber on va la despesa que es dedica exactament.
1: Això
0: és una tònica habitual.
1: Deixem la pesca, encara tenim temps per parlar d'un altre tema. Ecologistes en Acció ha inclòs dues platges de ses illes en el seu llistat de platges amb bandera negra.
0: Sí, és un llistat de 48 platges repartides per tot el litoral espanyol. S'han analitzat uns 8.000 quilòmetres de platges i, si mirem el mapa de banderes negres, se'n salven només algunes illes canàries, com el Hierro, la Palma, la Gomera, Fuerteventura i aquí a Eivissa i Formentera.
1: Estic sorpresa,
0: Sí, ara li trobarem el doble fons aquí d'amagat, perquè no és un llistat exhaustiu, sinó que és representatiu. I només, no vol dir que allà on no hagin posat una bandera negra tot siguin aigües cristal·lines, sinó que només s'han assenyalat dos punts per cada província.
1: I li han tocat els dos a Mallorca.
0: Una Mallorca i una Menorca.
1: Ah, val.
0: Ho han repartit una miqueta, no ha arribat a les Pitiuses. Potser també tenim algun punt que mereixeria per vessaments repetits i continuats. Per exemple, tenim uns quants exemples. Però reparteixen dos per província, un per mala gestió i un altre per contaminació. I enguany han apuntat a la bandera negra al port de Pollença, pel que seria una mala gestió d'aquest indret, i Cala Galdana, Menorca, per contaminació. Els expliquem breument. A Port de Pollença denuncien fondejos il·legals, moltes embarcacions. Es van comptabilitzar al 2023 173, una xifra que a l'estiu es duplica, i moltes embarcacions, algunes abandonades, vessaments repetits per un sistema de sanejament que és obsolet i que llavors, en temporada a l'estiu, ja queda totalment col·lapsat. I la creació de platges artificials en entorns propers, en aquest cas a la badia de Pollença, que es fa amb materials procedents de pedreres, són molt lleugers, no és sorra natural.
1: Pensava que això ja estava prohibit.
0: I són sediments en suspensió que fan que la badia de Pollença i el port en general tinguin les aigües ben tèrboles. Són coses que haurien d'estar resoltes i per això es denuncia, per això s'ha merescut aquesta bandera negra.
1: I el cas de Menorca?
0: A Cala Galdana es denuncien els vessaments repetits cada any, cada temporada pateix el torrent del Gendà, que és el que va desembocar a Cala Galdana, justament que separa aquest torrent dues urbanitzacions que es van construir els anys 70, o sigui que fa uns quants anys, parlem de 50 anys almenys, i que desemboca en aquesta platja. Diuen que poden ser tasques de neteja. Justament això ocorreix al principi de la temporada, just abans, i es pensa que poden ser tasques de neteja en alguna urbanització turística o algun establiment hoteler. No està clar, es vessen els residus al torrent i les aigües de Cala Galdana queden emblanquinades, amb un material que, a més, desprèn una forta olor. Això passa cada any, ho dèiem, i encara no s'han fet les passes pertinents per esbrinar d'on provenen els vessaments. El GOP ho denunciava en aquest informe d'Ecologistes en Acció, va ser el GOP Menorca el que, el que apuntava aquest succés que es va repetint any rere any.
1: Bé, seguim a la mà, però jo crec que... Bé, encara mos dona temps, no? Sí, mos dona temps.
0: Sí.
1: Això és molt important. Mos vols parlar de què hem de fer, sobretot de què no hem de fer, si mostrava una estrella a la mar, cada any ho tenim que dir.
0: Sí, exacte. I a més, fa uns dies ho fèiem aquest paral·lelisme amb els ocells, les cries d'ocells que es podíem trobar en terra.
1: Sí.
0: Avui ens fixam en el cas de les estrelles de mar, sobretot en una època com ara, que tots un dia o altre aprofitem per anar a la platja, per fer una mica de snorkel o de submarinisme, ens trobem una estrella de mar. Què hem de fer? Sobretot és el que no hem de fer, perquè és molt tentador treure-les de l'aigua per fer una esplèndida fotografia i compartir-la a les xarxes socials. Ho va fer fa uns anys Paco León, l'actor.
1: Paco León, sí, això ens ha quedat gravat a tots.
0: Sí, exacte. Però no hem de fer aquest... no hem de seguir el seu exemple. Va tenir moltes crítiques, molts comentaris, i això realment és un confort.
1: Jo recordo perfectament l'imatge. Va treure una estrella de mar i una botifarra i els va posar dalt una taula de pàdel i va fer sa foto i la va penjar a Instagram. Ole!
0: El que hem de fer ja no és no fer la fotografia, sinó no la hem ni de tocar. Les hem de contemplar. Les hem de contemplar. És un animal, un equinoderm, molt delicat i que corre perill d'ofegar-se i de morir només per fer aquesta instantània. L'hem de veure, gaudir, disfrutar i deixar-lo passar.
1: Idò, si et pareix, ho deixem aquí. Gràcies, Dani.
0: Molt bé, bona nit.
1: Ho deixem aquí per avui. Abans d'acabar, això sí, volem felicitar des d'aquí l'oceanògraf Joaquim Tintoré, de l'IMEDEA, fins fa poc director del SOCIC, que ha estat anomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, per la seva trajectòria, més de 3 dècades d'oceanografia i ciència oberta al servei de la societat. Bé, potser el podem entrevistar la pròxima setmana, que bé, sempre mos agrada tenir-lo al Nautilus. Ara sí, mon anam, i ho feim amb el Michael Jackson, que més mos agrada, el de Earth Song, una crítica al que feim a la Terra, a les guerres, al canvi climàtic, a l'explotació d'animals. Avui hem tingut a la sala de màquines amb Felipe Ruiz. Mon anam, fins la pròxima setmana. Cuideu el planeta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Els bombers de Catalunya preveuen estabilitzar l'incendi de les Gavarres a darrera hora del dia, això sempre que es mantingui l'evolució positiva. Ho ha anunciat el president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, des del centre de comandament situat a la Bisbal d'Empordà fa prop d'una hora.
2: El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzat. Insisteixo, és una previsió que s'ha d'agafar amb molta prudència, però vull constatar que hi ha hagut una evolució positiva gràcies a la feina que han fet els bombers i totes les persones i entitats que hi han col·laborat, i també gràcies al seguiment de les indicacions de la ciutadania.
1: Salvador Illa ha estat contundent en demanar a la ciutadania que tingui molta prudència. Recorden que hi ha 7 municipis confinats, són més de 12.000 persones. Segons la investigació, el foc es va originar per les espurnes d'una radial amb què feia feina un operari al costat d'una carretera. L'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra i està previst que passi a disposició judicial demà diumenge. Recordar, de fet, que la jornada dominical es preveu una nova onada de calor que durarà fins dimecres arreu d'Espanya. Aquí a les Balears s'activarà l'avís groc per altes temperatures a migdia, que poden arribar als 37 graus a l'interior i sud de Mallorca, mentre que la resta de territori es fregaran als 33 graus. Es mitjan granes, l'epicentre del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, d'enguany a Menorca. Una jornada completa d'activitats que es tanca amb festa i música de la gran gala DRAC, amb artistes locals i nacionals. Abans s'ha fet la lectura del manifest. Enguany s'ha centrat en la família. Lluís Febrer és organitzador de l'Orgull des Mitjan, que reivindica la igualtat, la llibertat i la diversitat.
3: És un dia on estem recordant que hi ha moltes maneres de viure, moltes maneres de ser, moltes maneres d'estimar, que encara ens queda molta lluita per fer a totes les persones del col·lectiu LGTBIQ+, i que les llibertats que aconseguim com a col·lectiu són llibertats de tothom.
1: I a Madrid, la manifestació de l'Orgull ha plegat més d'un milió de persones, segons els organitzadors, que denuncien l'alça dels discursos d'odi i els atacs al col·lectiu. Missatge que està clar, ni una passa enrere. Després de la desfilada de carrosses i comparses, ara hi ha festa amb actuacions en diferents punts de la capital. També en plan internacional, els Estats Units d'Amèrica commemoren avui, 4 de juliol, el Dia de la Independència, en el que és el 250 aniversari del naixement d'aquest país. Ciutats com Nova York han acollit diversos actes de celebració, com una espectacular exhibició militar per aire i també per mar. Això, un dia en què una onada de calor extrema assetja aquest territori. El president estatunidenc Donald Trump ha afirmat que el seu país és, avui dia, la nació més lliure i més forta de la història. I acabam amb un apunt dels esports. En pàdel, Gemma Triay tornarà demà al seu hàbitat natural, que no és altra que una final, en aquest cas la del torneig de Bordeus. La menorquina i la seva companya Delphi Brea han derrotat en 2 sets Ari Sánchez i Andrea Ustero. Les catalanes havien decantat les número 1 del partit pel títol a València i Valladolid, però no hi ha hagut una tercera ocasió. Triay i Brea han guanyat 7-5, 6-1, en 1 hora i 40 minuts. Demà, la millor parella del Premier Padel es jugarà el títol contra Tamara Icardo i Claudia Jensen, que han eliminat les número 2, Paula o José María i Bea González. És tot, més notícies demà a partir de les 8 a l'Informatiu Matí. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Si un tret distintiu tenen els establiments emblemàtics de Can Nostre, aquest és la passió per la feina. Aquest element n'hi podríem afegir altres, és clar que sí. El tracte personalitzat, la capacitat de resiliència, l'adaptació als nous temps. Salutacions, vos donem la benvinguda a l'edició número 96 d'Emblemàtics. En aquesta casa, ja ho sabeu, IB3 Ràdio. Les que hem anotat són característiques que en Xavi Oliver i jo mateix constatam cada setmana quan visitam els distints establiments. I ben segur que també els constata la nostra audiència en escoltar cada edició del programa. Avui ben segur que tant nosaltres com vosaltres tornarem a evidenciar que el petit comerç és indispensable per a les nostres vides. En tot cas, com sempre, Xavi, haurem de conèixer els dos emblemàtics del programa d'aquesta setmana.
2: Com anam, Toni? Sempre és un plaer, en efecte, conèixer amb detall els secrets dels nostres locals comercials. El primer d'avui serà Camalú, de Santanyí.
3: Antigament no tenien tanta sabata, ara tenim molt de producte de sabates i viatge, també, ara, però bé, mos hem d'adaptar el que se ven. I vull dir, encara, i el tema de la compra online, pues, mos ha fet bastant de... Mos ha canviat molt, no? Passant de... I, a més, la gent també té un altre sistema de compra. Vull dir, nosaltres pràcticament ara som uns romàntics d'això, però, bé, no diuen que no hi ha temps que no torn. Vull dir, aventura d'aquí 10 anys, pues, tot tornarà a ressorgir un poc més.
2: I després, a la segona part del programa, coneixerem la història de Teixits Estren, de Palma.
4: Seguim tenguent roba de fil, seguim tenguent roba de llençols i roba de confecció, però també han fet les nostres pròpies teles. I han fet els nostres teixits en dissenys que volem que mos identifiquin a nosaltres. Això és gràcies al meu home. Ha aportat aquesta part creativa i de saber fer amb ordinador i amb imatge.
2: Avui, més que mai, Toni, el programa anirà a tota màquina.
1: A un bon ritme, com sempre. I tant que sí, Xavi. Posam, en tot cas, fil a l'agulla. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Xavi Oliver ens prepara autèntics souvenirs de cada establiment a través dels seus retrats. Aquest és el que ha elaborat justament sobre Camalú.
2: Hi ha negocis que neixen d'una intuïció. Sabre mirar el moment que es viu i entendre cap a on camina el món. A la Mallorca dels 70, la costa canviava de pressa, empesa pel turisme, pels nous hàbits de consum i per l'arribada de visitants que cercaven records, roba, detalls i també una manera de sentir-se part d'un lloc. En aquell context, tres germans varen veure una oportunitat i varen construir un projecte amb nom propi. Camalú, format a partir de Catalina, Margalida i Lluïsa, és també la història d'una família que va saber transformar-se en

0: La història de Camalú comença l'any 1972, quan Catalina Manresa, juntament amb les seves germanes, va fer el pas cap al món empresarial a Caladó. Aquell any, Espanya vivia els darrers anys del franquisme en una etapa de canvis socials i econòmics, mentre que Mallorca consolidava el seu creixement turístic i moltes zones costaneres es convertiren en nous espais comercials. A Europa s'iniciaven les negociacions que culminarien amb l'ampliació de la Comunitat Econòmica Europea, mentre que als Estats Units l'escàndol del Watergate començava a sacsejar la política nord-americana. També als 72 es celebraven els Jocs Olímpics de Munic, recordats tant pels èxits esportius com pels tràgics esdeveniments que els varen marcar. Enmig de tot això, aquest reguitzell de coses i aquest món que canviava ràpidament, les germanes Manresa varen saber llegir les necessitats dels estiuejants sense oblidar mai la clientela local. Amb el temps, Camalú ha crescut, ha modernitzat i ha adaptat la seva oferta als nous gustos i formes de comprar. Avui és Tomeu Benassa, fill de Catalina, qui està al capdavant del negoci i manté viu l'esperit emprenedor amb què tot va començar. Professionalitat, confiança, treball en equip i respecte pels clients, proveïdors i empleats que continuen sent el valor que defineix aquesta casa. Un comerç que ha sabut equilibrar transformació i tradició i que forma part de la història comercial de Caladó.
1: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
2: Tomeu Benassa, fill de Catalina Manresa, és la segona generació del negoci familiar i qui en governa els destins a l'actualitat. Ens ajudarà ell mateix com a fil conductor del reportatge per conèixer el passat, el present i el futur de l'establiment. Com de costum, parlam d'entrada de l'origen, que remunta en aquest cas a l'any 1972.
3: Era una època que els meus padrins eren pagesos i tenien tres filles i varen decidir de crear aquest... de donar-los una altra vida a les seves filles. I varen muntar un parell de negocis aquí a Caladó, entre ells aquesta tenda.
0: Una època en què moltes dones encara no emprenien negocis.
3: Pràcticament eren tres germanes. Mo mare és Catalina, el nom ve de les tres germanes, Catalina, Margalida i Maria Lluïsa. Era una època que tampoc no hi havia molt de producte. La gent t'havies de vendre el que podies. El meu padrí anava a comprar-ho a Falanich, a Palma, qualque vegada, i duien un dia capels, un dia duien el que trobaven, vull dir, i anaven damunt la marxa, aprenent el mateix damunt la marxa. Antigament hi havia molta fàbrica de pell a Inca, venien més prendes de jaquetes, molt de bolsos, també, i pràcticament el 100% estava fet aquí a la illa. I ho anaven reposant ja de setmana, segons la que venien. Ara mos demanaven ueres de sal, doncs ueres de sal. Mos demanaven carteres, doncs carteres. I intentàvem trobar-ho i ara avui en dia és una cosa diferent. Vull dir, tot és diferent.
0: I va funcionar des del minut 1?
3: Sí, pràcticament allò era més fàcil. Tot el que duies, pràcticament érem, hi havia dues altres tendes aquí a Caladó. I, clar, tot el que duia se venia. I avui en dia has d'intentar triar molt més el producte i tenir moltes més coses diferents. I pràcticament des de minut 1 era molt més fàcil. Antigament la gent venia per bastant més temps, per tura venia entre setmanes, estava aquí, i pràcticament era una gent que venia cada any i coneixies pràcticament molta de gent de repetidors, venien cada any i te coneixien, un dic, te feies més amb unes persones, qualque pit te feies amistats, i aquí tenim gent de... qualque pit quedàvem a sopar amb els clients i tot, i tal, els fem aquí nostre. Mil històries. Gràcies a Déu, a mo mare i això, mos ha deixat la responsabilitat de poder seguir en el negoci, mos ha deixat prendre les nostres decisions, en els seus consells, també. I, clar, quan tu tens uns 20 i pico de... Bueno, quan comences, tens moltes idees, tens moltes ganes de progressar, vàrem obrir altres tendes... Va arribar un punt que, clar, te fas més major i o necessites empenta de darrere o intentes mantenir-te. No?
0: Quina va ser la teva empenta?
3: Bueno, jo, vull dir, vaig començar... Sobretot amb ma mare era que havien de reformar la tenda. Vull dir, quan ho varen agafar, jo li insistia que havien de fer reforma, que havien de posar-ho d'una altra manera i tal. I va anar bé. Vull dir, és el moment que vàrem fer, va anar molt bé, vàrem ampliar, vàrem comprar el local de veïnat, ho vàrem fer un poc més gran, un poc més espaiós, i és la veritat que va anar bé. Ara, cada X anys s'han de reformar, vull dir, però... també val molt de dobers, i vull dir, antigament tenies un rendiment molt més alt, avui en dia també és més difícil guanyar dobers, però bé, intentarem seguir 50 anys més, si pot ser.
2: Quins consells ha rebut o rep encara en tu meu de la seva mare?
3: Consells me'n dona cada dia, perquè encara ella està jubilada, però bé, qualque estona, i això és la seva vida, és el seu negoci, i me'n dona cada dia. Jo crec que això és, bueno, és una empresa familiar i és una cosa de posar en comú sempre les coses. Vull dir, un dia t'equivoques tu, un dia t'equivoques ella, jo li retrec que compra massa, o comprava massa, i ella me diu, no, pues això, jo no hi tornaré pus, i després, pues, en el final sempre intentam arribar a un acord i això.
2: En aquest punt, en Tomeu ens fa una visita virtual per la botiga. A continuació, tindrem també el testimoni d'una de les treballadores de Camalú, na Maria.
3: Aquí pràcticament està en el centre de Caladó. Caladó està separat en un centre que és més de restauració, que és una zona peatonal, i paral·lel a aquesta zona de restaurants hi ha el carrer principal, que hi ha dos carrers paral·lels que són pràcticament els que són zona comercial de tendes. Està un cantó en el carrer Ariel, prop de la Cala Gran, la platja aquí més grossa de Caladó. Hi ha hagut èpoques més bones, èpoques més dolentes. Pràcticament tu penses que això és una... tot el producte que tenim aquí ho triam molt de proveïdors que tenim al llarg de temps, i és un... tu te vas fixant en el que és... la moda, però vamos, intentant tenir un toc propi, una senya pròpia, intentant ser un poc diferents en els voltants, no mos deixant influir molt per les marques, i intentant tenir un producte de qualitat mitja bona amb un preu raonable. Jo no crec que sigui encara el que haguem de fer, els més grans que haurem de fer. Hi havia èpoques que se venia més una cosa, que era més prenda de vestir, de pell, antigament no tenien tanta sabata, ara tenim molt de producte de sabates, i viatge també, ara, però bé, mos hem d'adaptar el que se ven, i vull dir que ara el tema de la compra online pues, mos ha fet bastant de... mos ha canviat molt, passant de... I, a més, la gent també té un altre sistema de compra. Vull dir, nosaltres pràcticament ara som uns romàntics d'això, però, bé, no diuen que no hi ha temps que no torn. Vull dir, Ventura, d'aquí 10 anys, pues, tot tornarà a ressorgir un poc més. Però, bé, hi ha hagut anys que ha acertat més en el modelatge i anys que ha acertat menys. Però nosaltres mos hem d'adaptar en el client que ve. I antigament ho tenies molt més controlat. Sabies que venien un 40% d'alemans, un 30% d'inglesos, els inglesos tenen un gust, tot d'això. I ara, pues, ara hi ha polacos, hi ha francesos, hi ha... I clar, no tenen els mateixos gusts. Vull dir, un any Ventura compres molt de 41 i venen francesos que tenen els 36. I vull dir...
4: Com era això? Com era això dels peus?
3: Ja que sé, vull dir que, per exemple, se sona els alemans o se sona més... tenen demanen talles més grosses. En canvi, a la zona de França hi ha moltes dones que tenen el peu petit. Vull dir, i això, clar, tu fas unes numeracions i un any acertes i un any te demanen 36 i l'any que ve te sobra tot. Vull dir, això és molt... A les franceses li agrada el color vermell i a les holandeses li agrada el color taronja. Vull dir, aquestes coses, t'has d'adaptar a això. Com jo i ser independentes.
4: Cinc,
3: bé, però no exclusivament aquí, tenim unes altres dues tendes i allà tenim repartides entre les tres tendes.
4: Quant d'any fa que feis feina aquí?
5: Me pareix que són 46. algo així.
4: Són poquets.
5: Sí, ja l'he perdut perquè són tan poquets que quasi no me'n record.
4: Amem, i quant d'idiomes xerres?
5: Xerrar bé, a part del nostre i castellà, l'inglès se pot dir que sí. L'alemany, el que toquem nosaltres, també, me'n refai perfectament, i francès igual. I una vegada vàrem estudiar un poquet de rus, però ja pràcticament l'hem oblidat.
4: I com així, vàrem estudiar rus?
5: Perquè aquells anys, que deu fer de 5 anys, 6, perquè passa molt ràpid, va venir bastant turisme rus i van dir, almenys, el mínim, o el que ens podien defensar per la nostra tenda. I ho vàrem fer així.
4: Molt bé. I tu, és a dir, quines són les teves tasques? Arribes aquí i el primer que fas és ritual, quines?
5: Primerament, obrir. I llavors ja arribar a ordenar un poquet la tenda, fer un poquet, no dirien si està brut, i llavors ja esperar que vinguin els clients i anar així amb aquesta marxa.
4: Durant aquests 46 anys, què és el millor que t'ha passat i el pitjor? Vull dir, l'hem de fer feina aquí.
5: El pitjor, exactament, no sé què dir-te. Han tingut èpoques un poc més difícils, tant personals com de negoci, i tu vius igualment, que siguis una treballadora que els amos. I el millor, moltíssimes de coses. Si m'hagués de posar a comptar, en tenim per una hora.
4: Qualcuna concreta que recordeu? Qualque client, qualque anècdota?
5: Sí, bé, jo també tinc la facilitat que a vegades me passa que fàcilment ric, i una vegada una dona me va demanar si tenien, que per cert era russa, si teníem tax free, que és un descompte que se les fa a ells, això, i jo vaig entendre taxis. I li vaig dir que no, que de cap manera, que havia... Bé, mos varen fer un bullit, que la pobra me mirava amb una cara... Llavors me vaig disculpar molt, fins i tot la vaig acompanyar a la parada de taxis, que està aquí a l'altra part de carrer, perquè ho vaig sentir fatal.
4: Però, perquè tu estaves aprenent rur i vas sí, dir, ara me lluïs.
5: Sí, exacte. I me vaig liar totalment. Aquella dona està assombrada. Són de sort, però bé, igual que en Tomeu, res, 6 minuts de camí i pràcticament som més de que la dona fet, perquè estem més hores que nostre, tant ell com nosaltres. Oh, bé, com tots, nosaltres.
4: I amb la resta de comerciants de per aquí, quines es tracta? Vos dius bé?
5: Bé, sí. És de tota la vida beníssim, això. I com que hi ha molts negocis que van canviant any darrere any, així, ja és una altra situació. Però bé, en general, beníssim. Sobretot en sols que són del poble.
2: Aprofundint en les singularitats del negoci, en Tomeu ens dona detalls del producte i també, és clar, de l'altre element imprescindible en tot comerç, la clientela.
3: Nosaltres, quan ja estem adosats, que venim, però pràcticament el 30% de les persones que entren reconeixen aquest olor. És un olor, pues, característica i la gent els agrada, però nosaltres estem tan adosats que ja no ho notem, però és tipus de pell, és tipus de producte. Però és una olor bona. La manera de comprar ha canviat molt. Antigament, pues, sabies que una cosa se venia pues, en 3 o 4 productes, compraves bastant i sabies que amb això feies una bona campanya. Ara, avui en dia, fas una comanda d'un proveïdor i si encertes un 20% del que compres, ja és un èxit. Vull dir, hi ha massa producte, tota la gent està molt informada, en el mòbil t'arriben 1.000 ofertes, i si, quan volen una cosa només volen aquella cosa en concret. Vull dir, i és difícil acertar, però després ja és tema de desaconseguir-ho. Vull dir, nosaltres pues, tens unes talles, fas una previsió, i de vegades fas curt, i de vegades te sobra, i has d'intentar compensar una mica això, fer les compres molt. Un dels consells més importants, jo crec que és fer les compres molt concret, molt ben fetes, vull dir, que intentar ser el més equilibrat possible. El nostre producte, més o menys, en 3 anys s'ha d'haver venut, vull dir, és una cosa, no és moda, no és moda d'aquest que dura 2 dies, però bé, en 3 anys s'ha d'haver venut. I, clar, tenim una tenda dedicada exclusivament a treure gènere d'altres temporades, un outlet.
4: Perquè quantes tendes teniu?
3: Nosaltres tenim 3 tendes.
4: Totes a Caladó?
3: 2 a Caladó i una en una zona molt propera d'aquí, que és Calegos, està a l'altra banda del port deportiu i tres. Vam tenir una altra, però en el final vàrem posar una tenda de nin, però no va anar bé i això, i vàrem decidir mantenir-nos en el que sabem. Moltes vegades aquí hi ha vingut gent i són gent coneguda i tu no les reconeixes. O, vull dir, ja te venen aquí i són gent normal. Aquí hi havia en Camilo Sesto, que tenia un xalet just aquí de vora. Na Rita Pavone, que era una cantant que encara ve. Uh-huh. Vull dir, aquesta dona ve cada any. L'any passat encara vàrem xerrar amb ella. Jo què sé... Sergio i Estiva, bé, vull dir, molta gent que, vull dir, Ventura entra a qualcú aquí, que és important, i sal no l'han conegut. Vull dir que també pot passar. No?
4: Home, clar, imagino que sí, però i quan els coneixeu deu ser com un honor tenir aquesta gent també a la tenda.
3: Clar que sí, però bé, nosaltres intentam ser respectuosos i com una persona normal. Nosaltres tractam... Tots els clients són bons. Antigament hi havia la meva padrina, que també despatxava aquí, hi havia ma mare, ja, vull dir, gent que venien un parell d'anys i sobretot uns alemans, i res, i te vas creant l'amistat, i això, i un dia ells me'n van convidar a sopar a un restaurant, i uns altres dies, per tornar a la llista d'això, no, els van convidar a nostra, i van passar un dia, que encara tenim fotos, i això, i te ho recordes. La gent que ja, desgraciadament, ja no és, i... però bé, són records que tens. Tot ha canviat, vull dir, el turisme de llavors era un altre... Era un altre tipus de gent. Avui en dia la gent és molt més informal, va molt més... En les noves tecnologies tothom està... ho sap tot de tot. Vull dir, venen aquí, ja saben exactament on han d'anar, a quina platja, per quin camí, per tal... I antigament, no, la gent havia de cercar, s'havia d'agafar un bus, s'havia d'organitzar una excursió organitzada... Era diferent, era diferent.
4: I també vos devien demanar precisament això. Escolta, Tomeu, on podem anar? Que on podem anar a menjar un bon arròs?
3: Sí, això era un pràcticament també un centre d'informació turística. Però bé, antigament, aquí, clar, tot era molt més petit. No hi havia tanta cosa, sabies allà... Bueno, aquesta platja està bé, i ara, pues, ara aquí, a la zona de Cala d'Au, pues, està molt més construït, són cales un poc més... amb més gent, i abans estava més separat el que eren les platges... Bé, com tots ho sabrem, les platges que eren que anaven només a mallorquins i les platges que anaven a estrangers, però avui en dia tot està unificat.
2: Què va suposar per a Camalú rebre el distintiu emblemàtic?
3: Va ser emocionant. No, emblemàtic és un reconeixement a molt d'any de feina, a molt d'any de fer les coses, jo supos que bé, perquè si fa 55 anys que estem oberts, supos que alguna cosa haurem fet bé, i és un reconeixement a la feina que va fer ma mare, en el meu padrí, i és un sentiment que quan veus la plaqueta, que la tenim aquí centrada, te crea un somriure.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
3: Sense agulla, però sí amb molt de tacte, en Xavi Oliver ha preparat el retrat sobre teixits estrenys.

0: Abans que existissin les grans superfícies i les compres per internet, hi havia negocis que recorrien pobles i mercats portant teles, robes i teixits allà on feien falta. Durant dècades, les teles varen formar part de la vida quotidiana. Servien per confeccionar vestits, cortines, roba de la llar o peces fetes a mida. I darrere cada retall hi havia una història familiar, una celebració o una necessitat concreta. A Mallorca, moltes d'aquestes històries varen començar als mercats setmanals i una d'elles és la de teixits als trens.
1: Arribat a l'estació, de convidar-la també il·lusió. Per favor, vagin pujant, partirem d'aquí uns instants. Revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres contant un moix, ara pugen Peter Toix.
0: Els orígens del negoci es troben a Inca, on Francisco Fortesa venia teles de banca seva i recorria setmanalment mercats com el de Sineu, Llubí, Campanet o Inca. Eren anys en què el comerç ambulant i els mercats constituïen una part essencial de l'economia local. Més endavant, el negoci es va vincular a l'economia dels treballadors del ferrocarril, un servei que va començar a funcionar entre finals dels anys 40 i principis dels 50. Aquells anys Europa es reconstruïa després de la Segona Guerra Mundial, mentre Espanya començava una lenta recuperació econòmica. El 1950, per exemple, es produïa el retorn progressiu d'Espanya als organismes internacionals després dels anys d'aïllament, i aquell mateix any s'iniciava la primera emissió regulada de televisió en color als Estats Units, una tecnologia que acabaria transformant el món. Mentrestant, a Mallorca, el tren continuava sent una peça clau de la vida quotidiana i del comerç entre pobles, fins al punt de donar identitat en aquest negoci familiar. L'any 1984, Pep Fortesa va obrir la seva pròpia botiga sota el nom de Tejidos el Tren, en homenatge a aquesta vinculació ferroviària. Aquell any, Apple presentava el Macintosh, un dels ordinadors que marcaria l'inici de la informàtica moderna, i a Espanya es consolidava una nova etapa de modernització econòmica i també social. Més endavant, el negoci es traslladaria a Palma i adoptaria el nom actual de Teixits el Tren. Avui és el matrimoni format per Maite Fortesa i Joan Gelabert, quarta generació de la família, qui continua al capdavant de l'establiment. Amb una oferta especialitzada en teixits per a la llar i la confecció, mantenen viu un llegat familiar construït durant dècades a base de feina, proximitat i coneixement del producte. Un negoci que, com el tren que li dona nom, continua avançant sense perdre de vista el seu origen.
2: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
3: Quatre generacions expliquen la història de Teixits el Tren, sempre des de la implicació i el coratge per tirar endavant. En aquest cas, serà la quarta generació la que ens explicarà amb tot detall la història del negoci. En referim a Maite Fortesa, que s'explica com un llibre obert, i el seu marit, Joan Gelabert. En una primera explicació, a manera de pla seqüència en el cinema, na Maite es referirà a l'origen, a la figura de son pare, als primers records que té ella mateixa de l'establiment i també a la importància del segell emblemàtic.
4: Els orígens, realment, és l'única generació que jo no conec, perquè és el meu besavi, que anomia Josep Fortes de Valls, i tenia una botiga de teixits i de queviures també una mica a Inca. Estem xerrant que el meu besavi va néixer en 1881. I allà el que feia era, pues, en el carrer Mesones, a Inca, la ciutat d'Inca, tenia com una gran portassa, i on hi havia l'entrada, pues, hi posava, tot això m'ho ha explicat la meva tia, que se'n recorda, paraigos i peces de llençol i guants, era una mica el que podien haver de menester tots per casa seva. I en el final de l'entrada aquesta hi havia la païssa i hi havia la quadra i tenia un cavall, que aquest cavall és molt important. Ah, se deia Mariano.
5: Mariano, el
4: sí,
5: cavall.
4: Sí, i aquest cavall era el que va permetre que el meu besavi fes pobles. No tenia per què només esperar que les madones anessin a comprar a casa seva, sinó que anaven en els mercats de Llubí, de Sineu, de Campanet i a Inca.
5: El llom de Mariano.
4: El llom de Mariano. A les 4 de la matí carregava el carro, tapava tot el que s'enduia i feia mercat. Passava el dia allà i tornava cap a Inca ja amb el sol post.
5: És a dir, jornades maratonianes i feixugues i dures,
4: sí,
5: eh?
4: Sí.
5: Tot per la causa.
4: Tot per la causa. O sigui, era un senyor que no tenia tampoc molta ciència, però sí sabia llegir, escriure i contar. I va veure que si feia feina podia tirar cap endavant amb sa família, encara que li tirés moltes hores.
5: Clar que sí.
4: això va ser... tot va anar bé, però després el meu besavi va quedar viudo. Llavors va tornar a casar-se, va tenir més infants i costava pena treure-los endavant i el meu avi, que era del primer matrimoni, ja havia fet la seva família, estava en una carrera militar, estava fent de militar a Eivissa i va ser en el 46 que el meu besavi li va enviar un paperet que li va dir Paco, ven. I el meu avi va mollar tot el que tenia i se va dur sa família d'Eivissa cap a Inca. Ostres. I va començar a fer feina amb ell.
5: Caram.
4: Sí, sí.
5: Una història tan fantàstica com real, eh?
4: No n'és conscient fins que no la revises. I a mi m'ha servit això perquè m'ho contin de veres, perquè jo veig sa botiga com funciona ara. No me puc imaginar tota aquesta part de darrere. I amb això estem xerrant del 46, que el meu predi va començar a fer feina amb ell. Van vendre en Mariano i se van comprar un Chevrolet.
5: Ah, sí?
4: Sí, un Chevrolet gran i gros que li permetés poder fer tots els mercats que feien, més còmodos, si podien arribar abans a casa.
5: I més confortables.
4: Clar. I més confortables, clar que sí. I després, això el que van fer és agafar un local a la plaça de l'Ajuntament.
5: A Inca, encara?
4: A Inca, sempre a Inca. Sí, el meu besavi era d'Inca, i mon pare, de fet, va néixer també allà, estaven a Inca. I llavors es van agafar el local aquest i li deien Cal de Montpep de sa Capellana, de mal nom.
5: D'aquell temps.
4: Sí, de sa botiga on hi havia el meu besavi i el meu predí. Així varen estar i varen anar fent feina i cada vegada, pues, la veritat que feien més feinata entre el cotxe i mercats i entre tots dos, pues, molt bé. Fins que va arribar un punt que en el 58 li varen oferir en el meu predí venir-se cap a Palma. Hi havia els economats, on eren un comerços que amb unes característiques especials destinades a clients especials i amb un preus especials, i en aquest cas era per personal de ferroviaris. Llavors el meu predí va dir que sí, va deixar son pare a Inca, se'n va venir amb sa família cap a Palma i van agafar aquest local que estava a local es part de ses estacions. No queda res de tot allò. Però bueno, allà varen estar un grapat d'anys i com que varen començar a tenir prou feineta, només podien anar sa gent que feia feina per tren. Sí, per a tren. No, només és de trens, només és de ferroviaris. I varen estar allà. Cada vegada tenia més feinata fins al 67, que va incorporar a mon pare. Llavors, ara ja ha entrat la tercera generació. Sí, varen estar a l'Economat fins en el 84, que se varen finiquitar els economats. Ja va haver canvis. Llavors, va ser el moment de prendre una decisió.
5: Què fem?
4: Què fem? Exacte. I mon pare va apostar perquè sí, perquè seguíem. O sigui, ja tenien molta de clientela, ja els coneixien, i varen agafar un local en el carrer Caçador. Clar, ja era un local civil, ja no dependia de subvencions ni històries.
5: Que era Caçador aquí mateix.
4: Sí, sí, just aquí darrere.
5: 50 metres.
4: Sí, sí. Llavors, és allà, a l'hora de posar el nom, no hi havia gaire dubtes, perquè en el meu predí el coneixien com Don Paco d'Estren. I mon pare, pues, d'Estren, i així. O sigui que s'havia de dir Tejidos el tren perquè xerràvem en castellà. I el primer ròtol és Tejidos el tren. Allà varen fer feina molt d'anys mon pare, el meu predí, i mon mare hi anava quan podia ajudar, pues, hi anava, i molt bé, perquè la tenda se va fer gran, hi havia molta gent i els coneixien molt dels pobles, també. Perquè el lloc de l'Economat era com un punt estratègic. Davallava molta gent en tren dels pobles i era una manera de...
5: Pues, un punt de trobada, com qui diu, no?
4: Sí, sí. I de... En el meu predí, la meva tia m'ha contat que davallaven senyores de Salines o de Pespobles. Don Paco, vos deixes anar i aquí vaig a fer quatre feines i l'agafo. I el meu predí, que era un tros de pa, deia sí a tot, en la qual a poc va fer com una xarxa de clientelisme. Sí, sí. I a més, sempre amb molt de respecte i molt de carinyo. Clar. Això, sobretot. Llavors, així va passar fins que va arribar un moment que jo tenia 18 anys, i això no es fa dos dies,
5: Tampoc en fa tants.
4: Bueno, sí. I a Can Nostre, bueno, nosaltres som quatre germans, i a Can Nostre mon pare mos deia, bueno, a los 18, una Vespa. I jo volia una altra moto que no era una Vespa.
5: Més potent.
4: Llavors, per pagar la diferència, vaig dir, bueno, pues començaré vendrent un estiu a donar-te una mà i així m'apagues la diferència de la Vespa a la moto que jo volia.
5: Aquesta era la idea inicial.
4: Aquesta era la idea inicial. Així va començar. I van ser un parell d'estius que venia i ajudava. Això era en el carrer Caçador. I era una manera de poder ser-hi, però no poder opinar. Estem xerrant del meu predí, era un senyor...
5: D'una altra època, diguem, no?
4: Sí.
5: D'altres maneres de funcionar a la família i a la vida.
4: Sí, sí, però era el meu predí.
5: Clar,
4: així
5: clar,
4: que,
5: clar.
4: Un 10. I mon pare també. He vist maneres de fer feina, com han canviat i com han evolucionat. He passat de no poder opinar, mirar, callar i prou.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Però ha estat un plaer, perquè amb els temps, després per necessitats familiars, doncs per salut del meu predí, o perquè ma mare ja no podia anar, o el que sigui, però va venir rodat perquè jo hi quedés. I ja vaig quedar a fer feina, i vaig estar un grapat d'anys que feien feina el meu predí, mon pare i jo.
5: I tres generacions
4: sí.
5: Feina conjuntament. Això
4: sí.
5: Passa poques vegades, eh? És un
4: I
5: luxe,
4: és un luxe. Per mi ho és. I amb els temps que ho veig, realment ho és. És una cosa molt maca.
5: Okay.
4: Perquè te serveix de fer d'espectadora de com canvien les coses, com evolucionen, i que cada una a casa seva sap com evoluciona. No tant de justificar ni tant de contar res de com és en general. Jo l'he vivida en mi casa.
5: Exacte, exacte. Això no té preu, eh?
4: No té preu, de cap manera.
5: Clar. Que se't veu, si em permets, Maite, la il·lusió reflectida amb la teva mirada, amb els teus ulls, i aquest relat que ens feies amb les diferents etapes i les generacions anteriors a la teva en el negoci familiar, també ho tens amb molta devoció i així ho transmets. Com t'ha arribat aquesta informació? Com l'has anat cercant? Te l'han traslladada directament oralment als teus familiars, els teus pares, padrins, i també t'has documentat tu, o com ho has fet per tenir aquest relat tan ben articulat?
4: La cosa està que te'n dones compte quan tires cap enrere i veus tot aquest relat, que sempre està fent feina a casa i no n'és conscient. Fins que pot fer una passada enrere i dir, pues no és tot el món que tinc aquestes vivències. Quan ens varen dir que mos tenien en compte per fer-nos negoci emblemàtic, va ser un moment de dir, ojo, pare, ara ja mon pare, el meu predí ja no ho veurà, però quina cosa més maca que ho hagués vist.
5: I tant.
4: Mon pare sí, anem a fer-ho. Sí, la veritat és que ara que la feina la feim el meu home i jo, he tirat moltes hores aquí, i no estem molt pendents ni de xarxes, ni del que diran, ni de quina imatge donem, perquè no mos dona temps a segon quines coses. No. Estem aquí picant pedra i no...
5: Naturalitat i espontaneïtat.
4: Clar, no? Cada dia aixecar barrera i fer feina el millor possible. Llavors, quan mos varen oferir ser negoci emblemàtic, va ser com un toc d'atenció de dir, vale, ostres, pues serà vera. O sigui, jo tinc com un pare i he fet feina amb ell i he fet feina amb el meu abuelo, i llavors no hi havia ni tant de mòbils ni tantes càmeres, no hi ha constància. I és una llàstima, perquè que no se m'olvidi mai el que jo he disfrutat d'estar amb el meu abuelo i amb mon pare, tots fent feina. I va ser el moment de xerrar amb mon pare i dir, papi, això tira de memòria, que aquí hay que saber una mica tot.
5: Tots els detalls, el que puguem saber, no?
4: Sí, i bueno, més o menys com va donar una pauta bastant bona, però realment sa que va filar molt i ho va fer tot redó va ser sa meva tia, sa germana major de mon pare, perquè ella té l'avantatge de que ho recorda com a filla del meu abuelo i recorda en el seu abuelo, és espectadora.
5: Clar.
4: I ha portat aquest caire que, a més, m'ho va redactar amb la meva cosina, va disfrutar amb ella de poder fer memòria, de redactar totes aquestes coses. Lo des cavall que no m'hi ha Mariano, jo no lo sabia, esto, saps?
5: Clar,
4: i són detalls que fan que, de qualque manera, m'ha fet molta il·lusió, i no m'ho hagués pensat mai, m'ha fet molta il·lusió el formalisme de negoci emblemàtic, perquè m'ha fet obrir els ulls i completar-ho. Sí, és a dir, no solo és mi trabajo, no només és la meva cova que hi tiram hores, sinó que són representant ara perquè ha hagut mon pare, perquè ha hagut el meu predí, i perquè la meva tia m'ha ajudat a fer-ho i perquè mon pare ho ha vist. Ostres, doncs jo estic orgullosa, perquè crec que és un premi. Per mi, molt gros. I poder fer-ho, que ho vegi mon pare, també.
5: Clar, que devia estar també immensament feliç, no? Molt content.
4: Clar, el que passa que és una generació que és molt treballadora i de no sortir a fotos.
5: Ja, no tan acostumada a l'aplaudiment o al reconeixement públic, eh?
4: No, no, per res. Per res. De fet, jo record de fer feina amb el meu predí. Jo sé que a les 11 hi havia missa a Sant Miquel i ja quan podia, pues, pum, l'acompanyava fins a porta i ja està, i tornava. Llevat de la missa de cada dia, era un home que era superfaner. No sabem si era faner perquè era el que me li agradava o perquè no va tenir l'oportunitat de triar què fer la resta de les hores.
5: Clar, que abans passava aquesta situació.
4: Clar. Llavors, aquesta part del meu predí me va fer veure una manera de fer feina, de dir, bueno, és que la botiga és ca nostra, i tu per ca nostra ho fas tot, no el verà. Pues això és la manera de fer feina a casa. Amb mon pare va ser com un canvi ja, perquè mon pare fer feina amb una filla és que és un poc més especial,
5: però,
4: saps?
5: Que no és així.
4: Ara no. Ara ja està, però en el principi, quan començàvem a compartir opinions, quan començàvem a dir, joli, papa, pues és que podríem fer així, i ha estat poder disfrutar de mon pare, vale, com a pare, està clar, però després com a jefe, i després un poc com a company.
5: Clar.
4: I després he estat jo la seva jefa, perquè quan
5: vàrem
4: passar... Claro, quan vàrem passar aquí en el local... mon pare va dir que se jubilava, però després volia...

0: Y a mí me agrada molt quan me diu, mai, lo mejor que hice fue dejar de trabajar.
1: Ara és en Joan qui ens conta la seva incorporació al negoci i el paper que juga, complementari al d'en Maite.
2: Em vaig vincular amb el negoci, doncs una vegada vaig acabar una època de la meva vida laboral i per problemes que no venen al cas, que, bueno, i se va juntar tot. Van agafar el negoci de son pare, que segurament ja t'ho haurà explicat ella.
1: En detall.
2: I res, i aquí seguim, des del 2010, 2008, en realitat, donant...
1: Que ens deia en Maite que aquí, a pesar de ser marit i muller, cadascú té els rols molt definits.
2: Ah, sí, sí. Millor, eh? Però la veritat és que bé, no parlam. És que...
1: Ah, no?
2: No, a vegades mos miram i hem de xerrar de sa feina i no podem, perquè en ve un, en ve l'altre, o hi ha una cosa, hi ha l'altra, i no arribem a xerrar. I a que nostra, doncs, mos fa per a sa xerrar de sa feina. Moltes vegades no mos queda més remei que fer-ho, però sí, hem de fer d'aquesta manera.
1: Un equip ben coordinat.
2: Eh? Bé, mos queda un altre, sí. Sí, ben coordinat, clar que sí.
1: I de moment aquests anys que dus fent feina amb la teva dona en aquesta causa comuna, que és el negoci familiar de llarga tradició, quin balanç en fas fins ara, Joan?
2: Positiu, superpositiu. Sortim endavant, i que és el més important de tot, i veiem llum després de pagar moltes coses que hem pogut pagar i després de fer moltes coses que no pensàvem mai per a fer, com surar tres nines o i que no és poc, i bueno, tira, tira.
1: Veu el matrimoni possibilitat de relleu al capdavant de teixits estren quan arribi el moment?
0: Nosaltres tenim tres filles.
1: Tot nines.
0: Tot xiques, sí. Tenen ara ja 25, 24 i 20 anys. No he fet res perquè venguin a sa botiga. De fet, quan eren petites no han estat mai a sa botiga. Té molt clar el que és que nostra... el que és la feina.
1: Clar, has volgut fer la separació,
0: diguem. I l'he feta. L'he feta. No crec que hagin estat més de 10 dies a la tenda, a les nines. I aquest era l'objectiu. O sigui, a la tenda, saber fer feina.
1: Clar.
0: I que faig feina amb el meu amo. Però aquí són companys de feina. Cada un té el seu rol i ja està. I amb les nines, si han vist el que és fer feina per casa, saben, i elles ja saben, les dues grans, ja han fet feina, ja estan dins el món laboral, i saben veure la diferència de lo que és una implicació o una altra implicació. Orgullosíssimes d'elles, perquè no podia ser d'una altra manera, el millor que tenim, i elles... saben i valoren, ara que són grans, la feinada que faim. Ens han perdut moltes coses. Però també els hem pogut donar el que volíem, que s'omplir-li la motxilla perquè cada una triï.
1: Sigui com sigui, na Maite sap que el negoci familiar ha de tirar endavant a través de la combinació de tradició i modernitat en els productes que s'ofereixen a la clientela.
0: Tot ha anat canviant molt d'ençà de... el que jo comentava, si jo en el principi no podia triar. Jo he vist a mon pare i en el meu predí comprar un teixit en negre, en vermell, en blau marí i en blanc, i s'ha acabat. I peces de 30 metres, cap problema. Totes les peces que fossin grosses, perquè llavors el que hi havia era... ells mai han fet feina com a per luxe. Sempre han fet feina per la gent de casa. Llavors se preparaven els jocs de llençol i de fil i de cotó, qualitats boníssimes, però no seda. Sempre han estat per la gent de carrer. També per tema de cofradies i eclesiàstics, també. Quan varen començar, quan jo vaig començar a fer feina amb mon pare, també mos varen obrir una miqueta més. Clar, jo estava allà i me feia gràcia en el tema dels carnavals. I en el tema de pues, per diversió, o sigui, solucionar, sobretot sempre solucionar. Si venia qualcú i me deia, mos han de disfressar d'indis, però ja feia jo tot el possible perquè fóssim, vamos, els indis més guapos del món. I va molt d'anys que sí que varen créixer molt amb el tema de carnaval. I sempre al marge, lo de roba de casa. Però després va haver una mica ja també més d'evolució, tot el que era canastilla i bebès i... seguíem sempre fent roba per gent que cosia a casa, però que només, però que sabien cosir bé. Per mi el canvi gros ha estat quan veure que

0: si solucionas, poder oferir aquest teixit que farà feliç a gent que no s'ha cosit, però vol intentar. Fa molt d'anys li hagués fet vergonya i no hagués, ni ho hagués provat.
1: Clar.
0: Perquè si no n'haves fet un pinzell, ni se t'ocorreria dir que era fet teu.
1: Clar.
0: Ara se sent revés.
1: Ah, sí?
0: Ara el que cerques és... Poder oferir, està clar, tots els professionals i tothom que sap, sí. Però hi afegim la gent que ho agafa com un hobby i com una manera d'expressar-se i de trobar una satisfacció de dir, mira, si jo no me voy a ganar la vida con esto, però mira que xulo me ha quedado.
1: Clar.
0: I això està bé. M'agrada donar resposta a aquesta gent, en la qual això ha fet que tinguem teixits que quan mon pare ve, pues no s'esperava trobar.
1: Na Maite acaba contant-nos una anècdota ben curiosa viscuda ja fa molts anys en el negoci familiar.
0: Jo sempre dic, lo que passa a la botiga queda a la botiga. Perquè és com si tu véssies passar... Cada persona que passa té la seva història. Nosaltres, quan despatxam, la primera que dèiem és bon dia, en què te podem ajudar?
1: Ah, sí? I ja és, com a premissa
0: clar,
1: bàsica.
0: És que, clar, si qualcú entre que nostra ha comprat així, està clar que no els sabrà trobar tota sola, perquè està tot ple. Però si tu dius en què te puc ajudar i t'expliquen el per què, l'objectiu és solucionar-ho. Llavors, hi ha vegades que mos hem pensat que hi ha qualcú que mira. Perquè passen coses o unes coincidències que criden l'atenció, però és que fem feina molt de dies, moltes hores, llavors es dona peu. I aquí passa... Tenim la sort de veure... Tenim clients que representen absolutament tot el que poden conèixer. No se m'ocorreix quin perfil no coneixem i tenim el gust de poder atendre'ls. En la qual no tant en personal o en el que sigui, sinó que a mi sempre m'agrada pensar que qualcú me pot sorprendre. Queda un poquito, almenys, perquè no pot ser que ho hagi ja dit tot. I ahir, pensant, també és que he de dir que la sorpresa més gran per mi va ser un moment que hi havia... jo estava despatxant una senyora, que era predina, i que venia amb una revista de disfresses antiga i li volia fer a sa neta el disfres d'infermera que havia fet per sa seva filla. Clar, i tu veies allò, el clàssic disfres antiga d'infermera, perfecte, i amb això una senyora, senyora no, una lota de darrere, que estava amb sa seva parella, va dir, oh, no m'ho puc creure, aquesta són jo.
1: Ah, sí?
0: Sa lota que feia de model... Per després d'infermera, era Salota, que estava darrere amb el nòvio.
1: Increïble, quines coses màgiques.
0: Sí. Sí. Aquesta que se pot contar,

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimas.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Tu vals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimas i Raúl Valls. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: El moralista i assagista francès Joseph Joubert té una frase molt brillant que fa: el pensament es forma en l'ànima com els nígols es formen en l'aire. El nostre pensament respecte dels emblemàtics, sorgit de l'ànima i del tracte amb ells, és que són insubstituïbles per viure la vida com la vivim. D'altra banda, no sé si imprescindibles, però sí grans professionals són els que porten coneixement i habilitat per fer realitat aquest programa setmana rere setmana. Me refereixo a Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, a Margalida Cifra, a les vies del so, a Joan Trias, a l'assessoria musical, a Poloni Huguet, a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i, en concret, del servei a la carta. Gràcies per ser-hi una vegada més. Vos deixam per acabar amb la cançó titulada Last Train to London, d'Electric Light Orchestra. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

¿Aconseguirem revertir l'Alzheimer? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Un assaig clínic impulsat per l'Hospital Germans Trias estudia per primera vegada a Europa una nova via terapèutica en pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase lleu. L'estudi, anomenat ALCEA, té com a objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i el potencial efecte d'una tècnica quirúrgica extracranial. L'assaig es fa de moment en 10 pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase inicial, que seran seguits durant un mínim de 12 mesos. De moment, se n'han intervengut 2 d'aquests pacients amb resultats encara molt preliminars, però que podrien apuntar a una millora funcional del manco un dels 2. Malgrat que l'estudi es troba en una fase molt inicial, avui en parlarem per l'esperança que posa en el tractament d'aquesta malaltia amb un neuròleg d'aquest hospital. Ell és Àlex Menéndez. A més, avui parlarem amb l'escriptora i divulgadora científica Sònia Fernández Vidal. Ella és doctora en informació i òptica quàntica per la Universitat Autònoma de Barcelona, és l'autora de l'exitosa saga de literatura juvenil La porta dels tres panys i recentment ha estrenat un nou llibre. A més, acaba d'estrenar també un projecte expositiu a l'Espai Fundació Telefònica de Madrid, que du per títol Revolució Quàntica i que té per objectiu precisament comprendre com la física quàntica ha transformat la nostra manera d'entendre el món. Abans de començar en tot això, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanem si aixorba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de les bossetes de te comercials que, segons apunten diversos estudis, alliberen milions de microplàstics al nostre cos.
1: ¿Puedes tomar té o infusiones en bolsitas? Pues mucho ojo, que un reciente estudio revela que liberan millones de microplásticos y es más grave de lo que parece. Científicos españoles de la Universidad Autónoma de Barcelona han demostrado que las bolsitas de té liberan partículas microscópicas al entrar en contacto con el agua caliente. Este nuevo estudio destaca, por primera vez, la capacidad de estas partículas para internalizarse en células intestinales humanas y podrían distribuirse por todo el organismo a través del torrente sanguíneo. Este hallazgo incrementa la preocupación por los efectos adversos de los microplásticos en la salud y subraya la necesidad de evaluar la seguridad de los materiales plásticos utilizados en productos de consumo diario como las comunes bolsitas de té. Como alternativa, habría que considerar el uso de té en granel o bien bolsitas fabricadas con materiales no plásticos. ¿Qué te parece? ¿Tú sueles tomarla?
0: No ens diuen res de nou. Tornar a l'essència, que era el granel, és una de les solucions. Escoltàvem un tall del compte director al Paladar, però tal i com apunten des d'un altre mitjà, en aquest cas el portal de verificació maldita.es, és important puntualitzar que aquest no és el primer estudi sobre la qüestió, el que mencionaven des de director al Paladar, però sí que afegeix informació complementària. Encara que alguns estudis ja havien demostrat que els nanoplàstics poden travessar la barrera intestinal, el que es va demostrar per primera vegada en aquest estudi més recent és que aquestes partícules també poden ser absorbides per les cèl·lules intestinals humanes i assolir diferents orgànuls cel·lulars. Això, segons l'estudi, podria suposar un dany genètic o interferències en processos biològics, tot i que assenyalen que encara no està provat i que, per tant, per provar això, cal continuar investigant. D'altra banda, un estudi del 2025 va analitzar també les mateixes cèl·lules intestinals i no va trobar capacitat perjudicial en aquestes partícules alliberades per les bossetes de te, tot i que els autors també varen subratllar la necessitat de més investigació.

0: I encetam en aquesta hora la nostra secció setmanal de Pato Conde, el nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic, i avui ens parla de podcast.
1: Benvinguts una vegada més a Codibeta, a la secció de Cultura Geek, una secció que sempre estem xerrant de cosetes d'internet, de videojocs, de tecnologia un poquet desconeguda, i l'altre dia estava pensant a veure què feien els oients una vegada que acabava aquest programa, no? És veritat que molta gent m'ha comentat que escolten la repetició, que estan escoltant un altre horari i tal, però avui volia fer una recomanació d'un altre programa, d'un altre podcast. Ja sabeu que els podcasts no només estan a les cadenes de ràdio, normalment és un producte que han escut a internet, una cultura ja feta de gent creadora de do-it-yourself que se grava el podcast a casa o a un estudi amb amics i tal, i tenen programes bastant seriosos ja, perquè això del podcast, que va néixer ja a principi dels anys 2000, jo record que teníem un programa amb un amic que es deia La gota que colmó el vaso, i el fèiem amb un programa d'emissió en directe per internet. O sigui que això de l'streaming, que ja xerrarem un altre programa, això de l'streaming ja té uns quants anys. I avui volia fer una recomanació d'un programa que jo ja soc molt, molt fan, i fan de veritat, no de que l'he escoltat tres vegades i ja, i perquè m'agrada, som fan. És un programa que es diu Campamento Krypton, i és un programa que ja té... va néixer l'any 2013 i té més de 300 programes. De fet, jo vaig començar a sentir-los fa 10 anys, ara, crec, i bé, és un programa que setmanalment vaig sentint. Ells treuen un programa cada 15 dies, però és veritat que els temes que toquen són molt, molt interessants, i és un d'aquests programes que estan molt, molt ben informats i xerren sobretot d'algo que ens agrada molt, que és la cultura pop. Fan com una espècie de simulació de campament dels anys 90. Ells es diuen monitors de campament. Entre ells tenim a J. Lightnot, a Matt, a José Viruete, també tenim a Armabot i a B. Sánchez.
0: Campamento, una recomanació concreta per a totes aquelles persones amants de la cultura en general i de la cultura pop en especial, però en Pato ens en dona més informació.
1: I aquest programa, sobretot xerra de cultura, totalment centrada en el món dels còmics, en el món del cine, la música, però té una particularitat, i és que toquen temes molt... molt coneguts, però treballant-los des d'un punt de vista, des de coses molt, molt desconegudes. Si xerren d'una pel·lícula, ens conten anècdotes del rodatge. Si xerren un videojoc, sempre ens estan contant com la història del creador o la creadora, des de la idea fins com l'han desenvolupat i com el va rebre el públic. I sobretot ho vull recomanar, aquest programa, perquè té una particularitat molt, molt interessant, que és un programa que dura normalment 2 hores, però és que està molt ben narrat i està molt entretingut la manera de fer-lo, no? I qualsevol sigui el tema que toquen, la veritat és que contagien l'amor per aquest, i és que fa gust sentir-los. Sí que volia destacar una secció que jo m'agrada moltíssim, que es diu Iban a petarlo i les petaron. És una secció que tenen de grups de música que volien ser estrelles del rock o del que sigui, i en el final, pues, per una cosa o una altra, han acabat pues, molt malament, no? I, o a l'anonimat o no triomfant, o tenien totes les claus per triomfar en el món de la música i tot això ha acabat en res. Així que escoltau Campamento Krypton, té els seus programes per tot, Spotify, iVoox, tenen també una pàgina web on està la informació de tots els programes. És una enciclopèdia molt interessant de la cultura pop i de veritat que qualsevol tema ho fan interessant. Tenen un programa de fruits secs amb un convidat especial que és Berto Romero i no us podeu perdre això perquè és molt, molt divertit i, a més, superinteressant.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: Tres ràdios, Dial.
4: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Un assaig clínic impulsat per l'Hospital Germans Trias estudia per primera vegada a Europa una nova via terapèutica en pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase lleu. L'estudi, anomenat ALTHEA, Estudi dels efectes clínics i biològics de l'anastomosi linfàtico-venosa cervical de la malaltia d'Alzheimer, té com a objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i el potencial efecte d'aquesta tècnica quirúrgica extracranial. La hipòtesi és que la millora del drenatge linfàtic pot contribuir a reduir una acumulació de proteïnes neurotòxiques associades al deteriorament cognitiu de la malaltia de l'Alzheimer. L'assaig es farà en 10 pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase inicial, que tindran un seguiment durant un mínim de 12 mesos. De moment se n'han intervengut dos d'ells amb resultats encara molt preliminars, però que podrien apuntar una millora funcional al manco d'un d'ells, malgrat que això, que l'estudi es troba en una fase molt inicial. Com dèiem, som pacients amb diagnòstic d'Alzheimer en fase lleu, en seguiment a les consultes de neurologia i geriatria del centre que compleixi els criteris estrictes per entrar a l'estudi. I per parlar-ne, avui ens atén Àlex Menéndez, neuròleg de precisament d'aquest hospital, Germans Trias. Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Gràcies a vostès, encantat.
0: Per començar, volíem explicar una miqueta, fer una mica d'antecedents, perquè sabem que la malaltia d'Alzheimer es caracteritza per aquesta progressiva pèrdua de funcions cognitives, com la memòria, com l'orientació, el llenguatge fins i tot, i això passa per una acumulació de proteïnes al cervell, no? Però els mecanismes exactes no estan completament definits. No, explica'ns una miqueta per ubicar què se sap a hores d'ara d'aquesta afectació d'aquestes proteïnes.
1: Bé, la malaltia d'Alzheimer, com bé has dit, es produeix o es pensa que part de l'inici de la malaltia ve donat per l'acumulació d'una proteïna concreta, que és el beta-amiloide, que és una proteïna que tothom produeix en condicions normals, però que en els malalts d'Alzheimer es plega de forma errònia i s'acumula en massa quantitat. Això provoca una sèrie de reaccions en cascada que el que fan és inflamació del cervell i pèrdua de neurones, que al final el que acaba traduint és en pèrdua de memòria, en pèrdua d'alteracions en el llenguatge, alteracions emocionals, cognitives, etc. Tot i que encara no sap ben bé el que provoca, que és el que fa que la proteïna es plegui malament, sí que es pensa que és un dels principals mecanismes que contribueixen a la malaltia. A partir d'aquí, hi ha tractaments en investigació que el que pretenen és eliminar aquesta proteïna. Nosaltres hem seguit un camí una mica alternatiu. Ja hi ha estudis que apunten en aquest sistema linfàtic del cervell, que és un sistema de drenatge, un sistema que elimina les proteïnes de rebuig que genera de forma natural dins el cervell. El que passa és que aquest sistema de drenatge en els malalts amb Alzheimer no és suficient. No és suficient per netejar la proteïna en el grau que hauria. Llavors, arrel d'estudis preliminars que s'han fet a Àsia, a Taiwan, a Xina, en el qual s'han fet aquest tipus d'intervencions amb malalts amb Alzheimer en fases una mica més avançades del que estem provant nosaltres, però es postulava que gràcies a aquesta intervenció milloràvem el flux d'aquest sistema linfàtic cerebral. D'acord? Llavors, nosaltres hem volgut començar un estudi per veure què és el que està passant a nivell cerebral amb aquesta intervenció. Aquesta intervenció és una operació que es fa a nivell del coll, que ajunta una vena, la vena jugular, amb un vas del sistema linfàtic del coll, que és on va drenar el sistema linfàtic del cervell. Fent aquesta anastomosi, aquesta junció entre aquests dos sistemes, el flux del rentat cerebral augmenta, o almenys això és el que es pensa, el que es postula. Llavors, per comprovar-ho, nosaltres el que estem fent és, abans de la intervenció, fem un escàner especial en el qual mirem la quantitat de proteïna acumulada en el cervell d'aquest malalt amb Alzheimer.
0: Sí.
1: I 6 mesos després de la intervenció tornem a fer aquest escàner per comprovar quanta proteïna hem netejat en aquest temps. El natural dins l'evolució de la malaltia és que la proteïna vagi a més. Nosaltres el que esperem veure, tot i que encara no tenim resultats d'això, però el que esperem veure és una reducció de la proteïna. Com hem dit, és un assaig en estadi molt inicial. És un primer assaig que l'objectiu principal ni tan sols és demostrar l'eficàcia clínica d'això, sinó que pretén demostrar la seguretat d'aquesta intervenció.
0: Sí.
1: I que no passi res a un nivell tècnic, a un nivell de complicacions o efectes adversos en aquest grup de població.
0: Uh-huh.
1: Però a més estem comprovant tota una sèrie de factors com aquesta reducció de la proteïna o factors cognitius a través d'entrevistes, d'una sèrie de proves, d'una sèrie de tests per comprovar quina variació hi ha amb el temps.
0: Mm. Clar, de moment es fa aquest seguiment que encara està en fase molt, molt inicial, perquè el primer pacient es va operar fa poquet, els dos primers que dèiem. Uh-huh. Vosaltres ara dèiem, fareu seguiment al manco durant 12 mesos i no sé si complementàriament hi haurà una altra part d'aquestes entrevistes que ens deies, d'aquests escàners que es faran als 6 mesos. Hi ha teràpies complementàries, perquè sabem que l'Alzheimer de moment no té un tractament en fases lleus, per ventura pot mantenir, però que aturi aquesta malaltia. Quines teràpies complementàries segueixen aquests pacients?
1: Utilitzem el tractament que hi ha actualment disponible a Europa. Que és són medicacions que no aturen la progressió de la malaltia, no eviten que les neurones es perdin, però totes aquelles substàncies que es deixen de fabricar per la mort d'aquestes neurones ho intentem compensar a través de medicació, ja sigui oral, ja sigui a nivell d'uns pagats. Això per estadis inicials o inicials mitjos de la malaltia.
0: Uh-huh.
1: Amb més avançats, actualment el que es disposa és de tractament simptomàtic, de tractament de per si apareixen complicacions derivades de l'Alzheimer, per exemple, al·lucinacions, pues, posar tractament per a aquestes al·lucinacions.
0: Uh-huh.
1: O problemes a l'hora d'aguantar l'orina o posar medicació encaminada a tractar els símptomes.
0: Sí.
1: Però el innovador d'aquesta intervenció que estem fent és que ataca o pretén anar a la progressió de la malaltia.
0: Clar, s'acerca no només millorar aquests símptomes, sinó estabilitzar o fins i tot alentir la progressió?
1: Mm-hmm. Aquest seria l'objectiu. Mai recuperar, amb això i amb totes les teràpies que s'estan estudiant, el que es pretén és frenar, però no revertir aquelles neurones que s'han perdut, però sí que intentar frenar el màxim possible la progressió de la malaltia i veure també quan frenem una cosa o una altra.
0: Quins criteris s'han seguit per decidir això, quins pacients podien entrar i quins altres, evidentment tenint en compte que ho dèiem, que havien de ser en una fase inicial de la malaltia?
1: Bé, pacients, com deies, en fases inicials de la malaltia, que siguin relativament joves, sense malalties acompanyants. És a dir, busquem un malalt ideal, entre cometes, que pugui entrar a quiròfan i aguanti una operació, tot i que és una operació senzilla, sí que utilitzem anestèsia i sí que estem buscant pues, això que l'operació sigui segura, però amb gent sense altres malalties. A més, estem buscant gent que no prengui segons quins tipus de medicació, que facin més líquid a la sang, per exemple, uh-huh. o que no hagin patit intervencions a nivell del coll uh-huh. per altres motius, per càncer, per intervencions de tiroides, etc. Tots aquests pacients no tenen aquest tipus d'intervencions per tenir un coll net, entre uh-huh. cometes. Bàsicament això.
0: I parlàvem d'aquestes fases inicials. Què passa en el cervell en aquestes fases inicials que deixa aquesta finestra, aquesta oportunitat terapèutica? És simplement per quantitat d'aquestes proteïnes, per l'acumulació? O...
1: Clar, el que passa, enllacem amb el que comentàvem al principi, a mesura que passa la malaltia, intervenen tot un altre seguit de processos en la malaltia. Aquesta acumulació de proteïna fa que hi hagi inflamació, vinguin altres tipus de cèl·lules que provoquen més destrucció del teixit cerebral, afecten, al principi hi ha només un determinat grup de neurones que queden afectades, a mesura que passa el temps acaben afectant-se d'altres. Llavors, el que busquem, com el que busquem, és l'efecte sobre aquesta proteïna, busquem que sigui aquesta proteïna només la que hi hagi acumulada i que no hi hagin altres factors que puguin confondre o que puguin alterar els resultats.
0: Mm-hmm. Hi ha diferents tipus d'Alzheimer?
1: Depèn del que entenguem per diferents tipus d'Alzheimer. Però sí, l'Alzheimer... depenent de on s'acumuli aquesta proteïna i de quines siguin les neurones que es perden, pot expressar-se o pot iniciar-se d'una manera o d'altra. Hi ha gent que comença en lloc de amb pèrdues de memòria, que és la immensa majoria, però també existeixen formes que comencen amb problemes del llenguatge. O gent que comença amb problemes d'organització, de no saber seguir una sèrie de passos, o gent que comença amb problemes fins i tot visuals, de no saber interpretar allò que està veient. Tot això són diverses formes d'una mateixa malaltia, que és aquesta acumulació de beta-amiloide al cervell. I després hi ha altres malalties que... simulen l'Alzheimer, que poden manifestar-se com un Alzheimer, però que en realitat és per l'acumulació d'altres proteïnes o és per altres processos a nivell cerebral.
0: Uh-huh. Cap on creus que es dirigirà la recerca en Alzheimer? No sé si està més a prop d'aconseguir una cronicitat amb una qualitat de vida acceptable, si hi haurà tractaments combinats de fàrmacs i intervencions, si s'acerca una solució que no sigui única i que sigui més adaptable, personalitzable a cadascun dels pacients...
1: Jo crec que com tota la medicina en el moment actual, tot va cap a la personalització de tractaments i de teràpies. Buscar el que és millor per cadascú en el moment adequat. Dins d'això, el tractament combinat és la manera de procedir, és el que s'està fent. Hi ha tot un grup de fàrmacs nous, prometedors, que ja estan utilitzant-se als Estats Units, per exemple, que encara no els tenim a Europa, però esperem que surtin en els propers mesos, que també ajudarà, però no tothom es podrà beneficiar d'aquests fàrmacs pels efectes secundaris que tenen o pel tipus de pacient que requereixen. Això és una ajuda o és un, a més, o és una altra alternativa que esperem que puguem utilitzar en un futur.
0: Mm-hmm. moltes esperances posades també en veure com funciona aquest estudi clínic. Ho dèiem a l'inici, n'hi ha hagut, n'hi ha d'haver 25 registrats a la Xina, a més d'aquest a Catalunya. La recerca evidencia, sembla que comença a evidenciar aquesta importància dels sistemes de drenatge cerebral, de drenatge dels vasos linfàtics, per alliberar aquest tipus d'acumulació de proteïnes com la beta-amiloide. Esperem que aquestes proves puguin anar bé, puguin demostrar la seguretat d'aquestes intervencions i que això ens serveixi precisament per avançar en la recerca i en el benestar de les persones que pateixen la malaltia. Àlex Menéndez, neuròleg de l'Hospital Germans Trias, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra.
1: Gràcies. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és memòria. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Xarxa experta.

0: I per la mare de literatura infantil, juvenil i de física quàntica, perquè després de l'èxit de la trilogia La porta dels tres panys, que va només de 500.000 exemplars i està traduïda a 18 idiomes, arriba ara la segona part de la prequela d'aquesta saga, L'origen de La porta dels tres panys, L'ombra dels dos sols, de Sònia Fernández Vidal. La història ens du al desenvolupament de l'energia nuclear, de la bomba atòmica, i tot plegat ho fa a través de les aventures de Nada, la protagonista, i també de grans científics que han protagonitzat aquesta revolució. El lector, al llarg de tots aquests llibres, i en concret aquest darrer, s'enfronta a una pregunta que avui segueix vigent. Estan preparats per assumir les conseqüències del coneixement que generam? Una sèrie de novel·les que ha estat molt exitosa, que utilitzen la ficció precisament per això, per explorar conceptes de la física quàntica i que ens introdueix en la mecànica a través de l'aventura i la fantasia. A més, l'autora segueix la línia de la divulgació científica que la caracteritza i també acaba d'estrenar un projecte expositiu a l'Espai Fundació Telefònica de Madrid. L'exposició du per títol Revolució Quàntica i proposa un recorregut ampli i accessible pel naixement de la física quàntica i per les conseqüències científiques, filosòfiques i tecnològiques, des dels primers interrogants sobre la naturalesa de la llum, per exemple, i la matèria, fins als desenvolupaments que marcaran el segle XXI. L'exposició està estructurada en diferents blocs, es pot veure de manera gratuïta des del 7 de maig i l'11 d'octubre i convida el públic a comprendre com la física quàntica ha transformat la nostra manera d'entendre el món. Avui parlam de tot plegat amb Sònia Fernández Vidal.
1: Sònia Fernández Vidal és escriptora i divulgadora científica. Doctora en Informació i Òptica Quàntica per la Universitat Autònoma de Barcelona UABA, on va ser professora. Ha treballat i col·laborat com a investigadora en algun dels centres més prestigiosos com el Centre Europeu de Recerca Nuclear Suïssa, el Laboratori Nacional dels Alpes dels Estats Units o l'Institut de Ciències Fotòniques a Barcelona. És també cofundadora de la consultora tecnològica Gausa Neumani i acadèmica numerària de la Reial Acadèmia Europea de Deltos.
0: Benvinguda a Codi Beta, Sònia. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
2: Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer.
0: Explica'ns una miqueta, perquè després d'aquest èxit, podem dir, internacional, amb tantes traduccions d'aquesta saga, La puerta de los tres cerrojos, què et du a tornar en aquest univers amb aquesta prequela que ja va per la segona part?
2: Doncs bé, així és com la trilogia de La porta dels tres panys, de la mà del Nico i els seus amics, ens introduïm en aquest fascinant món quàntic, no? I vivíem aventures i ens teleportàvem i viatjàvem amb Harleys Quantinson, amb gravitons, i podíem volar, lluitàvem contra essències de forats negres. Doncs anàvem descobrint tots aquests fenòmens fascinants del món quàntic. Amb aquesta prequela, aquest origen de La porta dels tres panys, fem un altre recorregut, perquè aquí ens n'anem a 1900, que és precisament quan va néixer la física quàntica, quan Max Planck va donar, no, el punt de sortida d'aquest naixement de la física quàntica, i la protagonista, que ara és l'Ada, és una nena orfa, de 1900 també, juntament amb el seu amic, que és un elf del món quàntic, el que pretenen és ajudar els científics a fer els descobriments que permetran que neixi la física quàntica en el nostre món. No? I d'aquesta manera el que fem, en aquest cas, doncs, és un recorregut també pedagògic per la història de la física. Aleshores, anem parant, doncs, per tots aquells científics. Però, bueno, sempre dintre de l'aventura, és a dir, al final, una de les coses que fan és agafar a l'Einstein, se l'emporten al món quàntic, el fiquen a sobre d'un fotó i el fan viatjar a la velocitat de la llum per comprendre com s'altera l'espai i el temps, no? Velocitats properes a les de la llum, i així es pot descobrir la seva teoria de la relativitat. I tot això, doncs, amb les aventures, també, tenint en compte que estan els elfos foscs amb la intenció de mantenir en la foscor del coneixement a la humanitat. Però d'aquesta manera, amb aquesta excusa també de l'aventura, doncs anem descobrint tots els descobriments que van anar fent aquests científics, i entenem també com va anar aquesta història de la física que va donar peu a una de les revolucions científiques i després tecnològiques més importants de la nostra època.
0: Imagino que no deu ser fàcil fer aquesta adaptació, no? D'escriure sobre física quàntica, adaptar-se en aquest to divulgatiu per gent jove, per infants, i a més fer-ho en forma d'aventura, no? Quin és el secret perquè de qualque manera siguis capaç i puguis convertir la ciència en una història que cridi l'atenció, que apassioni?
2: Bueno, la veritat és que sí que és cert que és difícil en el sentit que com a científic, no, tota la carrera, després quan fas el doctorat i quan comences a fer investigació, t'ensenyen a escriure d'una manera molt precisa, molt exacta, i amb les matemàtiques, no? Per fer els articles científics. En canvi, aquí era una miqueta com desaprendre tot el après i tornar a aprendre de nou per fer doncs, aquest conte i explicar doncs, tots aquests fenòmens a través de la fantasia, de les històries, de la narració. Però, bueno, clar, al cap i a la fi, si t'hi fixes, al final, les partícules fonamentals, que és el que estudia la física quàntica, tenen propietats molt antiintuïtives per nosaltres, no? Es poden atravessar parets, estan els gats que estan vius i morts simultàniament, no? Són un conjunt de bogeries que al final dius, bueno, però és que sembla més del camp de la ciència-ficció, de la fantasia, que no pas una ciència que descrigui el nostre univers. Aleshores, vaig agafar una miqueta aquesta fórmula, i al cap i a la fi, mira, com diu sempre el meu bon amic Àlex Rovira, sempre em diu, Sònia, els contes serveixen per dormir els nens i despertar els adults. Aleshores vaig pensar que, bueno, potser amb aquesta fantasia i en forma de conte, doncs era la millor manera de transmetre aquest coneixement que se'ns fa tan estrany.
0: Sí. Sí, sí, sí que és veritat que moltes vegades es fa estrany i moltes vegades s'associen, no? Moltes persones associen la física quàntica a conceptes com a plans de misteri, de màgia, d'alguna manera, no? Hi ha mites que t'agrada desmuntar, ja sigui a través de, en aquest cas, de la literatura juvenil, però també quan fas divulgació en altres àmbits, en altres aspectes?
2: Bueno, sobretot transmetre el que és i el que no és la física quàntica, no? Dintre del camp de la... Com que la física quàntica, ja ho dius, no? És quelcom tan estrany i tan misteriós, en els seus sacs s'hi han encabit moltes coses que no tenen res a veure amb la física quàntica, no? Hi ha moltes coses així de New Age o de medicines quàntiques i coses així que han aprofitat la tirada, potser mediàtica, que no tenen res a veure amb la física quàntica. Però jo penso que la millor manera de lluitar a vegades contra aquesta desinformació és compartint el coneixement, no? I al cap i a la fi, l'objectiu, doncs, d'aquest llibre de les meves xerrades divulgatives, més que trencar mites, és explicar el que sí que és. No? I d'aquesta manera, així és, doncs treure aquests dubtes.
0: Parlàvem d'aquest llibre, però també ho han dit al principi, el passat mes de maig estrenaves exposició Revolució Quàntica, bastant relacionat també una cosa amb l'altra, no? Explicar aquesta història de la física, tot i que des de diferents punts de vista, aquesta exposició entenc que ara ens pots contar més detalls, va dirigida al gran públic, i arriba en un moment en què poden dir que molta de gent, encara que siguin directament, parla, no? d'aquesta computació quàntica, ens trobam, diries, a les portes d'una revolució comparable a la que ja vàrem viure, de la revolució digital?
2: Sí, efectivament. Bueno, la revolució aquesta digital, en certa manera, és el que nosaltres anomenem la primera revolució quàntica, no? Tecnològica, perquè precisament gràcies al que sabem de la física quàntica es van crear els transistors. Oi? Els transistors és la base de tot el món digital que tenim avui en dia, des del telèfon mòbil, el microones quan escalfem la llet al matí, quan anem al supermercat i s'obren les portes de manera automàtica, tot el sistema de telecomunicacions, internet, quan ens anem a fer una ressonància magnètica, bé, que ha fixat que vivim envoltats de tecnologies sortides de la física quàntica, però en canvi desconeixíem moltes vegades, no? Des de la societat, que aquests avenços o aquestes grans tecnologies les tenim gràcies a la física quàntica. Però com bé dius, ara estem en l'inici d'un nou camí, del que anomenem ara la segona revolució tecnològica quàntica, on ens trobarem primer els sensors quàntics, després tot el que és internet quàntic amb la seva encriptació i aquest tan estimat doncs, ordinador quàntic. I efectivament estem doncs, a les portes d'aquestes revolucions tecnològiques. Mira, l'altre dia Google va treure un article que ja deien el Q-Day, no? El Quantum Day, que citaven ja d'aquí 3 anys poder tenir finalment ja un ordinador quàntic funcional. Bé, no sé si seran d'aquí 3 i tindrà raó Google, o seran 5 o 7, però bueno, ja ni tan sols parlem d'una dècada. I bueno, seran tecnologies que i ho estem vivint ara amb la intel·ligència artificial, sí. No? Veiem que creix exponencialment i l'impacte que està tenint en les nostres societats. Doncs agafem-nos perquè el que està per venir encara serà un terratrèmol molt més fort. Aleshores, és important que existeixin, doncs, iniciatives com aquesta de la Fundació Telefònica per apropar aquest coneixement de manera divulgativa a tots els públics, a tots nosaltres com a ciutadans, no? Perquè al final, si les nostres societats estan basades en ciència i tecnologia i hem de prendre decisions comú, no? Qui prendrà les decisions del futur dels nostres fills? No? Si només 4 sabran sobre ciència i tecnologia, bueno, la història de la humanitat sempre ens ha demostrat que quan només 4 persones prenen aquestes decisions no ens deparà res de bo. Mm-hmm. penso que és important, no?, que com a societat tinguem una forta cultura científica amb tot el que ens està pervenint.
0: És important tenir aquestes qüestions, aquestes implicacions, no?, democràtiques també, que venen amb el coneixement, amb la història del coneixement, amb voler aprendre per aprendre, no?, amb aquesta motivació. I parlaves també, Sònia, d'aquesta gran importància de la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia. Ara sembla que amb la generativa això ha crescut exponencialment. Com es conjuga això que estàvem parlant ara precisament amb aquest sorgiment de la intel·ligència artificial?
2: Bueno, la computació quàntica, per exemple, ja existeixen ara algoritmes quàntics per machine learning, és a dir, en el moment en què puguem tenir un ordenador quàntic funcional, doncs el camp de la intel·ligència artificial col·lisioni amb el camp de la computació quàntica, doncs probablement viurem també revolucions fascinants, no? Per bé i per malament, no? La ciència al final no és una cornucòpia de la que només emergeix en bondats a la humanitat, no? Dels seus centres van sortir les bombes atòmiques, no? És una miqueta el símbol que ens recorda que la ciència té el costat bo i el dolent, però, bueno, sens dubte, veurem transformacions fascinants, també boníssimes, cara a la recerca, no? És a dir, poder tenir models d'intel·ligència artificial que ens ajudin a seguir evolucionant, no? I que aquests es perfeccionin precisament amb aquests ordinadors quàntics, doncs estic segura que ens donarà moltes ciències i tecnologies que es permetran seguir evolucionant com a civilització.
0: Me'n vaig una mica del tema en qüestió, però si arriba a aparèixer aquest ordinador quàntic en 3 anys com de Google, imagino que si ho diu Google és perquè serà propietat de Google. Això és bo o dolent, Sònia?
2: Wow, és una molt bona pregunta aquesta, eh? Perquè clar, fixeu-vos que en el moment en què algú tingui un ordinador quàntic funcional, per exemple, tots els sistemes d'encriptació actuals, els secrets dels governs, quan fem transaccions bancàries, tot això quedarà totalment al descobert amb els nous algoritmes de desencriptació quàntica. Creacions de nous materials, nous fàrmacs, per bé o per dolent. Ara mateix tenim una miqueta... Qui són, no?, els que estan fent aquesta carrera quàntica? Tenim per un costat Xina i per l'altre Estats Units. Però, a més, els Estats Units ja no només són els governs, bé ho has dit, està Google, està Microsoft, hi ha empreses privades per primera vegada. No? I en aquesta carrera, una miqueta com la carrera espacial, no?, estan competint aquests dos. Però, bueno, a vegades a mi, quan, clar, te n'adones que el que ho aconsegueixi primer tindrà una avantatge geopolítica molt important, molt, molt important. Aleshores, a vegades em recorda més la carrera del Club de l'Urani contra el projecte Manhattan, no?, que va haver-hi a la Segona Guerra Mundial. Sens dubte, l'única cura, no?, que, ho dèiem abans, no?, que només 4 tinguin el coneixement de com funcionen aquestes tecnologies i, per tant, prenguin decisions, és que nosaltres, com a societat, ens comprometem, no?, també a adquirir aquest coneixement i a tenir una forta cultura científica i a poder exigir també als nostres governs que plantin, doncs, certes condicions en tots aquests avanços tecnològics o almenys tenir el coneixement de com funcionen. Per mi és l'únic antídot al que està per arribar. Però, bueno, està clar que parlar d'ordinadors quàntics ja no és ciència-ficció a l'hora de l'escola, a l'hora del pati de l'escola, sinó que és política del segle XXI.
0: Veurem què ens depara, però sí que és cert que ja has incidit, ho has dit un parell de vegades, la importància, no?, de tenir present el coneixement, de que no siguin només 4, sinó que siguem més les persones les que siguem conscients, que entenguem i que sapiguem de què va aquesta revolució, no? Però alhora jo penso en les xarxes socials que ens han democratitzat la divulgació, però també han contribuït a una desinformació científica, a un qüestionament del mètode científic fins i tot, no? No sé si tens aquesta mateixa sensació.
2: Sí, això és quelcom que està succeint. De fet, mai hi havia hagut tants terraplanistes, sí, no?, com avui en dia. I això és, sens dubte, producte també de les xarxes socials. Però, bueno, contra això jo crec que l'antídot segueix en el mateix i, malauradament, tot i que vagin en contra d'aquest mètode científic, és el mètode científic el que, o tenir una bona cultura científica i ben integrat aquest mètode científic, és l'antídot per mi aquesta situació. Al final, la ciència es basa en dues premisses, no? Tenir una flexibilitat per les idees noves i creativitat, però alhora tenir un escepticisme sa, oi? Qüestionar absolutament tot, buscar les fonts de la informació que estàs rebent i aprofundir, no? Les coses es necessita certa profunditat i esforç a darrere per comprendre-les bé. I això, malauradament, és quelcom que en l'era dels algoritmes estem perdent. No? Per tant, una altra vegada, reforçar aquesta cultura científica com a societat és molt important per la situació que estem vivint, sobretot els nostres joves ara.
0: I, mira, una bona manera de lligar tot això que parlàvem amb l'origen d'aquesta entrevista, que és tant el llibre com l'exposició, és la importància d'aquestes dues iniciatives, precisament, per difondre aquest coneixement, per crear cultura científica, i et volíem demanar una miqueta que ens expliquis com s'organitza aquesta exposició. Dèiem que estava estructurada en diferents blocs. Explica'ns una miqueta, si algú d'aquí, de les Balears, visita Madrid, quin recorregut pot fer a través d'aquesta exposició.
2: Sí, aquesta exposició que està a Gran Via, és l'edifici mític aquest de la Fundació Telefònica, just al mig de Gran Via, a més és d'entrada gratuïta, i estarà fins a l'11 d'octubre. Aquesta està estructurada de la següent manera. L'objectiu és aquest d'explicar aquestes noves tecnologies quàntiques, però comencem fent-ne un recorregut i comencem des del principi, veient la història de la física. Veiem primer com vivien fins a 1900 en aquest món de la física clàssica, oi? Quines eren les creences o la cosmovisió que hi havia aleshores, l'univers com si fos una gran màquina, i ens topem aleshores en la següent fase ja amb el naixement de la física quàntica, quan Planck, Einstein i Niels Bohr introdueixen el quàntum d'energia i així neix la física quàntica. Llavors anem veient tota aquesta

0: ciència fins a dia d'avui, finalitzant amb una maqueta que tenim de l'ordinador quàntic que hi ha al Barcelona Supercomputing Center, a Barcelona.
1: Hem mencionat ara aquest petit repàs a la història de la física quàntica. Hi han sortit noms, Heisenberg, Schrödinger, Einstein. Passa que tots aquests noms, com ja sabem, són homos, i és que és cert que encara avui les dones continuen infrarepresentades en moltes disciplines STEM. Això també, el fet de que tu hagis triat aquesta carrera i facis aquesta divulgació científica, ja és una passa, no? Jo no sé si durant la teva trajectòria professional has anat notant canvis en aquest sentit, i més presència femenina dins la recerca científica.
0: Bueno, afortunadament, no? Estem a ombros de gigantes, deia Newton. Jo puc dir que estem a ombros de gegantes, no? Jo ja no he hagut de patir aquesta diferència, diguem, entre gèneres, però és cert que és gràcies a que les pioneres que anaven a darrere doncs van haver de lluitar molt, no? Però avui en dia, afortunadament, aquest gap cada vegada va disminuint més, i per exemple en el CERN, que és on hi ha l'accelerador de partícules, l'LHC, aquest accelerador de 27 quilòmetres de circumferència, on estan recreant l'inici de l'univers i és la meca del coneixement de la física moderna actual, tenim com a directora la Fabiola Genotti, que és una dona, per exemple. No? En aquest sentit, comencem a tenir bastants rols, que és l'important, no? Tenir rols amb els que identificar-nos com a científiques. Per tant, això és tota una sort. Clar, no oblidem que amb el que és la història de la ciència, per això, si anem a 1900, que és el naixement de la física quàntica, doncs, per exemple, aquí, en el nostre país, encara les dones havien de demanar permís per anar a la universitat. No? Per tant, també és normal que en aquell punt no tinguem aquesta representació de dones a nivell històric. Però és que el com, que mica en mica anirem veient com canvia, afortunadament.
1: A poc a poc es van fent passes també en aquest sentit, ja gairebé per acabat volíem demanar sobre la pregunta inicial que la dèiem a la introducció, de la qual parteix el llibre, que és si estan preparats per assumir les conseqüències del coneixement que generam. Ahí estem?
0: Bueno, aquesta és la gran labor de l'ètica, és més formular preguntes que no pas donar respostes. No? I bueno, aquest llibre acaba fent aquest recorregut de la història de la física, acaba precisament en 1945, quan a l'agost d'aquell any es van detonar les dues bombes atòmiques, no? fruit del projecte Manhattan, i unes 250.000 ànimes van ser la moneda de canvi d'aquells avanços tecnològics, i tot comença també amb el naixement de la física quàntica. Aleshores, és una miqueta també no tan sols transmetre aquesta història de la ciència, sinó també aquesta situació ètica, que a més es torna a repetir avui en dia. Ja no només amb les bombes atòmiques, que malauradament tornen a amenaçar, no?, l'horitzó de supervivència de la nostra civilització, però també, com bé deies, intel·ligència artificial, aquestes noves tecnologies estan generant canvis en la nostra societat. Aleshores, jo penso que és important recórrer també la història, veure que ens hem vist en aquesta situació abans i plantejar almenys aquests dilemes ètics. No? I, com deia, és millor fer plantejar preguntes més que no pas donar respostes.
1: Aquesta també és l'arrel, no?, d'aquest mètode científic, fer-se preguntes. I ja sí, ara sí, per acabar, i parlant d'aquesta saga, hi haurà, no sé si vols continuar aquesta prequela, si hi haurà seqüeles, si te penses en continuar.
0: Mira, la trilogia, de fet, la trilogia va començar sent un llibre que els personatges anaven fent les seves en el meu cap, i per això es va convertir en trilogia. Quan pensava que la trilogia estava acabada, va sorgir aquesta prequela. Per tant, seria un error per part meva dir que no hi haurà res més. Tot i que la prequela queda tancada, sí que és cert que, mira, com Star Wars, no? Pot ser que hi hagi també després una seqüela, dos llibres més darrere de la trilogia, per donar certa simetria, que acabin de tancar tot el que seria la saga. Ja veurem, anirem deixant que vagi sorgint.
1: Idò, i que sorgeixi, molts ànims, molta força per tot el que vengui per davant. Sònia Fernández Vidal, que acaba d'estrenar aquest L'origen de la porta dels tres panys, aquesta segona part, L'ombra dels dos sols, i també podeu visitar aquest projecte expositiu a l'Espai Fundació Telefònica de Madrid, La revolució quàntica, és el títol de l'exposició, que proposa aquest recorregut pel

0: naixement de la física quàntica i així com s'ha anat desenvolupant amb totes les seves conseqüències científiques, filosòfiques i tecnològiques. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres, Sònia. Ha estat un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins
1: una
0: altra.
1: Molt forta abraçada. Adéu.
2: El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui miram 30 anys enrere, i és que el 5 de juliol de 1996 va néixer, si se'n pot dir així, l'ovella Dolly, el primer mamífer clonat amb èxit a partir d'una cèl·lula somàtica adulta. Aquest esdeveniment científic va demostrar que una cèl·lula especialitzada podia reprogramar-se per generar un organisme complet nou, una idea que fins aleshores havia estat objecte de debat i de recerca durant més d'un segle. Els antecedents d'aquest èxit, però, es troben en l'embriologia experimental del segle XX. Investigadors com Hans Pymann ja havien proposat la possibilitat de transferir el nucli d'una cèl·lula a un òvul sense nucli, una hipòtesi que va obrir la porta conceptual a la clonació moderna. Més endavant, Robert Briggs i Thomas J. King varen demostrar el 1952 que era possible clonar embrions de granot mitjançant el que s'anomena transferència nuclear, consolidant així la base experimental de la tècnica. Una altra passa fonamental per arribar a la creació d'aquesta ovella Dolly va arribar amb els experiments de John Gurdon als anys 60, quan va aconseguir generar capgrossos a partir del nucli de cèl·lules diferenciades. Aquest descobriment va ser clau per demostrar que la informació genètica completa es conserva en totes les cèl·lules, independentment de la seva especialització. Ja cap als anys 90, en el Roslin Institute havia aconseguit clonar mamífers a partir de cèl·lules embrionàries, com el cas de les ovelles Megan i Morag, i un pas immediatament anterior a l'ovella Dolly. L'arribada de Dolly va ser revolucionària perquè per primer pic la clonació es va aconseguir a partir d'una cèl·lula adulta totalment diferenciada, com dèiem a l'inici. Aquest fet obria les portes a noves perspectives en medicina regenerativa, en biologia del desenvolupament, en enginyeria genètica, alhora que també ha generat encara ara intensos debats ètics sobre els límits de la manipulació de la vida. Amb aquest punt, donem punt al programa d'avui. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Molt bon dia, Raúl Valls, com estàs?
2: Bon dia a tots i totes. Aquí som, en bon dissabte, ja ho sabeu, en directe, a IB3 Ràdio, per recórrer totes les illes i contar-vos tot allò que passa durant aquest cap de setmana.
1: Avui en el programa número 86 de La Gran Vida, i la veritat és que amb el Lluís Menéndez sempre al control tècnic, vull repassar, perquè sempre hi ha dies internacionals, i doncs mira, Raúl, avui és el Dia Internacional de les Cooperatives, Dia Mundial dels Dofins en Cautiveri, vamos, els dofins de Marineland, Dia Mundial de l'e-book o del llibre electrònic, i jo amb això del dia internacional, la veritat és que ja comença a no creure-hi massa, perquè sempre és el Dia Internacional d'alguna cosa, però no sempre és un dia que digui, no, avui és un dia especial per un aconteixement. Se m'ho ha anat de ses mans en tot això. Raúl, tu has anat de rebaixes, que això és una altra?
2: No, jo no som de... Una, no m'agrada anar a comprar roba. No, és que sé, no. He d'anar per obligació.
1: Ahí vas quan necessites una persona.
2: Correcte.
1: No?
2: Vaig, la compro i me'n vaig, ja està. No vaig a voltar. La primera que veig que m'agrada, iau, ja està. Vull dir, és que si no, no.
1: Però com som, eh? Comença, si aneu per Palma o per Ciutat, o és igual, per Ciutadella, aneu per les tendes, tot està ple de turistes que compren, rompre, de gent que cerca,
2: que venen, que
1: roba... Sí, això sí. Que gent que fa cos per comprar, i jo dic una cosa, l'estiu, una vegada que has tret tota la roba, necessiteu tantes coses. A l'hivern me costa més no comprar, veus? Sempre hi ha qualque cosa. Sobretot
2: no, no.
1: Perquè hi ha canvis de talla.
2: Jo no, perquè jo en l'hivern no me...
1: Jo sí, jo perquè no m'engreix a l'hivern.
2: És igual, sí. però jo no hi ha canvi d'armari.
1: No hi ha canvi d'armari.
2: No,
1: poc,
2: és que no tenen ni anoracs.
1: No hi ha res. Què tal per Itàlia? Perquè és que jo no sé si heu estat vosaltres a Itàlia, a Siena concretament, perquè fan una espècie de... Bé, jo dic una espècie per desconeixement, de Sant Joan amb els cavalls, com si fos Ciutadella, no? que enfilen allà que van amb els cavalls i fan les curses, però amb molta gent i amb molts italians. Com és això?
2: Home, clar, Siena, el que té, però és com Sant Joan multiplicat per 10, vull dir.
1: Però ja n'hi ha, és que ja, clar, quan m'has dit això multiplicar per 10...
2: Clar, hi ha molta de gent, però està molt ben organitzat, tot s'ha de dir.
1: I sense mallorquins?
2: Pocs, se'n van trobar pocs.
1: Hi havies tu?
2: Sí, m'han trobat pocs, però vaja, espanyols n'hi havia moltíssims, eh?
1: Sí.
2: Però bé, són unes festes, sí, una tradició, el Palo de Siena, munten fora... Fora res, és a dir, fora muntura, i bueno, està molt bé, és com una competició entre barriades de la ciutat, cada una té el seu menador, però el que sortegen prèviament és el cavall. I, per tant, el menador ha de manar amb un cavall que no sap qui li tocarà, i després una carrera que dura 90 segons, és a dir, tot aquest remenat és per 90 segons. I se fa una cursa dins la plaça de principal d'allà.
1: Molt bé. I mentrestant hi ha gent que dorm poc, perquè hi ha molta gent que està pendent del Mundial, i va jugar també a Argentina, ha jugat aquesta matinada a Colòmbia, va jugar a Espanya, no sé si sou futbolers o no, però
2: que
1: tot el que sigui festa mos va bé, això mos va bé. Però altres coses, a part de la festa, altres coses, perquè quan arriba l'estiu, arriba el moment de l'arribada de nins i nines saragüís, i això és un moment també especial, perquè jo... he tingut contacte no directe, però a través de familiars, amb persones que han fet de papàs i mamàs d'acollida, i aquest és un tema interessant que volien tocar aquesta setmana, perquè aquests nins han arribat. El control tècnic, Lluís Menéndez, vinga, tenim un número de WhatsApp, per si voleu dir la vostra. Si vosaltres heu estat papàs o mamàs d'acollides de nins saragüís, ho podeu dir i comentar-ho en aquest número de WhatsApp.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Au-hi-do, vinga, són les 9 i 9 minuts. Començam.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Ho han pogut veure aquesta setmana, són una de les abraçades més esperades de l'any i després de mesos d'espera, 36 nins i nines serovis ja són a les illes des de fa un parell de dies gràcies al programa Vacances en Pau. I durant aquests pròxims dos mesos, gairebé, deixaran enrere temporalment les dures condicions dels campaments de refugiats de Tindouf a Algèria per conviure amb famílies d'acollida que poden ser de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, de Formentera. I serà un estiu diferent per a aquests papàs i mamàs, també per a aquests nins, si és la primera vegada que venen. I és un estiu que significa salut, descans, sobretot noves experiències per a aquests al·lots, però també per als pares i mares. A més, enguany, clar, coincideix que s'ha commemorat o s'ha commemoren el 50è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sarauí Democràtica. Volem parlar, sobretot, no de temes polítics, però sí d'aquesta acollida d'aquests nins que han arribat aquí, Raül, i ho feim amb Catalina Rosselló, que és la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears. Catalina, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia, gràcies, molt bé.
1: Gràcies a tu per estar amb nosaltres i per posar-nos, diguem, ulls en aquesta nova experiència. Ho hem pogut veure a través d'aquesta casa, els informatius d'Ivetres Ràdio, també l'hem escoltat a Ivetres Televisió, volia dir, i també l'hem escoltat a Ivetres Ràdio. I aquesta sensació d'alegria, de rialles que hi havia a l'arribada de l'aeroport. I doncs, la primera pregunta aniria per aquí. Com ha estat aquest retrobament amb els infants? Supos que hi ha hagut moltes emocions a l'aeroport de Sant Joan.
3: Pues sí, com cada any, doncs les famílies repetidores i els nens i nines repetidors, l'emoció és molt gran de tornar-se a retrobar. També era veure que les esqueretes mostraven emoció i també un poc de susto perquè ha passat un any, a veure com seria en la família, però i les famílies noves i els nens que són nous i les nines que venen per primera vegada, pues també el mateix, no? Amb molta il·lusió, molta emoció, però també aquest punt de susto per part dels infants, a veure com serà la família que t'ha de cercar, i però la veritat és que va ser molt guapo, molt emocionant, i va haver llàgrimes també, perquè és normal.
1: De retrobament,
3: quan se retroben,
1: no?
3: De retrobament, i però com sempre dèiem, pues són moments molt intens, molt guapos i que, a més, se viuen molt intensament, també, per part de les famílies, per part dels infants i per part de tots els membres de l'associació que també estan fent feina amb aquest programa.
1: Sempre hi ha un punt d'incertesa, que és el que fa que, clar, que aquests nins venen il·lusionats, però també venen amb aquesta poreta. Estem parlant també de nins que si no vaig errat, tenen com a molt 11 o 12 anys. I clar, si posem en valor les xifres, 36 nins i nines. Jo no sé quants en venen cada any, però com valoreu aquesta xifra i si és semblant a altres anys?
3: Bé, aquesta xifra no tot l'hem de valorar pensant que el que voldríem és que fossin molt més els infants que venguessin aquí a les nostres illes, com era abans de la pandèmia. La xifra és la mateixa de l'any passat. També varen tenir a Mallorca 28 infants i en varen venir també 36 en total per anar a les altres illes. La veritat és que abans de la pandèmia eren 95 infants que venien amb un xàrter directe des de Tindouf a Mallorca, cosa que també era molt més còmoda pels infants. Ara han de venir, que ens han d'acoplar a qualsevol menys mal que aquests dos darrers anys ja ha estat en els vols que anaven a Barcelona, que és molt més fàcil també anar-los a cercar. Però la veritat és que el que voldríem nosaltres és augmentar molt més el nombre de famílies. També hem de dir que enguany hagués pogut ser el que passa que també tot el que és la documentació que les famílies han de presentar i que nosaltres hem de presentar, tant a menors com a estrangeria, se va haver d'adelantar. Ara cada vegada és més prest que s'ha de presentar la documentació perquè ens puguin donar vistiplau de que tot està correcte i que realment els infants poden venir.
2: I, Catalina, com així? Dius que després de la pandèmia ha baixat aquest número de nins i nines del Sàhara que no poden venir a Balears?
3: Bueno, lo que ha baixat és el nombre de famílies acollidores que cada any s'apunten. Uh-huh. Això no només a les nostres illes, en totes les comunitats. Tenim en compte que de 10.000 infants que sortien fa anys, i quan hi va haver la crisi ja del 2010-2011 ja va baixar un poc, però seguíem venguent quasi 100.000, sortint 100.000 infants dels campaments en la pandèmia. Enguany crec que seran 2.600 infants que sortiran dels campaments. No sabem exactament quan ens reunim i que feim la valoració i avaluam el programa. No sabem, suposant que la pandèmia ha canviat la nostra manera de viure. A més, les famílies fan feina, tots dos, moltíssimes vegades, amb la qual tenen menys temps per dedicar als infants. I també hi ha ganes de viatjar, de moure-se, i dos mesos de fer l'acolliment, pues, moltes vegades també pensen que no paren durant aquests dos mesos.
2: A lo millor les condicions de vida nostres, no, diguéssim, també han canviat i, per tant, és més complicat, com tu dius, a poder acollir aquests nins i aquestes nines. Però, clar, és una baixada significativa. Com podríem conscienciar la gent de la necessitat o de la bona pràctica d'ajudar, de formar part d'aquest programa? Perquè, clar, moltes vegades jo crec que quasi ens aniria bé nosaltres anar allà per veure quina és la realitat, no? És a dir, com podem arribar a la gent per dir és que és molt positiu que venguin aquí perquè els ajuda a estar al manco dos mesos aïllats del seu dia a dia?
3: Sí, i el que dius de que seria molt positiu en allà és així. Una vegada que vas en els campaments, ja tornes totalment canviat. No hi ha persona que hagi vengut en els campaments i que no s'hagi enamorat del poble saharaui i hagi vist també les condicions de vida que tenen, les necessitats que també tenen, l'ajuda humanitària de cada vegada se redueix, perquè de cada vegada la mitja lluna roja saharaui fa crides de que realment se necessita ajuda d'emergència. Les temperatures són extremes, en l'hivern fa molt de fred i en l'estiu ja sabeu que hi ha 50 graus. Tenen de tot tipus de necessitats i el que fa aquest programa, a més, on de tenir en compte, t'ho has recordat, fa 50 anys que el poble saharaui viu dividit, uns en els territoris ocupats en veí per Marroc l'any 75, en constant persecució dels activistes i dels ciutadans i en violació de drets humans, i els altres, un campament de refugiats a Argèlia, a un desert que se diu la Hamada, que és el desert dins un desert, perquè és el més inhòspit, i allà viuen 174.000 refugiats, i entre ells moltíssim de nins que no podran sortir dels campaments, perquè, com has dit, surten, el programa contempla de 8 a 12 anys, però clar, cada any que passa, ara encara falten sortir nins nascuts a finals de 2015, no han sortit encara nins que han nascut el 2016. I que suposa això? Que cada vegada, cada any el nin és més gran. Clar. I una vegada que se complen els 12 anys, ja, aquest infant ja no està dins el programa, no pot sortir. I és molt important que puguin sortir, per el que he dit, les grans necessitats que hi ha, tenint en compte que durant dos mesos aquests infants, primer, i com també vull recordar, aquest programa és un programa polític perquè, com tots els programes que fem, perquè el programa Vacances en Pau és el programa estrella del govern de la RAS i del moviment solidari. Tenim en compte que a través d'aquests infants se coneix el conflicte saharaui, la gran injustícia que està vivint aquest poble durant 50 anys. Tu mateix ho has dit, se desconeix molt encara. Abans se coneixia més el conflicte saharaui. Ara moltes persones el desconeixen. I s'ha de fer sensibilització. Aquests infants ajuden en això, però també el més important és que surten dos mesos de les altes temperatures, que se'ls fan revisions mèdiques, que allà poden tenir pues, enfermedades cròniques i aquí se'ls solventa en un parell de visites si és necessari que vagin a l'especialista, com de dir que aquests darrers anys no hi ha hagut coses de gran importància, però sí pues, se'ls ha detectat, pues, no, tenen anèmia, malnutrició, tenen molt de problemes de càries, tenen molt de problemes també d'ulls i gràcies on de dir a IBSalut, als oftalmòlegs, dentistes, que tot d'una manera solidària, els metges, ajuden en aquest programa, se'ls fan unes bones revisions mèdiques. I sobretot on de dir les famílies solidàries, aquest infant passa un estiu, a més que els hi donen molt d'amor, els atenen com un fill i passen un estiu diferent, un estiu divertit i aprenen moltes coses.
1: I Catalina, perquè si gent sigui conscient, perquè clar, descansen, juguen, aprenen moltes coses, aprenen la nostra llengua, tant el castellà com el català, però clar, descansen després d'haver tingut, i dic sobretot aquests que venen en la seva primera experiència, descansen d'unes temperatures extremes en el desert. En quines condicions viuen la resta de l'any a campaments de Tindaf?
3: Bueno, els mesos de juliol i agost són els mesos que la temperatura puja més de 50 graus, però el mes de juny arriba a 40, i el mes d'octubre també, t'ho dic perquè hi anem-nos, i després oscil·la la temperatura, oscil·la perquè ja venen el mes de desembre, fa molt de fred, i també hem de dir que al vespre la temperatura pot baixar a 5 graus sota zero. O sigui, les temperatures són extremes en els campaments. I bueno, la majoria de mesos que passen allà pues passen des fred a la calor, sobretot també on de dir que tenen el siroco, que és horrible perquè és el vent que de vegades aquí mos arriba, que diuen el vent que ve del desert amb pols, pues ells el tenen i vos podeu imaginar vivint amb unes condicions també molt precàries, que el que és tot el temps a dins de casa que hi hagi arena, que els ulls, que t'hi entren els ulls, que t'hi entren per tot, i a més, si fa fred, el vent horrible, i si fa calor, encara pitjor, amb la calor i aquest vent que crema. O sigui, viure en un campament de refugiats, per bé que estiguin famílies, perquè també hem de tenir en compte que des de fa anys ja hi ha saharauis que poden sortir i fan feina i aporten dos bés, i clar, hi ha ja famílies que poden tenir la casa millor, són cases d'adobe, perquè les cases és el que són les jaimes, ja queden les jaimes, però ja estan desapareguent perquè cada vegada que hi ha pluja o que hi ha vent, cada vegada la jaima queda, ara se fan cases d'adobe, que són com a quadrats, cases quadrades, que molt, tot molt precari, i però bueno, hi ha cases que estan millor, en millors condicions, n'hi ha que tenen televisió, que tenen aire condicionat, perquè a més han de dir que Argèlia els hi proporciona tot el que és internet, tot el que és... també tenen wifi, ja en els campaments s'estan, ja cada vegada que hi vaig, enguany he anat dues vegades i amb un mes ja veus diferències perquè ja construeixen carreteres, cosa que antes tot era a través del desert. Tot això facilita la vida de molt de saharauis, però no hem d'oblidar mai que viuen a un desert molt inhòspit i que per qualque comoditat que se pensi des d'aquí que tenen, no, és horrible viure amb aquestes circumstàncies.
1: Catalina, una darrera qüestió, perquè volem parlar amb una de les famílies, amb una mare d'acollida, juntament amb la seva parella, i volia demanar, aquests nins... Nines, una vegada que amb 12 anys ja no poden tornar, entenc, perquè s'acollida fins a nins i nines de 12 anys, que encara que hagin pogut repetir, se pregunta, perquè la gent se pugui animar, hi ha hagut enguany 11 noves famílies que han acollit nins i nines, però perquè la gent pugui estar motivada, una vegada que han tingut aquests nins que ja han complit els 12 anys, hi ha qualque tipus de relació i de contacte amb ells? Hi ha la possibilitat? I ho dic perquè en el cas meu personal, un cosí meu va tenir en l'imam. En l'imam actualment ara ja és major d'edat, té pràcticament 25-30 anys, fa feina a una piscina municipal d'un poble d'aquí de Mallorca i ha fet vida aquí. Però clar, des dels 12 anys fins que tornen, com es contacta i si tenen aquesta oportunitat de tornar i de que pugui haver una relació més enllà d'aquests 4 anys d'estius.
3: Sí, bueno, es contacta, no se perd. Quan dic nosaltres, se crea un vincle entre la família biològica i la família d'acollida, perquè tenim un compte que ara, des del telèfon mòbil, i a més, com he dit, els gèneres hi proporciona internet i amb wifi, pues, s'envien WhatsApp, CA, videoconferència, o sigui, no se perd mai el vincle. Abans, després de complir 12 anys i acabat el programa de Vacances en Pau, existia l'associació Escola en Pau, que era l'associació germana, una associació petita, que era, després entrava en el programa de les famílies que volien seguir acollint perquè l'infant estudiés aquí i la família biològica, per descomptat, estava d'acord i l'infant volia venir, doncs ja s'organitzava tot el que era la documentació perquè aquest infant pogués venir a estudiar aquí, que n'hi ha aquí, hi ha molts, aquest cas d'en Liman, supos que és aquest cas, pues, se quedaven aquí estudiant i després ja tenien moltes més facilitats per viure aquí i fer feina, perquè a més el programa era al revés, els estius, per no perdre aquest tipus de diguéssim, de contacte, ni el vincle amb la família biològica, per descomptat, en l'estiu s'anaven a les campaments, era l'inversa el programa. I tots i ben estaven aquí per estudiar. Ara aquí, a Mallorca, ja no existeix escola en Pau, no se poden venir nins aquí a estudiar. El que passa és que quan són més grans, quan ja són grans i major d'edat i poden tenir passaport i poden aconseguir visat, però n'hi ha molts que surten i com he explicat abans, fan feina i aporten ajuda a les seves famílies.
1: Caterina Rosselló, gràcies per posar-nos ulls en aquesta situació, que se repeteix cada any, però que cada, com han comentat, ha baixat el nombre després de la pandèmia de pares i mares d'acollida. Anem a veure si tornem a remuntar aquesta situació i cada vegada hi ha més facilitats.
3: Sí, llavors volia dir que s'animin les famílies perquè és un programa molt guapo i gratificant i que la campanya no acaba. Així com antes que vam, quan ja els nens eren aquí i començaven la campanya una altra vegada. Després la campanya no acaba. Nosaltres seguim en la campanya de cercar famílies. Si ha interessat que se posin en contacte amb nosaltres, nosaltres ja fem un llistat pel l'any que ve. I d'aquesta manera sí que podem aconseguir més famílies. I que s'animin, que xerrin amb famílies que han acollit i se'n donaran compte de que realment és un programa humanitari. I com ho he repetit, és un programa entranyable i molt, molt, molt gratificant.
1: Gràcies, Catalina. Anem a parlar ara 5 minutets amb una d'aquestes mares d'acollida. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Bon dia.
3: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Idò, sí, aquest estiu també serà molt especial per na Margalida Castell i en Marc Gómez. Per primera vegada han decidit obrir les portes de casa seva per participar en aquest programa de vacances d'en Pau, que han parlat. És una decisió solidària, però volen saber quin és el seu sentiment i què pensen. Parlarem 5 minutets. Margalida, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé. Gràcies.
0: No sé si dir-te enhorabona. Bueno, és una experiència nova, però sabem que coneixíeu aquesta experiència per amics en comú i que coneixíeu a la nina, en aquest cas, d'acollida que teniu amb vosaltres aquest estiu. És així?
1: Sí, així és. Nosaltres és la primera vegada. Des de que ho fan, no ho havíem fet mai. Sempre havíem estat en contacte amb amics, fins i tot familiars, més gran quan jo era petita, també. Però no ho havíem fet mai.
0: Què vos ha decidit a fer aquest pas?
1: Ja fa anys també que ho pensàvem així una mica. És complicat, nosaltres tenim 3 filles, però creiem que és una oportunitat tant per nins com perquè se conegui el conflicte, així que mos hem animat.
0: Ara la gent que mos escolta diu, molt bé, però com han estat aquestes primeres hores? Com ho heu passat des d'aquesta setmana, ja les primeres hores, i com és aquesta adaptació amb vosaltres? O vosaltres amb ella, clar.
1: Sí, no, ha anat bé, la nina això, com deia, ja havia vengut i ja sabia una mica com era aquí. Ja havia estat també l'any passat a Bunyola, nosaltres som de Bunyola, i mos coneixíem. I ahir estan bé, vull dir, va arribar cansada, però així tot tenen com a molta energia per jugar, perquè quan se troben amb altres, no sé, no van aturar fins al vespre. I cada dia igual, estan jugant fins tard. Jo suposo que hi ha un moment que farà més baixada, o sigui, que farà més rutina, però de moment és com aquest, com tenir qualcú una mica a casa teva que queda a dormir, però cada dia. És com a un campament, una cosa molt de joc i molt d'amistat, de moment. I molt senzill, perquè ells el van fent i de moment està sent bastant senzill. No es complica molt.
0: Com vos organitzeu amb en Marc? Teniu una feina que pugueu estar molt de temps amb ells? Teniu vacances? Com ho fareu aquest estiu?
1: Seguim bastant la rutina de Sivan. De fet, no tenim gaires vacances, però jo mos combinam molt amb els horaris perquè ell fa el forner i a la una acaba. Mm-hmm. Llavors pot estar amb les nines, el dematí van a l'escola d'estiu, ara, totes, també hi va a Bad Badi, la nina Saharawi.
0: Sí.
1: I ho fem igual quan s'hi ven. O sigui, ha vengut i s'ha adaptat bastant a la nostra rutina. Jo estic a una llibreria i faig els dematins i col cor baixa, però sempre som una o l'altra, menys de 9 a 2, que estan totes 4 a l'escola d'estiu.
0: M'imagino que tots sabíeu intensament. Ja li heu fet un quadrant, o no sé si heu organitzat les vacances per trams, per ara que 15 dies farem això, ara anirem a casa tia, ara aquí ho coneixerem, viatjarem. No heu xerrat o anireu una mica a veure, improvisareu també? Com anirà?
1: No, a veure, més o menys, jo vaig apuntant bastant, sempre jo apuntava coses a un calendari així a mà encara, perquè tothom ho vegi, perquè si no se mos passen coses, però com també deia na Catalina, tenen visites mèdiques, així que quasi aquesta setmana següent, i l'altra encara té un parell de visites dentista, oculista i la revisió de pediatria, així el que organitzem és això. Llavors, tot el juliol sí que de matins a l'escola d'estiu i sort baixa anant fent activitats, no? Però sense organitzar les platges, piscina, cacolc amics i això el poc més. I per agost, que jo tindré un parell de dies, sí que no aniran ja a l'escola d'estiu, estiren però res a casa, vull dir, tampoc no necessiten com un programa molt exhaustiu d'estiu, saps? És simplement el dia a dia i compartir.
0: Idò, Margalida, només volien fer aquest tast, veure si il·lusió. Ja te notes sabeu que teniu molta il·lusió. Acabareu rebentats perquè se faran moltes coses en el final, no? Un fa feina i després vol fer i vol cobrir les expectatives també, en aquest cas, d'aquesta nina que té 11 anys, no?, en aquest moment.
1: Sí, té 11 anys, sí, sí. Això passa amb ella i amb tots els nins, que sempre vols ser per tot i ho intentam organitzar-nos.
0: Idò, no vos volem llevar més temps, ja volem que tingueu un estiu diferent, especial, i sobretot un record que dureu vosaltres per tota la vida, i l'any que ve encara tindreu segurament l'opció de repetir encara un any més. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Que vagi bé.
1: Vinga, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
2: La Gran Vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Vinga, idò, continuem, perquè ara és moment de parlar-vos de truïs i de festes, perquè ja sabeu que arreu de les illes estem en ple estiu, moment de viure les festes patronals de molt de pobles, però d'altres encara no han arribat a les seves festes patronals i en aquest cas viatjarem fins a Consell perquè allà avui faran un viatge en el temps. És concretament les quintades romanes, és a dir, una trobada de quintades, però basat en l'antiga Roma.
0: Ah, mira, o sigui que les quintades, és que hi ha pobles que fan quintades, i doncs penseu que en proves i tot, així relacionades amb...
2: Sí, sí, sí, és a dir,
0: amb...
2: avui tothom aconsegueix se vestirà de romà per reviure el nostre passat romà, jo aquí som de Consell, s'origen romà del poble.
0: Te veig vestit de romà ara mateix.
2: I doncs, ara no, però d'aquí unes hores m'hi veuràs. Així que per això anem a saludar la regidora de festes de Consell, Lina Olmo. Lina, bones...
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Ja tens el vestit preparat o no?
3: Sí, sí, ja el tinc ben penjat a l'entrada.
2: Molt bé. Escolta, Lina, conta-mos, què són les quintades romanes de Consell?
3: Bueno, les quintades, pues, fem... Mos,
2: una trobada, no?
3: Totes, sí, una trobada de totes les quintes. I un any, bé, fa dos anys que fem, pues, quintades romanes.
2: Escolta, la gent s'apunta, diguéssim, de la seva quinta d'edat, digue, o no, però a part també hi ha gent que hi va a sopar en el grup d'amics, per exemple.
3: Sí, perquè hi ha quintades que no tenen massa fòrum i se'n van juntant, pues, hi ha qualsevol grup que hi ha un parell de quintades i hi ha grups, pues, que d'amics que s'han apuntat, pues, per fer baixa en el poble.
2: Molt bé. Dius que l'any passat ja se va fer aquesta edició de les quintades romanes,
3: sí.
2: És a dir, abans ja se feien les quintades, però...
3: Sí, se feien les quintades.
2: Què té d'especial aquesta festa, on tot el poble se vesteix de romà?
3: Bueno, hem volgut, pues, fer un memorèndum, pues, en el nostre poble de Consell, que té, pues, origen, pues, d'això, romà. I hem volgut, pues, donar-li, pues, no sé, més protagonisme en aquest avantpassat nostres.
2: D'aquí aquest nom, no?, de Consilium,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: I, escolta, quanta gent està apuntada, s'ha inscrit en aquestes quintades romanes? Teniu un número aproximat o no?
3: Bueno, de moment m'han donat pas per 400 persones.
2: Mare meva, 400 persones.
3: Sí, això va ser, pues, després, sí. A lo millor s'han apuntat més o no. No, el número total no el tenim.
2: Bueno, ara d'aquí a no res, d'aquí una horeta, comencen les quintades menudes. Conta-mos, què fan els al·lots?
3: Bueno, les quintades menudes, pues, les han volgut incloure a les quintades grans, pues, perquè vagin tenguent ja el referèndum de cada any, pues, que quan se'n vagin els grans siguin ells representant tot això.
2: I, és a dir, ara hi haurà tallers, no? Hi haurà activitats durant totes de matí i després cap vespre serà ton dels pares, no?
3: Sí, sí, sí. Hem fet diversos tallers, contes, tot, pues, relacionat amb romans.
2: Hem de dir que l'associació, en aquest cas Mare Magnum, organitza aquests tallers, aquestes activitats, i avui cap vespre hi haurà una pompa romana, que és com una desfilada, no?, de
3: sí.
2: Personatges de l'antiga
3: sí, sí, sí.
2: Roma.
3: Efectivament, efectivament. Per donar-li més, més moviment.
2: Exacte, un poc més de trull, no?
3: Sí, sí.
2: I, si no vos bastava, hi ha també en Pep Noguera, en Mateu Berga, de Diabètiques Accelerades.
3: Sí, això és per animar mentre estiguem assegudats,
2: sí.
3: Que no mos avorriguem, pues, mos animaran i mos faran jocs perquè estiguem actius tot el temps.
2: Molt bé, molt bé. I, per acabar, diguéssim, DJ Escales i, atenció, en Jaume Colombàs, la Gran Bacanal. Això què és?
3: Efectivament. Pues res, quan haguem acabat de sopar, la plaça pues, començarà a veure trull i res. I
2: pot de festa, no?
3: Un pot de festa, molta.
2: Molt bé.
3: Esperen que n'hi hagi molta.
2: Molt bé. Idò, ja ho sabeu, si voleu viure a l'antiga Roma, en aquest cas l'antic Consell, Consilium, avui vos hi esperen a la plaça major de Consell, amb tota aquesta activitat de les quintades romanes. Gràcies, Lina, per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé.
3: Adéu, bon dia, adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.

0: Les 10 i 5 minuts, benvinguts a La Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar, molt bon dia a tothom. En aquesta segona hora de programa, ja sabeu que la Ràdio Pública de les Illes Balears vos acompanya cada dissabte, cada diumenge, sempre o quasi sempre, amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i també amb en Raül Valls, que deia abans d'acabar aquesta primera hora que fa calor, i és vera, no és que ho digui ell, és que fa una calorada. Ja han passat la primera onada de calor, Raül. Però n'ha de venir més o és que hem d'anar pitjor? Què passa?
1: No sé, això, el que hem de fer és saber on qui realment en sap, perquè jo ho dic, el que llegeix, que ara veurem, eh?
0: Sí, però s'ha emet, no?, que diu que hi haurà morts, ferits i que pot anar pitjor. Clar, hem tingut com una baixadeta de temperatures 2-3 graus, que a ombra sí que ho hem notat, supos perquè ha canviat aquest vent, no?, l'aire no és tan calent com fa uns dies, però el sol pica de valent. A part de parlar amb en Tomàs Salom ara d'aquí uns instants, també tindrem un carnaval d'estiu de Campanet.
1: Sí, farem una volta per Campanet perquè estan de festes, les seves festes de Sant Victorià, i xerrarem de la gran festa d'avui, que és el carnaval d'estiu.
0: I fent una passejada per Menorca, s'estrena avui a Orobaixa, a la xata Orobaixa a Mó, la nova plaça Òsium, una plaça d'oci, es diu plaça Òsium, que combina música en directe, cinema a la fresca, artesania, disseny, gastronomia i activitats culturals a l'aire lliure, que està molt bé. És un projecte inspirat en espais creatius que també s'ha fet famós a altres ciutats europees. I a Eivissa han acollit això i mos explicarà, com sempre, na Clara Aymamí. I si parlant de cinema, no sé si has vist si t'agrada Toy Story.
1: Sí.
0: I de fan-se cinquena, enguany, han estrenat la cinquena, i amb en Sergio Espósito i Mateu Biloni parlarem de pel·lis Pixar. Pixar és aquesta de la lampareta?
1: Correcte. Sí.
0: Idò parlarem d'aquesta estrena de Toy Story amb en Sergio Espósito, que ells tant els hi és parlar de Kubrick com de Toy Story. M'agrada, perquè sempre tenim...
1: Saben un poc de tot, ells.
0: Un poquet de tot.
1: Sí.
0: Idò, venga, a les 10 i 7 minuts volen saber com anem de calor.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Idò, si volen fer una mica de previsió del temps per al cap de setmana, també pot ser a principis de la setmana que ve, com vendran aquests dies, ja sabeu que no és fàcil preveure el temps més enllà de 2-3 dies vista, a vegades no, pot ser molt canviant, però el que no canvia ara mateix és que fa molta calor, no pareix que se n'hagi d'anar, la calor tampoc ha plogut. Bueno, aquestes cosetes sempre vos preocupa una mica, no? Saber en bon dissabte què han de fer aquest cap de setmana, si podran sortir a navegar, també, aquestes cosetes. Tomàs Salom, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia, com estàu?
0: Beníssim, beníssim. Passant calor, amb l'aire condicionat aquí de dins, està molt bé. Vivim una altra realitat quan tenim la sort de fer feina a la redacció, però tu també ho saps, no? Sortim del plató i què mos passa? Que sortim en el carrer, ahir gravava a les 3 de Sola Baixa, feia molta calor i continua la calor. Com ho veus?
3: Sí, i tant. És veritat que a fora que fa calor, però també ho hem de dir. És cert que han tingut dos dies que, en el principi ho comentàveu, en certs matisos, perquè han tingut un canvi de direcció de vent, ha entrat tramuntana, i no tant a Palma, però sí en el nord de Mallorca i a Menorca sí que ha notat una refrescada. De fet, hi ha hagut punts que fins i tot quedaven al voltant dels 30 graus. Tot això s'acaba. Ja ho podem anunciar. Aquest cap de setmana tornen a pujar temperatures i serà de forma més clara la setmana vinent. Tu deies que més o manco la previsió és veritat que en 2-3 dies per fiabilitat, però amb un escenari com el que tenim ara sembla bastant clar. Tindran sol i pujada bastant clara de temperatures durant els pròxims dies.
0: Clar, jo vull ser més optimista i pensar que potser diumenge la cosa canvia i que dimarts hi ha una plogudeta. Tormentes d'estiu? De moment res.
3: No em fa pinta. Aquesta setmana han tingut algun ruixat a punts de l'interior de Mallorca, ha estat poca cosa, no anirà més enllà, i de fet aquest cap de setmana tindrem un cel ben destapat a tot arreu, podríem veure qualque nigulet, però de tempestes d'estiu no en parlem. Tenim una dorsal d'aire càlid que quedarà immòbil tot el cap de setmana i la setmana vinent, i per tant parlarem d'una altra vegada termòmetres que podrien fregar els 39-40 graus a punts de l'interior de Mallorca.
1: I de tota la setmana en remulles cap a cap. Sí. Si no, bona nau a la mà. I ben en remull perquè pareix que l'estiu de Pont de Barret ja ha arribat. Si nau pel món, no feia com en Joami d'anar a gravar a les 3 del migdia.
0: No feia falta,
1: no,
0: tampoc.
1: No són hores, vull dir, hora. No.
0: No, saps què passa? Que si... això és cert, és una cosa que mos passa. A les 9 del matí tothom frissa, i a les 3 també, però ja és diferent. Un divendres és més fàcil agafar la gent. És com els peixos, no? Que has de sortir en el carrer a veure quin és el millor moment, però aquest millor moment no és el millor per jo. Això segur.
1: Això
0: ve en la professió. Per cert, Tomàs, si digues. Tenim un amic o una amiga que navegui, que tingui un vaixell, un lleut o una cosa d'aquestes...
1: Com
0: us convidi. Sí,
3: exacte.
0: Des d'aquí ja feim una crida nosaltres tres, perquè mos convideu, ja és ben hora, no rep cap WhatsApp en aquest sentit, però és bon moment per navegar si la mà està bé.
3: Avui encara hi ha un poquet de nord, és veritat que aquesta tramuntana va minvant, però encara queda la mà una mica tot alterada a punts del nord de Mallorca i Menorca, per tant, no són les millors bandes per navegar. En canvi, en Esponent, Migjorn, Eivissa i Formentera sí que tindrem en general bona mà. I el que resta d'aquest de setmana, demà diumenge, canvia la direcció de vent, segurament serà també a Eivissa i Formentera i bandes de llevant, on podria ser una mica més favorable, perquè serà un poc vent més amastralat. Però no esperam una gran ventada. Tampoc tindrem la mà tan plana com podíem haver vist setmanes enrere, perquè queda una miqueta d'aquest onatge associat en aquesta tramuntana, però podem dir que va minvant aquest vent de nord.
0: Idò, Tomàs, un gust sempre escoltar-te i també te veurem avui per la tele, no?
3: Un plaer, sí, aquí seré.
0: Molt bé, gràcies, Tomàs.
1: Gràcies, que vagi bé.
3: Vinga, bon cap de setmana.
2: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.

0: Benguido, ja que sabem que no plourà, podem estar tranquils.
1: No, precisament ploure no anirà bé.
0: Una recomanació. Poseu-vos una disfressa amb poca roba.
1: Amb poca roba?
0: Poca roba.
1: Podria ser una disfressa, clar, amb poca roba, jo ara estic pensant, poca roba...
0: Si te poses, jo que sé, te vesteixes de... No sé, de peluig, ja m'hi has, tu amb aquesta calor.
1: Ostres, sí, com aquest de la plaça Major de Madrid, que van de dins un ossit enorme.
0: Espero que tinguin un aire condicionat de dins, perquè allò te pot morir.
1: És molt graciós, ja que s'abaraen i comença a suar bé.
0: Sí.
1: És que veiem vídeo molt raros. Però poca roba podria ser així un vestit com a Roma, per exemple?
0: Jo, per exemple... clar, avui jo vaig disfressat o vestit de romà perquè, clar, aconsegueixen les quintades romanes.
1: Tu saps que som molt fan, no?, dels teus vídeos i reels i tot això. I jo sempre culet. Sempre que veus un corazoncito, són jo. Un d'aquests són jo.
0: Molt bé. I res, això...
1: Vull dir, tothom pendent d'estar per Raül.
0: No, jo vaig de... Bé, ja ho veureu.
1: Sí, que no és coses, tampoc, vull dir.
0: Ja ho veureu. Bé, anem a xerrar de... És carnaval, eh? Sí, no estem en el mes de febrer, no estem en el mes de març, estem en el mes de juliol, però a Campanet varen posar de moda el carnaval d'estiu. I per això volem fer una miqueta de repàs d'aquesta festa que se farà avui capvespre, avui ja hi són, ja estan de festa, com aquí diu, perquè en aquest municipi de Mallorca estan celebrant les festes de Sant Victorià. Ja s'ha fet el correfoc, hi ha tot tipus d'activitats durant tota aquesta setmana per celebrar les festes patronals. Però si una festa és important, destacada, destacadíssima, que tota Mallorca coneix, és el Carnaval d'estiu. I no és una cosa que organitza l'Ajuntament, sinó que directament ho organitza l'associació Sa Llengua Bona. Per això és moment de xerrar amb en Joan Quart, que, Joan, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, amb molt de preparatius...
0: Clar, això t'anava a dir, t'agafam un poquet enfeinat, jo ho sé, però la pregunta per el cap, diguéssim, de l'organització és, mos pot dir de que aniràs disfressat?
2: Bé...
0: És un secret.
2: No, home, enguany hem decidit, com bé deu, un disfress bastant fresc i... I anam de fades i nenets, el nostre grup.
0: De fades i nenets?
1: També és bon, sí. Molt bona opció per dur poca roba. Sí, sí.
0: Està bé.
2: No, sí. En durem poca.
0: Bueno, Joan, conta-mos, què suposa aquestes festes de Sant Victorià per vosaltres, per la gent de Campanet, però sobretot per l'organització d'aquesta gran festa, d'aquest carnaval d'estiu?
2: Mem, és veritat que el carnaval d'estiu és una festa de les que més feina duen, perquè en el final mobilitzam a molta gent de Mallorca, venen busos d'altres pobles, i clar, mos hi posam amb molta antelació, perquè en el final per durar tot ben controlat i no tenir cap problema el dia de l'esdeveniment. És veritat que sempre poden sorgir qualque coseta, però ja a principi d'any començam a gestionar-la i a fer feina amb el carnaval.
0: Escolta, clar, quan xerram de les festes de Sant Victorià, però com una festa a part del carnaval d'estiu, però no, és a dir, es forma part d'aquestes festes, d'aquest calendari d'actes de les festes patronals de Campanet. Però com ho heu fet, com heu aconseguit que aquesta festa concreta, el carnaval d'estiu, ja sigui com el gran referent de les festes de Sant Victorià?
2: Això va ser, bàsicament, que uns joves varen decidir posar en marxa aquest projecte d'un carnaval en l'estiu. I pues, amb els anys, cada any ha anat agafant més força. I crec que aquí és l'implicació de tot el poble ha fet que aquesta festa arribi a on ha arribat, perquè participen des de l'escoleta d'estiu, que en la decoració... El centre de dia la gent més major del poble, que també ens fan decoració, el veïnat que decoren les façanes, l'Ajuntament que ens ajuda amb una part de l'organització i també amb els usuaris de seguretat i aquestes coses. I la veritat que jo crec que l'unió de tota aquesta gent fa que el carnaval sigui una festa tan guapa i que tot campanar l'estima i molta gent de Mallorca també crec que l'estima perquè de cada any ve més gent i disfruta més del carnaval.
0: I jo demano, clar, ara molta de gent ens estarà escoltant, diguem, bueno, jo avui aniré a Campanet. L'altre dia vaig veure un vídeo de Norrac Nostro que donava aquests consells de, per favor, aquestes disfresses de llonguets o no llonguets i per amunt i per avall. Però, clar, un ja se li dona capaces idees de dir, bueno, de què m'avestesc en guany? Perquè, clar, dins el poble hi ha aquesta competició entre uns i els altres, també qui farà la disfressa més original, qui anirà millor. Se fan grups, perquè no va un cada un disfressat, sinó esteu grup d'amics disfressat. Com ho gestioneu, tot això?
2: No, crec que el que és carnaval d'estiu no hi ha cap competició, perquè... el que crec que ens importa en els campaneters
0: sí?
2: És que la gent vagi disfressada. En el final, sigui un disfraç més original, comprat, un disfraç en el qual li dediques hores, perquè hi ha grups, en altres molts d'anys, i han dedicat moltes hores en el disfraç, i és perquè és com un sentiment, és dir, aquest dia sortir disfressat, que gent que surt amb una perruca, gent amb unes ueres un poc més grosses. En el final és estar dins la festa, participar i disfrutar, que realment el que mos mou és seguir fent aquesta festa i voler cada any millorar i cercar idees noves perquè la gent disfruti.
1: I una cosa que també és important és que aquesta gent que sempre se disfraça, no? Que ho tenen com a tradició familiar, que ho fan... aquesta és la gent que ajuda a que els joves també segueixin la tradició. És a dir, que hi hagi un grup de veteranos de guerra, diguem, de les disfresses de Campanet i que vulguin participar cada any. No sé si hi ha qualque penya o si aneu una mica organitzat més per famílies que per grups de joves. Com s'organitza la gent perquè això tingui continuïtat?
2: La gent se sol organitzar amb el seu grup d'amics de tota la vida. Per exemple, els que varen iniciar el que és el carnaval d'estiu, cada any se disfracen junts. De fet, el nostre grup fa molt d'any que ens vestim sempre junts i és com aquest moment de juntar-te amb el teu grupet per preparar la disfressa. Després, molta gent ja comença fent dinars, un pot de voucher. I després és arribar a la plaça Major amb el pregó de l'amo i la madona i és que és molt guapo veure aquest grupet de gent perquè en el final, per veure el pregó, és veure que se diferencien més els grups d'amics, és guapo veure la diversitat d'idees, de disfresses que hi ha, perquè entre campanetets se pot dir que molt poques vegades se copien
0: el disfress.
2: I pareix que m'ho posen d'acord, però no.
1: I una cosa, els bugerrons s'apunten en aquesta festa o no? Perquè, clar, sí, ha estat Sant Pere de Buix, ara fa poc i tal, però també s'apunten, aprofitant que només han de travessar el carrer, com aquí que diu.
2: Clar, jo crec que això de que estigui aquí de vora els és molt còmode i fàcil, en el final no ve de fer molt de quilòmetres per anar de festa.
1: Exacte, per això ho deia.
2: Ser jove, sobretot, mos és molt fàcil, perquè així no passant tanta pena.
0: I t'he de dir una cosa, no només és bugerrón, jo crec que s'hi apunta de mitja Mallorca, perquè, clar, podríem dir que és una d'aquestes anomenades neofestes, que hi ha arreu de les illes. No sé quanta gent esperau avui. Tenim un càlcul?
2: És molt difícil de fer, però unes 5.000 persones, segur.
0: Mare meva.
1: 5.000 són moltes.
2: No, sí. És veritat que és una festa que dona molta feina i molta preparació, perquè en el final estem xerrant una quantitat de gent molt elevada i clar, en el final hi ha responsabilitats que si podem evitar segons tinc conflictes o malentesos, si no, mos hi posem amb temps i molta feina, no sortiria.
0: Bueno, hem de dir que vosaltres aneu fent, donant informació de com participar-hi, de la gent que ve de fora, el que han de saber. Això també és important. Conta-mos com que podem dir a la gent que avui digui avui serem, en aquest cas, a Campanet, on anirem de festa allà, volen saber com ho hem de fer bé. És a dir, que allò que podem fer i allò que no hauríem de fer.
2: Nosaltres, des de les nostres xarxes de la llengua bona, bé, hi ha una publicació on s'expliquen els diferents pàrquings habilitats dins el poble, que en el final és una manera de que la gent pugui accedir a la festa i aparcar amb més comoditat. També tenim un poc la normativa que hi ha vigent amb el tema del beure i dels botellons en els cotxes, però el que més demanem és un poc de civisme, perquè de lo que més se queixen els veïnats és de la gent que va al carrer bruta, fa pixades a portals, i clar, en el final és demanar un poc de civisme perquè habilitam diferents espais amb banys portàtils que serveixen perfectament i clar, si poden respectar aquestes normes un poc bàsiques, farem que la festa pugui continuar molt d'any més i que tothom pugui disfrutar.
1: Jo vull dir una cosa, que amb això de les pixades en els portals, per favor, ajuntament de tots els pobles, no parla de Campanet, poseu multes, multau, feis alguna cosa, perquè no pot ser que vengui un extern, o no extern, és igual, del poble, i com pixis portals, que això no se'n va, que ja basta es cansi la gent que no tira aigua, però que són peridores, tranquils, no com pixeu, però que hi hagi una mica de seguiment en aquest sentit, no? Per reforçar aquestes coses, perquè si seguim veu que no passa res, i doncs incivisme sempre hi serà.
0: Sí, de fet, la policia local de Campanet ha publicat totes aquestes normes que ara mos comentava en Joan, que jo crec que no faria falta publicar-ho, en el sentit de si la gent tingués un poquet de capet, això són coses evidents, no? Un no pot fer botellot, un no pot beure a segons a bon, no es pot orinar un portal, és a dir, ja, per això hi ha els serveis que posen, que jo dic els botsis, que és una marca, però vaja, no? Sí. I d'això, ja m'ho enteros, vull dir, no sé, és anar a passar-ho bé, a gaudir de la festa i no emprenyar. I sobretot, els que són de fora poble, és a dir, jo ho dic perquè me toca...
1: Sí, perquè d'empanats 5.000 persones no n'hi ha.
0: No, perquè jo que sé, jo per exemple, som usuari, per dir-ho de qualsevol manera, d'aquesta festa, de tota sa vida, però em refereix, ja que hi anem de convidats, així com m'agrada quan venen a consell de festa, respectar, no?, lo mínim, i que la gent del poble puguin ser els primers, puguin estar a davant, puguin ser els qui te diuen cap aquí o cap allà. Vull dir, no passar-nos a la línia, perquè som els convidats, no som els protagonistes de la festa, i per tant és important.
1: No perquè ho davant es va a dos, tampoc, no fa falta, no és necessari.
0: Si hem de caminar un poc, se camina un poc, no passa res.
2: No, passa que habilitam els pàrquings i demanam a gent de Campanet que mos deixi espais per... Clar. Per aquests aparcaments, que en el final és una comoditat per la gent de fora. També demanant, per exemple, a aquesta gent que ve de fora poble que organitzen un autocar per arribar fins a Campanet, que mos feien... Demanam un poc les hores a les que tenen pensat arribar, per ja coordinar-nos amb la policia local... Clar. Per lo que és la rotonda de centrada, per gestionar aquesta arribada d'autocars i que sigui molt més fàcil per tothom.
0: Bueno, que això des de tot cas està molt bé, és a dir, en certes edats i de més està molt bé, i que
1: no
0: molt de pobles han implantat de fa ja anys, d'aquests busos rebel·lers, no?, que van a una rebel·la en concret, i una que lleven molt de trànsit, de cotxes i de més, i no que, a més, donen la seguretat de que poden estar, gaudir de la festa tranquil·lament, fora passar pena, perquè llavors ningú ha de manar. Per tant, res, Joan, que te deixam, moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé. Sé que ja tens molt de trull i supos que d'aquí unes hores mos veurem per allà. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Disfrutau.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio Os, actualitat.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La Gran Vida. Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.

0: Amb na Clara i Mamí volen parlar d'un espai per a la cultura i creativitat a Maó que s'estrena, s'inaugura avui a Hora Baixa. Allà tenim na Clara. És així, Clara? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, Maó sumarà aquest estiu. De fet, ja fa un parell o tres de dies que estan per aquí perquè aquesta aventura ja ha començat, un nou espai dedicat a sa creativitat i també a sa cultura aquí a sa plaça Òcium, des d'on vos salut avui matí. Ens acompanya en Borja Alcalde, president de l'Associació Cultural i Artística de Menorca. Borja, com estàs? Buenos días.
2: Hola, què tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Bueno, contenta de conocer este espacio maravilloso. Cuéntanos un poco qué es esto que tenéis entre manos.
2: Bueno, pues es un nuevo espacio. Estamos creando un punto de encuentro a través del arte, la cultura, la gastronomía, para, bueno, dar visibilidad a artistas de las Baleares. Y, bueno, pues a tope. Llevamos un par de días y todavía, pues, montando y dándole caña.
1: La inauguración ha sido el jueves pasado, así que son los primeros días de este nuevo proyecto. ¿Que cuándo y cómo se empieza a gestar?
2: Esto empezó hace 12 meses con la intención de tener un espacio para todos los menorquines fuera de temporada. Empezamos con la temporada con un programa de artistas de fuera y locales, artesanos y bueno, pues ya por fin, después de 12 meses, está todo montado, llevamos un par de días y muy contentos.
1: ¿De dónde vienes, Borja?
2: Yo vengo de Bilbao.
1: De Bilbao. ¿Y cuándo llegas a Menorca y por qué estás haciendo este proyecto aquí, en estas tierras?
2: Llego de Menorca hace 6 años, después de vivir otros 22 en Escocia, y bueno, pues estoy muy alineado con el arte y la cultura, y bueno, me propusieron hacer crear un modelo de plaza viva, y este fue el que se me ocurrió, el que les pareció bien y en el que estamos desarrollando.
1: Perquè esta plaça, la plaça Òcium, està ubicada justament en es darrere del cinema Ocimax, està impulsat per aquesta associació, que és vostre primer projecte com a associació també?
2: Efectivamente, este es el primer proyecto como esta asociación y lo que queremos es dar la mayor visibilidad a todo el talento local que existe en las Baleares, que tengan un espacio donde poder exhibir, donde poder colaborar, donde poder vender y bueno, esperemos que esto ayude también a todos a que no solo estén aquí, sino que también puedan salir fuera y seguir con su arte.
1: En aquesta plaça que hace meses que no, de hecho no había habido nada en esta plaza y desde hace unas semanas, meses que se empieza a ver que aquí hay plantas y después se ponen más cositas y bueno, lleva unos meses de misterio, ya la gente ya sabe, esta plaza Òcium ya se ha inaugurado, ¿qué os están diciendo de saber que habéis dado vida a este espacio?
2: Pues la verdad que estamos súper contentos, que la acogida ha sido fenomenal, la gente está muy contenta, muy ilusionada, llevaba mucho tiempo muy curiosos, sin saber qué iba a ser, y bueno, pues llevamos solo un par de días, pero la gente está contenta, ha sido un muy buen recibimiento, y esperamos que podamos seguir inspirando a toda esta gente que está pasando por aquí estos días.
1: Hoy y mañana estáis preparando porque todo esto pasará en la tarde cuando se abran las puertas a que todo el mundo venga. Hay artesanos, cuéntanos qué encontramos.
2: Pues mira, hay marcas emergentes, está Reborn, está Massive, está Island Mood con otro artista del Esparto. Tenemos artistas contemporáneos de La Cabina en Madrid. Tenemos a Joan Tarragó haciendo pintura en directo, a la Terremoto Mambo poniendo música. Un montón de otros artesanos que no te puedo decir ahora mismo, pero...
1: ¿Cuántos hay, más o menos?
2: Hay unos 10 artesanos, 14 con los kioscos, más el artista... Y bueno, la idea es que aquí hay una rotación cada 2 semanas. Entonces, todo este grupo de 15 personas va rotando y en 2 semanas tendremos otras 15. Y así todo el verano. Así que queremos dar la mayor visibilidad posible a todo artista y artesano. Cualquiera que tenga un proyecto y quiera ser parte, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.
1: Así que son los primeros los que se encontramos a partir de hoy a las...
2: 7 de la tarde.
1: A las 7 de la tarde es cuando la Plaza Ocium abre las puertas con las personas que formáis parte, porque este espacio está abierto a todo el mundo que quiera.
2: Eso es, el espacio está abierto para todos, un espacio, es una plaza que le queremos dar vida, llevaba como 15 años infrautilizada, y bueno, por fin le hemos dado un uso para que la gente la pueda disfrutar y ser parte de ella.
1: Además, os ha quedado realmente preciosa porque los puestitos son de madera, hay muchísimas plantas, así que es una especie, un espacio verde en medio de Mahón, que bueno, que también tiene sus alrededores y que puedes hacer varias actividades. Puedes estar un ratito por aquí, irte a ver una película al cine, volver, cenar.
2: Sí, de hecho, mira, vamos a ofrecer cine a la fresca todos los lunes, música en directo los martes, talleres y planes familiares los domingos. Y bueno, la localización es perfecta, está en el centro de Mahón, hay parking, está el Freginal aquí al lado y queremos que sea, pues eso, un nuevo punto de encuentro para todos los públicos.
1: Bueno, además, aparte de los 10 artesanos, también los puestitos de comida, habrá actividades varias.
2: Sí, queremos, la gastronomía es una parte también fundamental, queremos tener una variedad gastronómica, estamos todavía desarrollándolo y bueno, tendremos cositas también de las islas y de fuera, además de una barra, obviamente, para ofrecer refrescos y demás, y pomada rica.
1: Bueno, hoy estás esta mañana para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, sí, porque tienes mucho trabajo, ¿verdad?
2: Os dejo porque voy a tope, pero nada, aquí os dejo con...
1: ¿Con quién? A ver.
2: Super artista que viene de Barcelona, Joan Tàrrego.
1: Muchas gracias, Borja. Joan, ¿com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia, com estem?
1: Molt bé, contenta de saludar-te. Conta'ns un poquet què estàs fent aquí a la plaça Ocium aquests dies.
3: Doncs aquests dies el que estem fent és... Vinc com a artista urbà de Barcelona, per un cantó, i per l'altre presentem com a fundador de la marca Reborn, que són tovalloles sostenibles en col·laboració amb artistes fetes a Barcelona. I és una aposta cap a aquesta proposta d'artistes urbans que volen expressar-se amb un material que és sostenible i que és tècnic i que està fet a Barcelona de forma conscient.
1: Sí, que això et dediques tu a Barcelona i has vingut a portar el teu art urbà aquí a Menorca.
3: Correcte, aquest és una mica el plan que m'estem fent, sí. El dijous vam inaugurar amb el live painting i l'exposició de personal i després... ja hem començat amb l'estand, el quiosc de Reborn, amb tota la presentació de les noves col·laboracions i de més.
1: I què estàs fent aquí a la plaça Ocium? Perquè hi estaràs uns quants dies.
3: De fet, sí. Com a artista estem només a aquesta primera setmana i la següent portem un altre artista de Reborn Art. I el reste de l'estiu sí que estarem afincats aquí a Mahó, amb la marca, i proposant totes aquestes col·laboracions i amb aquest material tècnic, sostenible i artístic, que realment creiem que pot agradar bastant aquí, ara que és estiu.
1: Escolta'm, pels oients que ens estiguin escoltant, si venen qualcú aquí avui a les 7 de la tarda o avui capvespre, que ara ens estan escoltant i diuen, és que no sé què fer avui capvespre, a on anar, a fer una volteta per Mo, què trobaran si venen cap aquí, què estaràs fent avui capvespre, Joan?
3: Home, jo crec que és una gran idea venir cap aquí, doncs és una proposta també realment cultural, gastronòmica, hi ha disseny, hi ha art, hi ha creativitat, hi ha sostenibilitat i hi ha un molt bon ambient.
1: I en el teu cas, on tens tu el teu lloc? On estàs fent tu tot això?
3: Just al costat...
1: Senyem-ho.
3: Just al costat del quiosc de la galeria, on s'ha de fer la primera residència d'artistes. Al costat adjacent hi ha la parada de Reborn Art, que és aquesta... un moble també fet a mida, en el que estem exposant doncs, tots els diferents models que hi ha, que hi ha circulars, rectangulars, la tovallola gegant, que fa 2 metres per 1,5 metres.
1: És això que està posant aquí el teu company?
3: És la
1: part... Saltra.
3: Sí, Saltra. I res, estem contents perquè presentarem nous models que no s'han presentat encara i estem encantats de fer-ho aquí.
1: Fantàstic. I el teu espai, on estaràs fent tu aquest art urbà que estem aquí just ara entrant, que has d'agafar una clau també, Joan, ara, has tancat?
3: Sí, però...
1: Perquè avui mateix esteu muntant tot encara, per obrir avui capvespre.
3: Exacte, estem ja preparant els últims preparatius pel dissabte.
1: Bueno, obrim la porta, entram a dins, aquí tenim tot l'espai d'aquest art urbà d'en Joan, d'aquest artista de Barcelona. Conta'ns un... Uau, preciós.
3: Doncs l'exposició es diu Psycho Prince i és un conglomerat entre peces originals sobre canvas de fusta i serigrafies fetes entre Mèxic, Barcelona i esbossades algunes a Menorca. Així que trobem a dir en aquesta presentació, en aquesta ubicació, doncs, perquè agafa tot el relleu que li correspon. I a més, doncs, tenim una varietat important de formats i il·lustracions que pots passar bastanta estona descobrint els seus detalls.
1: Artista plàstic de Barcelona, que ara ets a Menorca, però també has fet projectes a altres bandes del món, ja mos dius que per Mèxic, però també Estats Units, Japó, Indonèsia, França...
3: Sí, sí, una mica el leitmotiv del projecte és pintar i viatjar, i vinculat fer-ho de forma freestyle, com també amb galeries i projectes internacionals, que és una mica el que em dona la vida, anar viatjant i investigant a les cultures com el folclore gràfic mexicà o l'indonesi o el japonès, o... i llavors transformar-ho sota el filtre més urbà i presentar aquestes peces finals amb aquests formats gràfics, que són, doncs, ja poden ser pintures o murals o exposicions ja siguin de serigrafia o peces úniques tallades a la fusta, etcètera, etcètera.
1: Clar, quan te'n vas per altres països i coneixes diferents cultures, també coneixes moltes diferents maneres de fer art i d'entendre l'art, i per tant tot això ho deus plasmar en les teves serigrafies, imagino.
3: Absolutament. De fet, una mica l'origen del viatge és precisament agafar aquesta inspiració de tots aquests teixits, de la part més ancestral d'aquestes cultures i empapar-me de tota aquesta part... per incorporar-la dins el llenguatge gràfic que porto desenvolupant en aquests últims 25 anys, també el desenvolupament de la tipografia que he estat desenvolupant al llarg d'aquests quasi 25-30 anys, que és una evolució entre de la gòtica alemana, per qui vaig viure a Berlín, o el sànscrit de la Índia, o el llenguatge tipogràfic de tailandès, o l'indonesi, etcètera, etcètera.
1: Clar, és difícil, per ràdio, però com descriuries un poc el teu art?
3: Psicodèlic, impactant, directe, i bé, realment és com una mena de laberint en el que t'hi pots perdre durant una bona estona descobrint imatges que realment molts cops jo crec que són una mica inesperades per certa gent, potser per altres no tant, però fresc sempre.
1: I això és art efímer, perquè d'aquí uns dies canviarà? O no? O es queda per aquí?
3: Sí, es pot considerar que és una intervenció efímera, perquè...
1: Va, clar, és intervenció més aviat, no?
3: Sí, bueno, perquè sí, la idea és anar retransportant i que sigui itinerant aquest projecte d'aquestes peces noves, i la idea és que vagi movent-se, viatjant, com el que faig jo per inspirar-me.
1: Sí, que és art viatger, itinerant.
3: Em sembla...
1: Un poquet com el que el fa, l'artista.
3: Firmo.
1: Firmes, no? T'ho has muntat bé, Joan?
3: Bueno, aquest és el plan, no? Ha començat l'estiu i estem encantats, vamos, de començar aquí. Sí.
1: Bueno, quina és la teva relació amb Menorca?
3: Lo típic de Menorca és que té esta mena d'imant sota de la illa, que sempre que vens per 4 dies et quedes un mes, 2 mesos, 3 mesos, i, bueno, i ojalà em deixi que l'imant aquest se'm quedi pel resta dels mesos que venen aquest any.
1: I que així sigui, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, acompanya'm a veure amb qui puc xerrar, perquè també sí. Hi ha alguns artesans que estan començant a muntar perquè avui a les 7 estigui tot a punt.
3: Sí, doncs mira, em sembla que et prento aquí el Magí. Que és
1: el Magí, vam, el tenim per aquí.
3: Samarretes Massive.
4: Sí,
1: hola, Magí, com estàs?
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies, Joan, que vagi molt bé. Com va?
4: Bé, molt bé, aquí muntant un poc la botiga.
1: Bueno, aquesta, què ofereixes tu per aquí a la plaça Òcium?
4: Camisetes i, sobretot, marca urbana.
1: Marca urbana també, eh?
4: Uh-huh. Exacte.
1: Per gent jove?
4: Sí.
1: Molt
4: sí,
1: bé.
4: Sí.
1: I això ho fas tu?
4: Sí, exacte. Fa un parell d'anys que vaig començar i res, estic combinant el que és el món textil i el món de l'art per donar a conèixer en els més joves, sobretot.
1: I escolta'm, tu ets d'aquí o d'on vens?
4: Jo sóc d'aquí.
1: Ets menorquí, de Mo.
4: Exacte.
1: I quan coneixes aquest projecte de la plaça Òcium? Bé, rellàvem fa una estona amb en Borja, que aquest és un espai que feia anys i anys que no hi havia, que no hi habitava res, i tenia, era una plaça entremig els cinemes Ocimax, que els tenim aquí a la dreta, i un gran supermercat, que el tenim a l'altre costat. Era una zona de pas.
4: Sí, sí, sí, jo ho conec fa poc. I just t'ho vaig sentir, vaig dir cap allà directament. Sí, perquè vinc des de València i fa 15 anys que visc allà, i totes aquestes activitats ja estem proposades moltes vegades allà, i veure a la meva ciutat natal i poder oferir el que jo ofereix, que és botiga, art i cosa creativa, al final per això és un goig poder muntar això. Sí, sí.
1: Així que tu ets menorquí, però portaves uns anys visquent a València. Aquest tipus d'iniciatives, com la que comença aquesta trajecte aquí a la plaça Òcium des de fa un parell o 3 dies que ho he inaugurat, ja els coneixies de València.
4: Exacte.
1: I ara encantat de que estigui aquí a Mo.
4: Exacte, sí, sí, sí. Estic, de veritat, molt content, perquè no ho havia trobat mai i vaig dir, vale, d'acord, de cap.
1: De cap. Content?
4: Sí, molt content.
1: Bueno, i escolta'm, avam, que ara estaves penjant per aquí, tens, sí. Que tens samarretes i això també, com és la teva tècnica?
4: Quadres i samarretes. Val. Quadres i samarretes que...
1: També combina... quadres.
4: Sí, exacte. Soc pintor i combino un poc els dos mons i poder, pues, bueno, combinar el que és el món textil i el món pictòric, sobretot.
1: I estàs també participant en altres indrets aquest estiu?
4: Sí, sí, sí. Bueno, em van muntar un parell el mes d'abril i ara en tenim dos o tres en ment que segurament sortiran el mes que ve.
1: Fantàstic. Escolta'm, que sigui un èxit, que vagi molt bé i moltes gràcies.
4: Sí, moltes gràcies a tu, a altres.
1: Que vagi bé, gràcies. Sí. I d'aquest és l'ambient que hi ha a aquesta hora del matí perquè estan tots els artesans i tota l'organització preparant perquè avui, a partir de les 7 del capvespre, s'obre en el públic. Aquesta plaça Òssium serà els dijous, de dijous a dimarts, a partir de les 7 del capvespre i fins les 12 de la nit, que la plaça Òssium estarà oberta amb aquestes i moltes més activitats, així que donam-se benvinguda a aquest nou espai cultural i gastronòmic a Mó. Que vagi molt bé, bon dia.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és cultura. IV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
10: Tenim 10 minutets per acabar aquest programa aquí, La gran vida, la ràdio pública de les Illes Balears, i ho fem en cine amb en Sergio Expósito i Mateu Bibiloni. Raül, jo no sé com vas tu de Toy Story, però enguany...
11: Els he vistes.
10: Jo vaig veure la primera i me va agradar molt, i després ja no he tornat a veure cap més, però tens la coralla d'anar a veure Toy Story 5.
11: Ara fa poc han fet un... no sé quina cadena era, però han fet un... Bueno, totes, la temporada és totes.
12: Crec que va estar a la primera, crec que va estar.
13: Ah, sí, la van estrenar...
12: Sí. Sí, aprofitant l'estrena de la
11: cinquena.
10: Sergio i Mateu, com estàu? Bon dia.
12: Com va?
13: Bon dia, què tal?
10: Parlarem de Toy Story, però parlant de les pel·lícules de Pixar, no? Pixar?
13: Efectivament. Ara, aprofitant...
10: Què és Pixar?
13: Aprofitant l'estrena de Toy Story 5, ja. Uh-huh. 5 pel·lícules, que s'hi diu ràpid, però ja saga en plan Fast and Furious.
12: Total.
13: Sí, sí. Ja fa més de 30 anys que se va estrenar la primera.
12: 31 anys.
13: Efectivament, des del 95, 5 entregues. És veritat que hi ha hagut pel·lícules o ha hagut sagues que n'han fetes més, però aquesta és per ser Pixar. De fet, és la saga més nombrosa de Pixar.
10: Ja tenia 15 anys, si Walter s'havia un escut.
12: No.
13: Me'n faltaven 5, per néixer. Sí. Però...
10: Quin d'anys, per això?
11: Jo també en tenia 6.
13: Ah, veus? Bueno.
10: Ja 15, ja... Va.
13: I, evidentment, com ha passat tant de temps, cada pel·lícula ha hagut d'innovar accidida a que s'enfrenten les juguetes, perquè recordant que és una pel·lícula en què les juguetes tenen vida i han de superar problemes com, per exemple, la primera pel·lícula era l'arribada de noves juguetes, juguetes especials, no? De anys 90. I com un vaquero d'una jugueta que podria ser de nostres pares, no? Un vaquero amb una corda, s'enfrontava a aquesta nova jugueta, que era un Buzz Lightyear, amb botons que tenien sons i obrien ses sales i tal. I ara cada pel·lícula ha estat una nova reinterpretació d'aquest mateix relat, realment, perquè la tercera teníem Toy Story 3 era sa maduresa del nin que deixava ses juguetes enrere. Ara Toy Story 5 el que tenim és una reinterpretació moderna de ses juguetes contra l'iPad, los juguetes contra les pantalles, no?
12: Totalment.
13: I realment, si ho han xerrat abans, el relat segueix sent el mateix, però amb noves problemàtiques, nous obstacles que han de superar els protagonistes.
12: Clar, crec que és guapo l'adaptació, no?, en els temps moderns, de lo que deia Mateu, les juguetes antigues, diguéssim, que són les juguetes normals, i les juguetes noves, en aquest cas, les pantalles que tenen, indiscutiblement, un... perill, segons l'ús que se li doni, que la pel·lícula enfoca d'una manera molt, molt interessant, no? Plantejar en un principi, ja qui vegi o qui hagi vist la pel·lícula entendrà com se desenvolupa, però el possible problema endèmic que existeix amb les pantalles per tothom i sobretot en el cas dels nens.
10: Tu has dit una cosa que m'agrada.

0: i que se pegui amb un altre o que visquin aventures. Jugar són moltes coses. I en el cas de les jugotes, no?, i de com enfoca aquesta pel·lícula, és això, és activitat per part del nen per encara tenir una capacitat creativa, una capacitat imaginativa de posar en marxa aventures, escenaris, i no només tenir el caràcter passiu d'enfrontar-se a una pantalla, que ho tenim tothom, és a dir, no...
1: No només dels infants, això és una problemàtica que solem sempre mirar amb un cert paternalisme a les generacions anteriors, en plan, vosaltres no heu viscut aquest moment de les juguetes, a vosaltres ton pare i ta mare te donaven un iPad damunt la taula i se n'oblidaven de tu i tu te posaves en l'iPad a jugar, però realment el problema de les pantalles també estan els adults. O sea,
2: clar, és que comencen els adults els problemes. Els
1: totalment.
2: Al final juguen amb el que tenen, perquè els al·lots li dones una caixa o una pedra i jugaran en la caixa
3: i
2: la pedra.
3: I això demostra que ara tenim 35, 30, 40, 50 anys que dèiem que mos queixàvem que els nins ara no juguen, nosaltres hauríem fet el mateix. Estaríem enganxats en el mòbil,
1: totalment.
3: Igual que amb un pare, en un moment donat, també ja ho està.
1: Efectivament.
0: I que la gent que quan vosaltres teníeu 4 anys en tenia 40, ja deia coses parescudes, però en un altre context. O sigui, cada generació, evidentment, creu que el que ells feien era el correcte i no el que fan ara. Però això passarà a cada generació que...
3: Que no és un mèrit generacional, sinó que és el que mos ha tocat viure en cada moment.
1: Total. Efectivament. I que és molt complicat a nivell d'estímuls per un infant
0: competir
1: una jugueta que no fa res, o que on tu has, com deien Sergio, has de ser actiu, has de crear la història, has de generar aquell univers i aquelles aventures que ha de viure la jugueta amb una pantalla que t'ho dona tot fet. S'escroll, els videojocs que pots descarregar, eliminar i tornar-te a descarregar un altre, i en aquest sentit és molt complicat competir, diguéssim, no?
0: També és interessant, crec, amb aquest debat, no?, que s'ha d'obrir sí o sí quan se xerra d'aquest tema, com tampoc s'ha de tenir, ni considerar que, o la pel·lícula o nosaltres mateixos, s'ha de tenir una visió o pessimista o directament d'abolició, no? La pel·lícula no arriba a dir que pareix molt, molt, molt atractiu una pel·lícula per boomers, no? De dir, mira, han de dir-li als nins lo dolentes que són les pantalles i lo guapo que és jugar amb juguetes. Quan no, lo guapo és tenir una relació correcta tant amb les pantalles, que també tenen moltes avantatges, i els videojocs, per exemple, també no s'ha de demonitzar una relació...
2: I que la pel·lícula, o els vídeos, o els queixos de la pel·lícula, molts de nins els veuen a través de la tablet que critiquen a la mateixa pel·lícula.
1: Efectivament,
0: sí. I bé, i el tema...
2: És un peix que se menja la cua.
0: Totalment. I l'atenció, el tema de l'atenció, ja... Jo, evidentment, no me'n recordo com era anar a veure pel·lícules de Pixar quan jo tenia 4 o 5 anys, però l'altre dia a la sala veia un poc l'atenció dels nins, i imagina que si tu estàs veient una pel·li de com un iPad fa que un nin no tingui capacitat d'atenció, o el que veiem cada dia, no?, per tant d'estímul, per tant d'input, d'informació, d'imatges, i no pots no pensar, és que mira com no aguanten, no? Ara no poden mirar una hora i mitja. Jo no sé si jo podria mirar una hora i mitja, és que clar, no me'n record, però sí que és... bé, provoca tota aquesta reflexió tan interessant, no? I a part també, evidentment, és una pel·lícula divertidíssima, com són totes les pel·lis de la saga i les pel·lis en general de Pixar. És una pel·li molt emocionant, que quan toca segons quins punts, com fa sempre, no?, d'espassa sa maduresa, de com se va deixar enrere precisament etapes de sa vida, no?, i a sa vegada com connectar sempre amb el nin i no perdre aquestes ganes de jugar. És una pel·lícula molt, molt potent. De fet, jo m'ha agradat més que sa quarta, que va ser un poc bajón, en sa meva opinió, però...
1: Pixar sempre ha sabut jugar molt bé en aquest còdic familiar, on era una pel·lícula per infants, però realment se tractaven temes d'una profunditat i d'una maduresa molt, molt gran. Tenim precisament Toy Story, que parla precisament de perdre la infantesa i de com la perdem, i la dignitat de perdre la infantesa. Però pots veure Inside Out o Soul, que són pel·lícules que xerren sobre la mort, sobre la maduresa de les emocions i com reinterpretar-les i com és l'adolescència. O sigui, són coses que un adult encara reflexiona dia a dia, any rere any, i Pixar és capaç de combinar aquestes dues identitats, tant pels infants com pels adults, i ho fa de manera brillant, sense dubte.
0: Però jo crec que aquesta pel·lícula una altra vegada aconsegueix això que diu Mateu, no? Les grans pel·lis de Pixar són pel·lis familiars, com hem dit altres vegades, no són pel·lis infantils, i tenen una capacitat de donar de menjar a la reflexió, i tenen tant d'aliment per l'ànima i per cervell, que crec que aquesta pel·lícula, no diria que sigui una de les grans obres de Pixar, perquè són paraules majors, però sí que torna a tenir aquest esperit, no?, d'altres

0: Els grans títols de la factoria.
1: Que és la gran diferència, no?, entre una pel·lícula familiar i, o una pel·lícula infantil. Totalment. Infantil és per nins, per entretenir, però aquestes familiars són les que després pot xerrar, esbrenar l'endemà després de veure-les amb els teus fills.
0: I, o el que estem fent ara.
2: Efectivament.
1: O el que fem nosaltres ara, sí.
2: I el que és més guapo, que se conserven, tu vas creixent i creixes sense pel·lícula. Passen 15 anys des de que vas veure aquella pel·lícula quan eres un infant, la tornes a veure quan tens 20 anys i veus coses noves.
1: Molt bé. I m'ha agradat molt aquesta secció d'avui.
3: Aquesta reflexió.
1: De Story, aquesta reflexió.
2: Sí. Més que una secció, és una reflexió.
1: Sí. Aquesta reflexió m'ha agradat molt. Sí. No tenia expectatives, perquè jo m'agrada escoltar-vos, però m'ha encantat. Res. I molt hem d'anar, Raül, que queden 15 segons per serveis informatius.
3: Demà tornem a les 9.
1: A les 9 en punt, després del butlletí horari. Vinga, que sigueu feliços. Fins demà.
3: Adéu.